De Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença molta comèdia. Què és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat? Mireu, avui tenim dos convidats que ens parlaran de música. Però de música a llarg termini, perquè comencem per parlar d'una cosa que es farà el mes d'agost i després parlarem d'una cosa que acabarà la temporada vinent. Per tant, tota la temporada que comença al setembre i acaba el mes de maig. Però abans... l'humoria del Molta Comèdia. Avui, dues notícies contradictòries però conseqüents. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Avui tenia previst de parlar de la nova programació del Teatre Nacional de Catalunya i del Teatre Lliure, dos teatres que varen néixer amb el suport de dos grups polítics enfrontats que continuen així passats els 50 anys i, si Déu no ens ajuda, seguiran així pels segles dels segles. Com és el meu costum, diria que bon costum, es tractava de saber d'antuvi quins serien els espectacles, les obres d'unes llargues i magnífiques programacions que girarien per Catalunya i, en conseqüència, quines podríem veure a Sant Cugat, al Teatre Auditori Emma Vilassau. Però de moment puc dir que no ho sé, perquè, consultats amb dos extraordinaris productors teatrals, em diuen que ja m'ho diran, no sé quan, però ja m'ho diran, cosa que em fa pensar, com passa cada any, que estem parlant no de dos teatres nacionals, sinó de dos teatres de Barcelona i no de Catalunya. Però benvolguts i estimats germans, avui els temes són dos fonamentals que afecten directament, molt directament, a Sant Cugat, al poble, a la ciutat, a la seva cultura, i que casualment s'han conegut amb un dia de diferència. El dilluns, Dolors Vilalassau, que en aquesta ocasió signava com directora artística de les lectures de la Fresta, redactava un comunicat de premsa en el que deia textualment: benvolguts i benvolgudes, enguany, per motius personals i de salut, que segons els metges no són greus, però sí invalidants en aquests moments, he decidit fer una parada de la meva activitat teatral i prendrem uns mesos de sanació i reflexió, i això comportarà que no hi haurà les tradicionals lectures a la Fresca, que aquest juliol haurien complert la 22a edició. Aquesta decisió, que com us he dit és personal, ha estat acordada en junta per l'Associació Amics de Pedra i Sang, promotora de les lectures, i comunicada a l'Ajuntament també com a productora. Moltes gràcies a la premsa que sempre ens heu fet costat en aquesta aventura i espero no haver causat amb la meva decisió massa molèsties al públic fidel que ens ha acompanyat any rere altre. Com que sé que la pregunta que em voleu fer és aquesta, ja us la responc amb tota sinceritat: no sé en aquests moments si aquest és un punt i a part o un punt final a les lectures. Gràcies per la vostra complicitat. Aquest programa havia concertat una entrevista presencial del proper dijous dia 25 amb ella i amb alguns o algunes dels actors i actrius que participarien en les lectures a la Fresca d'aquest any, que finalment havien quedat concertades els dos dijous, els 9 i 16 de juliol, perquè la inicial, d'acord amb la Universitat de la Pau, el primer dijous del mes s'havia anul·lat. Les raons que explica Dolors Vilalassau són comprensibles i, com no podia ser d'altra manera, acceptar i desitjar de tot cor que els seus problemes de salut millorin, que bé que s'ho mereix. Però no puc evitar, estimats, afegir que, malauradament, tota la gestació d'aquesta nova celebració, d'aquest fenomen, que hagués estat la seva 22a edició, es diu aviat arribar als 22 anys,
Recordant com era la primera a la plaça Sant Pere, aleshores encara Pere Sant, amb una adaptació de tres contes amb final inesperat d'en Víctor Alexandre, amb quatre tauletres, quatre llums, quatre faristols plegables i quatre cadires. I, és clar, llegint, llegint, fent lectures. Aleshores sí, fent lectures. Amb Josep Maria Balcells, Xavier Tor, Carme González, Joan Berlanga i la mateixa Vilalasau. I on un servidor de vostès va anunciar el principi d'aquella nova acció cultural i pública, portant a la plaça, reviu el concepte de l'àgora grega, la plaça com a lloc de reunió, com a punt de trobada, que pot servir per acollir la gent que hi arriba, per seure, reposar, i per veure i parlar, per fer tertúlia, per veure com passa el temps, perquè no, i alhora deixar anar pensaments. Però aquest principi bàsic tenia la soterrada força creativa d'una persona com Dolors Vilalasau, que mai, dic mai, sense errar ni una mica, s'havia parat davant de qualsevol entrebanc o dificultat per fer arribar al poble allò que el poble es mereix. Coneixement, creativitat, cultura en totes direccions, nivell professional sempre a la recerca de les coses ben fetes i un arc immens de visió cultural de tota mena. Escolteu, amb 21 anys han passat per les lectures, que, com he dit més una vegada ja fa temps, no són lectures, sinó que és teatre. Una anècdota real d'un visitant fa uns anys que em va preguntar per què porten uns papers a les mans? Ho diu tot. Ha estat evolucionant i diverses vegades, en alguns casos, començant amb Víctor Alexandre, William Shakespeare, Pere Calders i seguint amb Rogelio Padró, Josep Maria Jaumà, Molière, Santiago Rusiñol, Mercè Rodoreda, Nicolai Gogol, Baltasar Porcel, Josep Maria de Sagarra, Salvador Espriu, Àngel Guimarà, Bàblac Havel, Josep Palau i Fabra, Manuel de Pedrolo, Maria Eulèlia Campmany, Ignasi Roda, Sam Borjan Jacobs, Josep Amorós, Caterina Albert, Rosa Maria Arquimbau, Mònica Sustova, Andrés Upenya i George Orwell. Però és que, a més, per acabar-ho d'adobar, per acabar-ho d'arrodonir, un artista de la ciutat, pintor, pintora, escultor, dibuixant i un llarg etcètera, feia un vano original. I algun escriptor i escriptora, dramaturga, periodista, feia un escrit de presentació de la programació que durant els primers anys eren tres funcions. Després van ser quatre i ara dos. I gràcies. Dolors Vilalasau. I no vull passar a recordar altres coses importants per la ciutat des que tenia 16 anys, amb la companyia de teatre Joan Maragall, o els 25 anys de Pedra i Sang, o les tertúlies amb amics, amb una llista de participants que envejaria qualsevol poble o ciutat de Catalunya. És una persona creativa, fidel a unes idees i sempre pensant en fer les coses bé i, si es pot, millorar, acompanyada d'una exigència que comença amb ella i traspassa els seus col·laboradors. L'altra novetat és que dimarts l'Assemblea de Socis de la Societat Coral La Unió Sant Cugatenca, entitat que ha celebrat recentment el seu 125è aniversari, va decidir per unanimitat dels participants presencials l'aprovació del conveni que l'Ajuntament de la Ciutat i la Junta Directiva havia aprovat recentment després d'un llarg camí que comença l'any 2012, continua amb un acord de col·laboració entre Ajuntament i Societat per salvar la finca l'any 2013, es crea un consorci l'any 2015, comencen les obres l'any 2017, l'any 2019 s'anuncia dissolució del consorci per part de l'Ajuntament, l'any 2023 es fa la primera proposta de liquidació sense acord, fins que després de moltes negociacions, anades i tornades, finalment, el 10 de juny d'aquest any, s'arriba a un acord que ara els socis, com deia abans, han aprovat. En aquest programa han dedicat programes de fa anys a aquesta situació incomprensible per molts, perquè una cosa
són les dificultats per arribar a un acord. I l'altra, que això duri 11 anys, amb el conseqüent dany irreparable a gairebé una generació que no ha pogut gaudir en la seva totalitat el que suposava un edifici com aquest dedicat a la cultura en el centre de la ciutat. En el Molt de Comèdia del dia 30 d'abril, la regidora de Cultura i Esports, Núria Escamilla, acompanyada de Núria Castells del Departament de Cultura Municipal, es va parlar del principi d'acord. I en el programa del passat 11 de juny, Ferran de Juan, vicepresident de la Societat Coral La Unió, i Mercè Serradell, vocal de la Junta, varen parlar també de l'acord previ a la votació abans esmentada. Aquesta resolució ha de suposar que la ciutat disposarà d'un nou espai, la Unió Centre Cultural, amb un teatre que reuneix totes les característiques tècniques exigibles actualment en 400 localitats, en el centre urbà, programades des del Teatre Auditori, això sí, amb la participació d'una comissió artística formada per 10 persones vinculades a les taules de teatre, de dansa, de música de la Unió, del Servei de Cultura, de l'Oficina Municipal La Pua, del Teatre Auditori Emma Maria Lassau, del Teatre de la Unió, del Cap Tècnic de la Unió i la Cap de Producció de la Unió. Espero que s'entenguin. Per acabar, resumir, germans estimats, que aquestes dues situacions, la primera negativa, la segona sembla que comença a ser positiva, semblen fruit del mateix problema que també em fa pensar, estimats, es genera quan els principis que haurien de ser importants, els únics importants, per tirar endavant segons quins projectes, bàsicament culturals, de progrés, de llibertat creativa i un llarg etcètera, no es converteixen en el principal motor de les decisions. Ans al contrari. Sembla que no es consideren les raons principals de qualsevol decisió que afecta a tots els ciutadans. A tots. I arribats aquí, benvolguts germans, com cada setmana, i potser ara més que mai, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

0: el segon i tercer temps, doncs hi han tres melodies andorranes bastant conegudes, una es diu Les ninetes d'Ordino i l'altra...
1: Ara sentim la veu dels convidats perquè hem posat una música, una composició que és la que se sentirà en un dels concerts de la propera temporada. Salvador Brotons, bon dia. Acosta't al micro perquè si no no se't sentirà. Aquí.
0: Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: Molt bé, Salvador. Mira, ja he fotut l'aigua a l'aigua. Ja ho sentim bé. Ara ho hem de parar, això. Ja ho hem de parar. Perquè, si no, malament rai.
2: Quin servei més ràpid, eh, això?
0: Hòstia, escolta, és massa, això.
2: No funciona, eh?
1: Hòstia.
2: Aquesta ràdio funciona.
1: Sí? Segur que n'hi ha prou? Però sí. Vam comentar amb els oients que m'ha caigut el got d'aigua. I, afortunadament, era aigua, perquè si hagués sigut una altra cosa, potser hagués sigut pitjor. I ara anem posant paper...
2: Jo deixo aquí perquè no es mou.
1: Anem posant paper de forma que això quedi sense cap problema. També ens acompanya Josep Ferrer.
3: Hola, bon dia.
1: Com estem?
3: Molt bé.
1: Bé, jo us demano primer de tot, abans de començar a parlar del que havíem de parlar, que m'excuseu la llargada d'aquesta homilia, però, com podeu haver escoltat, doncs es tractava de dues coses que són importants, penso que són importants, per la ciutat, i, per tant, volia no deixar ni un minut sense poder-ne comentar, sense poder-ho dir. Salvador, tenim, per d'aquí pocs dies, relativament pocs dies, tornar a repetir una cosa fantàstica. I m'agradaria, doncs, que en Josep ens en fes una mica de... Perquè, clar, vam fer un concert l'any passat, un concert per la nit d'estiu, fabulós, es va omplir la plaça Octavià, jo diria que inclús va faltar llocs.
3: Sí, sí. Tenia en compte que 10 minuts abans estava plovent, vull dir que això va haver un moment com de canguelis, que estàvem molt preocupats, per dir, ostres, quina mala sort, no? Vull que fem un concert popular a l'aire lliure, gratuït, amb un marc incomparable, que plogui just abans del concert, no vindrà ningú.
1: Ah, jo pensava que tu havies fet ja un tipus de petició directament
3: no,
1: al cel.
3: No, pensaven que no venia ningú, i de cop i volta, quan van faltaven 5 minuts pel concert, va deixar de ploure, va començar a venir gent, i, bueno, i fantàstic, va ser una cosa fantàstica.
1: Però hi ha hagut ara hi ha una segona versió, una segona vegada.
3: Bé, vull dir...
1: El dia 8 de juliol...
3: Clar, en aquell moment era una novetat, per tant no sabíem, no sabíem què passaria, i aquesta vegada ja la certesa, perquè tothom que va venir s'ho va passar molt bé, i per tant tenim molta il·lusió per un concert que serà extraordinari. El Salvador sempre fa unes programacions molt assequibles, molt aquest concert especialment, bueno, ja ho explicarà ell, i agradarà molt, segur.
1: Bueno... Salvador, jo estic mirat, doncs, el programa del concert. Hem de dir que hi ha una col·laboració, la col·laboració de soprano.
0: De l'Èlia.
1: I hi ha una selecció, com de costum, com la que fas, que està molt ben equilibrada.
0: Ho intentem.
1: No, és que és així. O sigui que comences amb l'obertura de l'òpera Guillem Tell.
0: Sí.
1: O sigui, vull dir que...
0: Ja, home, l'ambient d'ell és una obertura molt, molt brillant, que la gent coneix, acaba molt triomfal i acaba molt alegre, i és bo començar amb molta energia.
1: I a continuació,
0: doncs, dones entrada
1: a
0: un Mozart, que farà l'Èlia Ferreres, que és una jove soprano que canta molt bé, una veu preciosa, i segur que agradarà moltíssim. I anem intercalant música vocal, o sigui, àries d'òpera, amb interludis orquestrals, de, per exemple, ella cantarà Mozart, després cantarà Gounod, l'àrea de Romeo i Julieta, Je veux vivre, i després, com que és Gounod, farem una cosa francesa, que és de Sanson i Dalila, de Saint-Saëns, un interludi, és una bacanal per orquestra sola. O sigui, anem intercalant orquestra sola amb cantant.
1: Les danses provincianes de Borodin, que vol dir que també...
0: Ah, també acabarem aquesta primera part amb les danses provincianes de l'òpera del Príncep Igor, de Borodin, que és molt conegut i molt brillant, també. Intentem fer un programa que sigui molt atractiu atractiu, de coses curtes, i que ningú absolutament se senti intimidat, perquè ja sabem que la música clàssica o la música simfònica, hi ha gent que diu, ui, això és molt llarg, tot això, no. Serem concert estiuenc, de molta varietat i molta diversitat. I també, una cosa molt interessant, farem una estrena d'una compositora d'aquí, de Sant Cugat, la Carme Talleda, que ha fet una cançó que es diu Persistirem, sobre un llibre que va escriure el senyor Turull quan estava a la presó, i aquesta cançó sempre m'ha agradat molt i sempre li he dit amb ella, això, aquesta composició, si l'eixamplem una mica i la instrumentem i la fem per orquestra, això serà un hit. I ella em va dir, endavant, Salvador, tu mateix. Doncs he fet una orquestració.
4: No puc creure. I vas dir que ho faries, no puc creure.
0: Sí, amb molt de gust, perquè ella li feia també molta il·lusió. És una cançó molt bonica que ella va escriure, molt sentida, molt, perquè és Persistirem. És una persona que està a la presó i comença a dir, persistirem, guanyarem. Doncs, i no hi haurà ningú que es podrà torcer, no? Doncs aquest és el text d'aquesta cançó, i és clar, instrumentat amb una orquestra molt, molt gran, doncs amb molta varietat, interludis d'orquestra, i ara la cantant canta, tot això, doncs guanyarà bastant, i em penso que quedarà una obra molt bonica.
1: També tenim Eduard Toldrà.
0: Després, pues, tota la resta, fem música bàsicament catalana, fem la sardana...
1: La Sol
0: i Xent. És una sardana fabulosa de mestre Toldrà. I després també fem...
1: Pel tancament, el tancament, llavors ja vas...
0: Un Coigrau, que és un compositor català que hem conegut tant jo com el Josep, i sempre hem tingut una gran relació amb ell, va morir ara fa uns 15 anys, i un home molt, amb un talent extraordinari, Agustí Coigrau, la Jota de falset, molt bonica, i després Sol i Xent, i després acabarem amb, com que és un concert popular, vull que el jovent se senti identificat i que li agradi, i tot això, i farem música de John Williams, una selecció de John Williams, de música de cinema, que això sempre agrada molt i és molt estiuenc.
1: D'altra manera, jo sempre dic que la música del segle XX, i el XXI, no s'entendria sense la música de cinema.
0: Sí, és la música, com que estem en un món molt visual, la gent que va al cinema sent una música els agrada molt, doncs mira, ho identifiquen amb l'imatge, i sobretot el jovent, això els posa molt, els excita moltíssim. I bé, doncs, com que la música és bona, doncs val la pena, doncs, promocionar-la.
1: Hi ha una llista de compositors fabulosa, que molts d'ells eren europeus, eren alemanys, eren francesos, eren anglesos, que havien anat a Hollywood,
0: Units,
1: a Hollywood van començar a composar.
0: Orgel, Rousse, molts d'aquests compositors que van escriure gran música i es van fer milionaris, o van treure molt...
1: Però parlant de milionaris, Josep, serà gratuït el concert?
3: Totalment gratuït. Sí. És un concert popular perquè donar a conèixer l'orquestra, també per si algú no ha anat al Teatre Auditori a escoltar un concert de l'orquestra, veurà així en directe lo gran i lo important que és l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat.
1: Que no puguin dir mai allò de... Ah, hi ha una orquestra a Sant Cugat?
3: Va, això em fa mal, eh? Vull dir, quan algú, després de 36 o 37 anys, amb actuació constant, amb que han fet 800 o 900 concerts, un dels quals 200 han fet a Sant Cugat, a la resta, fora de la ciutat, o sigui que és una passada, que la gent no sàpiga que hi ha una orquestra, ens molesta una mica. Vull dir que és el moment, la gent que no ens coneix, que vingui i veurà el bé que s'ho passa.
1: De tota manera, sàpigues una cosa, eh? O sigui, hi ha gent que diu que no sabia que hi havia una orquestra, però és que hi ha gent que diu que no sabia que hi ha un teatre.
3: No pot ser, això.
1: Ja t'ho dic jo. Ostres. T'ho puc assegurar. Sí. Jo m'he trobat amb una visita mèdica, a Barcelona, coincidir, i que el metge em va dir, jo també he vist que Sant Cugat. Sí. Ah, caram, és que bé. I sí, estic allà al voltant del golf. Ah, molt bé, molt bé. I doncs jo vaig a la temporada de teatre, que està molt bé. Quin teatre?
3: Ostres.
1: O sigui, bueno, escolta'm, això és un fet, malauradament és un fet, però és així. I ara amb aquest teatre del Teatre de la Unió, que estarà més també més al centre, que serà, des del punt de vista tècnic, boníssim, es poden fer això. Que jo penso que també que es pot fer música de cambra.
2: I tant, tu diràs, sí, sí.
1: Per fer música de cambra.
2: És ideal. Sí, per fer una orquestra de 20, 25, màxim 30 músics és fantàstic.
1: Bueno, diguem una altra cosa, Salvador.
0: Digues.
1: La temporada passada es va... una dels concerts que es va fer aquí era la novena de Beethoven. Vols que la novena de Beethoven continua?
0: Sí. Bueno, la novena de Beethoven és una sinfonia extraordinària i que ven molt. Tothom que li, encara que és una sinfonia cara, perquè ja, clar, hi ha quatre solistes, hi ha cor, és una sinfonia gran, però tothom espera aquest darrer moviment, el cant de l'alegria, i hem tingut la sort de que l'hem repetit en diverses ciutats de Barcelona. Fins i tot anem a Mallorca el mes d'octubre a fer la novena també tota l'orquestra, i estic molt content que s'hagi pogut fer.
1: En queden encara tres?
0: En queden, sí. Ara anem a costat de Reus, a aquest
2: Castellvell del Vilar. Ara no sé d'on és, està molt a prop de Reus. Ah, del Camp, Castellvell del Camp.
1: Tenim una apuntadora, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: No, tranquil·la, no.
0: Castellvell del Camp, sí. Bueno, és un lloc molt bonic, però és Reus i tot això, al costat de Reus. Després també
2: Mallorca.
0: Mallorca
2: i Manresa.
0: Sí, senyor. Va, i hem fet també a Viladecans, hem fet també a
1: Lleida. Jo diria que hi ha hagut com a mínim 10 llocs.
2: Bueno, potser 10 no, però...
0: No ho hem fet, sí.
1: Bueno, quan s'acabi, vull dir, quan s'acabi, potser
0: sí,
1: serà...
2: Sí, 7, 8, 8 o 9, sí.
1: Que a més a més s'ha de dir, s'ha d'explicar que un dels greus problemes que pot haver-hi és concertar diferents grups vocals dels llocs on es va, i per tant hi ha un grup bàsic, que funciona. Vosaltres, i afegint l'altre, i això... Sí. Costa molt.
0: I tant, ha estat un producte de molta feina i de molt de treball, i estic molt content que hem aconseguit que l'orquestra surti una mica més de Sant Cugat i que hi hagi molt interès arreu de Catalunya i també fins i tot de Mallorca.
1: Bueno, i ara hem de passar a una altra cosa, que és que ja està la programació de la temporada 26-27, ja està preparada.
0: I tant.
1: I és una temporada que també, déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, perquè no podem baixar el nivell, no podem baixar l'exigència i també la programació que sigui doncs molt atractiva i sobretot encisadora tant per l'audiència com pels músics.
1: Bueno, comencem a parlar-ne.
0: Mira, el mes d'octubre, el dia 16, aquí a l'Auditori de Sant Cugat, amb un programa bàsicament italià, però amb una obra meva que també va ser idea dels germans Claret, que van dir que jo els hi vaig fer un concert que es diu L'Andorrà, un doble concert per violí, cello i orquestra, ara fa 10 anys, i diuen, escolta, aquest concert l'hem de repetir, Salvador, per què no el programes amb la temporada que vinent? Jo vaig dir, home, em sembla perfecte, i si teniu ganes de tocar un altre cop, estic jo encantadíssim. És un concert molt brillant, l'he titulat un concert L'Andorrà, perquè ells són d'Andorra, i està basat en unes melodies andorranes, però bé, malgrat tot això, és un concert absolutament internacional que es pot tocar arreu del món. Els germans Claret són uns artistes extraordinaris, molt bons, que els conec des de fa molt de temps, sempre he tingut una col·laboració extraordinària amb ells, i el Gerard viu aquí, a Sant Cugat.
1: El Lluís també té casa.
0: I el Lluís també, és veritat, els dos.
1: El que passa és que està més als Estats Units
0: que... Està a Boston, sí.
1: Està més als Estats Units que no pas aquí, però bé, això és a part.
0: Són fantàstics, tant com persones com músics extraordinaris, sempre serà un gran plaer. I la resta del programa ho he pensat tot música italiana, començant amb Puccini, el Capriccio Sinfonico, que és una obra de joventut, però que hi haurà temes de la Bohème, de Manon Lescaut, és un Puccini que sorprendrà molta gent si no el coneixen, perquè surten temes que més tard Puccini els va aprofitar per les seves òperes venideres. Després, l'obra gran d'aquest concert és Els Pins de Roma de Respighi, que és una obra extraordinària, espectacular, d'allò que la gent que no li agrada massa la música clàssica, doncs aquesta obra, quan la senten, sempre diuen quina obra més extraordinària, que és espectacular, no? Els quatre quadres dels pins en diferents zones de Roma, és una obra, potser l'obra més popular de l'Espigui, i després començo el programa amb un intermezzo de Mascagni, que de l'òpera Amica, que l'òpera no es coneix massa, però l'intermezzo és extraordinàriament brillant i apassionat, com tota la música de Mascagni. Serà un concert molt, molt, molt interessant. Molt,
1: bueno, aquest aquest molt concert, evidentment, el repetiu també a la Massa, de
0: sí.
1: Vilassar de Dalt.
0: I aviam si ho podem repetir en un altre lloc. Sempre m'agradaria, que és un concert molt, molt estel·lar, molt brillant per l'orquestra. Aviam, és que encara estem buscant llocs que poguéssim repetir-ho, potser.
1: I el segon que es fa la temporada, també tenim una artista d'aquí.
0: La Patrícia Danó, tocant la flauta, i tant, la conec des de fa molt de temps. Ja, ja he fet col·laboracions amb ella, jo mateix com a director, però aquest cop estarà dirigida per la Virginia Martínez, que és una noia de Múrcia, que havia vingut aquí a dirigir, està fent una gran carrera, i quan va venir va agradar molt a l'orquestra, i per això l'hem tornat a convidar. Doncs
1: farà la temporada passada l'altra, no?
0: Potser dues temporades.
2: Sí, dues temporades. Que va fer Mendelssohn, em sembla que va fer l'escocesa de Mendelssohn.
0: Sí, va fer l'escocesa de Mendelssohn. Sí.
1: I el... No, i va, jo recordo també sí. Que va... jo veig aquest tipus de comunicació.
0: D'energia.
1: I de comunicació sí. Amb els músics.
0: És molt important, això. Molt important que un director ha de tenir sempre. Doncs segur que serà un gran concert. I a més ha escollit de fer la segona sinfonia de Sibelius, que és una és la més coneguda de Sibelius, amb un final molt tchaikovskià, molt bonic i molt... molt I a més també farem una estrena o una composició d'un compositor que és amic d'ella, que és de Múrcia, que es diu Adulterio Decente, que ella m'ha dit que està molt bé. Jo he dit que sobretot que sigui la mateixa orquestació que Sibelius. Però sempre ens agrada que hi hagi un toc d'algun autor que visqui, i sobretot és una obra que ella hi creu molt, doncs endavant. Després,
1: Josep
0: mica...
1: salta als baixos i les danses, bé, que, bueno, que també en aquest cas, Josep, sí. Quan mires el llistat sí. De la quantitat de llocs que aneu a fer-ho, sí. Doncs com a mínim també es passeu entre abans de Nadal, just durant Nadal, i ha sí. Passat i el mes de gener, estem parlant de 8.
2: Sí, sí, ho fem moltes vegades, sí. I encara alguna més que sortirà. Bé, el concert de valsos és una fórmula que sempre funciona, i és la fórmula de... comencem d'una manera seriosa amb una gran obra, obres així importants. Després sempre hi ha un toc de música catalana, que sempre s'ha de fer precisament les Nadales Catalanes d'aquí, el Salvador Brudons,
1: que, dius, ara,
2: no que tenen un èxit. Mira, un any...
1: Té una obra, en Salvador Brudons, de cançons...
2: Només et diré una cosa. Després de fer-ho 10 anys seguits, vam dir, home, potser 10 anys seguits la gent dirà, canviem, no? I un any la vam deixar de fer i vam fer una altra cosa, catalana també, perquè la fórmula funciona. Música de Strauss, música del romanticisme, una mica de català i una pintallada de sorpresa, com de jazz i així. Vam deixar de fer-ho. Saps què va passar? Que la gent va protestar. Escolta, per què no ho fes les Nadales que fèieu cada any? Total, que ho fem sempre, i això funciona molt bé. I després, evidentment, la música de la família Strauss, vull dir, tant del Johann pare, Johann fill, etc. I bé, amb això estem, vull dir...
1: N'hi ha més, eh?
2: Ja.
0: I aquesta entre les fases de
1: Lliris, germans.
0: No? Què? La rapsòdia hongaresa, no?
2: Bé, la rapsòdia hongaresa, perquè sempre volem començar d'una manera que la gent digui, ei, cuidado, perquè no pots fer bromes si no has demostrat que ets un gran intèrpret, perquè, clar, fer bromes així a mitges, no. S'ha de començar dient, ei, que aquí estem nosaltres, vigila quina música toquem, quina passada, no? Llavors, a partir d'aquí...
1: No només fem això que ens ho passem, sinó que...
2: Clar.
1: Demostrem que abans...
2: Primer has de demostrar que hi ets, i després a partir d'aquí ja ve el concert. I bé, tot això també evoluciona, eh? Perquè ara tenim l'esquelet i tot preparat, però després, en els últims dies, també els músics fan aportacions i al final queda aquell concert simpàtic, agradable, divertit, que a tothom agrada.
1: Jo sempre penso, quan veig el llistat de tots els concerts, per exemple aquest de valsos, sí. Que n'hi ha molts de diferents llocs, sí. No? I que heu d'anar desplaçant... i que a vegades pot haver-hi algú dintre del conjunt orquestral sí. Doncs que no pot, que no coincideix, això és difícil. És difícil d'equilibrar això.
2: Home, bé, és un risc, evidentment. Vull dir que, per exemple, al Liceu, quan fa una òpera, hi ha el personatge que fa el rol de soprano, per exemple, i hi ha el cover. I el cover vol dir que és una persona que va als assajos sí. I que en el cas de que la persona principal es posi malalta, per exemple, a l'últim moment, el cover és l'oportunitat. Clar,
3: Això nosaltres no podem fer-ho. Però bé, si hi ha uns protocols amb una orquestra. És a dir, si hi ha dos oboès, el primer i el segon, si el primer, per exemple, tingués un, no sé, un mal pas, alguna cosa, que tingués un impediment a l'últim moment, el segon, que és el que està de tots els assajos, que ha vist exactament tot, té que fer el paper de primer. Això. I llavors, a vegades es busca algun músic d'aquest de primeríssim nivell, que la millor jo ja ho he tocat amb una altra orquestra i que pot venir a fer el paper de segon. És a dir, hi ha uns protocols, però intentem que no passi gaire això. Vull dir, això no passa.
4: Home, sí, estic segur que s'intenta que no sigui així. El que passa és que, malauradament, doncs, a vegades hi ha circumstàncies que es presenten que no les pots haver pensat abans.
3: Però l'espectacle s'ha de fer igualment, eh? L'espectacle s'ha de fer, no es pot parar res. Tot
4: home, clar que no, clar que no. Bueno, i continuem, Salvador.
0: Continuem.
4: Salvador, perquè, clar, ara hi ha una... A mi, a posar el títol als concerts, que és una cosa que va començar fa uns 20 anys aproximadament, perquè abans dels concerts no hi havia un títol.
0: I és a vegades arriscat posar un títol, eh?
4: Sí,
0: perquè, esclar, poses un títol, destaques una obra, i les altres què? Les altres no tenen importància.
4: No, però aquí el següent que dius l'ocell de foc, i automàticament tothom es para un moment. Ei, l'ocell de foc.
0: Home, diu, va ser el
4: què primer. Passa que la Sinfònica Sant Cugat resultarà que es posarà amb l'Stravinsky, aquell que quan va estrenar un ocell de foc el van xiular.
0: No tant el ocell de foc, va ser la
4: Conservació de Primavera.
0: L'ocell de foc encara els
4: va entrar. Encara va entrar.
0: Va ser 1910 a París, que el primer ballet de... Home, sí que va ser una sorpresa.
4: I la Consagració, havien dit, però què hi passa? Que,
0: la Consagració, perquè també la posada en escena va ser molt revolucionària, i també la música, també, no hi ha dubte. Que sí. Però l'ocell de foc ja va agradar, eh?
4: Però tenim aquí un equilibri també, déu-n'hi-do, eh? Perquè, clar, tu em poses Borodin, molt bé, a Stravinsky, però em poses Nino Rota.
0: Sí, perquè això ha estat una idea del contrabaixista, que és el Blai Gomí, un noi català que és un contrabaixista extraordinari, que ara precisament està treballant a Múnich amb una orquestra boníssima. És el primer contrabaix, eh? És un noi català jove, penso que té 22 anys, una cosa així, i escolta, té una posició, és un noi molt maco i a més toca molt bé, i ell em va proposar, tinc ganes de fer el Nino Rota. I home, jo vaig escoltar aquest concert, però és un concert molt interessant per contrabaix i orquestra. És una novetat, és una cosa diferent, perquè normalment fem concerts de violí, concerts de piano, però de contrabaix no es fa massa, i estic segur que agradarà moltíssim. I després he combinat aquest concert, ja que acabem amb Stravinsky, doncs començar amb Borodin, que som dos russos, i comencem amb una cosa estàtica, no massa difícil des del punt de vista tècnic per l'orquestra, per acabar amb la suite d'Stravinsky. I al mig també hi ha una cosa molt important, una obra que recuperem d'un compositor que es diu Antoni Botei, que no es coneix massa, però va ser el fundador de l'Orfeo Badaloní, i va ser una personalitat importantíssima als anys 20, a Catalunya, va morir jove, pobret, i estem aquesta obra, Venus i Adonis, és una obra que m'ha caigut a les meves mans, i l'he vista i em crec que estarà molt bé, i es va tocar als anys 20, però no s'ha tornat a tocar, i està allà a les biblioteques oblidada.
4: Antoni Botell no va estar als Estats Units, també? No m'equivoco.
0: No és aquest. Borgunyó, aquest és més conegut. El Botell va tenir una vida molt, molt desgraciada, aquest pobre home, perquè va morir quan tenia 44 anys, i a més amb els darrers 10 anys amb depressió que molt forta. Però, en canvi, quan era molt jove, destacava molt i va ser director de l'Orfeo de Badaloni, va fer diverses obres, una d'aquestes, aquesta Venus i Adonis, i estic molt, molt orgullós de poder-la redescobrir. I em penso que serà una que té molt potencial de que sigui una obra bona.
4: El que dèiem abans de la música de pel·lícula, pensant en un Nino Rota, que ha fet tota la música del Fellini, i en canvi té una potència fantàstica.
0: Sí, boníssima.
4: A les pel·lícules, sí, i com aquesta.
3: També vull dir que no només això és recuperació de patrimoni directe, perquè aquesta música que dirigirà, que ha recuperat el Salvador, no està editada.
0: No.
3: Això vol dir que no es podia tocar, que només era un manuscrit. Per tant, també hi ha un treball previ d'edició d'aquesta partitura. Per tant, s'editarà, farem el concert, i a partir d'aquí això ja està a l'aparador, diguem-ne, que tothom ho podrà tocar. Vull dir que és una feina important d'aquestes col·laterals que no es veuen, però que tenen molta importància.
0: És important pel país, també. Bueno, i endavant, escolta, el mes de març fem un concert, ja que és l'any Beethoven, doncs un concert tot Beethoven, que aquest concert sí que és ben fàcil, perquè tenim l'obertura Egmont, el concert de piano número 4, amb una solista molt bona, que és la Maria Canyí Garal, que és una noia de Girona, que viu a Londres, és una gran pianista, i després la cinquena, la sinfonia de Beethoven, la més coneguda, tot, i... O sigui que és un concert de que exactament el destí que truca a la porta. És un concert fabulós i molt popular.
4: I vam preguntar què volia dir.
0: Sí, és clar, el tema del destí.
4: I va dir, què vol dir el destí? El destí. Tu saps què passarà?
0: Sí.
4: I quan et truca i no pots fer altra cosa que morir.
0: És ben bé Beethoven a començar dramàticament el primer temps en do menor, no? I mica en mica doncs la sinfonia va progressant, va lluitant per arribar al final, la culminació amb el tercer moviment en do major. Tot, moltes obres de Beethoven tenen aquest significat.
4: No, jo penso, a més, que fins ara que hem arribat, doncs, que hi ha una conjunció de diferents autors de diferents èpoques, i aquest equilibri que tu apuntaves, Salvador, penso que és important dintre del mateix programa, doncs, insertar, doncs, que hi hagi una mica, perquè hi hagi tothom que de moment pugui entrar, menys alguna que amb aquesta, la Sinfonia número 5, tothom.
0: Sí, home, és un programa popular, no massa variat perquè és el mateix autor, però Beethoven sempre ven.
3: Jo volia dir que el Salvador té una qualitat, a part de ser un gran músic i gran director, i és que fa unes programacions que són molt interessants. I això és una...
0: Tu també ho fas igualment, també. Gràcies, però saps molt de programar.
3: Però això és important, perquè això vol dir que...
4: Us heu posat d'acord?
3: No. Fer una pilota sense improvisar. Però vull dir que el públic que ve s'ho passa bé. I això és molt important. O sigui, que el públic vagi a un concert i digui, ostres, no m'ho esperava això, i vulgui tornar, això és una cosa molt més important del que sembla. I això és fer públic, és fer país, és fer cultura, vull dir que això, Salvador,
0: ets un... intento que quan acabi el concert, la gent que surti d'aquell concert surti entusiasmada dient, vull tornar al proper concert. No que digui, què tal el concert? Va, no està bé, està bastant bé, sí, m'ha agradat, però penso, si el proper concert potser no hi vindré, no? Perquè en algun moment m'he avorrit. No, jo vull que intento, vaja, que al final del concert tothom surti amb un gran entusiasme dient, al proper concert no faltaré.
4: No, i que hi hagi aquest tipus de solista que efectivament...
0: També.
4: Pesi. Perquè això... Jo recordo a vegades algun solista en algun concert, no aquí, sinó en molts llocs, que dius, aquesta persona sembla que no estigui a l'escenari.
0: Sí. Home, has collit bastant bé els solistes, no?
4: A vegades m'he trobat, no?, amb un concert que és un concertista o una concertista que són bons, però pel que sigui, aquell dia estan com absents. O sigui, mecànicament allò funciona, però no estan... No estan a l'escenari.
3: No comuniquen. Ah, sí.
4: I això m'imagino que també té molt a veure amb l'assaig previ, quan tenia, com va passar l'altre dia amb Ravel, doncs que, clar, ja tenia d'haver-hi una connexió perquè allò doncs funcionés, no?
0: I tant.
4: A part de la qualitat de la música escollida, en aquest cas el concert per a piano. Molt bé, bueno, i passem al concert de Sant Jordi. El concert de Sant Jordi també...
0: Bàsicament és un concert català, però sí que hi ha una cosa que no és catalana, que és el concert de piano número 2 de Prokofiev, amb un artista que conec, el Fedor Veselov, que és un noi rus que viu aquí amb nosaltres, parla català fabulosament bé, i és un gran, gran, gran intèrpret, jo estic segur que us agradarà moltíssim, envoltat d'una obra també nova, estrena, de l'Aroles, del Carles Aroles, que es diu Triumphus Vitae, una obra una mica difícil, però molt interessant, combinat amb totes altres obres d'autors catalans. L'obra principal és Les Illes Medes, de Juli Garreta, que és una de les obres importants...
4: I l'Empúries és un nidó, eh?
0: L'Empúries és una obra extraordinària, que passa que és una obra curta, són 8 minuts, però és una obra fabulosa, Empúries de Toldrà. Mare meva, què m'estàs dient? Però Les Illes Medes és una obra que dura uns 17 minuts, ja és... és una obra molt bonica del mestre Garreta. I després amb Caparet també en Puigoliu, també hi ha una sardana d'en Vilaprinyó que me l'ha presentat i m'ha agradat, i una sardana per a vosaltres, que també està molt bé. Una combinació d'autors que viuen amb autors catalans més antics. Penso que serà un concert també molt variat i molt apropiat per Sant Jordi.
1: Prokofiev, jo recordo una entrevista que et vaig fer fa ja bastant, potser un any i pico,
0: sí,
1: em vas dir que era un dels teus...
0: A Prokofiev sempre m'agrada molt. Bona, Prokofiev, aquí m'anomenes. És potser un dels compositors més grans de tot el segle XX. En sabia tant. Era un gran pianista, un gran compositor, va escriure molta música, va estar casat amb una catalana.
1: O sigui que això és, és un punt més a favor.
0: Encara que al final no va ser massa bo, però sí que és veritat que tenia connexions en Catalunya amb Prokofiev.
1: A més, és curiós, per això, és un compositor que va estar fora i dins de la Rússia estalinista.
0: Bé, ell va néixer a Rússia, però...
1: va
0: viure als Estats Units, va viure a França, va viure a Europa, moltes... I al final va voler tornar a Rússia, perquè li va semblar que els russos l'estimarien moltíssim, que tinguia molt èxit, i va voler tornar, i no li va anar tampoc massa bé,
1: Que a vegades no es pensa això, que qualsevol artista, en aquest cas parlem de compositors, no s'acaba només amb la seva capacitat per poder fer un tipus determinat de música, sinó quin entorn té que fa que li deixi, que l'ajudi, o que en canvi doncs li posi moltes traves.
0: Li posa moltes traves, va tenir molts problemes, pobret.
1: Sí, que un senyor com Stalin pogués dir un compositor que allò que havia escrit era la... era una porqueria que no es podia fer.
0: Sí, sí.
1: Vull dir...
0: I estava assenyalat. I a més que em podien matar,
1: Per això, casualment, o sigui, que passava per un lloc i mira... Sí. Però això continua passant, Sense compositors, però continua passant. Malament. Bé, i acabem el mes de maig, un quart dels concerts, després hi ha una altra cosa que també podem comentar. Acabem el mes de maig, Josep, doncs amb una peça que tothom coneix.
3: Bé, la veritat és que és una mica comercial, també. O sigui, fer la suite de Carmen i el bolero de Ravel, vull dir, és un concert que ja ven pel títol, no? Vull dir, fer el bolero de Ravel és curiós, perquè el bolero de Ravel és una música que realment és un exercici tècnic, amb el sentit de que és una música que comença amb una melodia, no?, amb uns decibels, molt pocs, 20 decibels. La següent variació, 22 decibels. La següent variació, 24, 26, 28. I cada vegada combinant tots els instruments, perquè ell era un geni de l'orquestració, per veure l'equilibri i com podia augmentar molt subtilment la intensitat sonora, però sense que es notés. Clar, això nosaltres no som conscients, però el nostre cervell, que és molt més intel·ligent que nosaltres mateixos, va veient la progressió i al cap de 18 minuts, amb l'escalt final, es torna boig i explota. Vull dir, és una música subliminal, també, no?, que funciona. Sempre ha funcionat.
1: Sí. Si veiéssim físicament això,
3: sí,
1: aniríem veient com els músics que estan allà, doncs...
3: Ostres, es podia fer... Mira, quina idea més bona.
1: Es van aixecant, o se'ls aixequen els instruments.
3: Escolta, una vegada van fer-ho, hi havia el McLaren, va fer un concert de màgia,
1: sí, que el concertino...
3: tenia un artil·lugi.
1: Vam desaparèixer, a més a més.
3: Vam desaparèixer, però jo dic una prèvia, que havia el concertino amb una cadira, que ara no explicaré massa, però que era especial, que de cop i volta, quan feia el solo, que era aquella cosa emocionant, doncs s'elevava, i veies el concertino que s'elevava, i quan deixava de fer el solo, baixava. Era un dels detalls d'aquest concert, i va ser molt, molt, molt emocionant.
0: Sí, sí.
3: Jo vaig dir, ostres, això podíem fer-ho. Però
1: desapareixia tota l'orquestra, tu.
3: L'orquestra va desaparèixer.
1: Estaves allà, però què passa? On està aquesta gent?
0: Sortia de l'escenari.
3: No, això de desaparèixer l'orquestra va ser que hi havia el McLaren i van fer tot de coses d'aquestes petites, no? Per exemple, jo què sé, allò típic de que poses un músic a dintre d'una caixa que li veus les mans i li veus la cara i llavors després el parteixes per la meitat, doncs aquell músic, que de clarinet, doncs la meitat només tocava com a solista, per exemple, i coses d'aquestes. I al final ens vam posar en una plataforma, va fer uns passos màgics i vam desaparèixer. I llavors vam aparèixer per darrere. Va aparèixer per darrere tocant, envaint la platea, doncs des de darrere, des de l'amfiteatre. Sí. Bueno, va ser una cosa espectacular.
1: Va ser, No, home, va ser molt, molt
0: està
1: efectiva.
0: Bé, està bé, està bé. Quan ho va fer, això?
2: Ostres, fa temps ja, eh?
1: Sí, això estem parlant ben bé de 15 anyets. És que, bueno, el teatre doncs, en farà el mes de setembre, en farà 33.
2: Va néixer el 93. Nosaltres vam començar el 90 i el teatre va ser el 93.
1: 33, o sigui que...
0: Ja hi ha història aquí, eh? Ja comença a haver història,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, hi ha una història molt llarga. Hi ha un llibre de, dels 25 anys primers...
2: Que va fer ell, que el va fer, que el va fer tu. Jo,
1: sí. I ara estic esperant per fer els 25 anys següents.
0: Ben fet.
2: Bueno, encara falta per 25 següents, eh?
1: Home, sí, ja em sembla que jo no... Em sembla que no ho veuré. Em sembla que no ho veuré. Bueno. Ja m'agradaria, ja sí, m'agradaria, sí, sí. Perquè no... Bé, a part d'això que estem, hem tancat ja, diguéssim, la programació 26-27, però hi han dos concerts dedicats a Pau Casals.
2: Resulta que és l'aniversari Pau Casals, fa 150 anys del seu naixement, i aleshores amb la Fundació Pau Casals del Vendrell doncs vam parlar de que estaria bé fer algun concert homenatge. Això han passat diverses coses. Primer, han fet un concurs... A veure, hi ha una cosa que s'ha d'explicar prèviament. La fundació que diguem-ne, gestiona l'Orquestra Simfònica Sant Cugat també gestiona l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya. L'Orquestra Simfònica Sant Cugat és l'orquestra professional amb el Salvador Bruton com a director titular, i la Simfònica Juvenil de Catalunya és una orquestra de joves amb el Jordi Picorelli com a director, sí, titular. Llavors, aquesta amb la logo de l'Orquestra Simfònica Juvenil han fet un concurs de joves xelistes. Doncs, llavors, el guanyador d'aquest concurs, que és una noia molt bona, que ara en aquest moment, perdoneu, però no tinc el nom al cap, farem el concert de violoncel i orquestra de Haydn pel tema del violoncel. I la Fundació ens passa unes petites filmacions, vídeos del mateix Pau Casals dient unes coses, uns consells i tal. Llavors, amb això fem un concert com de cambra. I aquest concert suposo que rodarem bastant per Catalunya perquè és un concert molt atractiu. I això és un concert amb orquestra de cambra. És a dir, de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat agafem uns quants músics, que poden ser 20-25, i llavors fem un concert de cambra que en diem amb músics de la Simfònica Sant Cugat. No és la Simfònica Sant Cugat, eh? I aquest concert, doncs, estarà molt bé, estarà molt bé.
1: Però es farà, què es farà? Nosaltres, a l'aula?
2: Nosaltres, en principi, el tenim que fer a Sant Celoni, per exemple, hores d'ara a Sant Celoni, i aquí, el 9 de gener, nosaltres aquest tipus de concerts el fem a l'Aula Magna. Sí. El que passa que aquesta vegada vam dir-ho a l'Ajuntament si volíem fer, que si volia no podíem fer-ho al Teatre de la Unió, però no ens han contestat, vull dir, no sé si es farà o no.
1: No s'ha contestat? No pot ser.
2: No, bueno, no ho sé, vull dir que suposo que deuen tenir les seves coses i les seves programacions.
1: Segur.
2: No ho sé exactament com anirà això.
1: Segur.
2: Però que el farem
1: jo
2: segur.
1: Espero que us contestin.
2: No, que el farem segur.
1: Espero que us contestin.
2: El nostre públic gaudirà d'un grandíssim concert amb homenatge a Pau Casals. Ara, no sé si serà aquí o allà, això no ho sé.
1: Bueno. La qüestió, Josep, és que es faci.
2: Sí,
1: clar,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí.
1: I que arribem a punt aquest que es pugui fer.
2: Sí, sí.
1: Perquè s'ho mereix Pau Casals, sí, i ens ho mereixem tots plegats. Sí, sí. Salvador,
0: digues.
1: Molt content d'haver vingut altra vegada aquí.
0: Hem fet un
1: repàs general a partir del mes de juliol fins al mes de maig de l'any que ve.
0: Hem cobert un any sencer.
1: Un any gairebé un any sencer. I Josep, no cal dir-ho. Doncs que continuï i que tinguem espais, cada vegada més espais per poder fer tot tipus de música.
2: A veure.
1: Amb comoditat i amb qualitat tècnica. Gràcies a tots per haver vingut.
0: Gràcies per vosaltres.
1: I gràcies a l'apuntadora que està en un racó i no diu res, ni jo penso dir-li res més.
2: Molt bé, Cristina.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Gràcies, fins aviat.

Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ens queda molt poc temps. Això que esteu escoltant és Astres, una cançó del Manu Guix. I per què? Perquè el Manu Guix finalment sí que podrà interpretar el seu concert al 12è cicle a l'Aire Lliure de Vall d'Oreig, al passatge de Can Bor, aquest divendres a les 21:45. Us he de dir que les entrades estan exaurides, però potser arribeu per allà i podeu escoltar alguna cosa. Però avui, avui a les 20 hores, al Bar Bocamoll, al Casal de Torreblanca, la Pua presenta concert de petit format amb el grup Arremissar, covers i fusió llatina. I el dissabte, també a les 21:45, el tercer i darrer concert d'aquest cicle que parlàvem, de Vall d'Oreig, amb la petita sinfonia de l'Ensemble Pirena, que ens posa una mica de música. I us deixo amb música Connexió Bach, pàgimament interpretada per l'Ensemble Pirena. I la setmana que ve parlarem de Dolors Vilassau i de les lectures a la fresca, aquelles que no es faran. Adeu!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL,

Butxa qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'MD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
1: Hola de nou, benvinguts a Vins i teca. Avui tenim a la Judit Calix.
2: Exacte.
1: És que no sé si era
2: bon
1: Calix
2: dia.
1: O Calix. Calix.
2: Calix.
1: Calix.
2: Calix. És com a l'Astèrix i a l'Obèlix. Doncs,
1: però igual. Amb Judit.
2: Exacte.
1: Benvinguda, Judit. Gràcies per venir. I tenim a la Eva Vicens, que ens fa molta il·lusió que siguis aquí, Eva.
3: Gràcies, igualment.
2: Sí, a mi també un plaer compartir taula amb tu i l'Eva.
1: Sí, sí, sí, que ja us coneixeu i... I, bueno, hi ha molta cosa en comú tenim, crec jo. Començarem parlant amb tu, Judit. Ets la directora de la revista Cuina, entre moltes altres coses. Tens una trajectòria d'uns 20 anys, més o menys, amb el món editorial. I ara, fa quant que estàs a... la revista Cuina?
2: A veure, jo t'explico. Jo vaig ser la primera directora del Cuina, llavors descobrir Cuina... enguany Cuina fa 25 anys, estem en ple any de celebracions, i jo sempre dic que vaig tenir la sort de conèixer dos cuines molt diferents. El primer va néixer com un fillet de la revista Descobrir Catalunya, i fins i tot vam fer un qualitatiu, doncs, que va sortir amb el Descobrir Catalunya, uns números que eren més curtets, una mica perquè llavors, avui ens pensem que tots els diaris tenen seccions de gastronomia, que els cuiners són molt coneguts, però fa 25 anys no era així. I llavors vam fer aquest test, i la veritat és que la revista va tenir molt bona acollida, l'editorial llavors, l'empresa va ser molt valenta, perquè treure una revista, doncs, més de nínxol, no tan generalista, doncs, i en català, doncs era tot un repte, però ens n'hem sortit, i llavors ara estic com en una segona etapa, doncs, que és el que et deia, és una revista totalment diferent del que eren uns inicis, que clar, al principi era només per un públic lector, doncs, de paper, i ara som molt més.
1: Sí, sí, de fet, Judit, t'he de dir una cosa que m'ha fet molta il·lusió, perquè jo sóc subscriptora a la revista.
2: Sí.
1: Llavors, he vist...
2: Ai, mira!
1: Quan m'ha arribat el dels 25 anys, dic, ostres, i he començat a mirar i he vist la teva foto amb aquesta, que era el primer número, no?
2: Sí.
1: I dic, quina il·lusió! I jo no sabia que tu eres l'editora al principi.
2: Ves que gairebé no se'm reconeix, perquè semblo una nena que estigui estudiant de pràctiques...
1: Sí, sí. Bueno, clar, són 25 anys.
2: A la revista, clar, són 25 anys.
1: Wow.
2: De fet, avui ens hem trobat amb el Toni Massanès, que també és un... ja col·laborava en el primer número, i ell ahir va escriure una nota al LinkedIn que deia tenim una edat, certament tenim una edat, perquè quan dius que jo dirigia i ell va col·laborar ja en la primera revista, doncs és que han passat moltes coses, però a mi em fa molta gràcia perquè és una revista que els continguts t'ho podries llegir ara i és molt interessant.
1: Sí.
2: O sigui, dius, llegeixo l'entrevista en el primer número. Hi havia un reportatge central dedicat a la xocolata, però hi havia una entrevista al Santi Santamaría, per exemple. És supervigent i superinteressant el que explicava. I com a recordatori, mira, precisament en aquest número no, però en el següent, en el juliol-agost, fem una mica de selecció de continguts passats, doncs una mica perquè no tothom... té, com tu, el número 1,
1: sí.
2: I llavors destaquem, doncs, alguns reportatges així que nosaltres considerem, doncs, emblemàtics o seccions que jo, per exemple, aquí havíem tingut una secció en el número 1, que era aquesta dels sabors de món, que convidàvem cada mes, doncs, a un escriptor. Doncs en aquest, per exemple, el va escriure el Josep Maria Espinàs, però en tenim del Manuel Vázquez Montalbán, del Narcís Comadira, també d'un munt de periodistes doncs, de renom.
1: Clar.
2: I clar, són escrits que bueno, és una edició, conserva perquè és de col·leccionista.
1: Sí, sí. No, no, és un...
2: Pensa que no tenim ni arxius digitals. No, és que jo en tinc una, a la revista en conservem una altra, però no hi ha l'arxiu digital. Hi ha alguns números que s'han perdut, i aquest és un d'ells.
1: Sí, sí.
2: Ho hem hagut de digitalitzar de nou.
1: Sí, crec que va ser el Fòrum Gastronòmic de Girona, crec que me'l van donar, crec, no me'n recordo molt bé, o potser de Vic, seria la segona
2: potser,
1: edició
2: sí.
1: de Vic.
2: Jo crec que podria ser de Vic perquè sí, allà sí. vam fer una exposició amb fotografies de l'Enrique Marco,
1: sí.
2: que és també col·laborat des del primer número, i que ha fotografiat a tots els chefs del país, i allà vam fer una exposició. Mm-hmm. Segurament devia ser...
1: Clar, és com un legat, és com una enciclopèdia
2: sí.
1: que amb els anys s'ha anat...
2: Sí, sí, a mi és una... És allò que et dius, hi ha feines que t'han marcat la vida, doncs el cuina a mi m'ha marcat, no? Tant al començament, que ho vaig patir molt perquè era, bueno, devia tenir uns 27 o 28 anys, però potser era molt jove per la responsabilitat, i ho gaudeixo més ara que no llavors.
1: Clar,
2: llavors
1: clar.
2: Patia més que m'ho passava
1: clar,
2: bé.
1: Clar, imagino que estàs més...
2: Sí,
1: bueno,
2: sí, sí. L'edat et dona...
3: Sí, sí. Ets més conscient
2: sí.
3: també de que
2: sí, sí.
3: estàs tenint
2: sí,
3: entre
2: sí.
3: mans.
2: Exacte.
1: Sí, sí, sí. I com és el dia a dia en una revista... Cuina,
2: mira, avui dia, per això us deia, us explicava que és molt diferent al que era abans, que al final dirigíem uns continguts, que eren uns textos i unes fotografies i uns col·laboradors, i ara que tenim l'edició digital, tenim xarxes, que seria un altre canal, no? Que xarxes inclou, sobretot per nosaltres són importants, l'Instagram, tenim, em sembla, 55.000 seguidors, som com un petit influencer, no som com la Laura Escanes, però tenim molts seguidors. I després també newsletter, ens funciona molt bé la nostra newsletter, perquè al final és l'actualitat de la cuina catalana o del panorama culinari actual. I a més de tot això, doncs, estem molt involucrats en altres projectes tan audiovisuals, perquè nosaltres formem part del grup Abacus, de la cooperativa Abacus, i nosaltres estem al departament d'Abacus Media, però també col·laborem, fem col·laboracions interdepartamentals doncs, amb Abacus Idea, que fan audiovisuals, fan documentals, fem esdeveniments, fem una mica de tot. Llavors, no és, o sigui, ara em dedico doncs, a la revista, doncs em dec dedicar doncs, bueno, doncs, la meitat del meu temps a la revista i la meitat del meu temps doncs, a altres projectes doncs, dins el marc de la marca Cuina, que és una marca reconeguda, molt reconeguda al país. I bueno, tenim la sort d'això. Moltes vegades això, sí, la marca molt coneguda del país, però ens diuen molt cuines, com el programa de TV3, que a vegades... Sí, però jo no ho corregeixo. Jo dic, et situen. A vegades també els diuen, a mi em diuen, no, a mi em diuen cuina, doncs a nosaltres
1: sí.
2: cuines,
1: sí.
2: I, o descobrir cuines, també ens ho diuen, o sigui, totes les variants.
1: Sí, sí.
2: Però sí, sí, és una marca que la gent la té molt i l'han viscut molt a casa.
1: Mm-hmm. Sí, o sigui, 25 anys és un temps, eh?
2: Sí, són generacions,
1: sí, sí. Ja. I creus que el format paper s'anirà perdent o creus que seguirà? O sigui,
2: jo penso que depèn del producte que t'ofereixi. Hi ha productes, doncs, per exemple, les revistes que eren més exclusivament tipus receptaris, com aquells que feien el Lectures o el... Ara no recordo ni com es deien, però aquells que només eren receptes, aquests s'han perdut, perquè tu entres a internet, no? O ara amb la intel·ligència artificial, i pots preguntar la recepta que vulguis. Per això nosaltres també ens centrem molt en cuina catalana, no? Nosaltres sempre diem... O sigui, hi ha moltes receptes que... no les trobaràs al ChatGPT de les que publiquem nosaltres. És una cosa creada moltes vegades que sí, són variants amb una base catalana o amb influències, però hi ha alguna ment darrere, o sigui, som nosaltres que li donem sempre un determinat encaix que són novedoses.
1: Mm-hmm.
2: Perquè tothom pot trobar avui dia uns macarrons, però bueno, és donar-li doncs, aquest al punt. També quan vam fer l'edició digital, que és recent, és del desembre del 2025, També incloem nosaltres un bueno, tenim un assistent de cuina, que és amb intel·ligència artificial, i llavors amb la base de receptes, que nosaltres tenim unes 4.000 receptes, doncs, publicades des dels 25 anys d'història, doncs tu li pots dir em pots muntar un menú, doncs, per una persona celíaca que ve aquesta nit a sopar a casa meva, i doncs ell t'ho diu amb les receptes que tenim nosaltres publicades. Mm-hmm. Llavors, doncs, bueno, doncs, intentem sempre estar, doncs,
1: al dia,
2: sí, sí, perquè sí. Si no és això o morir.
1: Sí, sí, sí. No, jo espero que no mori mai els formats en paper, revistes, llibres,
2: sí.
1: Perquè és una altra experiència.
2: Sí, i a més, mira que tu tens l'opció de digital, no? Però és tan diferent agafar el cuina i mirar les fotografies, perquè quan hi ha un a nivell de gràfic, no, de grafisme, doncs, que està tot tan cuidat,
1: sí.
2: Clar, és diferent.
1: Sí.
2: Tu entres a aquest mateix, doncs, contingut, però ho mires, doncs, en el digital, evidentment la informació és la mateixa, però no, el gaudi jo penso que no és, no és igual, encara que digital sí, ho pots portar tot arreu, no et pesa, pots fer la consulta doncs al minut, però quan tens el moment, per això la majoria de molts subscriptors tenen les dues opcions, o sigui, tenen la print i la digital, doncs quan volen fer consultes.
1: I sabeu l'edat dels subscriptors, per cert? Em pregunto si és gent d'una certa edat o si també hi ha molta gent jove que està llegint.
2: Sí, nosaltres tenim detectat que és a partir de que la gent doncs, s'aparella i comença a tenir nens petits, hi ha una tendència a donar més importància al fet de menjar bé, a comprar doncs, producte doncs, de proximitat i vaja, és que al final una aposta per una bona alimentació és una aposta per la teva salut. Mm-hmm. Quan tens nens, normalment t'hi fixes més. O sigui, a partir d'aquesta edat dels 30, ara que la gent tenim nens més tard, doncs 30 i pocs, fins
1: al final.
2: Sí, sí, quasi. Sí. Tenim lectors molt fidels, com tu.
1: La meva mare, que tenia 89 anys, fins al final. Sí, sí, totalment.
2: Però ens sorprèn, perquè a vegades que hem fet esdeveniments que tu dius, bueno, tenim totes les revistes a la casa i fan viatges i tot això, nosaltres a vegades hem fet esdeveniments i ve gent de totes les edats. Jo també és maco, perquè comparteixes taula doncs, amb gent que pot tenir des de 20 i pocs fins a, doncs, a 60, bueno, els que assisteixen actes, ja, segurament n'hi ha de molt més grans, no? Però llavors ja fa més mandra potser bellugar-te. Però sí, és una... És una revista que l'interès pel món de la gastronomia i de la cuina existeix, però el poses potser més en pràctica doncs això, quan comences a crear la família.
1: Sí, és que ara estava pensant, podríeu tenir una... No sé, crec que no el teniu, però podria tenir una part de la revista dedicada als nens, que fossi la seva part, no? De dir...
2: N'havíem tingut.
1: Havíeu tingut.
2: N'havíem tingut, sí. En diverses ocasions, l'última diria que amb l'Ada Parellada, que feia cuina per nens, i la veritat era que després ha fet llibres ella també, eh? Però sí, havíem tingut receptes. També és el que intentem, que cada any anar renovant les seccions.
1: Sí, sí, sí.
2: O sigui, encara que siguin els mateixos col·laboradors, sí, però jo mateix els hi vaig dient, doncs bueno, doncs fas això, doncs ara què pots fer de diferent, no? La Maria Nicolau col·labora amb nosaltres, doncs ara el número de juliol i agost doncs estrenem secció, a veure què us semblarà. I sí, la qüestió doncs no para mai.
1: Sí, bueno, la Eva tu has estat aquí.
2: L'Eva també ha fet, has escrit diversos reportatges.
3: Un parell de reportatges i he de sumar amb el que deies, bueno, felicitar-vos pels 25.
2: Gràcies.
3: Perquè jo recordo que just vam acabar la carrera fa 25 anys i ja ens van dir en el seu moment que el paper moria, amb la qual cosa super fantàstic que seguiu en vida, però a més una mica del que deies tu, del perfil de continguts, és que crec que realment es treballa absolutament de manera molt exquisita, no sé com dir-te, o sigui, es treballen molt bé les fotos, es cuida molt el tipus de publicació i crec que seguirà amb el que deies, que potser sí que el paper seguirà, òbviament els nínxols sempre són molt específics, no? Però tinc la sensació que segueixen els productes que estan ben cuidats,
2: sí.
3: Des del punt de vista estètic, maquetació, gràfic... I sí, responent-te, de fet l'últim article era sobre les varietats, però el primer que vaig col·laborar amb vosaltres va ser sobre... sobre, a veure si recordo el títol no el recordaré, però era sobre tot el que es pot fer aprofitant el raïm una vegada li treus el suc, o sigui, totes les possibilitats que et donava, i veient les imatges maquetades em vaig caure. O sigui, fins i tot a mi em va sorprendre el fet de que les imatges que t'acompanyaven superbé el text i gairebé parlaven soles sense llegir el que explicàvem amb el text. O sigui, sí, realment sí. És boniquíssim.
2: La secció de vins ha viscut diferents etapes al llarg de la nostra trajectòria, però darrerament una de les coses quan jo vaig entrar que li vaig voler donar és doncs, més pes, no? Té més pàgines, hi ha un reportatge fix cada mes, perquè per mi, encara que tots els indicadors, tu diràs, ho explicaràs millor que jo, que indiquen que la gent jove que no veu tan vi o es centra més en vins doncs, escumosos i vins blancs i rosats, però per mi és tan, forma una part tan important de la nostra identitat que l'hem de tenir, l'hem de destacar i des de moltes vessants. I jo per això estic, bueno, estic molt contenta de la secció de vins. I a més, tenim la coordinadora, és la Margalida Ripoll, que és una persona hiper, super reconeguda en el sector del vi. I bueno, penso que estem, bueno, mira, em sento satisfeta.
3: No, jo crec que val la pena. Sí, has d'estar-hi i sí que és veritat que la Margalida és un tòtem. Jo crec que tenir algú com ella és una sort, però vaja, que al final també és com, potser fins i tot això, com es decideixen els... Entenc que la feina vostra editorial, la part més complicada és decidir, no?, que hi poses o que encabeixes amb cadascun dels números. I parlar, per exemple, de la part de la reaprofitament del raïm o del vi o totes les diferents vessants són articles que no acostumes a tenir. I lo bo, jo he fet només dues col·laboracions, però dels dos articles la sensació que et queda és que et dona el temps suficient com per treballar-lo amb aquell segon o tercer pas, i més venint de digital, la Margalida i jo havíem coincidit al Va de Vi, molt de temps, i clar, vens del digital, que tot és tot tan immediat i tan ràpid que gairebé no et dona temps a repensar, i el record que et dona poder escriure en una revista com Cuina, i entenc que altres del vostre grup, és que tens aquesta possibilitat de llegir, rellegir i fer el següent pas, que dir, vale, pues ja no és només una cosa que mori demà passat, sinó que, com estaves dient, al final és arxiu. Clar. Estàs explicant la història de la cuina des de totes les mirades, afegint-hi també el vi, que no deixa de ser un ingredient més, si vols.
2: Clar. També és una manera, o sigui, aquest punt de repòs, no?, que li posem als reportatges i als articles, és una manera de diferenciar-nos al final dels diaris, no? Ells fan pues, l'actualitat, bueno, jo veig les meves companyes, no?, que estem a un acte i elles doncs, volen publicar les primeres doncs, perquè és el que al final impacta més. Però nosaltres sempre hem d'oferir, jo a vegades prefereixo no publicar-ho en el moment i fer una altra versió diferent, més reflexionada, no? I això és el que mirem de fer també bueno, perquè ells tenen un paper i nosaltres, que som una revista mensual, en tenim una altra.
1: Total. És molt maco el que has dit de repòs, perquè realment no aneu amb pressa. A veure, si no ho publiqueu amb un número, podeu fer-ho al proper, però és cert que és un periodisme diferent. Sí. Jo vaig sortir a la revista amb el Josep Socarrats quan estava ell fent una classe de cuina, del Nadal anglès.
2: Ah.
1: Perquè jo sóc mig anglesa. Llavors va ser per al número de Nadal.
2: I de quin any va ser, ho recordes?
1: No ho sé, i no trobo la revista.
2: Clar, és que el Josep és el director que més anys ja ha estat. Llavors Clar, jo vaig estar, després va venir les directores, la Trinitat Gilbert, no sé si... No, abans la Clàudia Pujol, la Trinitat Gilbert, i després ja el Josep, i després he tornat jo.
1: Sí,
2: imagina't. Sí. Bueno. I, clar, és que són molts anys, ja han passat molta gent.
1: Molta gent.
2: I el que és sorprenent és que hi hagin allò encara col·laboradors que existien al número 1. Sí, sí. Entre ells, doncs, fotògrafs, la Becky Lawton, potser és una de les fotògrafs doncs, de cuina, doncs, més reconegudes doncs, que tenim a casa nostra, l'Enrique Marco amb retrats de chefs, Massaners... Bueno,
1: això diu diu molt de la revista i de la gent que hi ha darrere.
2: Sí.
1: I com contacteu amb els chefs? Els truqueu vosaltres? Us truquen ells? O sigui, com busqueu la gent que surt a la revista?
2: Mira, nosaltres fem tenim una planificació anual. Uh-huh. Llavors, normalment, els temes, diguéssim, centrals, doncs, si és aniversari, doncs, ja tenim clar que hem de fer alguna cosa especial, no? I després, doncs, bueno, marquem els temes grans, igual que l'entrevista. Normalment les entrevistes aquestes més llargues amb els cuiners, doncs, també els tenim marcats perquè hi ha alguns que tenen una feina de producció molt llarga. Mm-hmm. Per posar-te un exemple, el José Andrés, que va sortir diria que el desembre passat, clar, doncs hi ha una feina de producció important, perquè sí, ja té molta gent darrere. Fins que contactes amb ell, doncs, directament, i t'ofereixen un dia, doncs, més has d'anar, doncs, demanes a cuiners amics que comparteixes contacte, doncs, que t'ajudin, i al final l'aconsegueixes, no? Mm-hmm. Hi ha d'altres, doncs, d'altres seccions, cuiners, doncs, que obren un restaurant i tot això, molts d'aquests sí que ens ho fan saber, mm-hmm, i es donen a conèixer com molt bé fan. Mm-hmm. El que sí que... Nosaltres, jo sempre dic al meu equip que hem de tenir, o sigui, nosaltres no només informem de cuiners o de restaurants o de productors de Barcelona i àrea metropolitana, sinó que jo, com que sóc de comarques, reivindico molt sortir de fora de Barcelona. Uh-huh. I llavors, per això, doncs, si ho mireu, potser hi ha gent que dius, ai, aquest està fora d'una mica de la ruta habitual que surten en els diaris o tot això, uh-huh, però ja penso que ho hem de fer, és el nostre paper.
1: Totalment.
2: Ens obliguem a sortir d'aquesta zona de confort, perquè de Barcelona t'arriben moltes propostes. Uh-huh. Tu sabràs, moltes presentacions es fan a Barcelona, sí, sí, la majoria d'inauguracions, uh-huh, però el xulo és anar-te'n al Pallars, uh-huh, i destacar gent d'allà, per mi, que també els de Barcelona, uh-huh, però també forma part dels nostres fonaments, de la nostra base, no? Del que volem fer, doncs, és cuina, però és per tot el territori.
1: Clar, és que Catalunya és gran, i s'ha de poder cobrir tota la zona de...
2: I mira, doncs ara, per exemple, es van celebrar els Premis Nacionals de Gastronomia a Pedralbes, em sembla que fa un parell de setmanes, sí, de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, i van donar el Premi de Cuinera Revelació a la... Ara no li diré el nom, es diu Laia, però no li diré el cognom perquè és que la pifiaré segur, que sóc fatal pels noms, però que és d'un restaurant que està a Solsona, que és de Mare de la Font, i com a cuinera de revelació, és una noia que de revelació en té poc, vull dir que fa molts anys que a mi m'encanta que sigui revelació per la gent que no la coneixia, no? Però és una persona que nosaltres ja havíem tret i havíem fet reportatges amb ella, i això també, doncs, dius, doncs, bueno, doncs mira, doncs anem pel
1: camí correcte.
2: Sí, sí, sí. I si a partir de nosaltres, doncs, la gent descobreix, doncs, restaurants o cuiners o propostes o productes, doncs, que no surten tant, doncs, doncs millor.
1: Totalment, sí, sí, ja estic d'acord. Crec que és molt important donar visibilitat a restaurants més petits o producte que no sigui una cosa super... com un, jo què sé, l'oli, que és més conegut, però hi ha productes de petits pagesos que també és important donar.
2: I tant. A vegades tenim joies, com ara recordo el reportatge que vam fer enguany de l'espàrrec blanc de Gavà, no? Mm-hmm. Que tu dius, és un producte que només el trobes al mercat 4 setmanes. Mm-hmm. I a més només per la zona de Barcelona, perquè tenen una producció que no els hi permet tampoc portar-lo enlloc més. I molta gent li preguntaries quin és el dels cultius més importants a Gavà? I estic segura que no. Llavors, posar el teu petit granet de sorra, doncs, a que es conegui aquests... És que més queden una desena de pagesos que cultiven a l'espàrrec de Gavà, doncs, hosti, dona'ls-hi valor, no?, a la tasca que estan fent, d'alguna manera, encara que sigui una petita aportació des d'una revista, doncs, modesta com el Cuina.
1: Sí, van venir els del Parc Agrari de Baix Llobregat fa 2 o 3 setmanes i realment hi han coses molt interessants que s'està fent.
2: La carxofa...
1: Sí. Molt interessant. Llavors, Judit, tu com veus la gastronomia catalana? En quin moment estem? Creus, i també en el mapa mundial, en quin... Creus que és més conegut ara?
2: A veure, és una pregunta complexa, perquè, o sigui, cuina catalana... ara hi ha molts restaurants, reconeguem que fa uns anys era molt difícil trobar un fricandó o uns macarrons al Cardenal a Barcelona, ara no, ara hi ha una tendència doncs, a que obren moltes bodegues o bars que tens, pots trobar doncs, aquests plats típics de casa nostra, sempre passats per la revisió, però per altra banda les cases cada cop cuinem menys. Això hem de ser realistes, no? Sí que és cuina catalana tot. Ara estava pensant un altre cop amb la Nicolau, que se'm diu, bueno, però és que la patata i la mongeta tendra també és cuina catalana. Sí, totalment d'acord. Però si en el súper ja veus packs d'aquests envasat al buit de patata amb mongeta tendra o de patata amb pèsol, és perquè la gent ho demana i no ho cuinen a casa, no? Llavors, la cuina catalana és coneguda internacionalment? Quan venen els turistes, jo veig molt que van a... Sí, deuen anar doncs, al Set Portes o algun que tingui interès en cuina catalana, però a la Boqueria, si tu vas a la Boqueria com a turista i estàs un dia aquí, t'endús alguna idea del que és la cuina catalana? Jo diria que gens, ni mica. Vull dir, no... Sí, trobaràs batuts, trobaràs fruites... quan vas a fora de Catalunya, a l'estranger, si tu vas a un restaurant... Hi ha de cuina espanyola que trobaràs tapes, no? Però cuina catalana n'hi ha pocs. Sí que hi ha un a Tòquio, al Masia, i hi ha un... O sigui, la cuina catalana com a tal, així com coneguda com la cuina francesa o com la cuina italiana, que a més no és la cuina només italiana, sinó que trobes cuines de diverses regions italianes i que en pots trobar, o coreana o tot això... Jo diria que jo no tinc aquesta percepció que sigui coneguda. Ara acabem de passar a la regió mundial, Catalunya, regió mundial de la gastronomia, no? Suposo que alguna cosa ha ajudat doncs, a donar-la a conèixer. Però és això, jo quan trobi, doncs, anem un dia a la... allà a Nova York, a Manhattan, i trobem un restaurant, doncs, que trobem cuina catalana, doncs ja t'ho diré, però de moment...
1: Sí, és curiós, això, la veritat, perquè és una cuina molt, molt interessant i molt, molt diversa.
3: Molt rica.
1: Sí, i no entenc com no ha... A veure, jo intento promocionar la cuina catalana perquè faig tallers de cuina amb maridatge de vins i és cuina catalana, perquè hi ha molta gent internacional que viu a la zona... I quan coneixen, jo què sé, mar i muntanya, fideuà...
2: És una meravella, tot
1: sí,
2: això.
1: Sí, realment els hi agrada molt. Vull dir que és una... No sé, és curiós.
2: Sí, jo és això, vens més a l'exterior cuina mediterrània, cuina, entre cometes, espanyola, que tampoc no és espanyola perquè hi ha una mica de tot, no? Hi ha, fan tapes, fan pues, braves... Però esperem.
1: Sí.
2: També a veure si han fet aquestes totes... L'altre dia llegia la memòria de la regió mundial. S'han fet més de 500, gairebé 500 accions. Clar, tampoc a vegades la resposta o l'impacte no és immediat.
1: No, clar. No, jo crec que hi ha interès, perquè hi ha, evidentment, amb els cuiners com Ferran Adrià, sobretot, o els germans Roca i tots... s'ha posat molt en el mapa en el mapa s'ha posat a dalt de tot.
2: Sí, però encara que tinguin alguns base catalana, però és una cuina
1: sí,
2: més d'avantguarda, no? Diguéssim, però
1: sí.
2: La cuina catalana tradicional i sí que hi ha tots els visitants, n'hi ha de tota mena com nosaltres ens passa quan anem a un lloc, o sigui, sí que hi ha gent que té un interès que una de les dels puntals del seu viatge és descobrir la cuina dels llocs que visita. Però jo sempre em quedo amb el dubte aquest de que si, no sé, ens heu faltat un punt de màrqueting...
1: Sí, crec que sí.
2: Com els italians?
1: Sí,
2: o...
1: sí. Ens ho hem de creure més, potser. Uf, bueno, no farem el break de música perquè no tenim temps, com sempre. Parlarem, tornarem amb tu, Judit, i comencem a parlar una mica amb la Eva... que déu-n'hi-do el currículum també, comunicadora, sommelier, ens hem conegut, i eres directora de Va de Vi i dels Premis Binaris, WST3, vamos, o sigui...
3: Un no parar.
1: I, bueno, ens vam conèixer, crec que les dones del vi, no? Quan, crec que tu i jo ens vam conèixer
3: allà. Sí, o abans a l'escola. Abans...
1: Era abans, sí?
3: Compartim classe, no?
1: Ah, sí, sí, sí, sí, però ja havíem començat el curs, sí? Sí? Sí, sí, ah, mira, sí, sí, quina sí. Memòria, val. Sí, sí, doncs, sí. Eva, benvinguda, gràcies per venir. I explica'ns tu una mica el teu camí en aquest món tan interessant.
3: En un minut?
2: Per on començo, no?
3: Exacte, vaig néixer, no? Ostres, faig un resum sempre molt ràpid. A vegades la meva pare ja riu i avui riurà quan ens escolti. Però explico una mica que vinc del món del vi, de família de vi. I això és una cosa que ho he... Quan parlàvem de la consciència que et deia, Judit, aquesta consciència, quan li poses més d'adult, a casa meva bueno, han sigut, som família viticultora, no? I s'ha fet vi tota la vida. I és algo que de lluny ho veus tan... Ai, de petit ho veus tan lluny, de no m'interessa gens, no vull seguir el camí, i així. I després de moltes veremes d'aquelles de... com costa, no? Amb els anys, la vida, jo que sé, també mil casualitats sumades, resulta que t'acaben oferint la possibilitat d'explicar el món del vi des d'un altre lloc. O sigui, òbviament no es fer ni soc enòloga, ni sé fer vins, ni així, però quina part bonica de reconnectar amb el que és l'origen des d'una mirada diferent, no? Poder explicar pues, la feina que fem, no? Vaig fer periodisme sense cap interès en dedicar-me a especialitzar-me en el món del vi i... La vida, casualitats, suma de mil coses, al final arriba un moment en el que t'apareix l'oportunitat d'entrar en un grup, en el nostre cas, en el meu cas era el grup El Món, que abans no sé si era el grup Món quan vaig entrar, però vaja, va, doncs anem a fer els premis, no? I va ser com una reenganxada a lo que seria l'arrel, diguéssim, em vaig rearrelar a casa meva a través de la feina, no? De l'especialització que amb els anys, no sé si Judit et va passar, però quan fas el periodisme que et diuen has de trobar alguna cosa de la que puguis parlar amb una mica de coneixement, més enllà de saber parlar de tot i de res, pues, la part del sector primari pues, em va atrapar molt i llavors comença la formació, no? O sigui, en el moment en què jo vaig entrar coordinant els Premis Vinari inicialment, hi havia un director en el seu moment, i quan al cap d'un parell d'anys o així se'm dona l'oportunitat, també massa aviat, jo crec, vull dir, quan estàs als 30 encara et falta mitja vida per fer, no? I llavors la meva obsessió va ser formar-me molt, perquè, ostres, vaig ser una mosca collonera, realment, perquè volia conèixer els concursos abans de dirigir el concurs, saber una mica el que és un concurs de vins, no? Perquè et sembla com tot molt àgil, però és un món bastant dens, no? I llavors vaig anar a tastar les garnatxes del món, vaig començar a obrir-me, he tastat a concursos d'Itàlia, he tastat al concurs mundial de Brussel·les, i vas com veient que este món el comences i l'acabes mai, o sigui, és inviable, però per mi la formació i el fet de poder tocar una mica que eren les diferents funcions que després em demanaven a nivell feina, pues em van permetre en algun moment, tot i que mai vaig pensar que estava, no?, portant-ho com havia de ser, però bueno, et dona com una mica la base per dir, vale, vull seguir aquest camí i ara ja, bueno, ja em sembla que són 15 anys, vaig entrar el 2013, no, 15 no, 13, m'he passat. Però clar, són intensos perquè la part de la direcció dels premis et dona una visió del món del vi molt potent, com a mínim com a radiografia, de conèixer molt bé com està el sector. No es pot dir arxiu, òbviament no té res a veure, no? Però veure l'evolució del concurs, dels resultats cada any, pues, també et donen un panorama molt xulo de com està el sector. I després, a més, sumant-li el va de vi, que et dona ja el fet de poder escriure com a periodista del sector, quan ja comences a pensar que alguna cosa ja vas agafant, pues, bueno, al final fins avui. Mm-hmm. Curiosament, ja he passat del dia a dia de la pressa de córrer, no?, el que comentàveu també ara, a poder fer coses amb una miqueta més de pausa. Mm-hmm. Jo, super innocent de mi, quan vaig entrar al va de vi, el meu gran projecte era combinar lectura ràpida i lenta. No sé si existeix el concepte de lectura lenta, però vull pensar que és això, no? Que és la revista Cuina, que es pot sentar-te i llegir i no córrer i que el contingut al dia següent no hagi caducat.
2: Exacte. I que un dia l'agafes, poses una marca, un punt de llibre i continues quan vols.
3: I tornes a llegir i dius, i encara el que deies, encara té vigència o encara et fa com donar-li valor, no? Uh-huh. El dia a dia és bastant inviable fer lectures lentes perquè et fa córrer, no? O sigui, has de ser, no sé si sempre el primer, perquè ser el primer a vegades et fa lo de les fe de rates del dia següent, que tampoc és molt recomanable, però crec que és molt difícil amb un digital fer lectura lenta, bàsicament. No sé si els vostres números ho diuen, però... Ostres, era molt curiós, Alba de Vita, me conèixer l'evolució de l'audiència, per veure, pues, jo què sé, les lectures lentes que li deia jo, que ho intentàvem, algun article una mica més en profunditat i així. Curiosament, alguns funcionaven molt bé, òbviament has de saber trobar el que deies tu, Judit, o sigui, saber trobar aquella cosa que transcendeix de lo que tothom coneix, no? O sigui, descobrir perfils que siguin diferents, petits productors... sortir molt de l'àrea metropolitana, t'ho compro, o sigui, sent de la Terra Alta, que sempre et sents, no?, com a que estàs tan lluny de tot i que sembla que no existeixes, no? Poses sobre la taula alguns noms de gent que potser estan fora del circuit més tradicional i llavors això sí que tenia un cert interès. Llavors, bueno, m'estic barrejant 50.000 històries, ja. Però sí. Al final crec que passat, present i futur per mi s'uneixen amb tema personal i professional. I ara, en els últims mesos, bueno, fa ja potser un any i mig o així, que estic vinculada amb l'Escola de Naturisme, perquè sóc molt fan de la formació contínua. O sigui, sí, crec que, o sigui, el que us deia, mai no acabes, no? O sigui, si estudies sommelier una mica per entendre el sector, fas els cursos internacionals de wine, set i així, i segueixes pensant que no toques ni una. No, amb no. La qual cosa és, bueno, intentar d'alguna manera pues, estar sempre present amb la, sí, sí. Amb la formació.
1: A mi ja em passa això que dic, ostres, és que no sé si sé res. O sigui... realment és, sí, és un món que no s'acaba mai.
3: No s'acaba. I crec que una de les coses, crec que ho hem parlat igual a classe, amb la Dominique, que fem l'escola de tast, intentant aprendre una mica o centrar-nos a aprendre a tastar. Una de les, dels grans aprenentatges amb els últims mesos, sobretot com a alumna, no tant ja com a coordinadora dels cursos i així, és que arriba un moment en el que, clar, portes molt temps, no?, estudiant, jo crec que sé, posar-hi 15-20 anys d'estudiar amb consciència, pues, geografia vitícola mundial, visitar molts projectes, escriure molt sobre, no?, aprens. Jo soc, m'agrada molt aprendre amb les persones, les entrevistes i així, no? I arriba un moment en el que et sembla que tens un, en el meu cas, tinc un caos mental de coneixement o de lo que he anat aprenent en petits, no?, petits granets de sorra, i em trobo amb el Ricardo Herrera, que l'hem tingut a classe i és una persona que jo crec que té un coneixement del vi que és molt, molt vast. La veritat és que és un gran mestre. I de cop un dia fa que aconsegueix que dos dels teus punts inconexos es trobin. I penses, ostres, pues això... I arriba un moment en el que comences a crear un petit mapa, que òbviament és petitíssim a lo que, no?, al costat de lo que és el món de l'aprenentatge. Però quan aprens a que els teus conceptes sols acaben tenint un nexe, per mi aquí és on comença el següent pas, de dir, vinga, va, doncs ara vull seguir aprenent sobre això. Però que arriba un moment en el que puguem connectar molts desconeixements inconexos i pensem que tenim, no sé, com un aprenentatge, que en el moment en què després has de poder escriure, no?, els reportatges de cuina, potser ja tens un petit background que ja d'entrada et serveix.
2: Sí, el bagatge és superimportant. O sigui, això que dèiem abans de que patíem, que compartíem, que havíem patit doncs, en els inicis de la nostra carrera, doncs és una mica això, et falta el bagatge per poder doncs, unir doncs, aquestes... a aquests ítems, no?, que moltes conceptes, doncs, que moltes vegades estàs fent un reportatge i et surten sols ara.
3: Totalment. Sí, sí, hi ha una part, inclús per fer opinió, no?, en el cas de dir, va, doncs has de fer un article d'opinió i tu penses, ja, però la meva opinió, no?, és com a qui li interessa. Clar, arriba un moment en el que, a part de que ja perds també certa vergonya, no?, amb els 40 alts que porto, almenys jo, i ja hi ha un moment en què penses, bueno, no és que importi l'opinió o no, però la tens, perquè al final se't forma, no?, la forges a partir de diferents coneixements. Mm-hmm. I arriba un moment en el que potser et sents més còmode signant alguna cosa.
2: I al final ara aprofitem que estem entre dones, que hem de, això del síndrome de la impostora, que moltes vegades tenim, això no els hi passa al sexe masculí. Llavors hi ha molta gent que opina, que jo a vegades també escoltes la ràdio i dius mira, això també ho podria dir jo.
3: També ho penso, no? Igual no li donem el mateix valor.
2: Sí, sí, sí. Llavors, jo penso que és també una de les feines pendents que tenim com a dones treballadores i que ens dediquem a la comunicació, que encara ens falta doncs, aquest punt de dir... Pues sí, valem.
3: M'ho crec.
2: Yeah. Com el de la cuina. Mm. Ens hem de creure, no? La cuina catalana, sí. Doncs pues sí, nosaltres sí. També.
1: La cuina i els vins catalans.
3: És que amb els vins passa el mateix. Sí, sí. Vull dir, és que ben bé, com escoltar un discurs semblant, però amb el món del vi ens ha passat sempre. O sigui, hi ha molts de reptes, és veritat. O sigui, la situació actual no és la més òptima, però és que crec que mai hem tingut clar que hi ha... O sigui, la qualitat és bastant, innegable. En el món de la cuina és hi ha una riquesa de punta a punta que no l'acabes. Amb el vi passa i tenim aquesta falta d'autoestima tan gran sempre, no? I falta d'autoestima sumada a, per mi, hi ha un gran hàndicap molt gran, que és que som incapaços d'anar a una. O sigui, no existeix una marca vi català, per exemple. O sigui, sí que s'ha fet algunes campanyes puntuals, però hi ha moltes guerres individuals, no? Que anem a sobreviure, tenim molts reptes amb el clima, amb el caigudes de consum... Però en quin moment hem decidit que podem fer una marca conjunta que sigui, jo què sé, l'altre dia en unes jornades parlàvem sobre que si s'ha de dir, clar, hi ha una Déu que es diu Déu Catalunya i això fa que potser no hi hagi vi català com a concepte s'associa potser Déu Catalunya i aquí hi ha un petit problema branding, no?, si vols. Però tothom deia el mateix, parlàvem del turisme, de Barcelona, de que moltes altres ciutats com Bordeus, com Dijon, si vols, o Bonn, o ciutats on hi ha més vi molt vinculat amb una regió determinada del món, són capaços d'utilitzar això cap a portar més vi o donar més marca de sí, regió.
2: Utilitzen la
3: Itàlia,
2: marca de la regió ciutat. Per...
3: O sigui, a Venècia, per exemple, el Vèneto... Sí, s'utilitza molt més la marca d'alguna marca potent. Clar, parlem internacionalment. Què coneixen de Catalunya? Coneixeran Barcelona. O sigui, a nivell de vi català, quan he viatjat a concursos, sempre hi ha el típic reportatge, no?, que deien, vinga, va, anem a fer el report de què coneix el sommelier de Japó que coneix de Catalunya. El cava.
1: Sí.
3: I
1: el
3: així.
1: Priorat, potser.
3: El Priorat, alguns arribaven al detall, altres que eren importadors, lo típic de, ostres, jo tinc un vi que és de no sé quina zona i conec sorprenentment Pla de Bages, per exemple, però és que realment el coneixement es quedava amb el cava.
1: Sí.
3: I a més és que la reflexió de després, cosa que sempre ha sigut com el dubte, si vale, coneixen el cava com a gran producte, però l'explicació de per què coneixen el cava era perquè era molt més barat que el xampany. O sigui, no,
2: clar,
3: perquè...
2: No perquè... De qualitat, no?
3: Deia en relació qualitat-preu, o sigui, ja. Intentes com agafar-ho per aquí i tu penses, sí, ja, però ostres, hi ha molt més. Està molt clar que al final hi ha d'haver alguna cosa que t'atrapi, no? Catalunya passa això altre i tot... però que et diguin que només et coneixen per això, perquè és més barat que el xampany.
1: Sí, jo crec que ha canviat una miqueta, que la gent s'està adonant de que hem d'anar una mica més a la una.
3: Sí.
1: Però sí que és cert que crec que hi ha hagut sempre una mica el tema de l'envidia, de coses de... Jo, aquest, no sé, crec que és una pena, perquè...
3: És una pena. Jo recordo, em surten anècdotes d'entrevistes fetes, però una de les entrevistes a un dels guanyadors d'un dels concursos que cobria, la pregunta va ser, ostres, quin és el secret, no? És una pregunta potser una mica, no sé, no?, massa romàntica, però és quin és el secret perquè el teu vi hagi guanyat el XX, no? I va dir, no te l'explico perquè me la copiaran. Però ho va dir de veritat, o sigui, no per fer la conya de dir, no, jo no t'ho explico. La cosa va ser, ni de conya t'ho dic perquè el veí després em copia.
2: Sí. Mira, d'això hauríem d'aprendre com molts cuiners de la cuina contemporània d'actuals, com el Disfrutar o com feia el Bulli, no?, que quan publiquen els seus llibres amb totes les receptes, vull dir, posen fins i tot el codi QR on pots connectar amb el vídeo en què elaboren la recepta.
3: Per veure.
2: Sí, o sigui que és allò... lliure, continguts lliures i perquè ho agafi doncs, sí, qui pugui.
1: Sí, s'ha de compartir per créixer, crec. O sigui, si
2: jo penso
1: tu
2: que
1: guardes
2: també,
1: tot
2: que no
1: per
2: és...
1: tu... No...
3: Bueno, mira, poses l'exemple del Bulli, que hem estat recentment amb la Dominica amb la visita, i també et dic una cosa, jo encara que li copiï, seria bastant incapaç de fer algo ni similar a lo que hi ha allí, que realment la revolució vam quedar bastant xocades.
2: Sí, a vegades que la figura del Ferran Adrià desperta a vegades tantes o n'estàs molt a favor o molt en contra, però bueno, t'agradi més o menys, és que el Bulli, amb ell i el Juli Soler van canviar el que era el paradigma de la cuina que fins llavors existia.
1: Sí,
2: i això, doncs, i quan vas al museu te n'adones. És una altra manera de treballar. Ell ho diu, més que una recepta o més que...
3: És un mètode. Sí, totalment. Però em sorprèn que tot i el moment... Perquè ahir, o sigui, recordo el final, no?, que et fixes més en el que et crida l'atenció. Totes les portades de tots els diaris o revistes internacionals on sortia el Ferran Adrià, o bàsicament el Ferran Adrià. Ostres, això fa que 20 anys, 15 anys, i que això no hagi servit per atraure, donar més nom a la cuina catalana, sorprèn, no?
1: Perquè... Bueno, és el que dèiem, jo crec que la gent venia o al Bulli o venen als restaurants així d'estrelles i tal, però no és super representatiu del que és la cuina catalana, i això és el que crec que s'ha de treballar. Potser heu de fer cuina in English, també.
2: Això, doncs mira, seria una opció. Seria una opció. No, de fet, són continguts que t'agradarien. Bueno, evidentment estan molt enfocats aquí, però hi ha continguts molt vàlids arreu.
1: Clar, que es poden adaptar a qualsevol part del món. Sí, sí. Totalment. Sí, jo crec que sí.
3: I tant.
1: I, Eva, llavors, si tu tinguessis una vareta màgica, què desitges pel món del vi, que, com tal com està avui en dia?
3: Uau, ostres, si tingués una vareta màgica...
2: Molta pluja, no?
3: Sí, com a mínim que plogui el que ha de ploure. Després plou massa i sí, després us tenen mil diu. Mira, penso que un dels problemes més grans que té el sector del vi ara mateix és el futur. I com hi ha tants reptes actuals, m'imagino amb una vareta màgica garantint viabilitat de sector actual. O sigui... És molt difícil que les joves generacions, ja no parlem de consum, sinó ja de sector, de vida, de guanyar-te la vida a la vinya. I és molt inviable perquè s'estan pagant preus irrisoris. O sigui, estem sobre... Jo he sentit a dir que s'han pagat 20 cèntims per quilo de raïm, amb la qual ja em diràs tu. I quan vas al súper i veus segons quines marques que estan per sota de l'euro l'ampolla, penses és que només el vidre, l'etiqueta i la càpsula, és que no vols ni pensar el que s'ha pagat pel líquid. Llavors crec que al final és una cosa estructural, o sigui, necessitem que el sector sigui viable i que sigui prou interessant i prou atractiu per a que les generacions... Ja, el sector del vi no deixa de ser molt, molt generacional i familiar, o sigui, hi ha no sé quin percentatge elevadíssim de petits projectes familiars en el que si tu als teus fills els hi pots llegar pues, les vinyes, la terra, que tampoc és fàcil tenir-la amb els drets de vinya i així, però si tu ja tens la base, que és la inversió de la terra, i molts han acabat fent celler perquè han vist que potser inicialment només amb la venda del producte no se'n surten, no? I dius, vale, anem a fer l'ampliació i estem fent ara, embotellem i intentem exportar i després intentem obrir l'enoturisme. O sigui que possibilitats han d'haver-ne, però jo crec que el problema és que l'origen no acaba sent prou atractiu per a que la gent s'hi pugui dedicar i guanyar-se-hi la vida. I també sortir una mica de o sigui, hem de lluitar contra el despoblament, o sigui, els que som de comarques com la meva, Terralta, és que vam acabar marxant d'allà perquè les oportunitats són molt petites, no? A nivell més enllà del món sector. Necessites que hi hagi un equilibri territorial per mi més gran. Estic fent aquí grans canvis estructurals de país, eh? Que és molt complicat. Però penso que el punt de partida ha de ser això i el següent pas és que potser s'hagi de buscar altres maneres de sortir amb el tema del consum. Quan ara mateix hi ha una crisi extrema en la que llegia al matí que crec que eren unes 80 milions d'ampolles menys amb la caiguda de consum, que s'està consumint 80 milions d'ampolles menys, crec que en molt poc període de diferència, hem de canviar, què passa aquí? O sigui, hi ha un problema també de consum, amb la qual els joves potser no els canviarem, potser no els hem de canviar. Els joves, alguns em deien a fa temps, bueno, és que jo no vull veure el mateix que el meu avi. Mm. Bueno, doncs vale, trenquem tendències, a lo millor s'ha de canviar. Mm. Igual s'han de fer altres perfils de vins o s'ha de fer coses que siguin més atractives per les generacions que venen.
1: Crec que ha canviat una mica el consum, que va més cap a més vins blancs i més vins tipus brisats o tal, que no són tan...
2: Són més fàcils de veure,
1: sí,
2: no?
1: Sí, més fàcils, menys escumós. Sí, i escumós. Però sí, és un tema... És un tema complicat.
3: Sí, sí. No has donat la vareta, tu?
2: Sí. I a mi, si em permeteu, jo també, si tingués una vareta, és que el problema estructural és el mateix amb la cuina. O sigui, dius, bueno, els cuiners, però és que si no tenim productors...
3: Ja, totalment.
2: No hi ha cuina, ni cuina catalana, ni cuina d'arreu. O sigui, hem de cuidar molt el
3: sector primari.
2: El sector primari.
3: Totalment d'acord.
1: Això és tan clar per mi. Jo crec que s'ha de fer un pensament i uns projectes ben fets per per seguir tenint
2: i escoltar-los, no? Sí. Si diuen que tenen doncs, molta burocràcia i que això els treu molta doncs, bueno, doncs, mirada de simplificar tot el que han de presentar, ajuts... És que tot el paisatge que quan anem en cotxe que diem, oh, que maco, i tot això, és perquè està perquè tenim uns vigilants que són els agricultors, eh? Vull dir que,
1: totalment,
2: i els ramaders.
1: Jo estava parlant amb una persona l'altre dia i realment crec que també hi ha un problema de comunicació entre la gent que pren les decisions, que no són totalment conscients de la realitat d'aquesta gent i de les necessitats, perquè estan, perquè no tenen, hi ha com un buit de comunicació i de que falta aquesta
3: connexió. És que hi ha desconnexió real entre el camp i la ciutat. O sigui, jo entenc que si tu estàs parlant més a nivell, no? Entenc polítics i decisions a nivell d'estructura de país o de... Però és que hi ha una desconnexió amb el camp molt gran, molt, molt gran.
1: Sí, a tots els nivells, no dic a nivell de govern, que ja també hi ha, però inclús
3: a nivell consumidor. Sí, amb el vi passa aquesta cosa curiosa, que és allò de si no saps de vi, la gent no el demana, no? Perquè l'hem fet molt sibarita.
1: Sí.
3: Però és curiós que després vas a menjar qualsevol cuina exòtica i no preguntes d'on t'ha vingut el producte, ni com s'ha cuinat, ni com s'ha... No? I amb el vi és com, ui, no en sé, que demani ell que en sap, no? Sempre t'acaben dient, tria tu.
2: Bueno, sí, ja, però... perquè, sí, i amb la cervesa no passa això, no? Sembla com més fàcil, no? Que no...
3: Això és de ser un problema nostre, també, eh? Vull dir, això de comunicar com hem de descriure el vi i si no trobes les aromes...
2: Jo penso que ens hem de deixar anar tant a la cuina com en el fet de beure, que si tu vas a una vinateria, doncs aconsella'm tu alguna cosa i tastes.
3: I m'agrada o no m'agrada, vull dir.
2: I a
3: no
2: la cuina
3: res.
2: Igual, doncs... moltes amigues és que si no tinc un ingredient, doncs és igual, però si no tens un ingredient, no el posis, o posen un altre, però cuina, no? És el fet. I si nosaltres no cuinem, els nostres fills no cuinaran. No. Està clar.
1: Bueno, ja estem arribant al final. Abans d'acabar, primer et pregunto a tu, Judit, si fossis un plat de cuina catalana, quin plat series?
2: Jo, mira, com que els dies de festa són pocs, jo triaria un plat de diari, de cada dia. M'encanten els llegums i jo, per mi, cigrons amb espinacs. Per mi és una delícia. I si li poses un ou dur o una mica de pinyons i panses per sobre i una mica d'oli, jo amb això ja sóc feliç.
1: Sí, sí, que bo. I tu, Eva, si fossis una varietat de... David, quin series?
3: A veure, jo crec que seria la carinyena. No tinc clar el color encara, no m'he decidit si blanca, roja o negra. Però crec que és una varietat... és difícil de treballar, però crec que quan es fa vella, potser és perquè ja anem agafant edat, però crec que dona alguns dels vins que a mi m'han emocionat més i penso que al final la vida no deixen de ser reptes, no? O sigui, vull pensar que superar reptes és acabar aconseguint el millor vi de Carinyena amb aquella sedositat a la boca i un final feliç.
2: A mi m'encanta perquè no és una de les varietats òbvies que et diuen ara, no? Que tots els vins semblen fets pel...
3: Les mateixes varietats,
2: sí,
3: no?
2: Sí,
1: molt bé, la Carinyena.
3: La Carinyena,
1: sí,
3: va.
1: Sí.
2: I algun vi que ens puguis recomanar amb Carinyena?
3: Ostres, bueno, del Priorat molts. 100%. Jo et diria que vagis al 100% Carinyena, però de molt veix. O sigui, que siguin venyes velles i que tinguin molt de temps en ampolla perquè necessiten molt
2: de... a la vostra salut me n'aniré a comprar una ampolla de Carinyena.
1: Bueno... Doncs moltes gràcies, Judit, moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
3: Un plaer, gràcies a tu.
2: Dominic, gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
2: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
3: Joder, qué tropa.
2: L'hora dels joves.
4: Mai us heu preguntat per què és l'hora dels joves i no els 57 minuts dels joves?
5: Hòstia, comencem malament, eh?
4: No, bueno, benvinguts al programa. Som el Joan, el Pedro... Ai, el Genís no està.
6: El Genís s'ha cagat.
4: Avui el Genís no està, però estic jo!
5: Està el Pedro.
4: Està, hòstia, és històric,
5: eh? El Pedro, don
4: venim,
5: Pedro.
4: Ojo, perquè venim de fer el programa en directe des de plaça Octavià, quasi 2 hores i mitja de programa, dient tonteries, perquè al final és l'únic que vam dir, tonteries, i fent matemàtiques.
6: És veritat.
5: Oh!
6: I fent-les bé.
4: Us va agradar o no?
6: Sí, molt.
4: Molt?
5: Molt, molt, molt. Molt? Sí, molt. Sí. Va, bueno, passa molt xulo.
4: Podem començar als 57 minuts?
5: Bueno,
4: que ja els hem començat, ja.
5: Ja, els portem començats des de fa un temps.
4: Quant temps, ja?
5: Portem ara mateix 1 minut i 18... Llavors són els 56 minuts i 40 segons dels joves.
4: Doncs bueno, comencem
6: concretament 55
4: 56
6: segons,
4: minuts ai, 55 i els 30 segons.
6: No, 55 minuts i...
4: Calla, hombre!
6: Ai.
5: Comencem?
4: No.
5: Avui, notícia especial de l'hora dels joves.
2: Cugat.cat, notícies.
5: Bon dia, bona hora mateix, Martí.
4: Vale, no, una cosa, és una notícia i s'ha de dir. Avui no portem cap de les persones que estem aquí guió.
6: Zero, però el Joan té un pròtip i és el pròtip de l'ordinador.
4: No, però Joan ha de llegir les notícies, però tu no portes guió, jo no porto guió, sé una mica el que vull dir.
6: I
4: el Genís no porta ni guió, ja. Espectacle. I ara parlarà el Joan.
5: Una protesta per reobrir Cuixarola desafia les restriccions per la pesta porcina africana, PPA, ojo, no PP d'Andalucía.
4: Oh, i som-hi amb aquesta brometa.
5: Fa 6 mesazos que tenim aquestes limitacions.
4: I fa 6 mesos que es dius aquesta brometa.
5: I més que els diré fins que no acabi la PPA, doncs...
6: El Partit Popular.
5: Ja l'obriré. Això, mobilitzats per la campanya Reobrim Cuixarola, s'ha trobat al parc de la Riera de Cerdanyola. Des d'on s'ha saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll.
4: Can Cuello.
5: Can Cuello, exacte.
4: Can Cuello.
6: Can Coll.
4: Home, ara com que ha vingut el papa i tot s'ha de dir en castellà, doncs ara és Can Cuello.
5: Can Cuello, claro.
4: Segona notícia, ha vingut el papa!
5: El papa!
4: Per si no us havíeu enterat.
5: Per si no us havíeu enterat, el papa...
4: El papa americano.
5: El papa ha vingut a Catalunya, en concret primer ha passat per Madrid.
4: Primer home, Espanya no... i després Catalunya.
6: No enterar-se seria greu.
5: Exacte. I ha vingut el papa. Vale? I el papa ha anat a la Sagrada Família.
4: Ai, a Montserrat.
5: A Montserrat. Allà a Brianne.
4: I no va pujar amb cremallera a Montserrat.
5: Oh, tio, que va pujant en cotxe.
4: En cotxe, amb el papa mòbil.
5: Ai, el papa mòbil. Ai.
4: En el papa mòbil.
5: Atenció, Txema Vallès. La Generalitat dirà que no a Vallaterra, però els veïns recorren i acabaran venint a Sant Cugat.
4: Això és el que ha dit ell.
5: Això és el que ha dit Txema Vallès.
4: Passarà? Potser sí, potser no.
5: Llavors, l'alcalde assegura que el director de l'Incasol veu amb bons ulls el projecte de Can Camps, confia en renovar aquest any els convenis amb el Lloret i reclama l'Estat amb una oficina permanent del DNI. És a dir, ha sigut a tirar bombazos, bàsicament ha agafat. Oye, mira, l'Incasol veu bé Can Camps. Sí, vinga, va, 3.000 habitatges. A veure, també hem de dir que està en campanya, eh? Nous busos i més serveis a la Floresta de les Planes. Pimba! Conveni renovat amb el Lloret. Pimba, amb l'MD.
4: I diners per cultura no n'hi ha.
5: La residència de Volpelleres no començarà les obres aquest estiu. Pimba! Podem tenir 2.000 pisos nous i en tindrem 5.500. Pimba!
4: M'acaben de dir una cosa per l'orellera. Última hora, el pinganillo. Hi ha festa major!
5: Espera, un moment. Ara ve.
4: No, és que... Hi ha festa, o sigui, ja és festa major perquè han penjat ja a falta de...
5: Espera.
4: Quasi 17 17 dies...
5: Podem continuar amb...
4: Un moment, a falta de quasi 17 dies per festa major, ja han penjat les banderoles, tio.
5: Podem continuar amb les notícies?
4: És que em sembla 19 indignant.
5: Dies, un moment.
4: No, 19 dies
5: continua,
4: no.
5: Continua, Xema, veiem-nos
4: estem,
5: la...
4: estem a 11. 11.
6: És el 25.
4: És el 25. 19 dies, complicat.
6: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24...
5: Hòstia, fotrà comptant antenes. 19, antena, sol,
4: sol, 19 no. 9.
6: 19?
4: 9.
6: No.
4: Visca 12. Les mates, venim
6: no, no,
4: del
6: no. Joan, Joan, 9 o 19, Joan, 9 o 19. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21...
5: Que no ho
6: 10,
5: sé.
6: Eh? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 25. 19.
4: 25? Què?
5: Xema Vallès continua dient el català o el defensem nosaltres o no el defensa ningú.
4: Uau, no, notición.
6: No ho ha dit absolutament ningú, això, la veritat.
5: I, bombazo, Vallès respon a Cultura del Carrer. No acabo d'entendre quan parlen de restriccions.
4: Bueno, doncs pues espera que t'ho dic. les restriccions que tu poses a l'hora de fer soroll a les 11 de la nit, per exemple, és un petit exemple. Unes restriccions que poses també a fer actes pel carrer, per exemple...
5: Bombazo, bombazo.
4: És un petit exemple. Unes restriccions... Bueno, de fet, no són restriccions. De fet, són coses que tu poses que són subvencions per cultura que surten durant festa major. Però quina merda és aquesta? De veritat, i més coses.
2: Cugat.cat, notícies.
5: I això ha sigut la bomba del partit.
4: Jo ja m'he anat a dormir.
5: Sí. Següent titular a biblioteques. Bueno, és altre gran tema
4: espera't,
5: de la setmana.
4: Espera't. El mateix que dèiem de Cultura al Carrer, vols que t'ho tregui per la biblioteca?
5: No, espera. Els treballadors denuncien que l'Ajuntament va obrir sales d'estudi durant la vaga, que va haver-hi una vaga a biblioteques.
4: Vale, una cosa.
5: I bàsicament l'Ajuntament acusa la biblioteca joder. Les biblioteques acusen l'Ajuntament de vulnerar el dret a vaga i ho denuncien a Inspecció de Treball, perquè diuen que, bàsicament, les biblioteques han de mantenir-se obertes com a refugis climàtics.
4: Vale, la cosa és, jo vaig estar parlant amb una amiga meva que estava fent la CL, vale?
5: És veritat, selectivitat.
4: Em va dir, bueno, Martí, que sàpigues que la biblioteca està oberta. Jo, dos dies abans, li vaig dir, ojo que ha sortit aquesta vaga, no estarà oberta ni els divendres ni els dissabtes. I va anar el dissabte i va dir, pues està oberta. I jo em vaig quedar amb una cara de... Sóc imbècil, una mica. Però no. Resulta que va ser l'Ajuntament que ho va obrir sense permís, per dir així. O sigui, la biblioteca no anava a obrir.
5: Ah.
4: I l'Ajuntament va dir... Bueno, pues te l'obro perquè és un refugi climàtic i estem per selectivitat i és una sala d'estudi. I dius... Ah. Pues vale.
5: Que també que s'ha ajuntat tot. Bueno, és
6: jo
5: dir...
6: t'haig de dir que jo he fet ús bastant de la biblioteca aquests dies. És a dir, ha anat bé, i no només jo, sinó tots els clients que tenien la selectivitat.
5: Però que s'ha ajuntat tot. És a dir, s'ha ajuntat la selectivitat, s'ha ajuntat el papa, s'ha ajuntat les vagues de profes.
4: El papa!
5: S'han ajuntat les vagues de biblioteques. És a dir, ha sigut històric.
4: Els de metges, també.
5: Les de metges també han estat presents, no les he vist gaire, però...
4: I les dels estudiants?
5: També.
6: Ah, sí?
4: Hombre, ben fet.
6: Vaga
4: jo recordo fer-ne una. Però, un dimarts o alguna així.
6: Quan?
5: No, els de les unis no.
4: Parlo,
5: unis no.
4: A les unis no, però jo sí. Jo no estic a una unitat.
5: Bàsicament que l'Ajuntament està picat amb les biblioteques i no creiem que...
4: Bàsicament l'Ajuntament està picat amb tothom.
5: Sí.
4: És que una mica més hi està picat amb cua en mèdia.
5: Home, no, això jo crec que no hi ha. Però... Jo crec que això ja no, eh?
4: Que, per cert, parlant de cua en mèdia...
5: Atenció! Atenció!
4: Titular. Bombazo! Del tiro...
5: Tira'l.
4: No, que no vull que caigui al terra.
5: Tira'l.
4: Ai.
5: Ai.
4: Ai, vaya pista.
5: Que no es pot tirar baixa.
4: No es pot tirar baixa, s'ha de tirar al teta.
5: Senyores i senyors.
4: Torners del Globus.
6: De Cugat Mèdia.
4: Per festa major.
5: Home, no!
4: Estupendo.
5: Un any més. Tirant Globus. Gràcies.
4: I tirant merdes, també.
5: Tirant merda, també.
4: Al final és l'únic que farem.
5: Per aquest any, novetats. No hi haurà emissió en directe.
4: No, no hi haurà YouTube.
5: No hi haurà YouTube, però sí que els àrbitres... o sigui, jo...
4: Bueno, això no es podia dir encara.
5: Bueno, em presento, sóc el vostre àrbitre, ja podeu enviar-me DMs o sobres blancs a la meva direcció de casa, aquí a Cugat Media tinc un apartat postal.
4: Que, de fet...
5: Podeu passar el que vulgueu.
4: De moment, encara no tenim... Bueno, que sàpiga, encara no tenim patrocinadors.
5: De moment...
4: Per tant, feu una crida aquí. Si algú vol patrocinar, endavant.
6: I si algú vol patrocinar l'àrbitre, també, no?
5: Sí, si algú també. Vol patrocinar l'àrbitre, l'àrbitre ho
4: tindrà
5: en compte.
4: I els comentaristes també es poden patrocinar.
5: Exacte,
4: eh?
5: Els comentaristes tindran poders especials.
4: Jo puc dir coses, si vols. Jo puc dir que a la final del 1970 del torneig de globus d'aquí Sant Cugat també es va passar una cosa així, llavors les normes poden canviar, eh?
5: Déu t'escolti. Doncs, bàsicament, això han estat els titulars el dia d'avui. Esperem que us hagi agradat molt.
4: Tinc un altre. I un últim.
5: Tira'l.
4: Ojo.
5: Ojo, piojo.
4: Farem, però això s'ha de dir una mica en veu baixa, una coseta a l'estiu que no és això. Sí, que no és el torneig de globus.
5: Sí, sí, sí.
4: Sí, sí.
5: Sí, senyor, senyors.
4: Però això... Ja ho rebreu més endavant.
5: Comencem.
4: El què?
5: Ara mateix. A la nova secció.
4: Històries absurdes.
5: Històries absurdes.
4: Històries absurdes de Pedro.
5: Hola, bona tarda, Pedro.
4: Pedro, què ens explicaràs avui? Perquè no tens cap mena de guió.
6: Bueno, després d'aquesta presentació del Joan i del Martí, sí, avui farem històries absurdes amb el meu guió, que tinc aquí...
4: Ara, treu-lo, treu-lo.
6: Ara el treuré, un moment, si us plau.
4: Ah, vale, vale.
6: Abans haig de presentar la secció, d'acord? Històries absurdes és el que no vol saber...
5: Mireu, mireu, mireu, mireu com sona el guió. Mireu.
4: Sona moltíssim. Sona...
6: El que no vol saber...
5: Quan no vol saber... Quan,
4: perdó, torna-ho a dir.
6: El que no vol saber...
4: Quan no vol saber... Perfecte.
6: Molt bé, doncs trec el guió, però espereu un moment. Abans, Martí, què tal, bé?
4: Estic molt bé, la veritat.
6: Que bé, molt bé. Sí. Joan, tu bé?
4: Perdona, volia seguir parlant, eh?
6: Doncs no, perquè és la meva secció, Joan, tu bé?
3: Hola, hola, buenas.
4: Perdona, qui ets?
3: Hola, jo soy... Soy Fernando Simón.
4: Sí, bueno, ¿y por qué no le preguntas si está bien? Porque creo que
6: Fernando Simón,
4: una mica...
6: ¿usted está bien?
3: Bueno, es que me comí una almendra, ¿sabes?
4: Y... Escolta, abans d'això en sis, ¿ens hem de preocupar més per l'antivirus?
3: L'antivirus...
4: No, l'antivirus.
3: Ah, el antivirus. Bueno, como Sanidad ya no ha dicho nada más, pues mira...
4: ya no estás enterando.
3: Ahí se ha quedado.
4: Perfecte,
3: moltes gràcies. Dios te oiga, hijo. Venga,
4: adéu, adéu, adéu. Per què tenim el telèfon del Fernando Simón?
5: I per què no?
6: Sí. Vale, vaig a treure el meu guió.
4: Venga, va. Per tercera vegada consecutiva, treu el seu guió. No té res.
6: No hi ha res. Un moment. Vaig a escriure algun moment, sisplau.
4: Bueno, mentrestant, què tal, Joan?
6: Molt bé. Molt bé, he acabat d'escriure.
4: Si has de dir alguna cosa, digueu, si no, passem.
6: Primera història absurda.
4: Vols que passem a la tertúlia?
6: Sí, passem a la tertúlia, nois.
4: Vinga, anem a passar a la tertúlia, som-hi.
5: Què és això, tio? No. Soc conscient que
4: passem, això passem,
5: és inamitible.
4: Passem a la tertúlia.
5: Soc conscient que això és inamitible.
4: Passem a la tertúlia.
5: A veure, Martí.
4: Ah, no, de fet tinc una notícia.
5: Oh.
4: I no és absurda, és notícia. Bastoners de Sant Cugat torna a actuar al Cruïlla.
6: Ole, ole, mi niño.
5: Ole, tu, machote. Ole.
4: No, però en serio, o sigui, el Cruïlla, per qui no sàpiga, és un festival de música que es fa al juliol, val? I és durant la nit, no? I els bro dels bros, sí?
5: Que els, els companyers.
4: Els companyers, els bros. No, bro dels bros.
5: Els, els caldos.
4: Bro dels bros.
6: Brostons.
4: Bro dels bros és una companyia de dansa urbana. I ens van veure un dia...
5: Com la Guàrdia. Guàrdia
4: sí,
5: Urbana.
4: Efectivament. I ens van veure un dia per Festa Major i ens van dir, ui, volem aprendre això. I els hi va ensenyar, bueno, jo no, els que els ensenyen això, els hi vam ensenyar, els hi va agradar tant que van voler fer un espectacle combinant bastons i ball de bastons amb hip-hop i dansa urbana.
5: Collons.
4: Vale? Està molt guapa, sí? I el dia, no sé quin dia el faran a Sant Cugat. O sigui, jo us recomano anar-lo a veure. És un dia del 2027, crec, o alguna cosa així. Però és, està molt guapo, la veritat, i jo us ho recomano veure-ho.
6: I veu veure el castell que li vam fer el papa?
4: Llavors, acabem de parlar d'això.
5: A la palabra del papa.
4: Nosaltres, aquest any, com que hem fet l'espectacle aquest bo, que es diu, que és bo, sabeu que es diu, què és? És pal en japonès.
6: Sí o no?
5: Bo, sí.
4: Bo, vale? Sí. Bé, jo... amb un palito.
5: Jo feia pa... Jo
6: no
5: feia
6: hi havia un del Kung Fu Panda que es deia Bo?
4: Sí.
5: Jo feia arts marcials.
4: Sí, era un panda, per això es diu Kung Fu
6: Bo.
4: Panda. Es diu Bo.
6: El panda es deia Bo,
4: però
6: no?
4: Es deia Po. No Bo.
5: Ai, quasi.
4: Vale, la cosa és, ara vull acabar. Ens van convidar al Cruïlla i nosaltres vam dir que sí, per tant, el dia...
6: Vosaltres sou els castellers?
4: Bastoners de Sant Cugat.
6: Ah, vale.
4: No faig castells, espavila.
6: Bueno, no sé, fas tantes coses que...
4: Espaviling. Llavors... Bastoners de Sant Cugat ens han convidat a fer un espectacle i a ballar amb ells al Cruïlla. I anem gratis com a convidats, com a artistes.
6: Uep.
4: Dos dies amb entrada pagada.
6: Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
4: Gràcies, Pedro. Molt amable.
6: Bueno.
4: Papa de Roma.
6: Pues veu veure el castell que li van fer el papa?
4: Sí.
6: Molt maco.
4: Saps què no vaig veure?
6: No.
4: La Sagrada Família.
6: Ostres...
4: Perquè estava de recuperacions.
6: Pues això és criminal, tio.
4: Bueno,
6: jo avui tenia la selectivitat i ho vaig veure igual,
4: Jo ja ho veuré,
6: Va ser, és que t'ho prometo, pell de gallina, O sigui, va ser pell de gallina, al màxim,
4: gallina
6: tio.
4: De piel.
6: Vale. O sigui, va ser... Lo d'ahir a la Sagrada Família va ser una realització que anirà superbou.
5: Què habla de papa? Habla de papa la tertúlia, no? Quería hablar de papa la tertúlia.
6: Què veu veure? Què heu vist i què no heu vist?
4: Bueno. Primer tertúlia.
6: Vale.
4: Què vaig veure? Doncs pues mira, l'entrada del papa a Barcelona, o sigui, quan va arribar...
6: A la catedral.
4: Sí, vale. Quan va arribar... Bueno, no, primer amb avió.
6: Amb avió, vale, sí.
5: Iberia.
4: L'estaven seguint amb el Flight Radar i
5: i de fet el tenien ja ben dos cases, no? Acompanyant-los.
4: Sí, sí. Llavors, després, quan va arribar a Barcelona, doncs van fer una mica de catedral i no sé què i no sé quantos, i aquí vas desconnectar, fins que el dia següent, crec que va ser, que se'n va anar a Montserrat, que
5: jo aquí
4: no ho vaig veure, però sí que vaig veure l'entrada a la missa que hi ha gegant que van fer al...
6: A la Sagrada Família?
4: No, a l'estadi.
6: Bueno, era una missa.
4: Bueno, no sé què era.
6: Una trobada.
5: Montjuïc.
4: L'estadi Lluís Companys, que per cert, des d'aquí ja vam tindre la setmana passada el Pau del Super 3, Titus. Gent, o sigui, senyor 3CAT.
5: La Corpo.
4: La Corpo pels amics.
5: La Corpo de veritat, no aquesta.
6: Ojo.
5: La veritat.
6: Ojo.
4: Si el papa ha pogut reunir 700.000 persones o més per fer una missa en directo, vosaltres podeu reunir moltes més per fer una festa dels súpers 2.0.
6: Facto.
4: I recuperar-lo, que l'any que ve farà 20 anys. Espavileu. Ja està, ja ho he dit. Ah, Oques Grasses també fa 4 putos concerts,
6: Pues,
4: tal, 9 d'octubre, no me'n recordava.
6: Jo crec que 3CAT no té un duro.
4: 3CAT no té un duro, però sí han fet el 3CAT en viu.
6: Què és allà?
4: Que era tot gratis. Una festa dels súpers 3.0.
6: Això quan va ser?
4: Fa un cap
5: de
4: setmana.
5: Ah, però tu vols la 2.0, no?
4: Jo vull la 2.0.
5: No,
4: bueno, jo vull la original.
6: Martí, has de superar la teva etapa de nen.
4: Jo vull la original.
5: Mira, jo crec que...
4: Ho vull tancar així, tio, ho vull tancar.
5: Mira, jo crec que allò és tan història de Catalunya que no és replicable.
4: Sí, perquè
6: factors.
4: Si tu fas... o sigui, una festa, remember, de els 20 anys aquests que han passat de la festa, és a dir, de la Família dels Súpers.
5: Ja, però estava ple de nens rates,
6: ja,
5: com
6: però
5: nosaltres.
6: Els nens ara no veuen a la Família dels Súpers.
4: Tu els hi dius, als infants d'ara, no farem res, però els hi dius... Del 2000 al 2017... Tots aquests et van a la festa dels súpers? Bueno,
6: no,
4: és
6: que
4: clavat.
6: No.
4: A tu et diuen.
6: Jo crec que no, perquè ara és gent adulta que treballa, té compromisos.
4: Perdona, a tu et diuen de que es fa una festa dels súpers. Un cap de setmana. I tu pots anar gratis i vas.
7: Ah, bueno, gratis.
4: I tu també, i jo també, a veure, i tothom.
5: A veure, també t'he de dir
4: que... I jo crec que les persones que ens estan escoltant aquí, clar, que no ens està escoltant ningú, però bueno, les persones que ens estan escoltant i que han viscut la família dels súpers, hi anirien.
5: Que potser és perquè som nosaltres, però...
7: Martí, el promotor...
5: Els altres, les altres persones diran... Hòstia, mira, doncs jo sóc una persona que potser treballo, guanyo 500 euros de merda al mes, tinc pèls als collons... potser no és la cosa que més
4: sí,
5: faria.
4: És gratis. Què més vols?
7: Però Martí, com,
4: una festa, una festa
7: la cosa dels nens és que tenen...
4: Plan, però que no tenen jo no t'estic no dient que vinguin els infants. Jo t'estic dient que vinguin nosaltres.
7: Sí. Jo crec que no cria tant l'atenció. Però què faríem
4: els,
7: allà?
4: Els actors. No, els actors que tornen 20 anys després. Nosaltres ens tornem a trobar 20 anys després tots els súpers d'aquella època i es fa una festa de la família del súper 3.
5: Però que el senyor Pla...
4: Fent remembering.
5: Que el senyor Pla una mica més de la palma. O sigui,
4: el senyor Pla té 65 anys.
5: Està a les últimes, ja, el senyor Pla. No està ja les estava a les últimes, no, a la
4: perdó,
5: sèrie.
4: No, no, perdó. No té 65, té 55. És, es diu Domènec.
7: Domènec?
4: Hòstia, Domènec.
5: L'avi Domènec.
7: El Domènec.
4: No, es diu... No. Però es, es diu Domènec. De fet, el vam contactar perquè vingués aquí.
5: Ah, i què?
4: No ens va deixar en visto.
7: No.
4: Com el Flusky.
7: Bueno, però a un email no saps com, si es deixa en visto o no.
4: Va ser per Instagram.
7: Ah.
4: Que posa visto hace...
7: 3 meses.
4: 6 setmanes. I tu, gràcies. Ah. Gràcies, molt amable. Bueno, senyor Trescat, sisplau.
5: Tricat.
4: Tricat. Espavileu.
5: Tres gats.
4: A part,
5: quatre gats, ja no, ni quatre gats,
4: ara,
5: ja són
4: ara
5: tres.
4: Ara t'he de dir, ara són tres gats, però t'he de dir, hi ha bastanta gent també reclamant-ho, pel TikTok, per Instagram, per tal, hi ha bastanta penya dient-ho, això.
5: Evidentíssimament, tata.
4: Volem una festa. Volem
5: la festa dels súpers. Volem. S'ha picat.
4: Bueno, quants minuts de programa?
7: Bueno, veureu el Mundial, penya, o no?
5: Va, mundial.
7: S'ha de treure el tema.
5: Vale, anem a veure quins partits... Vale.
7: Avui, Mèxic-Sud-Àfrica, eh? Ojo.
4: No,
7: a les 4 del matí, Corea del Sud, República Txeca, eh?
4: Moment,
7: sisplau,
4: moment. Vale, això és molt important.
5: Avui estem a dia 11 del 6 del 26.
4: Fa 15 anys...
7: Ojo, estira el dato.
4: El 2010...
7: Ojo el dato...
4: També va començar un 11
5: vale, pere,
4: del 6 del 2010. Un moment! Ho dic jo.
7: No ho creu.
5: Espera. Un moment que necessito música èpica.
4: Jo estic repassant. Perdó, fa 16 anys, no 15.
7: Molt bé,
4: estem al 2026. Em pensava que estava al 2025.
7: Aguanta-la.
4: Moment. Avui...
7: Tenim.
4: Avui, 11...
5: Dóna'm un segon.
4: 11 del 6 del 26.
5: Dona, pera.
7: Comença el Mundial!
4: Un moment! Deixa'm parlar.
5: Un moment, Martí. Un moment.
4: 11. Estic repassant el que ja he dit.
5: Un moment, un anunci de 6.
4: 11.
5: No, pera.
4: 11 del 6 del 2026. Fa 16 anys, 11 del 6 del 2010. També va començar el primer Mundial. Bueno, el Mundial de Sud-àfrica. Vale? Ojo! Va començar amb un Mèxic-Sud-àfrica.
7: És conya?
4: No.
7: És conya?
4: No. Aquest Mundial, que comença?
7: Mèxic-Sud-àfrica.
4: Vale. 2010, Espanya va estar al grup H. 2026, Espanya està al grup H. 2010, Mourinho torna al Madrid.
5: Oh!
4: 2026, Mourinho torna al Madrid. 2010, l'entrenador, que no sé com es diu, de Mèxic, entrena a Mèxic. 2026, el mateix entrenador entrena a Mèxic.
5: Ho estem sentint.
4: Un momentet,
5: és el moment.
4: Un momentet, perquè també falta alguna cosa. 2010. Ojo, és que això és heavy, eh? 2010. Quants anys tenies, Pedro?
7: 3.
4: 2026. Quants anys tens ara?
7: 18.
4: Suma-li 19 perquè és,
7: vale,
4: és l'any
7: sí,
4: dels 19.
7: Sí, el 14 fa 19.
4: És l'any dels 19.
7: El 14 de juliol, sí.
4: El 3, si tu el multipliques per 3...
7: No.
4: Surt 9.
7: No.
4: Efectivament. de nou.
6: No! No pot ser!
4: Això vol dir que Espanya no guanyarà.
5: No, és mentida. Jo crec, senyores i senyors...
4: Jo, mira, jo crec... No, i ara en serio. Jo crec que no guanya i no hauria de guanyar.
7: Martí, fora de l'estudi.
5: Get out!
4: Ah, estic d'acord. Que ens salta el copy.
5: Oi!
4: Ens hem emocionat una mica massa, ja.
7: Jo crec...
4: Ah, no!
7: Jo confio que guanyarà.
4: No, no, hi havia una cosa més. 2010, el Madrid venia de dos nadapletes. 2026...
6: No! Com?
4: No, no. De dos nadapletes.
8: Campeones, campeones, oe, oe, oe.
5: Tortuga ninja, jovenesa.
7: El dictador.
5: Ara, Mourinho dictator. Martí?
4: Dictator. No, ja se m'ha acabat, eh? O sigui, tampoc.
7: No tens més factors, Martí?
5: El Barça, aquest any, jo crec...
4: Guanya la sisena!
7: El Barça o Espanya?
5: El Barça.
7: Ah, vale.
4: De fet, et diré una cosa més.
7: Quina?
4: I molt important.
7: Quina?
4: El Barça,
7: sí,
4: guanya la cinquena i la sisena.
7: Què? Cinquena què?
4: Cinquena Champions femenina.
5: Ah, oh, vale. Sí, segur, segur.
4: Segona consecutiva.
5: Les noies són molt bones.
4: I... la sisena masculina.
7: Després de 12 putíssims anys...
4: No es diuen paraulotes en aquesta ràdio.
7: Perdó. És que, tio, portem molts anys.
5: Però estic canviant de música perquè...
4: Vale, escolta una cosa. Tu vols que Espanya guanyi?
7: Sí.
4: Joan, tu vols que Espanya guanyi?
5: Sí. Jo pel futbol sóc espanyol. Pel
4: jo
5: futbol.
4: No.
5: Pel futbol.
7: Tu no? Vale, molt bé, Martí. D'acord, moltes gràcies per la teva aportació. Que vas sí, amb Cabo Verde o que, amb Curaçao?
5: Curaçao.
4: que... Curaçao, no.
7: Molt jo... bé, vale. Ves amb Argentina, ok, Leo
4: saps,
7: Messi,
4: saps
7: molt
4: amb
7: bé.
4: Saps qui
7: guai.
4: Vaig?
7: Amb qui?
4: Amb la selecció de Catalunya.
7: Vale, molt bé.
5: Alineació de la selecció de Catalunya.
4: Posa els segadors.
7: A la porteria...
4: No, no, segadors no.
7: A la porteria, rodejat de troncs.
4: Espera.
7: El caga, tio.
4: Espera, és el tio, no el caga, tio.
5: Espera.
4: És que ja vam treure...
7: No, és un nom carinyós.
4: Un moment, ja vam treure aquest tema. Para els segadors un moment.
7: És un nom carinyós.
4: El tio es diu tio.
5: El
4: caga, tio...
5: És
4: l'acció. Ara.
5: Cagar el tió.
4: Això és com el pam tomàquet. Que els castellans diuen pam tomaca. No. És pan con tomate. Vale? Sí? Vale. Posa els segadors.
7: Alineació de Catalunya.
4: Però un moment. Que estaven dient Catalunya, tio. Que no han dit ni la primera paraula.
5: Alineació de la selecció de Catalunya pel Mundial 2026.
4: Tu dius porter és tal, jo dic l'alineació.
5: Vale. Porter.
4: El tió.
5: Defenses.
4: Vaig amb un 4-4-3.
7: Uep! No, si no existeix. Si no existeix, cap de suro. 4-3-3.
4: 4-3-3,
7: o 4-4-2.
4: 4-3-3.
7: 4-3-3, però ofensiu, defensiu, equilibrat.
4: M'és igual.
7: Desenvolupa la tàctica, seleccionador.
4: 4-3-3,
7: vale?
4: 4-3-3, a les dues puntes, d'extrem...
7: No, laterals.
4: Doncs laterals, poso a la Moreneta i a la Verge Maria de Núria. Al centre poso
7: Puyol.
4: A dos cracs.
5: Cracs.
4: No.
5: Craquista.
4: No posarem futbolistes. Poso dos cracs. A dos reis de la pista.
5: Puc posar un de davanter? De davanter m'agradaria posar un.
4: De davanter quan et toqui.
5: Vale.
4: Marc.
7: Márquez.
4: Marc. Al 93.
7: Marc Gasol.
4: No.
7: Marc Márquez.
4: Marc Márquez i a l'altre costat,
7: jo hagués ficat els
4: Àlex Márquez.
7: Jo hagués ficat els germans Gasols. No, perquè són més alts.
4: Espera't un momentet. Espera't
5: un
4: momentet.
5: Espera un moment.
4: Espera't un moment.
7: Us falta, nois.
4: Que què queda, Joan? Centrals.
7: No, centrals és els no. Márquez.
4: No, llavors...
7: Però hagués ficat els Gasols.
4: La part del davant...
5: Vale,
4: o sigui, els mitjans. Mitjans.
5: Ara, davanters.
4: No, mitjans.
7: No.
4: Davanters, espera't.
7: No teniu ni idea, tio.
4: Centres. Mitjans. Vale. Lo que sigui.
5: Centre...
4: Extrem dret. Sílvia Riols. Extrem esquerra. Un de la CUP.
5: Ariadna Sierra.
4: Me sirve.
5: Extrem centre.
7: Sí, punta.
5: Jordi Pujol.
4: I l'altra punta, perquè és un... no, són tres. Va, és igual. Posarem un de recanvi, vale?
5: Vale.
4: Extrem centre, des de Brussel·les, Carles Puigdemont. I centrar, davanters. Comencem amb la dreta.
7: Però, sí, els davanters és el que acabeu de dir, heu dit extrems
5: no.
7: I punta.
4: Bueno, doncs és igual, aquests eren del mig, jo què sé, els davanters.
5: Els mig.
4: Els de davant. El falso 9, no sé com
7: no, el punta.
4: El punta.
7: Però era,
4: el punta. El punta. El que és el Rafinha? El Rafinha?
7: No, el Rafinha és extrem.
4: Va, pues eso.
7: Extrem.
4: Ah, pues l'extrem.
7: Esquerra.
5: Extrema dreta. No,
7: extrem esquerra és el Rafinha.
4: Una cosa. Jo estic dient.
7: 4-3-3.
4: Hi ha 3. Vale, pues el primer.
7: De davanters.
4: De davanters.
7: Extrem dret.
4: Vale, pues extrem dret. Posarem...
7: Però ja has ficat la Sílvia Oriols.
4: Que no, que no, aquí no, és el centre, cago en dena, a veure si escoltes.
7: És que...
4: Extrem dret. De davanter posarem a un històric.
7: Ep.
5: Ep.
4: A un historiquíssim...
5: Titan.
4: Megadolonte, que pesa 5 tones.
5: Atenció.
7: A Sagrada Família.
4: El cremallera de Núria. A l'altre costat, el cremallera de Montserrat.
7: Aquests carrilegen molt, eh?
4: I al davant, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
7: Sisplau, seleccionador...
5: Vale, puc?
4: Els suplents.
7: Rodalia Renfe. Està lesionat. Està lesionat.
5: Vale, Transports Metropolitans de Barcelona. Molt bon suplent.
7: Bon suplent, revulsiu, per fer un bon canvi.
4: M'agrada, bon suplent. Següent.
5: Després, Rodalies, però que està lesionadíssim.
4: Jo tinc un suplent.
7: Jo també tinc un
4: jo
7: altre.
4: Tinc un suplent de defensa. L'Àliga de la Patum.
7: Jo tinc un altre, sisplau.
4: A veure.
7: Que és un jugador que s'ha tret la nacionalitat catalana. Balcònic a Platja d'Aro.
4: Va, dos últims.
5: I de suplent de... com se diu? De suplent de porter, la Guàrdia Civil.
4: I jo tinc un últim suplent. Suplent d'àrbit. Jordi Pujol amb el seu cas d'Andorra, Suïssa i no sé què més.
5: I Florentino Pérez.
7: Seleccionador.
4: Seleccionador, Martí Civit. Vale, ara ens posem en sèrio.
5: Un aplaudiment. Des dels vostres cotxes.
4: Vale, jo el que em pregunto és, aquí a la ràdio, s'escolta el que està sonant?
5: Demà... No, bueno...
4: Quan està sonant això, que és un divendres o un diumenge.
5: Divendres a les 8 de la tarda.
4: Bon cop de fal.
5: Jordi Pujol.
4: No, escolta una cosa. Saps què posaria també, que no ho hem dit?
5: Què?
4: El camp seria la plaça Sant Pere de Berga.
5: No.
4: On fan la Patum.
5: Està la Berga.
7: No, però jo posaria...
4: I tant.
5: Camp, plaça Sant Jaume.
4: No.
5: Sí, sí.
4: No. Plaça Sant Pere de Berga. I caben 6.000 persones...
5: amb 20 metres quadrats.
4: Què més vols? Ai, mare meva. Escolta'm una cosa. Què tal, vosaltres? Com aneu de festes?
7: Partim el cul.
4: No, de festes, dic.
7: molt bé, la veritat.
4: De festes vas bé? Tu n'has fet alguna ja a la uni?
7: Alguna barbacoa així...
4: No, de festes. Plan, la típica festa de jueves universitario.
7: Juernes, sí.
4: Li diuen juernes?
7: Juernes, clar.
4: Juernes. I tu, Pere?
9: Zero.
4: Que sapigueu els oients d'aquest programa, aquest estimat programa, que de fet, recordo que el Peyo ens va dir que no ens inflapaloréssim, que no sabem si algú de França ens està escoltant.
7: Ara,
9: pues, jo espero que no,
4: Tu, el de França,
7: jo us he de dir una cosa.
4: Que, un moment, que sapigueu que el Pedro es diu Pere, el Joan es diu Giovanni o Joan.
7: Johan.
4: O el Gordo.
9: Juanito.
4: El Janis es diu Janis o el Jani Maligna.
9: Correcte.
4: I jo em dic Martí, Martini o...
9: O Martini.
7: O nen. Nen autista.
4: O... No, home, no.
7: No, perdó.
4: O subnormal.
7: Sí, subnormal. Sí.
4: També,
9: potser,
4: també.
9: Potser 18 minuts de programa.
4: 18, espera. No.
7: Una cosa, nois.
4: Boig,
7: portem. Sabeu com són les festes universitàries?
4: No.
7: Així.
10: I tu com portes la patina?
11: Hasta aquí, de anís. Hasta aquí, de moscatell. Hasta aquí, de conyac. I en tots és un pòssim de M.
7: I festa, noi.
11: Què
4: és M? M és M, M, M, M, M,
12: M, M, legal.
11: Sí que lo és, tio.
13: Para los caballos.
11: Para caballos.
4: Vale, la cosa és, l'altre dia em vaig trobar... Bueno, no em vaig trobar, em vaig trobar un vídeo d'aquest xaval al 2026.
7: No...
9: Com està?
4: Està rebentadíssim.
13: Està petat, no?
4: Està rebentadíssim. També t'he de dir, aquesta és la barreja normal de Patum.
7: La Patum. La Patum és la festa més lesiva de tot Catalunya.
13: La Patapum.
4: O sigui...
7: És la Patapum!
4: És la barreja més normal de Patum. O sigui, jo crec que...
13: Cubat estàndard, no?
4: Exacte. Cubat estàndard de 10 euros, perquè si hi ha qui s'han cubat costen 5 i són cubatetes de merda...
7: No, no, poca conya. A Barcelona, Costa Breve, cubates 3 euros.
4: No estem fent aquí publicitat.
7: No, ho sento. Escolta. Pip.
4: Però... Vale. No, bé, ara us porto un tema de conversa bastant important. Pedro, quantes vegades has anat al teatre aquest any? El que portem fins a juny.
7: Al teatre?
4: Al teatre, no a teatre.
7: Ja. Ostres, no ho sé, deixa'm pensar.
4: Joan, tu també pensa-ho. Jo us puc dir que hi he anat 5 vegades.
7: 5 vegades?
13: Jo crec que 0,
4: eh? Està bé, 5.
7: La mare que em va matricular.
4: 5 sense tindre cap...
13: O sigui, teatre és obra de teatre o pot ser música?
4: Dinerito. Teatre, o sigui, anar al teatre. Entrar per la porta del teatre i veure un espectacle.
13: Ah, doncs diverses vegades, sí.
4: Diverses vegades, molt bé. Joan?
7: Jo, la veritat, necessito prendre el meu temps per respondre aquesta
4: pregunta. El Joan està sempre jugant al Minecraft, que jo sempre ho veig.
7: No.
13: Teatre, auditori, consideres teatre?
4: Sí, vale, teatre, però sí, auditori, diverses... Emma Vilarsau, per exemple.
13: Diverses vegades.
4: Es diu teatre. Han anunciat ja la nova programació del teatre auditori Emma Vilarsau?
13: Això sembla.
4: Ho sabeu?
7: Qui és l'Emma Vilarasau?
13: No ho sabia, però...
4: No saps qui és l'Emma Vilarasau?
13: És el nom de l'auditori. No?
4: Sí.
13: Teatre Auditori Emma Vilarasau.
4: Quan va néixer la Emma Vilarasau, podem apagar l'aire? És que m'estic...
7: No.
13: Sí, jo també tinc fred.
7: S'està de conya, s'està de conya.
4: Tinc molt fred,
13: eh? Sí.
4: Ara tinc fred. M'està agafant.
7: Que no.
13: Com no apaguem l'aire, apago la llum.
4: Vale. Ràdio a les fosques. Això és l'eclipsi.
13: Ràdio Nocturna.
4: No, l'eclipsi no, com es deia?
13: Crims.
4: No. Sí, l'eclipsi. L'eclipsi que els hi tanquen els ulls.
7: Sabíeu què?
13: No.
7: Sabíeu què?
13: No.
7: Voleu una proposta de la gent?
4: Sí. Passem al meu concurs.
13: Podem mirar les correccions de la CL?
4: Podem passar al meu concurs?
7: No. Podem mirar una proposta indecent, si voleu. Sabeu què passa?
4: No.
13: Oh, proposta indecent.
7: Mireu.
13: És que he tancat la llum i el Joan ja...
4: Està anant més ràpid, perquè si no els nostres oients...
7: No, home, no, però si són...
13: Però si han marxat fa mitja hora.
7: Ja. Sí. Ja, al principi del programa han dit... No,
4: portem 20 minuts de programa, han marxat fa mitja hora. Vamos.
13: Voy con boina, como...
7: Venga.
4: No,
14: Heu escoltat l'himne de Curaçao, sisplau? Molt important.
4: No. Parlem de Tim Payne?
14: Sisplau. Tim Payne. La cabra, és la cabra.
4: És la cabra,
14: és la cabra absoluta.
4: Va parlar...
14: És el coat.
4: Va enviar un vídeo parlant castellà.
5: Poso l'himne de Curaçao?
14: Sí, poso l'himne de Curaçao.
5: Necessiteu l'himne de Curaçao. Va, anem a escoltar l'himne...
14: L'himne nacional de Curaçao, sisplau, tothom de peu.
4: Què? Però si això és un tràiler d'una pel·li.
5: Calma.
14: No, això no és. Mira.
4: És un tràiler d'una pel·li.
14: Ara et posaré la nova versió de l'himne. Espera, deixa'm un moment.
4: Perquè estem veient sardanes.
5: Cuida'l. Ah! Cago en la mare que et va matricular.
4: S'ha desconnectat.
14: Himne, us ficaré la nova versió de l'himne.
4: Però vés allà i busca-ho. Vale, mentrestant, jo vaig parlant. Escolta'm.
5: Sí, parla.
4: No, la cosa és... Heu escoltat ja el nou himne nacional... una cosa, el copy.
14: L'himne de Curaçao.
4: No, vale, no. Saps què podem fer? Que amb això no salta el copy. Escoltar els himnes.
14: Va.
4: I fer un rànquing.
14: Vale, va. Jo, és que el lololó és molt lololó, eh?
4: No posaràs... Aquí no es posa l'himne d'Espanya.
5: Tu per què no?
4: Es posarà l'himne de Mèxic, que no sé quin és.
5: Vale, no posarem l'himne d'Afganistan, perquè... Letra, talibanes.
4: No, una cosa. Posa l'himne d'Argentina, perquè és que no sé com és. I em fa il·lusió sentir-lo.
14: Però no en salta el copy?
4: No. Amb himnes, no.
14: Ah, no?
4: No. No tenen copy.
14: Ah, no ho sabia.
4: Tenen copy de drets d'autor. Però no tenen copy per si ho testo aquí. No, però la cosa és aquesta. Posa l'himne d'Argentina. És que no l'he escoltat mai. Què diu? Emparada, separada. O algo així, o què? O carne, assato, empanat.
5: Verdista. Escolteu.
4: Vinga, va.
5: Escolteu, eh? És molt sardana, en plan.
4: És sardaneta, aquí, eh?
14: Això és Argentina?
5: Sí.
4: M'ha recordat una mica Star Wars, al
14: començament.
5: I al vídeo surten soldats entrant a una casa, en plan, anar a fer una raid, saps? És històric.
4: Vale, posarem ara l'himne...
14: De Cabo Verde.
4: No.
14: Sisplau, una mica de seriositat.
4: No, saps qui podem posar? L'himne de Mèxic i Sud-àfrica.
14: És veritat.
4: Que és el primer partit.
5: Himne de México.
4: Himne de Mèxic, va. Aquest t'he de dir té lletra.
5: Té lletra, és veritat.
4: La majoria d'himnes, no. Yeah. Menys el d'Espanya, que és lo.
14: La meva família és de Mèxic.
4: T'he de dir, m'estan venint ganes d'aixecar-me i cridar, saps? O sigui, és com molt...
14: D'agafar el fusell i...
4: No. A veure, posa l'altre, va. El de Sud-àfrica.
5: L'himne de Sud-àfrica.
4: Sud-àfrica.
14: Samina. Samina.
4: Bueno, va ser l'himne del 2010.
5: Espera, un moment.
14: Fiquem l'himne del Mundial.
4: No, un moment.
5: No, però si és
14: que és millor que aquest que això.
4: Un moment, pots posar l'himne de Sud-àfrica?
5: Sí.
4: Home.
5: A veure.
4: Posa l'himne.
5: Dios bendiga Àfrica.
14: God bless Àfrica.
4: Sona com si estiguéssim una pel·li dels anys 50.
5: Potser és que la qualitat és la que és, eh? Vale, anem a posar altra cosa, vale? Mira, escolteu això, vale?
4: Himne de Qatar.
15: Aquí, y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy.
4: Moltes gràcies, Mariano Rajoy.
5: El llegat que ens ha deixat aquest home.
16: El A ver si es capaz de contestar en un minuto.
17: Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra.
18: Realmente es algo absolutamente impropio del año 2011. Año en el que vivimos.
4: Los catalanes me gustan, hacen cosas.
5: Voleu fer un concurs amb Martí? Martí.
4: Ja toca?
5: Sí, sí, sí. Yeah. Bueno, minut 43.
4: On surt el temps? Estupendo.
5: Pues, on surt el temps? Fot-li. Fot-li que és de Reus? Fot-li que és de Reus?
4: Fot-li que és de Reus.
5: Pues vinga, senyors, comencem
13: amb... Reus en el Coraçao.
5: No. Fora.
4: Bueno, va, fot-li.
13: El Joan té traumes amb Reus.
4: Fot-li.
5: Què?
4: Que em busquis les gralles de Castellers, llavors, perquè...
13: Vale. Tu ho faig jo.
4: El toc de
13: gralles. No tens auriculars? No passa res, estic jo...
4: Sí que tinc auriculars. Calla. I això no és. Vale. Avui, ja que... Silenci.
5: Ja les tinc.
4: Silenci.
5: Perdó.
4: Vale. Avui, ja que heu vist...
5: Toc de Castells.
4: Ja que no tinc guió, no faré ni un concurs... ni zona zero, ni res. Avui farem una cosa molt més emotiva, que és un top 5 de Catalunya. I començaré jo, després anireu vosaltres, vale? El meu top 5 comença amb els Castellers.

0: Bé, els castellers, si algú no els coneix, són torres humanes, vale? Que es pugen uns sobre els altres i cauen.
1: Bueno, de vegades sí, de vegades
2: no. Això sí.
0: tu imagina't, vas a un turista i li dius... Pregunta, què és això? I tu, bueno, cauen.
1: És el més semblant que tenim al balcòning aquí.
0: No, és el més semblant que tenim a una secta.
1: Els gegants sí que és una secta.
0: No, no.
1: A part
0: dels esplais i els caus, que això són molt sectes.
1: No, però les colles de castellers són però els càrtels més exacte. Grans de tot Catalunya.
0: Colles de castellers, hi ha orgies...
3: Epa!
1: S'havia de dir, orgies.
0: Hi ha de tot. És igual, deixem-ho així. Top 4. Gegants.
1: Top 4. Atenció. Ui, espera, anunci del ID4 a Volkswagen, molt bonic, eh?
0: Boig, t'he deixat 2 minuts per fer-ho,
1: ja,
0: això.
1: Ja, tio, però és que no es podia.
0: Vinga.
3: Què és això?
0: A veure, no.
3: És el nodis de la Rosalia.
0: Toc de vermut. Vermut, amb B baixa, eh? No m'ho busquis amb B alta.
1: Cago l'ou. Ara sí.

0: Com veieu, al Martí li agraden només merdes històriques.
1: No, espera't, que estem en el top 4. Entrem al top 3.
0: Top 3.
1: Jo et diré les festes majors. Vale? Festes majors, qualsevol festa major, posa'm una musiqueta de la Patum, per exemple. Però festes majors, qualsevol festa major, qualsevol festa del nostre país, anomenat Catalunya. Aquest precisament no. Perquè és el Tabal de la Patum.
0: Potser
1: pots,
0: la
1: posar,
0: Patum,
1: pots posar una altra cançó. Gràcies.
0: Hasta aquí, Denis!
1: Prou. Oja, boig. Bé, festes majors, qualsevol... Ah, i una cosa. Si vosaltres sou d'un poble o d'una ciutat, no intenteu ser la millor festa major. Perquè ara hi ha molta gent que diu la Patum és la millor festa major. M'és igual. La Patum és molt bona festa major. Sí, t'ho accepto. Però hi ha la de Tarragona, hi ha la de Sant Cugat, hi ha la de Barcelona, hi ha la de Bogassa, hi ha la... etc, etc, etc. Que totes són molt bones festes majors. Top 2.
0: Toc 2? Som una marxa militar, tio.
1: Top 2. No, és que això és turcs i cavallers. Llavors, tal, el d'esto. Top 2. Jo et diré la mania que li tenim al foc. Amb els diables, amb qualsevol cosa que tingui foc per Sant Joan, per exemple.
2: Real.
1: Foc.
0: Bueno, Catalunya, per foc i per
1: Catalunya
0: cagar,
1: plan, és igual a foc.
2: Pel fet de defecar, en plan, cagar, tio.
1: Un moment. Pots cagar? Això és en el teu top, no en el meu. Foc.
0: Que això sí que sou els sàdics.
1: Això, exacte. Diables també, però és que és el mateix, diables, trabucaires, que també surt una mica de foc per allà, també et podria dir, jo què sé, les molasses, tot el que sigui foc a Catalunya ens encanta, no sé per què. Tenim una obsessió al foc, Sant Joan, molt bèstia. Top 1, i ja arribo en el meu final, el meu preciós final, i després ho feu vosaltres, lògicament. Top 1, Catalunya. Topo Catalunya, que és tot, al final, és el poble, és la gent, és, no sé, la llengua, és la cultura. Ens estem posant com molt melòdics. No, melòdics no, perquè seria una melodia.
3: Sentimental. Jo què sé.
1: Ara, escoltem-ho.
0: Quina obra d'art.
1: Ens encanta Catalunya. Bé, aquest ha estat el meu top 5. Joan, vas tu.
0: Top 1, aquesta obra d'art.
1: No, top 5. Top 5.
0: Jo la veritat que no estic ficat en molta cultura popular.
1: Però és que pots dir qualsevol altra cosa, eh?
0: Qualsevol altra cosa, vale. Top 5, 100%.
1: De Catalunya, eh?
0: Pont aeri. Perquè aquesta precisitat no la té tothom. La màquina del pont aeri no la tenia ningú. Absolutament ningú. El Martí està volant. Vamos, volant com la gent que estava al pont aeri. Jo crec que bàsicament...
1: Top 4 del Joan.
0: Top 4 del Joan. Atenció, perquè no ens donarà temps a fer tots els tops.
1: És igual, el Pedro no cal.
0: Pedro, vols dir... fem top 3. Va,
1: top 3.
2: Que ningú hagi inclòs el Barça em sembla un insult.
1: Bueno, és que tu ets molt futbolero.
0: Ja, la veritat.
1: Però sí.
0: Sisplau.
1: Visca el Barça.
2: Per tot el que representa.
1: Escolta.
2: Què és això?
1: Nen, lo de buscar coses càntic del Barça.
2: Després, les festes quincanals d'Ulldecona, el meu poble.
0: Un moment.
1: Festes majors.
2: No, quincanals. Hi ha majors i quincanals, ojo. Cada 5 anys, les quincanals. La versió reggaetonera.
0: Visca Piqué.
2: Visca Shakira.
0: Visca Shakira i visca Catalunya. És l'únic que puc dir ara mateix. Bueno, anem a deixar una mica de música perquè pugueu estar... Atenció. Martí busca en el meu ordinador... Ui, la Coca-Cola. Els anuncis de la Coca-Cola.
1: Un momentet, sisplau, s'està complicant
0: ara
1: la cosa.
0: Ara sí. Martí...
2: El Martí està platòric.
0: Has de declarar. Avui estàs molt català.
2: Està
1: Sí, perquè ha vingut el papa.
2: És català sexual.
0: El papa català.
1: No, però és que ahir em va posar com molt...
0: El papa ni papa molt, de català, eh?
1: Molt content.
2: I calent, també, no?
1: No, calent no, però em va posar com molt content perquè ho he vist avui, al final. Ahir no vaig veure res. Tot el tema d'Antoni Gaudí... No Antonio, eh?
0: Antonio...
1: No Antonio.
0: Antonio Maria.
1: Televisión, la 1. No.
0: Televisión Española.
1: Antoni Gaudí, amb accent a la I, perquè si no és Antoni Gaudí.
0: Gaudí.
1: Toni Gaudí, i no va a Gaudí, perquè el va atropellar un tramvia. Efectivament. Ah, avui m'han enterat que no va morir d'atropellat del tramvia.
0: Perquè hem de parlar de l'atropellament de Gaudí amb els salvadors de fons. No em sembla graciós.
2: Avui... Podem posar... Se lo llevo...
1: No, el taxi. No, una cosa.
2: El tramvia.
1: Avui m'han enterat que no va morir perquè el va atropellar el tramvia, que sí.
0: Que patriota.
1: L'únic que el va atropellar
2: sí,
1: el tramvia...
2: Sí, va morir dos dies després.
1: El va atropellar el tramvia i ningú el va reconèixer perquè anava vestit com molt de pobre, perquè així ell ho volia ser, vale? Llavors, ningú el va reconèixer i ningú el va portar a l'hospital, fins que un xaval va dir, bueno, però el portem, no?, igualment. Llavors allà van dir, hòstia, si és l'Antonio Gaudí! Uoooh!
0: Antonio!
1: I va morir. I va patar.
0: És que m'imagino en plan la que s'ha de cine, saps? Que vas allà...
2: Però Antonio!
0: Agafa allà, et veu el...

0: Oh, molt bé.
1: Si tot va bé, sí, és. Potser
0: Joan,
1: va malament, no ho sé.
0: Tu vas dir alguna cosa? Tu vas
2: jo
0: dir
2: vaig
0: sí.
2: dir sí i només sí.
0: Jo sí, vaig dir quiero. Sí, però m'hauria de pensar.
1: No, home, no.
0: Sí, sí. No, i una altra coseta.
1: Jo l'any que ve intentaré comprometre'm més.
0: Una altra coseta, molt important. Ara que ens queden un minut i mig, pot ser, més o menys?
1: 1.45.
0: Bueno, 1.45. Estigueu atents a les nostres xarxes socials, perquè sortiran coses molt interessants aquest estiu.
1: Bombes.
0: I bombes, i moltes bombes. Ens veiem al torneig de globus, i ja està.
1: Toma.
0: I visca el Barça i visca... Torno. Visca el Barça i visca Catalunya.
1: I visca la Festa Major de Sant Cugat.
0: I adéu.
1: I visca el Mundial.
2: No, encara no, nois.
1: No, i visca Sant Cugat, i visca Cugat
2: Mèdia.
1: Teniu uns altres 30 segons.
0: Gràcies, Juanmi.
1: Vale, comptem fins a 30.
0: Està de vacances, però gràcies.
2: Gràcies, Joan Miquel Fernández, gràcies, Cristina Mur, gràcies. Sí. Uri. Un tribut
0: Jessica.
2: A la Sílvia.
0: A la Sílvia,
2: que ens ha deixat...
0: Que ens ha deixat, Cugat Mèdia. A la Jèssica.
1: Perquè què ha anat a fer?
0: Res, no ho sabem.
1: Ha anat,
0: a un altre lloc. Un saludo a la... És que va ser penós, tio. Bueno, okay. Penós, o sigui, em va fer pena. Quan va marxar del grup, que veies, Sílvia Ferrer Cugat Mèdia
1: ha
0: deixat el grup.
1: No!
0: Portàvem
1: tants
0: anys!
1: La policia!
0: No, ho vam deixar! No.
1: Una grande. Ara sí, senyors.
0: Bueno, vinga, adéu.
1: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula. Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
5: No, Peyu, tu no hi seràs.
4: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
6: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui ens endinsem en una peça clau del funcionament d'un teatre, la programació. Parlarem de què implica la feina de programar una temporada, com es construeix una oferta cultural atractiva i quin paper hi juga la programació educativa, que també hi és. I per això avui ens acompanya la Maria Farriol, que és la directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Molt bon dia, Maria.
1: Hola, molt bon dia.
0: I el Fran Laera, que és programador adjunt i responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Què tal,
2: hola,
0: Fran?
2: Hola, bon dia.
0: Molta feina, això de programar?
2: Molta, molta.
0: Sí?
2: I tant.
0: Això és com el tema de la moda que quan has enllestit una programació ja estàs pensant en la propera i vas empalmant i no s'acaba mai?
2: És que nosaltres al Teatre Auditori Emma Vilarasau treballem amb molta projecció de futur. Clar, nosaltres ara mateix estem treballant en el 27 i en el 28, o sigui, i estem en el 26. Llavors hi ha una projecció de futur i una feina de treball, de picar pedra, d'anar a mirar propostes, d'assistir a moltes fires i de trobar l'encaix també amb un calendari molt, molt contundent, no? amb molts actes, amb molts compromisos, i és una feina... interessant, però que s'ha de treballar molt, també, s'ha de treballar molt.
0: I això deu ser com una mena de trencaclosques, no? Que vas trobant les peces i ara dius, i ara com les encaixem, no? Fins que tens la gran imatge, el resultat final, que és la programació. Maria, expliquem com és el procés real de la selecció d'un espectacle.
1: A veure, com és el procés? És una mica el que et deia el Fran, eh? Nosaltres partim d'un timing, és a dir, nosaltres hem de saber quin dia hem de tenir tancada la programació. A partir d'aquest dia anem tirant enrere i llavors tenim tot un període on hem d'escollir quines propostes volem. És a dir, deixo el timing a part. Primer de tot, hem de saber quines propostes volem o quin tipus de propostes volem i llavors ens n'anem a fires. La majoria de vegades anem a fires, allà busquem coses que ens agraden o estem molt al dia de l'actualitat a nivell de propostes escèniques. Això què vol dir? Que si la Sala Beckett estrena un espectacle que ens sembla que és molt interessant, anem a veure aquell espectacle de la Sala Beckett. Si resulta que l'Orquestra Simfònica del Vallès ens ve a nosaltres i ens proposa una sèrie de concerts de cara a la propera temporada, doncs ens els mirem i ens els estudiem. I, o sigui, en coses concretes, i després anem a fires. Per què les fires? Perquè allà tenim durant 4 dies, no sé si alguna vegada ho he explicat, durant 4 dies o 5 dies tenim 20 espectacles cada dia per veure. Llavors, això és com qualsevol altra fira de qualsevol altra cosa, no? Ho tens tot allà i durant 4 dies et pots veure 10 espectacles al dia i has vist tota una sèrie de propostes que després tu la incorporaràs a la teva programació. Un cop tu vas veient tot això, és el que deia el Fran, anem a quasi bé un any vista i llavors tenim un calendari i en aquest calendari anem posant les diferents propostes que ens sembla que ens quadren per la nostra línia de programació, una, per la nostra fitxa tècnica, és a dir, que ens hi càpiguen bé en el teatre. No podrem posar una cosa que sigui massa petit o que sigui massa gran o que necessiti d'una infraestructura o d'uns focus o d'un que nosaltres no tinguem, i en funció del caixet, del preu. Llavors, un cop tenim més o menys, sabem el preu, això és molt important, de la proposta, perquè clar, ens basem en un pressupost. Un cop sabem el preu de la proposta, sabem la fitxa tècnica, per tant, si ens quadren al nostre teatre, i després el temps, o sigui, quan es farà, la data, doncs a partir d'aquí l'anem col·locant en el nostre calendari i anem creant tot aquest calendari a 6 mesos/un any vista. De manera que ara ja estem tancant la primera part del 2027 i aviat ens posarem ja a fer la segona part del 2027. Llavors, cada dia has d'anar estant absolutament amatent a totes les propostes que hi han i combinar-ho amb fires. No sé si m'he explicat.
0: Sí, el que passa és que jo ara tinc un dubte, perquè jo interpreto que quan vosaltres teniu l'espectacle i teniu la data també quadra, els hi quadra a ells, els que han de venir.
1: Clar.
0: Els que han de venir.
1: Ells, la companyia et diu... Tinc aquestes dates, a tu et quadra, i llavors jo miro el calendari, i miro en el calendari, i en principi m'hauria de quadrar. Com ho combino perquè em quadri? Normalment en el calendari de dilluns, per dir-ho així, de dilluns a dijous solc tenir el teatre amb lloguer d'espai, en el qual poden companyies, entitats, escoles, conferències, que lloguen l'espai i fan allà el seu acte, i jo solc tenir divendres, dissabte i diumenge lliure per la programació estable. De manera que jo sempre demanaré un divendres, un dissabte o un diumenge. I en principi els he de tenir lliure, sí? Perquè tot el que és lloguer d'actes i d'activitats que no formen part de la nostra programació, en principi és de dilluns a dijous. Això ho fem amb l'estable, però el Fran fa exactament el mateix amb la seva educativa. Ella diu, el Fran diu, doneu-me 2 setmanes a l'any per poder col·locar la meva programació educativa. I el Fran té una setmana al febrer i una altra setmana al novembre. O una al novembre i una al febrer, perquè el Fran va per curs escolar.
3: Clar, sí.
1: Vale?
3: Sí,
1: llavors
3: sí.
1: Té les seves primeres propostes, les posarà al novembre i unes altres les posarà al febrer. Aquelles setmanes estan absolutament lliures per ell. Quan ell parli amb les companyies, li haurà de dir a les companyies d'espectacle familiar, et puc donar o una setmana, els dies de la setmana del novembre o els dies de la setmana, i tot és com un, diguéssim, sí, trencaclosques, on
3: sí,
1: els
3: sí,
1: dos
3: igual.
1: Programadors, que és el programador que ens acaba d'arribar, el cap de programació Andreu Gomila i el Fran, han de parlar-se i treballar les dues programacions en un mateix calendari. Cada mes s'han de posar d'acord amb el cap tècnic, que és qui gestiona les sessions d'espai o lloguer d'espai. Sí?
3: Sí, sí.
1: Llavors,
3: complicat,
1: comparteixen calendari.
3: Heu de tenir una bona quadrícula, eh?
1: Absolutament, i molt bona coordinació entre ells.
3: I tant. Per tant, entenem que el que podem veure al llarg d'una temporada en la programació del Teatre Auditori prové de fires, de propostes que poden fer els mateixos artistes.
1: Exacte. I managers, companyies, representants.
3: I també allò que heu trobat en altres sales.
1: Exacte.
3: No? Exacte. Aquestes serien les tres fonts.
1: Sí, sí. Les fires, el que veiem a altres sales, o el que ens ve directament en el mail, que podem tenir cada dia, doncs no sé, 20 o 30 mails de,
2: o més,
1: de persones que ofereixen la seva proposta artística, ja sigui el mateix artista o ja sigui a través d'un representant. Això és constant.
3: Clar.
1: Llavors, el que ens agafa el telèfon sempre ens diu, bueno, et venen a vendre. És que et venen a vendre. Et venen a vendre el seu producte,
3: oh,
1: i en el seu cas el seu producte és una proposta artística que tu et pot quadrar o no et pot quadrar pel teu teatre.
3: I el Fran, parlem de la importància que té una programació com aquesta educativa que s'encarrega el Fran. Pel teatre, Maria, és una programació...
1: És importantíssima
3: és
1: pel teatre.
3: És molt important, sí, no?
1: I ara deixarem per al Fran, que ell és el protagonista d'aquesta, però ho acabo de dir ara amb una presentació. Just venim ara de presentar la nova proposta de la programació educativa i ho acabo d'explicar, és a dir, pel nostre teatre passen uns entre 10 i 15.000 alumnes per cada programació educativa. Això són molts. Llavors, no es coneix massa. Per què no es coneix? Perquè nosaltres anem a informar i a difondre-la en el col·lectiu de mestres.
3: Aneu directes.
1: Anem directes als mestres. Llavors, la resta de la població potser no és conscient de que des del Teatre Auditori i Emma Vilarsau es fan dues programacions molt importants. L'estable, però també l'educativa. I l'educativa és important per tots els objectius que tenim i tots els valors, però és important perquè passen 15.000 alumnes pel teatre aquí, entre 10 i 15, eh? Un any 13, 14, 12, ens movem cap aquí. Per tant, per nosaltres és molt important, encara que sembli que no es conegui, però a més la fem des del mateix departament, és a dir, des del Fran i l'Andreu són els responsables de tota aquesta quantitat de programació, vull dir que...
3: L'equip de programació són ells dos?
1: Són ells dos i la persona adjunta a producció que té una mica de part de programació en programes molt concrets. O sigui, són 2.5. Per dir alguna cosa. I jo que intento ajudar amb tot el que puc.
3: I deuen faltar mans, segur.
1: Clar, sempre, sempre.
2: Si vols venir, estàs invitada, eh?
3: Jo, mira, per passar una estona, si vols.
1: I la direcció que m'hi poso tant com puc, el que passa que em poso a tot arreu. Però de fet són ells.
3: La Maria ja té la mà trencada.
1: Són ells. Bueno, perquè...
3: Perquè ja ho ha fet temps enrere.
1: Trencada no ho sé, però n'he fet. Però són ells, eh? Són els dos nois, bàsicament.
3: Fran, si parlem de criteris, explica'ns una mica com es decideix la tria dels espectacles per presentar a aquests alumnes.
2: És el que comentàvem abans. Jo crec que un programador artístic ha de tenir un perfil molt analític, però també ha de tenir una sensibilitat artística molt potent, molt intensa, no? Jo que vinc del món de la interpretació, ho hem presentat ara fa unes hores al Servei Educatiu, la programació del programa Escoles Escena del curs 26-27. És una programació on no només volem buscar les propostes més multipremiades o que les propostes que tothom conegui, sinó hem buscat propostes que interpel·lin en el discurs amb l'alumnat, és a dir, que sigui una proposta que interessi a les aules, no? Tinc una filla de 5 anyets i el seu discurs és el que més m'importa, no? I llavors entendre com funciona la joventut, aquestes edats tan importants, no? per créixer en la vida, és el que m'interessa. I hem anat a buscar 17 propostes que es presenten aquest any, el 26-27, com diu la Maria, en el mes de novembre i de febrer. Obrim amb un espectacle inaugural el 18 de setembre, és un espectacle totalment gratuït per les escoles públiques i privades també de tot arreu del territori, Sant Cugat i voltants. I després tenim una sèrie de propostes tant programades al teatre com a projectes participatius on totes les escoles poden participar de forma que completa el servei d'una forma extraordinària, perquè al final són propostes no només per a les escoles, sinó també poden participar les famílies, les AFAs, o sigui, tot l'entorn educatiu ha de poder estar involucrat en aquesta programació.
3: Després hi ha una cosa que és també molt important. És a dir, més enllà de l'espectacle, més enllà d'oferir el que oferiu als alumnes, hi ha un treball, no? Un treball que fan els docents abans, després, però vosaltres també hi col·laboreu?
2: Clar,
3: en aquesta...
2: Justament ho comentàvem abans, que nosaltres aquest any hem parlat molt amb les companyies perquè preparin també una feina prèvia i posterior, no? Amb aquests dossiers pedagògics, no? Proposar activitats prèvies a les aules i posteriors perquè no només quedi en el visionat d'un espectacle, sinó que puguin treballar-ho prèviament a les aules i després quan tornin a l'escola, tornin amb aquest, no? Amb aquesta idea, amb aquest missatge del muntatge i puguin treballar-ho a les aules també de forma dinàmica, pedagògica i que tinguis recorregut, no? Que arribin després a casa i ens diguin, papa, mira, m'ha agradat això perquè hem treballat aquesta idea, potser, i que tingui una mica de continuïtat. I ja no només el fet pedagògic, sinó que també fer conèixer aquestes companyies que després aquests alumnes portaran a les seves famílies, no?, els espectacles i el podran veure en un altre entorn, no?, un altre horari, potser un familiar d'un diumenge a les 6 de la tarda en el Teatre Auditori.
3: Per tant, un doble objectiu.
2: Hi ha molts,
3: Sí? Vinga, fem una llista, va.
2: Hi ha moltíssims, però sí que és veritat que és un doble objectiu, no? El trobar aquest discurs potent pels alumnes a les escoles, però també que facin arribar aquest discurs a les famílies i que tot allò plegat creem entre tots una comunitat, al final, i que puguin gaudir del Teatre Auditori amb tota la seva programació, no només l'educativa, sinó també l'estable.
3: Imaginem que una bona experiència assistint a aquestes activitats pot garantir un aficionat més, no?, a les arts escèniques...
2: De fet, hi ha 4 projectes participatius dintre del servei educatiu que donen aquesta via d'accés als alumnes que tinguin aquest neguit artístic, no?, i escènic, que els fan participar de la proposta, no només com a visionat, no?, visionat aquest... el fet de poder veure aquesta proposta, sinó també de participar. Hi ha 4 projectes, que són la cantata, l'escruix, la cantània i el torneig de dramatúrgia, que en totes les seves vessants artístiques ajuden els alumnes a descobrir si els agrada o no aquesta professió, si finalment en un futur voldran participar d'aquesta professió, no només a la part de davant, sinó també a la part de darrere.
3: Clar,
2: no?
3: Sí,
2: això,
3: sí.
2: Fem molt hincapié en això en les visites guiades. Nosaltres també oferim visites guiades al Teatre Auditori de forma gratuïta per tot l'alumnat i expliquem totes les funcions de l'equip tècnic del teatre, no només de l'artístic, no? Sinó el dia a dia de tot l'equip que tenim al Teatre Auditori, que no és poc. Falten mans, quan vulguis pots venir a ajudar-nos, però sí que és veritat que treballen dia a dia, no només de divendres a diumenge, sinó també de dilluns a diumenge, o sigui, és casa nostra.
3: Què és el que més els enlluerna del teatre quan feu aquesta visita?
2: Jo crec que la capsa escènica, no? Quan entren a la platea i quan estan mirant l'escenari sense les cortines, no? El taló, tot el que és dintre, les barres, l'equip tècnic, com parla l'equip tècnic també. Jo moltes vegades em quedo mirant les cares dels alumnes com el nostre equip, que porta 30 anys d'història al teatre, encara s'emociona parlant, no? Amb aquesta energia, no? És el que més m'agrada de treballar en aquest teatre, no? Que hi ha molts companys que treballen de forma valenta, exigent, i estan i parlant amb un discurs molt energètic, que a mi m'agrada, no?, i d'aquesta professió, no?, i aquests alumnes agafen aquest discurs d'una forma molt potent i els interessa, al final.
3: Fran, parlem de formats. No sé si... Clar, diuen, és que els nens, els infants, són un públic molt exigent. Jo no sé si allò d'algú que surt a escena a explicar un conte, això ja està caduc... Bueno, jo crec que hi ha públic... han canviat molt els temps?
2: Ha canviat molt, evidentment. Tots els formats han canviat, però hi ha públic per tot. És a dir, totes les companyies petites... Jo he treballat en altres teatres i hi havia companyies molt petites que encara continuen treballant en propostes molt tradicionals, diguem-ho així, que encara funcionen, hi ha públic per tot, no hi ha edats, també. Potser les edats més compromeses amb aquest tipus d'espectacles més tradicionals serien les de 0 a 3, però després quan arriben a aquesta part de cicle de I3, I4, I5, ja comencen amb formats diferents. Nosaltres aquest any, per exemple, proposem dos tipus d'escenari diferent, i això proposa un canvi, no? Proposem que vinguin a la platea a mirar l'espectacle de forma tradicional, però també tenim dos espectacles que els farem a sobre de l'escenari, en contacte directe amb els artistes. Després també fem un format de podcast. Aquest any hem agafat un format de podcast per alumnes de l'ESO, que és una proposta que es diu Quatre Gats, que jo crec que funcionarà molt bé també per fer entendre que les arts escèniques no només són la típica obra de teatre funcional que entenem tots, sinó que hi han entrat altres formats que potser funcionen, no?, també, i aquest, i un podcast potser és la idea que podria ajudar a treure aquests alumnes al teatre. I també fem activitats complementàries que ajuden també a entendre que la proposta no ha de ser del tot tradicional, sinó fem col·loquis postfunció amb aquesta gent i expliquem com funcionen aquestes propostes. O sigui, tot és complementari i tot està evolucionant, però hi ha lloc per tothom.
3: Déu-n'hi-do, eh? Com han acabat els temps?
1: Hi ha feina, clar. Com? Hi ha molta feina perquè s'ha de posar molt en valor aquesta programació educativa i s'ha de posar en el mateix esforç que es fa amb l'estable. El que deies tu de que els nanos són exigents, ho són molt, i no s'hi val dir, bueno, com que són nens, això ja els hi agradarà. No, perquè a més els nanos són molt sincers. És a dir, si tu veus els nanos embadalits, saps que allò funciona, és que és la prova. I si els veus fent xivarri o molestant-se els uns als altres, allò no els està agafant. Per tant, és molt important, per mi és importantíssim, i per l'equip, per descomptat, ser igual d'exigents a l'hora de programar una programació estable que una educativa, igual o més amb els nanos, perquè la frase aquesta de mama hem anat al teatre o papa hem anat al teatre i no semblava teatre vol dir que s'ho han passat bomba i que potser tenen una idea del teatre que no és el que ells han disfrutat aquell dia, no? I per tant el que deia també el Fran, aquests nanos els diran anem-la a veure un altre cop que la fan a no sé on, no? I no els importarà repetir-la perquè han disfrutat aquella experiència, i això és el que hem d'aconseguir, que no sigui per ells un pal, diguéssim, en el teatre, que puguin tornar entusiasmats.
3: Que no s'ho sentin com una obligació,
1: que no?
3: Que no
1: s'ho disfrutin, que els conmogui, que és molt important.
3: I Frank, quants espectacles programeu cada temporada aproximadament?
2: Mira, aquest any som 17, i aquí tenim les quatre activitats participatives, o sigui, els quatre projectes participatius, però intentem sempre proposar entre 2 i 3 propostes per cicle educatiu. Tenim entre 2 i 3 propostes per això, per la primària, per l'ESO, batxillerats i cicles formatius. També tenim alguna proposta que està fora del servei educatiu perquè la tenim ja programada a l'estable per 0-3, que fem normalment en col·laboració amb el festival El Més Petit. O sigui, hi ha proposta per totes les edats i entre 2 i 3.
3: Què volies destacar, Maria?
1: Mira, volia destacar una cosa molt important, que és el segon any que ho farem, que és que nosaltres inaugurem, avui hem fet una roda de premsa explicant-ho, però inaugurem la temporada real al setembre i oferim un espectacle inaugural en el Teatre Auditori absolutament gratuït per tots els alumnes. Llavors, les mestres i els mestres ja ho saben, que es poden a partir del 15 de juny, ja poden inscriure's, i és un espectacle gratuït que fem, que se'ns omple el teatre i que és meravellós veure tot el teatre allà celebrant, diguéssim, una mica com l'inici d'aquestes propostes educatives. I era per dir-vos això, que el dia 18 de setembre, ho dic bé, Fran? Sí. El 18 de setembre es fa aquest espectacle inaugural i que segurament tornarem a omplir el teatre amb The Incredible Box, que es va ser el millor premi espectacle de carrer el 2018, però que també es fa sala i que és meravellós. És una manera també de premiar-los o ens agrada també poder donar aquest tret de sortida a tots els espectacles que
3: hi ha. És la segona vegada, dius, que es fa.
1: És la segona, ho vam fer l'any passat, per primera vegada la gent va estar molt contenta, els nanos van venir contents, va ser molt bonic, i aquest any el Fran ha tornat a programar un espectacle pel dia 18 que ens sembla que serà fantàstic com a tret de sortida.
2: De forma totalment gratuïta, sí. Això és el que volíem també remarcar, que l'inaugural és totalment gratuït per les escoles, en ordre d'inscripcions, però és l'aposta, no? La gran aposta d'iniciar el curs amb aquest espectacle inaugural.
3: No ens hem deixat res important? Ho dic perquè no ens queda...
1: Segur que sí, però és igual, ja tornarem a venir.
2: Tornarem,
1: us explicarem.
2: A
1: Unireu veient per xarxes, perquè unirem explicant per xarxes, les nostres xarxes del Teatre Auditori, Emma Blesau, unirem explicant. Fins ara no ho explicàvem tant, lo d'educatiu, per això que et dic que anàvem més a un públic, però tothom ha de saber que hi ha un programa educatiu potent, interessant, i que per nosaltres
3: home,
1: és molt
3: els primers
1: important.
3: Els alumnes, i els alumnes sí. Hi aneu directament sí. A visitar-los, sí. O sigui que
1: ens anireu sentint a parlar cada vegada més.
3: Molt bé. Doncs a la Maria i al Fran els agraïm moltíssim la visita que ens han fet avui al programa. Que vagi molt bé, ja queda poc per acabar el curs.
1: Ja queda poc, moltes gràcies.
3: Per tots. Gràcies. Adéu. Per tots.

0: La nit en blanc s'ha convertit en una de les cites més destacades del calendari comercial i social de Sant Cugat, una oportunitat per apropar el comerç local a la ciutadania en un ambient festiu, participatiu i ple d'activitats. En aquesta edició volem donar veu als nous associats de Sant Cugat Comerç que participaran per primera vegada d'aquesta celebració del comerç de proximitat. I saludem en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Adela Burgos, gerent. Molt bon dia, Adela.
2: Hola, bon dia.
0: I ens acompanyen dos dels associats, concretament la Natàlia Grau. Què
3: Hola,
0: tal?
3: Bon dia.
0: Molt bon dia. I l'Andrea de la pizzeria, el mecànic.
4: Mecànic, justo.
0: Molt bé, molt bon dia. La Natàlia Grau és nova associada, però és que, a més, el seu establiment també és nou a la ciutat.
3: Sí,
0: oi que sí, Natàlia?
3: Correcte.
0: És la pastisseria Grau?
3: És la pastisseria Grau.
0: Encara no està oberta,
3: encara
0: no?
3: Encara no estem oberts, estem corrent tot el que podem per poder arribar a la nit de blanc. Farem com una preinauguració just aquest dia per poder començar a conèixer els veïns de Sant Cugat. Oficialment obrirem la setmana que ve.
0: La setmana que ve. Teniu dia ja o no?
3: No del tot.
0: Val. O sigui, de la pastisseria Grau, que obrirà a la plaça del Mercat Vell, a la plaça de Pere Sant, a la pizzeria del Mecànic, que coneixem ja,
4: sí,
0: i que, perquè ja porteu... Quants anys porteu oberts?
4: Ja vamos por los 7 años.
0: 7 anys?
4: Sí.
0: Que ràpid,
4: exacte,
0: passa el temps, no?
4: Sí,
1: com passa,
0: sí, passa molt ràpid. I dona la circumstància que tant el Mecànic com la pastisseria Grau s'han sumat a l'associació Sant Cugat Comerç.
4: Exacte.
3: Sí? Sí, correcte.
0: Expliqueu-nos una mica el motiu, el per què. Com, per exemple, tu, Andrea, al cap de 7 anys, ara participes de l'associació. ¿Qué es el que está...?
4: Bueno, es sobre todo por valorar también la ciudad y hacer parte de la, del trabajo y sobrevalorar también, valorar el trabajo y en manera que la gente también conozca Mecànic y poderle dar un producto muy... Muy bueno.
0: I sumar esforços, m'imagino, que a nivell de comerç. En el teu cas, Natàlia?
3: Nosaltres, doncs, som nouvinguts, per tant, el millor que podíem fer era començar-nos a integrar en el poble, no?, i ficar-nos en l'associació de comerç.
0: Teniu més establiments, no?
3: Sí, ara estem en 4 establiments. Tenim la d'Esparreguera, que és la primera i on tenim l'obrador. Després tenim Martorell, i a la vegada hem obert Sant Cugat, que estem a Res, i Badalona, que vam obrir dissabte passat. És a dir, que estem en plena expansió i anem una miqueta de bòlit aquestes setmanes. Però bueno, volíem, sí o sí, Sant Cugat, volíem arribar-hi ara i poder estar també per Sant Joan, poder començar ja amb coques.
0: I el que heu fet normalment amb les altres pastisseries que teniu obertes també ha estat vincular-vos al teixit associatiu de la ciutat?
3: Doncs,
0: al comercial, al teixit comercial, que és
3: sí,
0: el que formeu
3: sí,
0: part.
3: Sí, doncs a Badalona estem començant també, i Martorell i Esparreguera sí, ja de fa anys.
0: M'imagino, Andrea, que tu ja sabies, no?, de l'existència de la celebració de la nit en blanc, que
4: sí,
0: té lloc aquest dissabte.
4: Sí, sí. Les hemos hecho también el año pasado con una carpeta delante del monasterio haciendo pizzas, y este año queremos repetirnos.
0: Ah, o sigui sí, que sí, tornareu sí, sí, a posar un estant, no?
4: Sí, sí,
0: sí?
4: Un estant, sí.
0: Havies participat alguna altra vegada, però com a ciutadà? O sigui, tu has viscut la festa sense haver de treballar?
4: De lo que acuerdo, no.
0: No.
4: No, aparte, fiesta mayor, pero por el restante...
0: No, perquè m'imagino que es veu de diferent manera la dimensió, és a dir, el client, el comprador de Sant Cugat i els visitants que ens puguin acompanyar a la nit en blanc si passegen per la ciutat. Jaume o Adela... M'imagino que la idea que es poden fer d'aquesta festa, d'aquesta celebració, és ben bé una altra, no? Que no la de el botiguer, el comerciant, que ha d'estar al peu del canó.
1: Bé, el que diem sempre és que el protagonista aquí, bueno, són dos, bàsicament els comerciants i també la gent de Sant Cugat que passeja, i és veritat que a part de que fem moltes coses, el focus, i aquest any encara més, es posava molt en les activitats i les propostes que fan els comerciants. En aquest cas, moltes vegades la gent creu que és un tema de la venda directa, de la promoció directa, etc, però sobretot és una gran oportunitat per donar a conèixer i perquè la gent volti i entri als llocs. En el cas de Mecànic Pizza i altres que estan, que directament donen menjar, no? És diferent perquè ja és una connexió més que directa, però és que a més el tema de la restauració és que forma part de qualsevol festa o coses al carrer, si no tinguéssim, no? També la gent és que fins i tot t'ho demana, no? I en el cas de les botigues noves o els comerços nous, ideal, perquè en definitiva és el que es presenta i el que es proposa. Ja saps com es posen als carrers, és que no es pot passar, és brutal. No.
0: És la festa major del comerç.
1: Jo crec que és la, com dir, la porta, dic jo, a les festes de l'estiu. És com, per calendaris, sempre és com dir, a partir d'ara ja ve el sarau de l'estiu, que sarau al carrer sempre en tenim en aquest poble i sempre fem coses. Però és com dir, inaugurem oficialment que a partir d'avui tot l'estiu el passaràs, que no pararàs de fer coses al carrer. I això és fantàstic perquè més enllà del tema comercial, en el fons és vida de ciutat, no? Que és el que sempre busquem. Sí. Mm-hmm.
0: En el cas del mecànic, que ja hi va participar l'any passat, aquest any fareu el mateix? Ens acompanya el Nacho Ballesta, que és el director de comunicació de Food Tellers, que després continuarem amb ell parlant d'altres qüestions. Mm-hmm. Nacho, tu que tens el mecànic com a client, què és el que teniu previst per aquesta edició de la Nit en Blanc?
2: Doncs mira, aquest any farem dues propostes de pizzeta, que és una pizza del mateix estil que fem, que és la pizza napolitana, que és la nostra especialitat, però més petita, perquè també és un format més de, no, de menjar pel carrer. I farem la margarita, que l'hem renovat ara fa poc, que és la tradicional de tota la vida, i després una amb porqueta, que també tenim amb carta, vale? Que és un embotit... Italià, molt, bueno, també amb un aioli d'all negre, no? Sí, d'ajo negro, exacto. I de més, i tindrem el forn també, i bueno, farem...
4: I una base de fior di latte i provola ahumada.
2: Exacte.
0: Aquesta hora del matí és que això és...
2: Hem de venir a provar-la, està clar.
0: Clar, hem de venir a provar-la, però hem de venir a on? A la plaça?
2: A la plaça. Bueno, a la plaça, a veure, també la tenim amb carta, com us deia, i la podeu venir a provar aquest vespre, si voleu, fer un tastet.
0: Clar, però, perquè, sí. O sigui, el plantejament d'una pizzeria, que evidentment ja sabem el que ens oferirà, que ja la coneixem a la ciutat. De quina altra manera, és a dir, vosaltres... aprofiteu per donar-la a conèixer a nous clients, per reformar la clientela que ja teniu, per participar de la festa?
2: Jo crec que és una mica de tot. Crec que és una mica... Jo crec que, per sort, la mecànica, ja, com deia l'Andrea, portem 7 anys ja treballant a Sant Cugat i crec que estem molt, és un projecte molt, molt consolidat i fins i tot també volem i treballem amb productors de Collserola, com saps, que alguna vegada n'hem parlat. És un tema de promoció que sempre va bé, no? I vincular-nos amb Sant Cugat Comerç i amb totes les iniciatives que hi hagin i també de reformar el vincle, no? El vincle amb la gent de Sant Cugat, que ens conegui, que sempre, no? Que no t'oblidin també, no? Jo crec que sí, al final és participar de la vida al carrer, no? Perquè si no sempre estàs al mateix lloc. Nosaltres, per sort, fem moltes activitats. De fet, d'aquí estem, bueno, estem treballant ja la proposta de la pizza week, que serà durant tota la festa major. Farem una sèrie d'activitats que no podem explicar gaire, però bueno, fem sempre que podem, fem coses. Sí, clar, no parem.
0: I en el cas de la pastisseria Grau, Natàlia, tu deies que obriu la setmana que ve.
3: Sí. Sí.
0: Però clar, la festa arriba abans.
3: La festa arriba abans i nosaltres estarem preparats.
0: Sí?
3: Sí, i tant.
0: De quina manera? Explica'ns, a
3: veure. Doncs, mira, el que tenim previst és fer un tast, també més o menys davant del local, allà a la plaça, i la idea està en fer productes acabats al moment, que jo estaré fent una miqueta de show cooking a dintre del local. perquè la nostra idea també de la pastisseria que obrim aquí a Sant Cugat és que sigui una pastisseria que s'estigui amb productes que s'estiguin fent al moment, tot i que nosaltres tenim un obrador esparreguera on es fa tota la producció. Tenim per exemple doncs, un format de pasta de full que en el moment t'hi posem la crema, t'hi posem tot el que vagi per sobre i te l'estàs menjant acabada de fer, que pensem també que és una cosa que es valora molt en pastisseria, no? De, bueno, una pastisseria feta al moment. I llavors aprofitarem i com això ho puc fer, doncs ho farem durant aquesta preinauguració.
0: És una pastisseria artesana?
3: És artesana.
0: És familiar?
3: Sí, jo sóc cinquena generació de pastissers a la família. Sí, sí, o sigui que això ja ens ve bastant de lluny. I intentem sempre mantenir el punt tradicional, però sempre avançant, sempre innovant, adaptant-nos al que vagi sorgint.
0: Crec que va ser la setmana passada que van celebrar semblant a la nit en blanc, però a Badalona.
3: Exacte, sí? Ens enganxem a totes les festes dels pobles.
0: I què tal l'experiència?
3: Va ser una passada.
0: Sí?
3: Molt xulo, molt xulo. Sí, molt bé, moltíssim.
0: I seria la primera vegada, no?
3: També, la primera vegada. Sí, sí, és a dir, els dos pobles hem entrat en les festes del comerç. I vam fer també el mateix. Allà, en aquell cas, vam posar la comparadeta ben bé davant. En aquella botiga sí que tenim una zona just davant del vidre, aquí com estem ara, que et veuen des del carrer, i on jo estava doncs, fent les elaboracions i acabant coses. I la veritat és que molt d'èxit. La gent estava molt contenta.
0: Què esperes tu d'aquesta nit en blanc de Sant Cugat?
3: No ho sé, perquè a mi em ve de nou. A mi em ve de zero, és a dir, jo no he vingut mai ni com a clienta, ni... no ho conec. Així que...
0: Sorpresa.
3: Sorpresa, sorpresa. Me n'han parlat molt bé, però...
0: Sí?
3: Jo vinc oberta al que sigui.
0: Doncs dissabte ja ho comprovaràs. I en el teu cas, Andrea?
4: Bueno, para nosotros seguramente será un momento divertido y espero también por la gente que vendrá que se pueda divertir y degustar de cosas nuevas y también de todo la animación que se hará por la noche y esto.
0: Treball, eh? Tindreu feina.
4: Bastante.
0: Sí, sí. Jaume, Andrea, per tancar.
1: Adela.
0: Ai, Andrea. Andrea, t'he dit?
3: Sí.
0: Mare meva, en què estava pensant?
1: Amb les pizzas.
0: L'Andrea. Estava pensant en l'Andrea, sí. Adela.
5: Res, només dir que prepareu-vos, perquè tindreu molta feina. Participen més de 64 establiments que oferiran diferents degustacions, experiències, de tot pel centre. Tenim també a les diferents places gastronomia, per exemple, doncs, Delicatessen Argentina, Curios Café, Mecànic Pizza, Nates d'Ouro, Obac Charcuteria, Pastisseria Grau, Peters, Recarrega, Tragaldaves i Boglio. Tots aquests estaran repartits per les diferents places i oferiran tot tipus de mostra gastronòmica del que ells treballen. I només comentar que em va fer gràcia com vam conèixer a la propietària de Pastisseria Grau, perquè allà estàvem repartint barrets per tots els establiments associats, i pel carrer m'atura una persona i em diu: escolta, m'estàs repartint barrets? Això què és? Dic: pues mira, som una associació, fem coses pels establiments associats. I diu: ah, pues dona'm informació ara mateix, que jo participo també en el que sigui. I llavors, o sigui, en el moment li vaig passar el correu perquè ens enviés com contactar, o sigui, ho vam gestionar tot en un dia i es van apuntar rapidíssim. Sí. O sigui, va ser curiós, i em feia gràcia també comentar-ho.
0: Doncs esperem que la gaudiu, igual que la
3: segur
0: gaudiran
3: que sí,
0: els santcugatencs i els visitants que passaran per Sant Cugat dissabte a la nit. Molt ràpid, Adela.
5: Sí, només que totes les activitats i tot el que es farà està dintre de la nostra pàgina web, ho poden trobar, i per tant poden mirar una miqueta el que estarà al carrer.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i que gaudiu de la nit en blanc.
3: Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs? A part d'estupenda i esplèndida.
2: Doncs pues bé, jo aquí sempre estic bé, Pili. Després a fora és una altra cosa, no? Però aquí sempre estic bé.
1: Doncs tu, quan vens, igual, eh? Ens encomanes aquest positivisme. Tot i que avui parlem de temes, com ho podríem dir? Bé, que estan a...
2: Que estan de moda.
1: Estan de moda, sí, i que ens cal, doncs, això, la visió de l'experta nutricionista. Parlem de la proteïna, o en concret, de l'excés de proteïna, potser, o dels productes hiperproteics que surten ara per tot arreu.
2: Sí, de la tendència, no? La tendència que veiem, i que ja fa dies, i podem dir anys, que veiem al supermercat, de productes etiquetats amb alt en proteïna, no? I per tant, doncs, associem aquests productes, potser, ara ho veurem, no?, a una alimentació més saludable. Uh-huh. Doncs això, avui parlarem de la moda dels productes hiperproteics, de quanta proteïna necessitem en realitat, de com també la demonització dels hidrats de carboni i dels greixos, doncs, ha donat ales amb aquesta tendència a la indústria i doncs, de com la pròpia indústria, doncs, ha sabut aprofitar-ho molt bé.
1: D'acord, perquè anem una mica com una balança, no?, d'un cantó, puf, cap a l'altre, no?
2: Sí, al final la indústria el que fa és aprofitar-se, no?, de, en general, aprofitar-se d'aquestes tendències socials, estètiques, bé, de la població, per treure productes, perquè, doncs, a donar-li aquest caire, doncs, més saludable i poder inclús augmentar el seu cost, no?, uh-huh, i al final, doncs, treure-hi un benefici.
1: Doncs a veure, quantes proteïnes hauríem de menjar? Que això deu ser dificilíssim de... O sigui, de calcular, de saber-ho a nivell d'usuari, diguéssim, no? Segurament hi haurà tants grams per persona, no sé què.
2: Per quilo de pes, sí.
1: Però, clar, després d'això deu ser difícil de portar-ho a la pràctica, cadascú de nosaltres, saber-ho calcular.
2: Sí, a veure, les recomanacions europees marquen 0,83 grams, és això, per quilo de pes. Això donaria uns 50 i pico grams per persona. Parlem de persones sedentàries, la població en general, més del 60% de la població sedentària. Per tant, estem parlant que les necessitats de proteïna no són més superiors al que ja s'està consumint. Quina quantitat és aquesta? Doncs 50 grams de proteïna, doncs amb 200 grams de pollastre i un got de llet i un ou, ja gairebé ja arribaríem. Val? O sigui que tampoc no és molta quantitat. I, de fet, també no necessitem més quantitat. O sigui, de fet, hi ha estudis a Europa que ens diuen que la major part de la població ja supera aquesta quantitat només en la seva dieta habitual. I, per tant, no és necessari buscar productes enriquits amb proteïna, val? Però, clar, aquí entra la història de com s'ha demonitzat els hidrats de carboni, els greixos, o sigui, aquí entrem ara amb la cultura de la dieta, no?, que en parlem moltes vegades, o sigui, el fet de buscar un estereotip, no?, o sigui, un cos estèticament molt prim, i que durant molts anys, doncs, socialment s'ha demonitzat els hidrats de carboni amb dietes com la dieta hiperproteica o la dieta keto, no?, que existeix actualment, doncs s'ha titllat aquests hidrats de carboni, aquests greixos, com a que no ajuden a perdre pes, sinó tot el contrari, el fet de fer aquestes dietes, doncs, ajuden a perdre pes. Doncs aquí el que han fet és que la població percep greixos i hidrats de carboni com a no saludables, com a no positius, no?, per aconseguir aquesta pèrdua de pes. I pel contra, llavors, què ens queda? Doncs ens queda que les proteïnes, doncs, són, doncs, una superestrella, no?, dins de la nostra dieta. Llavors, abans de continuar amb les proteïnes, perquè no vull deixar els hidrats de carboni i els greixos aquí en un raconet, val? Perquè no... Hem de dir que els hidrats de carboni són la nostra benzina, sí? És l'energia que necessita el nostre cervell i els nostres músculs. I que, per tant, les persones que esteu pensant, no, però jo quan menjo molts hidrats de carboni, al final acabo pujant de pes. A veure, al final això és una balança que la vaig explicar molt simplista, perquè hi ha molts conceptes que hi tenen a veure, però si tu estàs consumint més del que estàs gastant, és a dir, si tu tens una vida sedentària, el problema no és que estiguis menjant... Perdó, el problema no és que els hidrats de carboni engreixen, el problema és que estàs consumint més benzina de la que necessites i el teu cos, quan en consumeixes en excés, el que fa és guardar-ho. Uh-huh. I la forma que té de guardar-ho és en forma de greix, val? Per tant, no és que els hidrats de carboni siguin el dimoni, sinó, doncs, que potser estem seguint unes vides molt sedentàries i estem consumint aliments rics en hidrats de carboni en excés, val? Però l'hidrat de carboni com a tal no és el dimoni, sinó tot el contrari, és la benzina. I després tenim els greixos saludables, el que trobem en l'oli d'oliva, en els fruits secs o el peix blau, que són essencials per al funcionament de les nostres hormones, per al funcionament del nostre cervell i també per absorbir algunes vitamines. Per tant, també hem de consumir greixos perquè, si no, el nostre cos no funciona correctament. Val? Llavors, clar, tornant, no, a la proteïna, clar, la indústria ha estat molt hàbil, no? Si els hidrats de carboni la població no els pot veure i els greixos tampoc, doncs vaig a posar el segell de més proteïna, perquè doncs la gent ho associa amb una vida fitness, una vida, no, a múscul, a salut, i per tant, doncs faré creure que estem comprant salut i li pujaré el cost també, no? Perquè ja he afegit proteïna. Però la realitat és que molts d'aquests productes, Pili, són ultraprocessats, o sigui, són productes que ja de base no són saludables, i perquè hi afegim proteïna, no de repent se convertiran en el producte més saludable del món.
1: Per tant, tot el que... És a dir, hem de apostar per productes de qualitat, no? Els que siguin. Si parlem d'hidrats de carboni, també...
2: Sí, no els he nombrat, però si parlem de pa, doncs que el pa sigui amb una farina de qualitat, una farina integral. Si parlem de pasta, doncs també millor que sigui integral, no? O sigui, anar a buscar aquests productes de qualitat, no?
1: I també amb la proteïna, no? Amb els greixos i amb la proteïna. Al final és això.
2: Exacte, i evitar anar a buscar aquests ultraprocessats, perquè al final això és màrqueting pur,
1: no? Hem vist, per exemple, làctics proteics a tope.
2: És que els làctics ja porten proteïna.
1: Exacte, no?
2: No és necessari que n'afegim més, val? O sigui, no dic, ojo, estic parlant a nivell de població en general. Sí, hi ha persones, els esportistes, per exemple, en funció de la quantitat d'esport que fan, doncs possiblement necessitaran un petit augment, depèn del tipus d'esport, perquè en esports de resistència, per exemple, si ja estem parlant que la població en general ja està consumint més proteïna de la que necessita per seguir una vida sedentària, doncs potser en un esport de resistència ja s'està arribant a la proteïna, no és necessari afegir-ne més, no? Uh-huh. Però això ho ha de valorar un nutricionista. Si tu estàs fent esport i necessites més proteïna, ho ha de valorar un nutricionista. No pot ser que directament pel màrqueting tu ja pensis que necessites més proteïna. Quan,
1: o
2: segurament...
1: snacks proteics, que estàs ja dius, és més, és un snack, no? Si és un ultraprocessat, és snack proteic. O fins i tot pa proteic.
2: Sí, o galetes proteiques.
1: Com
2: no?
1: Pot ser això?
2: Doncs perquè al final...
1: En farines de què està fet un pa proteic?
2: A veure, poden utilitzar farines de fruits secs, per exemple, o farines de llegums, val? Que porten proteïna, doncs podem aconseguir productes...
1: O d'insectes, perquè això passarà algun dia.
2: Sí, bueno, de fet ja va passar. De fet, el 2020, si no m'equivoco, no em vull equivocar amb la data, però de fet el 2020 ja hi va haver una empresa que va treure ja productes fets amb insectes a Espanya, però es van retirar perquè es va concloure que la societat és...
1: No estem preparats
2: encara.
1: No estem preparats. Només per menjar caragols a
2: Lleida. Però existeix. Per tant, doncs això, la indústria sap que tenim por als hidrats de carboni, que tenim por als greixos i que associem la proteïna, com deia, al fitness, al múscul i a la salut. I per tant, doncs, converteixen un producte normal en un producte premium i te'l cobren més car.
1: Què passa si prenem més proteïna de la que necessitem, no? Si ens passem? És a dir, a part dels diners que ens podem gastar i a part de, doncs, entrar en una, no, roda de consum i de creure'ns la moda que sigui, què li passa al nostre cos si prenem massa proteïna?
2: Doncs depèn també de la quantitat. No em vull crear aquí un alarmisme ara, però quan nosaltres consumim la proteïna hi ha una part que el nostre cos aprofita i una altra part que l'ha d'extreure, sí? O sigui, que és tòxica per nosaltres i que la eliminem a través de l'orina. Llavors, un excés de proteïna, estic parlant d'excessos, podria provocar una sobrecàrrega renal, sí, però amb molt excés. Però d'entrada sí que tenim associat un excés de proteïna amb augment del risc de diabetes tipus 2, val? I també, si estem consumint un excés de proteïna, la proteïna també té energia, també té calories, per tant, un excés també pot provocar que hi hagi un augment energètic que no necessitem i que, per tant, hi hagi una part també que s'emmagatzeme. No per consumir més proteïna, el nostre cos l'aprofitarà més, no? Tenim associat això, la proteïna al múscul, però per molta proteïna que tu consumeixes, si el múscul no l'exercites, no l'utilitzarà. No fabricaràs més múscul, val? O sigui, per tant, o sigui, en general, no ens cal prendre productes processats o ultraprocessats amb enriquits amb proteïna. Òbviament, torno a dir que hi ha casos puntuals, però que s'hauran de valorar doncs, amb l'equip mèdic, amb el nutricionista, per poder donar recomanacions individualitzades.
3: Jo crec que tornarem a parlar segur de les proteïnes, perquè ara també penso en tot aquesta, aquest bombardeig per a la gent gran, no? Dels polvos de proteïna barrejats amb aigua, etc etc. Segur que tornarà a sortir aquest tema, perquè està molt, molt, molt de moda, uh-huh. I segur que tenim moltes incògnites. En qualsevol cas, et seguim a... @my_nutricionista Instagram i així estem una mica al dia també del que ens vas explicant, Naila. Una abraçada gran i fins la setmana vinent.
2: Adéu-siau.
4: Continguts en xarxa.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i també de la Festa Major de Rubí. La mesura, com dèiem, estarà en vigor, per tant, les nits del 25, el 26, el 27 i el 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els convois, per tant, s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no a tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això afecta, per tant, la nit de Sant Joan a Sant Cugat, i és que aquesta restricció afecta una part important del municipi. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Valldoreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, i també sectors del centre situats props de zones boscoses. I el Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Valldoreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Valldoreix adquireixi el 50% de la propietat que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. I seguim amb Valldoreix perquè tots els grups municipals de l'EMD reconeixen el greuge que viu al veïnat de l'Avinguda de Baixador, pendent d'una urbanització que va començar a treballar-se fa més de 10 anys. On no hi ha consens, però és sobre la manera per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure

0: cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, 12 els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: Torna l'Anell al dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català. Avui amb l'Eli, la Xínzia, la Stephanie i l'Alan.

0: Bon dia, som quatre alumnes del curs de català del nivell elemental 3 i avui hem vingut aquí a la ràdio a practicar una mica el nostre català.
1: Sabies que...
0: Començaré jo i us parlaré de les diferències entre el català de Catalunya i el català del País Valencià. Com sabeu, el català de la Catalunya i el català del País Valencià comparteixen la mateixa base gramatical i ortogràfica, però presenten diferències fonètiques. Aquí us posaré alguns exemples. El primer de tot, i és el més llampant, diguem, és el vocalisme àton. A Catalunya tenim vocals com la A i la E, que són, que poden ser vocals àtones. Això, a Catalunya, es pronuncien igual com una vocal neutra. I les vocals O, I, U, àtona, es pronuncien com una U. Llavors, això què vol dir? Per exemple, si volem parlar en català a Catalunya, al pare direm al pare, encara que s'escriu a el pare. En canvi, al País Valencià pronunciarem el pare, exactament com s'escriu. Això és el primer exemple, però tenim més. Per exemple, el verb tornar. Jo ho acabo de pronunciar exactament en català. Però per què? Perquè vaig canviar la O i la vaig transformar, entre cometes, en una U. I no vaig pronunciar la R. En canvi, al País Valencià, què fan? La O es pronuncia tal qual i també pronuncien la R. Així que el verb tornar es converteix en tornar a València. I per últim, tenim unes lletres que sí que són una mica complicades, que són la B alta i la B baixa, que molts catalans, al moment d'escriure, s'equivoquen. Per què? Encara que s'escriuen amb lletres diferents, B alta i B baixa, la pronúncia és exactament la mateixa. Un exemple molt, molt llampant són els verbs veure i veure. En català, veure i veure es pronuncien exactament de la mateixa manera. Llavors, si no coneixes el context, és difícil que puguis escriure-les de la manera correcta. En canvi, al País Valencià, la B baixa sí que es pronuncia veure, marcant com la B baixa amb els llavis. Així que ja ho sabeu, si veniu a Catalunya, la pronúncia va ser una mica diferent.
1: Sentim-la.

Hola, bon dia, sóc la Cinzia. Sóc australiana i italiana i porto 15 anys practicant català. Jo vaig triar el cançó que es diu El teu moment i el grup es diu Moments. Vaig conèixer la dona que va crear el grup, va escriure la cançó i també va escriure, va cantar i va formar el grup de músics. Es diu la Míriam Aguado Melet i és una dona molt maca i jo la vaig conèixer. És per això que volia triar aquest cançó. I és una dona que està ara mateix escrivent un llibre que és molt important perquè és un llibre que es tracta de com el cervell processa emocions i situacions difícils en la vida i a través de les seves cançons i el llibre es pot apoyar a la gent que necessita aquest suport. I bueno, és per això. És una cançó que dà molta confiança, dà ànima a la gent i és una cançó que m'agrada molt i volia compartir-lo amb vosaltres.

0: Posa't a prova.
1: Bon dia, sóc l'Alan. Tornem a les frases fetes que ens encanten a tots els alumnes. Però abans de fer la prova, poso dos exemples dels que més ens ha agradat aquesta setmana. Una frase que surt moltes vegades a casa nostra, gràcies al meu gendre, és que m'he quedat de pasta de moniato. Vol dir que m'he quedat molt sorprès d'alguna cosa. Tenir la mà foradada. Vol dir ser una persona que gasta els diners molt fàcilment i no sap estalviar. I per últim, la prova. Què vol dir bufar i fer ampolles?
2: Opció A.
1: És bufar les espelmes del pastís?
2: Opció B.
1: Ser molt fàcil de fer?
2: Opció C.
1: Complicar les coses. I la resposta correcta és la B. Ser molt fàcil de fer.
0: L'hora del lector.

0: Hola a tothom, aquí la Stephanie. Avui els vull recomanar un llibre que no he llegit, però tinc a la llista de pendents. S'anomena Manual de Defensa del Català, de l'autor Òscar Andreu. Aquest llibre, de només 80 pàgines, és una adaptació del seu monòleg. Es diu Crida als ocells de colors lampants. I aquest llibre és una reflexió sobre situacions quotidianes en què difícilment troba persones que parlin el idioma i convida a pensar que Catalunya és una barreja de migrants, tant d'Espanya com d'estranger, i de persones nascudes pròpiament a Catalunya. I, per tant, la llengua no s'hauria de quedar oblidada. Recordem que Òscar és el codirector, copresentador i guionista de la competència de RAC1 i un dels presentadors de L'Esté Passant a TV3. I vosaltres, quin llibre estan llegint ara?
1: No t'equivoquis.
2: I per últim, parlarem de les frases que sempre ens posen les coses més difícils en català. Quan aneu a... quan voleu convidar un company, un amic, una persona a aprendre alguna cosa, a què sempre dieu anem a aprendre alguna cosa? Perquè feu aquí un castellanisme. Sempre, sempre heu de dir anem a aprendre alguna cosa. Així que em compta amb això.
3: Els anglofons tenim molts problemes amb el dinar i el sopar. El dinar és al migdia, no és dinner, que es fa a la tarda-nit en altres països. I el sopar és a la tarda-nit, i no és supper, que es fa abans d'anar a dormir.
0: Per últim, esmorzar no és almuerzo. Aquest és un castellanisme. L'esmorzar es fa a primera hora. L'esmorzar de mig matí o almorzar es fa abans de dinar.

Fins aquí aquest nou capítol de l'Anell al Dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català, avui corresponent al nivell elemental 3.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Coincidint amb el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, avui al Faves Contades posem el focus en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possible lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. Per parlar-ne, ens acompanya el doctor Alejandro Lobato, ell és dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutu Terrassa, amb qui abordarem riscos, símptomes i, sobretot, mesures de prevenció. Doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres.
2: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
3: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants, i això traduït en altres números vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell, i d'aquests, fins un 25% tindran dos o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
2: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
3: Sí, es parla de fins un augment del 4% de casos cada any, i això moltes vegades és degut als hàbits que tenim amb el sol.
2: Ara parlarem també de la prevenció, que és un factor clau per no arribar en aquest moment. Sovint sentim o llegim als mitjans, no?, que el càncer de pell és un dels més prevenibles. És cert això?
3: Sí, és molt cert, perquè sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
2: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment dos tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests dos tipus de càncer?
3: Doncs, com ben has dit, a grans trets, diferenciem entre el melanoma, no? Diguéssim que és també, afortunadament, és el menys prevalent, però és el que més mortalitat pot tenir. I, per altra banda, parlem de càncer no queratinocític, no? Doncs aquí englobaríem el carcinoma vasocel·lular, que sí que és la neoplàsia, el càncer més freqüent fins i tot en l'ésser humà, i després el carcinoma epidermoide, que no és tan agressiu com el melanoma, però sí que de vegades hi ha zones que tenen més risc de poder metastatitzar, i per això també hem d'estar molt a l'hora de diagnosticar-ho i tractar-ho.
2: Abans, quan li preguntava, no?, si era veritat que era un dels càncers que podíem prevenir, vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
3: Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. Pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, bueno, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
2: Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
3: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida, el 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable, perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que, amb el temps, poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
2: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. Uh-huh. El consulta vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
3: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses, perquè bueno, a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt. I els pacients moltes vegades, quan venen a consultar, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I, bueno, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
2: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
3: Doncs sobretot de cara a l'estiu és molt important evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4 aproximadament. Després també coses molt senzilles que podem fer servir és barrets, ulleres de sol, màniga llarga, que sigui una miqueta fresqueta, i després també, per suposat, fer servir protecció solar.
2: Això seria si anem a la platja, per entendre'ns, no? Evitar aquestes hores i tot això, però en el dia a dia, fins i tot quan no és estiu, quins serien uns bons hàbits?
3: Doncs sobretot això, el fer servir un protector solar a les àrees fotoexposades, sobretot la cara, les mans, el coll, perquè tot i que no tenim la idea de que estem prenent el sol ens dona en aquestes zones, i de fet són les zones on més probabilitat hi ha de que aparegui algun càncer de pell més endavant.
2: Clar, protector solar, i aquí ve la gran pregunta. Com triem un bon protector solar? No sé si són els mateixos per a tothom o dependrà de la nostra edat i de la nostra tipus de pell, de la nostra casuística. Com ho fem per triar el millor? Quin és?
3: Doncs mira, sempre diem que el millor fotoprotector és el que fem servir, el que ens agradi, que el fem servir. Sí que hem de dir que per sota dels 6 mesos els nadons haurien d'evitar una fotoexposició directa al sol, per això hem de fer servir una protecció solar física amb roba, amb ulleres, amb barrets. I ja per als nens més petits, entre els 6 mesos i els 6 anys més o menys, poden fer servir fotoprotectors que es diuen minerals o amb filtres inorgànics, perquè no s'absorbeixen. Vale? Uh-huh. I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
2: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Pues quines mira, són? Que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no?
3: Sí,
2: perquè no en som conscients.
3: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles també, i bueno, sempre si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
2: Clara, deia les mans i les ungles, m'ha sorprès posar-se sí. Protector solar a les ungles, i moltes vegades fem allò que ens posem la crema i després ens rentem
3: sí.
2: les mans, justament, sí. que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament doncs n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll o que fins i tot se'ls escolta?
3: Sí. Doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no? Els dermatòlegs i altres professionals, són persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en l'evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
2: No estan avalades.
3: Exacte.
2: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
3: Sí, doncs moltes vegades la gent, amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
2: perquè no sempre potser és necessari no suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
3: Exacte,
2: entenc.
3: Això mateix.
2: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extremada amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
3: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no? Que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
2: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
3: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no? D'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar. Persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys, sí que haurien de consultar almenys amb el metge del capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
2: I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç? No? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
3: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treuen, es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt, molt inicials, la supervivència als 5 anys, no?, que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
2: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?
3: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives, molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E, i per una altra banda, la regla del aneguet lleig. ¿Vale?
2: ¿Ens les expliques?
3: Sí, la regla del ABCD és un acrònim, no?, en el que la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar. ¿Vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors, quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre, això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre, lesions de més de 6 mil·límetres hauríem de tenir cura. I la E és de l'evolució. Si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
2: Perfecte, ens queda l'aneguet lleig.
3: I l'aneguet lleig, que és molt, molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu, les teves pigues, diguéssim que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
2: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de l'aneguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
3: Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos, i si a més tenim convivents a casa, no?, com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no?, i que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
2: Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
3: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, diguéssim, que canvi.
2: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
3: Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem, no? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però dependent del càncer també hi ha altres tècniques com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions en fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica... Bueno, tenim un arsenal dependent del tipus de lesió.
2: Què li diria a una persona que li han donat ara un diagnòstic de càncer de pell? Quins són els pronòstics? Abans ens deia que eren bons.
3: Sí, dependent del tipus... Clar, això s'ha d'individualitzar, s'ha de veure el tipus, la persona... Però jo, sobretot, el que recomanaria és que si tenen cap pregunta, que preguntin al seu metge de família, al seu dermatòleg, que són les persones que estan qualificades i que segurament els hi puguin donar una resposta més acurada.
2: I coincidint amb aquest Dia Europeu de la Prevenció del càncer de pell, si hagués de llançar un missatge a la ciutadania, quin seria?
3: Doncs sobretot durant l'estiu, molt de compte amb el sol. Es pot fer, lògicament, vida a l'aire lliure, però amb una mica de cap. I persones, com hem dit abans, no?, amb moltes pigues, amb aquests factors de risc, que consultin.
2: Doncs doctor Alejandro Lobato, dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per tots aquests consells, que prendrem bona nota. Gràcies.
3: A vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al llibre de Jaume Teodoro, El viaje del emprendedor. Està editat per Dickinson i ens parla d'un temps que és un temps de conflicte, de polarització, però també d'oportunitats. De fet, l'avenç de les tecnologies el que fa és obrir-nos una infinitat de portes per transformar un repte en una solució que generi valor. Ell és exdirectiu de l'empresa audiovisual Lavínia, exdirector general de Tecnocampus, on es segueix impartint classes, i a més avui ens visita per donar-nos algunes claus per emprendre, o això és el que li demanarem, entre altres coses. Jaume Teodoro, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
3: Doncs moltes gràcies per convidar-me i intentaré explicar una miqueta en què consisteix aquest llibre.
2: De fet, en farem un tastet perquè així la gent tingui ganes d'endinsar-s'hi. I d'entrada m'agradaria demanar-li com és que l'ha estructurat a través d'aquest arquetip del viatge de l'heroi, no? que és aquella imatge que ens permet veure com un personatge passa per diferents etapes.
3: Doncs sí, això va ser una idea, això és un treball de recerca, el que havia dedicat els darrers 3 anys, i el que pretenia era formar, no? L'emprenedoria es pot formar, l'emprenedor necessita formació, i a partir d'aquí vàrem pensar en fer-ho d'una forma metodològica, fent un recorregut al llarg de les diferents etapes del desenvolupament, del disseny d'un projecte d'emprenedoria. I la metàfora, si vols tu, del viatge de l'heroi, no? de Joseph Campbell, doncs ens va servir com a excusa per explicar aquest recorregut com una història. Com una història, en aquest cas organitzada, a través de 17 passos, i en cadascun dels passos s'explica una èpica, una història, no? Una rondalla, podríem dir fins i tot, d'un emprenedor, d'una qüestió coneguda, i s'aprofita, evidentment, és el gruix de l'obra, per explicar i per donar recursos, per donar mètodes, per donar eines perquè l'emprenedor tiri endavant el seu projecte.
2: Que suposo que és una de les coses que més li deuen demanar, vostè que precisament és professor d'emprenedoria i d'innovació, després en parlarem si ens dona temps, però ara parlava d'aquest plantejament com si fos una història. Jo crec que per a moltes persones que emprenen deu ser tota una aventura, no? També, segurament.
3: Sí, l'emprenedor té una tasca complexa. Es tracta de transformar una necessitat, una carència, algo que no està ben resolt, que es podria resoldre millor, o que amb noves tecnologies pot tenir una millor solució, en valor pels altres, no? En demanda, en última instància. L'emprenedor té èxit en tant quan allò que ha fet sigui requerit per la societat, no? I aquest periple, doncs, és complex, no és un periple lineal, no podem dir que per anar de A a B la línia recta sigui el millor camí, sinó que en moltes en molts de casos haurem de recórrer a mètode, a una prova i error, a un disseny, en definitiva. El disseny és un acte de prefiguració de la realitat que ens ajudarà en última instància a l'acabar el projecte a transmetre la idea, el concepte del que hem creat a la ment d'una altra persona. I fer això és fonamental, perquè aquest projecte, un cop dissenyat, necessitarà de col·laboradors, de gent que s'hi vulgui involucrar, d'inversors que hi vulguin posar diners. I per fer-ho, aquella idea que nosaltres tenim l'hem de saber transmetre com una telepatia a la ment d'una altra persona. El disseny i el resultat del viatge de l'emprenedor, que és el pitch estructurat, ens ajuda a fer aquesta translació del concepte a la ment d'una altra persona.
2: Ha dit un concepte que penso que és clau, que és èxit. Sovint, quan parlem d'emprenedoria o de persones emprenedores, ho associem molt a aquest èxit. Hi ha un mètode infal·lible per assolir-lo, per tirar endavant un projecte?
3: Bé, en primer lloc m'agradaria posar en qüestió la paraula èxit i la paraula fracàs.
2: M'encanta, no? Som-hi.
3: Tracta l'èxit i el fracàs com impostors, que els dos són. Són paraules de Kipling, no? De l'autor del Llibre de la Selva, en el seu famós poema If, que el que ve a dir és que sí, evidentment el projecte pot sortir bé o malament en relació a les expectatives que nosaltres teníem d'ell, però sobretot que el camí sigui ric, ple d'aventures, ple de coneixement, ple de coses que ens hagin omplert la nostra vida. Després hi haurà unes circumstàncies. Pot anar bé o pot anar malament. Si va bé, estarem feliços i ens tornarem uns pedants. Si va malament, caurem en l'absoluta desesperació i fins i tot la depressió. A cas, l'important no és participar. L'objectiu és guanyar, però l'important és participar. És... I aquest llibre el que et fa és donar-te unes pautes, un mètode, un camí, per tal de que la teva trajectòria emprenedora sigui, bé, tu ho has dit, exitosa. Exitosa perquè el camí serà formidable.
2: Expliqui'm en què consisteix la metodologia Toolboard.
3: Molt bé, Toolboard és una metodologia que està basada en les pràctiques més actuals d'emprenedoria. Està basada en 9 passos. L'acrònim, T-O-O-L-B-O-A-R-D, són els 9 passos. Els 9 passos estan basats en 3 fases. T-O-O és la fase d'investigació en la qual intentes comprendre el problema. Si el problema no l'entens, no podràs fer una solució. Sovint les persones ens passa que el problema, va, és això, és el que necessita la gent, sí, aquest tipus de persones, i després passem una solució complicada que gairebé no entén ningú. I és al revés. Si el problema et sembla simple, és que no l'has entès. Si la solució és complicada, és que no és la solució. Les solucions quan realment es troben destaquen per la seva elegància, per la seva bellesa. I els problemes, quan realment hi aprofundeixes en ells, destaquen per la seva complexitat. El mètode està basat en la teoria o en la pràctica del design thinking, que ens diu que primer hem de passar a la recerca, a comprendre profundament el problema. Qui és la persona? Com és? Quines pors, esperances, anhels, desitjos té? Després, quan coneixem bé el problema, podem començar a pensar en la solució. Són les altres 3 paraules del Toolboard, T-O-O, les primeres 3, L-B-O, les segones 3, són la ideació. I realment, quan ja tenim un plantejament de solució, amb un model de negoci, amb un prototip, aleshores passem a la validació. Són les 3 últimes paraules de Toolboard, A-R-D. De fet, les 9 paraules tenen un significat, T, és la temptativa, tot procés emprenedor comença amb una prova i error, d'alguna forma. La T és la temptativa, la O és l'observació, tot emprenedor és un observador innat, un observador profund. La tercera és l'oportunitat, construir l'oportunitat o detectar-la, l'oportunitat, en tant en quant una necessitat amb un client a darrere. Després ve la L, que té a veure, traduït al català, amb les idees clau, les lead ideas. La B, la business opportunity, la, el model de negoci, i la segona O de la tercera, de la segona fase, la oferta. I finalment, ARD és les fases de validació en què fas experiments simples amb un productament inviable, la A, afirmacions, la R, la roadmap, la ruta, i la D és la difusió, és a dir, el pitch. El mètode amb 9 passos vas de una necessitat que et presenta un repte i acabes amb un pitch, amb una difusió de 3 minuts. Després de 500 pàgines, gairebé 500, aprens això.
2: Escolti, hem d'anar acabant, perquè sap que el temps a la ràdio és limitat, malauradament, però a banda de recomanar a tothom, no només qui pretengui ser emprenedor, sinó qui li pugui interessar endinsar-se en aquest viatge, en aquest periple que ens explicava, li volíem demanar pel paper de la intel·ligència artificial. Ja fa temps que en parlem, ara ja és una evidència. A l'hora d'emprendre, es converteix en una mena d'enemic o, al contrari, ens podem ajudar d'aquesta IA per fer més plàcid aquest camí?
3: Bé, molt bona pregunta, perquè realment el llibre va d'això també, no? El mètode de Toolboard és un mètode de 9 passos, explicat abans, i aquests 9 passos, quan els entres en una IA, hem construït un GPT, es diu el Toolboard GPT, resulta fascinant, perquè la intel·ligència artificial realment comprèn els processos, els mètodes i les eines associades, i és així com hem construït el GPT, que darrere el llibre tots els lectors poden tenir accés, que prometo que fa que el recorregut sigui guiat, sigui assistit, de forma que el procés cognitiu que hi ha darrere de qualsevol emprenedoria, procés cognitiu entès com un procés de creació i de raonament, s'acceleri, augmenti. La IA entén molt bé els mètodes i quan nosaltres volquem aquest mètode amb una col·lecció de prompts dintre d'un RAC dintre de la chat, en aquest cas el chat GPT, el resultat és impressionant. És realment una eina de suport a l'emprenedoria i d'acceleració del procés cognitiu que hi ha darrere qualsevol projecte emprenedor.
2: Jaume Teodoro, autor de El viaje del emprendedor, moltíssimes gràcies. Vol afegir alguna cosa?
3: Doncs bé, només dic que el llibre el podeu adquirir a totes les llibreries, o la majoria de llibreries, sobretot les online, a la FNAC, a l'Amazon, Casa Libro, en moltes altres llibreries físiques, a Mataró està en la llibreria Dòria, per exemple, i res, i a més una notícia que em sembla interessant és que en breu hi haurà una versió en anglès, hem arribat a un acord amb l'editorial Springer Nature, i el llibre estarà disponible a nivell global, per entendre'ns, en llengua anglesa a partir de l'estiu d'aquest any.
2: El viaje del emprendedor, de Jaume Teodoro, enhorabona pel llibre i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
3: Gràcies a vosaltres.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Un forat blanc és un concepte teòric de l'astrofísica considerat l'oposat a un forat negre. Mentre que un forat negre atrapa tota la matèria i la llum a causa de la seva gravetat extrema, un forat blanc, en teoria, expulsaria la matèria i la llum sense permetre que res hi entri. Aquesta idea va sorgir com una possible conseqüència de les equacions de la relativitat general d'Einstein, especialment en el context de solucions matemàtiques com el pont d'Einstein-Rosen, que connecta un forat negre amb un forat blanc en una altra regió de l'espai-temps, formant un pont o forat de Cook. Encara que fascinants, els forats blancs són purament hipotètics, ja que no s'ha trobat cap evidència observacional de la seva existència. Alguns físics teoritzen que podrien ser el resultat de l'evolució d'un forat negre, quan aquest s'evapora per la radiació de Hawking i, en lloc de desaparèixer, es transforma en un forat blanc, que allibera tota la matèria i energia acumulada. Tanmateix, aquesta transició és especulativa i desafia la nostra comprensió actual de la física. Els forats blancs són un exemple captivador de com la teoria pot obrir portes a imaginar l'univers més enllà del que podem observar.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i també de la Festa Major de Rubí. La mesura, com dèiem, estarà en vigor, per tant, les nits del 25, el 26, el 27 i el 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els combois, per tant, s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no a tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això afecta, per tant, la nit de Sant Joan a Sant Cugat, i és que aquesta restricció afecta una part important del municipi. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Vall d'Oreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, i també sectors del centre situats prop de zones boscoses. I el Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Vall d'Oreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Vall d'Oreix adquireixi el 50% de la propietat que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. I seguim amb Vall d'Oreix perquè tots els grups municipals de l'EMD reconeixen el greuge que viu al veïnat de l'Avinguda de Baixador, pendent d'una urbanització que va començar a treballar-se fa més de 10 anys. On no hi ha consens, però és sobre la manera per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula. Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
6: No, Peyu, tu no hi seràs.
5: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
7: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
8: Bé, i què voleu fer aquests dies?
9: Anar a una piscina caribenya.
10: Dormir en un hotel del Far West.
11: Volar a llums d'un drac.
8: Doncs tinc el lloc ideal. Wow!

0: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a l'Espai de Gastronomia posem la mirada en un dels plaers més refrescants de l'estiu, els gelats. Descobrirem la història de la Felicità, una nova gelateria que va obrir portes el 15 de maig al carrer Valldoreix amb una proposta artesanal i plena de sabor. Avui els hem convidat perquè ens expliquin una miqueta més sobre aquesta aventura que es diu la Felicità. Dani Utgés, que és el propietari. Com estàs, Dani?
1: Què tal? Bon dia, Carme.
0: I l'Elisabeta Gadaleta, que és sòcia de la Felicità i mestra gelatera. Com estàs?
2: Muy bien, muy bien.
0: Sí? Expliqueu-nos, per posar una mica de context, com neix el projecte de la Felicità i qui hi ha al darrere d'aquesta aventura empresarial? Vosaltres dos, segur.
1: ¿Cómo es? ¿Qué hice yo?
2: Sí, bueno, la historia es que hace muchos años, cuando yo tenía la heladería en Sabadell con mi familia, con mi mamá, entonces teníamos una heladería que se llamaba Gelarte, en la Plaza del Pi, y bueno, y el Dani fue uno de los primeros clientes que entró en la heladería y probó pistacho y avellana, que aún recuerdo. Y bueno, se ve que se enamoró de ese helado.
1: Sí. Vaig enamorar del gelat de l'Eli.
2: I entonces, bueno, que siga él, que...
1: I jo, per part meva, doncs, o sigui, quan vaig provar, vaig estar al gelat, vaig dir que aquesta dona, jo ja tinc el seu número de telèfon, perquè jo tinc arrels sicilianes i des de ben petit, jo ja tinc 40, però des dels 10 anys havia volgut muntar una gelateria meva pròpia, no? O sigui, jo vaig molt a Sicília, cada estiu vaig sempre a Sicília, és com el meu poble, no? I clar, per mi a Sicília és la felicitat, no? Menjar, família, sol, platja...
0: D'aquí el nom, no?
1: Clar, d'aquí ve el nom de la Felicità, no? I aleshores hi vaig dir, Eli, dame tu número i ja ens trobarem en el futur. I van passar uns quants anys i ara fa uns mesos ens van posar en contacte una altra vegada, escolta, volem fer alguna cosa. I vaig dir, pues ara toca, ara és el moment. I vam trobar un local que estava molt bé, al carrer Valldoreix i tal, un local xulo, cucu, l'hem canviat completament, i és un petit oasi de felicitat, no?
0: I és una felicitat compartida, Eli, perquè tu també tens orígens sicilians, no?
2: No, mi mamá és de Catània. Sí. Mi mamá és siciliana, sí.
0: Per tant, tu tenies experiència en el sector de la gelateria.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí? Abans d'aquesta gelateria de Sabadell, havies tingut altres...
2: No, no, antes de Sabadell no.
0: No.
2: Fue en Sabadell cuando empecé a explorar, a inventar, a idear, a hacerme mis pociones mágicas, como se suele decir.
0: Para atraer a més Danis.
1: No, a més, Carme, un petit secret, i és que els mestres gelaters que he pogut conèixer són molt gelosos de les seves receptes.
0: Sí, no te la diuen tota, no?
1: Òbviament, inclús la Eli, que és la meva sòcia, no em dirà mai quina recepta utilitza. Val? Però sé que cada dia estem intentant millorar totes les receptes que tenim, no?
0: I tu, Dani, quina experiència tenies en el món empresarial? Perquè això és una aventura, com deia al principi.
1: No, jo sóc enginyer nuclear, Carme.
0: Buah!
1: Un enginyer nuclear fotent gelats aquí a Sant Cugat.
0: Explosius.
1: Sí. I jo vaig muntar una startup quan tenia 25 anys i la vam vendre ara fa 4 o 5 anys per bastants milions d'euros, ens va anar molt bé. Una empresa de tecnologia. I a partir d'aquest moment em dedico a invertir el patrimoni que tinc i sóc empresari, tinc diverses empreses i una d'elles era aquest somni, no? Complir aquest somni de poder muntar aquesta gelateria. I nosaltres, al final, jo és el que dic a l'Eli, no venim aquí a fer diners. O sigui, jo vinc aquí a donar felicitat i a ser generosos i a que la gent entri i que se senti com si entrés a Sicília.
0: Déu-n'hi-do. I quan veieu sortir els vostres clients, surten amb cara de felicitat?
2: Jo que estoy siempre ahí.
0: Que els veus així cara a cara?
2: Sí, no,
1: pensa
2: que
1: tenim molts que repeteixen cada dia. Si no els agradés, no vindrien. Vindrien un cop i ja no els veuries més les cares. Però tenim clients, Eli, tal.
2: Sí, vienen cada dia, vienen...
1: Sí, sí.
2: La verdad, y salen bastante contentos, gusta bastante. A ver, el paladar de cada uno es de cada uno. O sea, hay gente que a lo mejor no le gustará tanto, pero la verdad que a la mayoría es buena la...
0: Sí, sí. L'acollida és bona.
2: Sí.
0: Quina és la vostra proposta gastronòmica? Quina és la carta de la Felicità?
1: els millors gelats de Sant Cugat.
0: Ja, però aquest seria l'eslògan. A veure, jo necessito veure quins sabors teniu, què més, a part de gelats, teniu...
1: Quin és el gelat que a tu t'agrada més?
0: Doncs no sé dir-te, perquè a mi sempre m'ha agradat... Som molt clàssica, però també, si hi ha novetats, allà que m'hi foto de cap. Però la xocolata i la maduixa, boníssim, combinats, perquè a més hi havia una pel·lícula que era Fresa i Chocolate, una pel·lícula cubana, una història homosexual molt xula, i em va fer molta gràcia. I maduixa i xocolata és un clàssic.
1: Tots dos junts, eh?
0: Sí,
1: guai.
0: Dos sabors. Però t'he de dir que he provat d'altres, i de sabors que s'han generat, clar, que s'han creat, de receptes de, jo què sé, de àpats molt, molt catalans, i que
1: són bons.
0: Són molt bons.
2: Pues mira, ¿Qué tienes a la carta? De chocolates, ahora, por ejemplo, tenemos un chocolate negro que está hecho con agua, que es vegano, que es 80% de cacao. Después tenemos un chocolate con leche, que obviamente lleva leche, y es para, digamos, los más pequeños, aunque los más pequeños también se comen el chocolate negro, les gusta mucho.
1: Agrada, ¿no? Y el de cookies y Oreo, bola aquest, els nens petits.
2: I de chocolate también tenemos el Dubai, que és una novedat que saque...
0: S'ha posat de moda, no?
2: Sí, és molt de moda.
1: És que uneix xocolata i fastuc.
2: El chocolate con leche con crema de pistacho.
1: És una explosió de sabor molt guapa.
0: Aquest mola, eh?
1: Molt guapa. Xocolata de Dubai.
0: Aquest mola.
1: I després hi ha els que a mi m'agrada, que veig a l'Eli, aquests els hem de tenir, és fastuc i avellana o...
0: Molt bo.
1: Nocciola pistacchio, que diem en italià, que són... El d'avellana li queda increïble i el de fastuc li queda boníssim a l'Eli. I a més són esponjosos, vull dir, com que ella el que fa és que treballa la pala del gelat. És a dir, tu a Itàlia o a Sicília no entres mai a una gelateria que et donaran una bola de gelat. Està prohibit. O sigui, amb l'ADN italià no es pot servir el gelat amb bola. S'ha de fer en pala, però té diverses raons, no? I una és, per exemple, trenques tots els microcristalls d'aigua que puguin quedar.
0: Del gel?
1: I llavors, esclar, et queda tot molt esponjós, molt... I clar, t'ho poses a la boca i si el gelat està a temperatura adequada, que també hi ha moltes gelateries que es passen amb el fred i quan et menges el gelat aquell no té gust de res. Sembla que estiguis menjant gel, no? El gelat ha de tenir una temperatura adequada, ha d'estar servit d'una manera adequada, que és com ho fem aquí a la Felicità, perquè al final t'ho poses a la boca i diguis, hòstia, això no sé què ha passat aquí, però és diferent.
0: Boníssims. Què més? Què més tens a la carta, Eli?
2: Pues tenemos granizado de limón casero.
0: Sí.
2: El fagiol granizado de limona, sí. Lo hago yo. Después tenemos horchata.
0: Sí. ¿También la fas?
2: No, horchata, la verdad, yo como italiana no tengo ni idea de hacer horchata.
0: ¿Això necessite un mestre horchater?
2: Soy sincera.
1: Si hi ha algo que et pugui ajudar, escolta, endavant.
2: La verdad que, a ver, he encontrado una horchata que es casera, es natural, y la verdad que está gustando bastante a los clientes que l'han probado, repiten, o sea que...
1: I després tenim dues exclusives, que igual te les podem dir aquí al programa. Per aquest final de setmana.
0: Són sabors?
1: No, són conceptes diferents.
0: Són conceptes. Sí. Val, que això s'inclourà a la carta aquestes dues...
1: Si tot va bé, divendres, dissabte, aquesta setmana.
2: Si tot va bé,
1: abans de la festa major.
0: Molt bé. Quines són les novetats?
1: Doncs mira, a Sicília hi ha una cosa que està increïble, que és menjar-te el gelat amb un brioix, però és un brioix sicilià. I saps que és sicilià perquè té un tupo, que li diuen allà, que és una espècie de barret.
0: Sí.
1: Sí, i allà agafen aquest brioix que ve a ser com una bola de brioix, te l'obren per la meitat i et posen una palada de gelat de fastuc o el que vulguis, o dos gustos, i aleshores et menges el gelat en comptes de malcono amb el brioix, no? I és més tubet, s'empapa, està increïble, està molt bo.
0: Entenem el brioix com l'entenem aquí.
1: Com un no el brioix aquest de postre, sinó és un concepte una mica diferent. Té una massa diferent que està com més airejada per dins. S'ha de venir perquè puguin...
2: Carme, tienes que venir a probarlo en cuanto...
0: Sí, però escolta, que no em convé menjar massa gelat.
2: Bueno, un al mes no hace daño.
0: No.
2: Una a la setmana.
0: I una a la setmana tampoc.
1: Felicitat, Carme, la felicitat.
0: I tant, la felicitat, que no falti la felicitat. I què més? L'altra novetat?
1: L'altra és un cannoli sicilià que l'hem...
0: Sabia que hi hauria un cannoli.
1: Que volem, no?, que la gent, a part de poder comprar el gelat... El gelat està molt bé perquè te'l menges just en el moment, no? però volem que t'emportis una mica de felicitat a casa també. Aleshores, que puguis comprar uns quants canolis i que puguis compartir amb la família, no? Allò com a postre. Seran, seran petitets, eh? No, no és el gran canol sicilià que menges un d'aquells i no cal ni que sopis, però seran canolis petits de diferents gustos,
0: sí.
1: I per tant com a pica-pica o com a allò posta o repostre, saps allò que acabes
0: això
1: de sopar?
0: Això està bé, i tal. Les mides petites, exacte. Que puguis menjar-te un i dius, mira, encara m'hi cab- sí, sí. Cabria un altre, doncs va, vinga.
1: Exacte.
0: Que no que et posin i... allò el postre que dius, és que ja no sé ni si començar, no? Molt bé, i això amb sabors, els que vulguis, no? Els que teniu.
1: Bueno, de canolos són de ricota.
0: Ah, de ricota.
2: De crema de pistacho, de crema de avellana... Mm. I de crema de gianduia. Sí, mm. Sí.
1: Que gianduia és avellana amb xocolata.
2: Sí.
1: Que va encara és... més felicitat.
0: Més, és doble de felicitat, eh? És un tirabuixó, pràcticament.
1: Exacte.
0: Les receptes, que deia abans el Dani, no? És que els és que mestres no me gelaters no te les diran. Tu les receptes les vas modificant, vas creant noves receptes. Com et bulla el cap, Eli? A l'hora de crear.
2: Bueno, según como... A ver, ahora de momento, como aquí en este local, por desgracia, es muy pequeño, no tengo obrador. Entonces, mis recetas, digamos que me las hacen en Barcelona. Entonces, bueno, pues yo les digo, hazlo así, así, así. Entonces, bueno, pues me hacen lo que yo digo. Y bueno, de momento, pues cuando veo que algún cliente me dice, oye, ¿no puedes hacer un helado de tal? Bueno,
0: ¿et donen idees als clients?
2: Bueno, a veces me dicen, oye, me gustaría el helado tal. Entonces, yo pues calculo, ¿no?, cuánta gente me ha pedido ese helado, porque claro, para una persona
0: no
2: me sale a cuenta. Pero si me pide, yo qué sé, 50, 60 personas el mismo helado, entonces a lo mejor pues le digo, oye... Hazme este lado así, así, así, y me lo hago.
0: I escolta una cosa, bàsic, perquè una cosa sigui bona, que la matèria prima, la primera, sigui excel·lent.
1: Total.
2: Claro, es como yo siempre lo he dicho, ¿quieres un helado de, que se me está inventando, de melón? Pero si el melón
0: es un
2: malo,
0: pepino,
2: es un malo,
1: o que no te gusta re,
2: te
1: no.
2: Va a salir malo el helado. O sea, esto es... Esto es un ejemplo
0: d'on
2: básico.
0: Són, per exemple, els vostres proveïdors?
1: No, tot és local. El festuc no pot ser de Reus, perquè un gelat 100% de festuc de Reus et costaria 12 euros al cucurutxo, està clar? Aleshores, nosaltres anem a comprar qualitat, però no tot pot ser local. Però, per exemple, sí, els greixos sí, vale? El sucre també. Sí. Al final, doncs intentem que tot el que portem a la fritxita sigui cosa bona. Vale? I, per exemple, té un l'Eli que l'hem començat a oferir aquesta setmana, que és del pastís aquest de... Qual és el pastel este que has hecho esta semana?
2: Red Velvet. És la representació.
1: I realment el menges i sembla que estiguis menjant un pastís de Red Velvet, no? I és curiós com pots fer un gelat de pràcticament qualsevol cosa, no?
0: Em sembla que el Dani és el tastador oficial, no?
1: A mi és que m'encanten els gelats.
2: El Dani i el Joan també, eh?
1: El Joan és el seu fill.
0: El teu fill.
2: Sí.
0: Mare meva. I clar, si ells donen l'okay, per suposat que això tira milles. Quins són, però, els sabors que més triomfen?
2: A ver, los sabores que más... A ver, todos se venden, pero los que más, claro, son los clásicos. Vanilla, avellana, pistacho, ¿sí? Yogur, frutos rojos, fresa, limón, chocolate negro. O sea, todos los clásicos se venden mucho más, obviamente, que... Luego lo que está surgiendo muy bien es el mascarpone con higo caramelizado. Que ahora se me ha acabado porque se ha terminado, se lo ha vendido todo y estoy esperando que los brazos me los lleve otra vez. Entonces, pues nada, los clientes, tengo algunos que se me están quejando.
0: Están
2: esperando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya mismo llega.
0: I a Sant Cugat, per exemple, què triomfa més, el cucurutxo o la terrina?
2: Los dos por igual.
0: Sí?
2: Sí.
1: Són conceptes diferents, no? Al final és que t'agradi la galeta i hi ha gent que no li agrada la galeta. I per això també posarem el brioix, perquè provin un concepte diferent que no és ni cucurutxo ni terrina, no? Jo, per exemple, sempre sóc de terrina, però els cucurutxos de la felicitat també m'agraden molt. I de tant... Ahir, per exemple, li vaig demanar, fes-me un de... Perquè jo vaig a la meva gelateria a menjar gelat.
0: No va supervisar, no, va menjar gelat.
1: No vaig, a veure, jo confio que l'Eli ho farà tot molt bé, però jo vaig a menjar el meu propi gelat i gaudir, no?
0: I a donar el vistiplau.
1: Clar, i aleshores, pues, no sé, cucurutxo, terrina, això va a gustos.
0: Ah, i escolta una cosa, no, mercat amb molta competència, perquè, clar... És que trobaries gelateries pràcticament a cada pas. Què penseu que us diferencia a vosaltres de la resta? Què té la Felicità que no tingui una altra...
1: Bueno, una Eli no la trobaràs en lloc de Sant Cugat.
0: Ah, mira, aquesta és bona.
1: Una Eli no la trobaràs a Sant Cugat. I nosaltres, al final, està clar que hi ha gelateries històriques a Sant Cugat, no? Que les coneixem i les coneixem molt bé i sabem el que ofereixen i som gelat. Crec que Sant Cugat ha d'estar content de tenir gelat de bona qualitat en general, no? Sempre hi ha coses millors i coses pitjors. Nosaltres entenem que el concepte de ser un gelat artesà, treballat amb pala, cremós, que entris... I que la història que t'expliquem nosaltres és diferent a entrar, agafar un gelat i marxo, saps? O sigui, veuràs que ens agrada molt fer el que dic, el show, no? Que és... l'experiència d'entrar a una gelateria siciliana i tu sentir-te com si aquell pas que fas des del carrer a dins del local, hòstia, estic entrant a Sicília, saps?
2: Vull dir... Sí, jo també intento sempre que mis clientes quan entren, i jo també intento sempre que mis clientes quan entren que se sientan en casa, que se sientan como en casa, que eso es muy importante. Que sí. Entro y digo, hombre, ¿qué tal? Que haya un, ¿sabes? Buena conversación y... A ver, claro, cuando tengo cola... Tengo que estar por faena, ¿no?
0: Has donat per feina, sí.
2: Cuando no tengo cola me entretengo más y hablar con los clientes porque la verdad me...
0: Mimes als clients.
2: Sí.
1: Molt.
0: No sé, jo, ja pel que m'esteu explicant, diria que bé aquesta pregunta, però segons vosaltres, com estan sent aquests primers mesos de la Felicità?
1: El primer mes.
0: Un mes. 15 de maig, sí, és veritat, jo he comptat ja com si fos el març, no. 15 de maig, sí. Com ha anat?
1: Bueno, està sent apassionant, no? Sí, estem aprenent cada dia coses. La Eli, per sort, jo quan parlo amb l'Eli i ens associem, ella ja ve amb molt bagatge de muntar una gelateria, jo no tenia ni idea. O sigui, jo quan vaig veure el primer cop que arribava un camión amb una vitrina de gelats i era tan gran, dic, no pot ser això. Com fotem això?
2: 800 quilos,
1: 800 quilos pesava aquella vitrina. I pues, teníem carretilles d'igual, i al final pues, vam entrar. No? Pues, van ser 15 dies d'obrir, des del dia 1 de gener, des del dia 1 de maig, que vam tenir les claus del local, fins al dia 15, que l'Eli s'ho va currar moltíssim. Vam aconseguir 3 o 4 persones d'equipet que muntessin la gelateria i en 15 dies estaven venent gelats. No? I, òbviament, ara estem millorant coses, no? A nivell d'afluència ens està encantant, sobretot que la gent repeteix. Per mi és molt important que la gent entri a casa meva i que vulgui tornar a entrar a casa meva. Sí? Casa meva, entenent que la Felicità forma part de casa meva. No? I això, i ella, no?, que em diu, hòstia, és que aquest client ve cada dia a agafar el mateix gelat, el de dulce de leche, per exemple. Aquí a Sant Cugat hi ha gent argentina que li agrada molt el dulce de leche. No? Mm. Pues tenim un client que cada dia ve a agafar el mateix gelat, no? El de Dark Chocolate. Tenim dos o tres clients i cada dia venen a agafar el gelat de Dark Chocolate. Perquè per ells és un plaer menjar-se, hòstia, en comptes d'una rajoleta de xocolata, doncs una miqueta de cucurutxo, de xocolata, Dark Chocolate, 80% ja és prou negre i a la gent els encanta. Aleshores, bueno, millorant coses i fent que la gent vingui, no? Fent que la gent vingui aquí, i que ens conegui molt.
0: Teniu alguna sorpresa, alguna novetat de cara a la festa major?
1: Molt bona pregunta, Carme.
0: Bueno, aquesta és que m'acabo d'assabentar ara fa una estona. M'heu d'explicar el què, perquè aquí a mi també m'interessa. A veure si per festa major tinc un moment i m'escapo cap allà.
1: Sí, no, nosaltres, o jo almenys com a empresari, trobo que la festa major és un bon moment per donar-me a conèixer, no? I per fer que la gent que passava pel carrer, doncs, que intenti entrar. Veuré que oferim un show que si passeu pel carrer Valldoreix veureu alguna cosa diferent, o sigui, passeu-hi, perquè ja veureu el que muntarem. Però després farem un concurs, no? Que és un concurs que no sé si s'ha fet mai a Sant Cugat, que és regalar gelat gratis durant tot un any. D'acord? Aleshores, hi haurà un guanyador, un únic guanyador, que a més el sorteig serà en directe el dia 29, que és dilluns a les 8:30 de la tarda.
0: El dia de Sant Pere?
1: A la gelateria mateix. Farem el sorteig allà entre tots els participants, que per participar només s'ha de venir a la gelateria i menjar alguna cosa. Aleshores, automàticament ens deixes les teves dades de contacte, perquè contactarem per si ets el guanyador, i guanyaràs un any de gelat gratis, 365 gelats gratuïts a càrrec nostre, de felicitar, 365 moments de felicitat durant els propers 12 mesos, i els dies que tanquem se t'acumulen pels pròxims dies. Vull dir, quan tanquem farem vacances, lògicament, i tal, aquells dies, tranquils, que s'acumulen perquè puguis venir després pels gelats, no?
0: Que bé.
1: Sí.
0: Doncs aquesta és la novetat, de cara a la festa major, i si no, és igual, tampoc la gent no ha de tenir excusa, només tenir un moment de gaudi, de felicitar, com diu la gelateria, per anar a provar els gelats de l'Eli. Alguna idea de cara al futur, algun projecte, allò de dir, anem a créixer? No, esperem, vinga, què fem?
1: Bueno, aquest primer any jo me'l plantejo una mica per aprendre, no? És a dir, ens hem associat, l'Eli i jo, ens hem de conèixer bé com treballem, cadascun de nosaltres, tenim bon track of record, però hem de assentar molt les bases, jo haig de conèixer bé el negoci, però jo soc una persona ambiciosa de mena, és a dir, en totes les meves empreses no les monto per facturar poquet i viure-hi, sinó les monto per fer-les grans, no? I sí, tenim sorpreses, però no te les puc explicar, Carme. Aquesta sí que no, ja t'he dit les dues
0: exclusives. T'has convidat per una propera sessió. I vens
1: doncs
0: i parlem, i
1: quan ho estreni el que vull fer, venim.
0: Molt
1: perquè
0: bé.
1: Perquè fliparàs, ja veuràs.
0: Doncs a l'espera de la flipada que puguem tenir.
1: Exacte.
0: Agraïm a l'Elisabeta i al Dani que ens han acompanyat avui en aquest moment de felicitar. La felicitat, que la trobareu al carrer Valldoreix i podeu anar a provar els seus gelats i els seus productes. Eli, Dani, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Que us vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Gràcies.

0: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
1: Hola, Carme, què tal, com estàs?
0: Molt bé. Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Encara hi ha molta gent que té por als gossos?
1: Moltíssima gent. Molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
0: Mm-hmm. Hem parlat de... hem fet servir una expressió, mm-hmm. un concepte, que és la cinofòbia.
1: Mm-hmm.
0: Què és exactament i fins a quin punt és un problema freqüent en els nens, sobretot?
1: Doncs, mira... La cinofòbia és fòbia als gossos. Ara bé, la realitat és que quan a mi m'arriben aquests nens amb fòbia als gossos, la realitat és que no només és als gossos. Hi ha pors associades, com per exemple els sorolls forts, els coloms, a diferents estímuls. I jo diria que hi ha fins i tot un 10% de nens que tenen fòbia als gossos.
0: Parlem d'aquesta por als animals, com una qüestió que podria ser menor o passatgera,
1: uh-huh.
0: no? Vist des de fora i fent una valoració així, grosso modo, però fins a quin punt aquesta cinofòbia pot arribar a ser limitant en el dia a dia d'un infant?
1: Doncs mira, angoixa moltíssim i ho pateix, no només ho pateix el nen, ho pateix els germans, la família sencera, perquè han de deixar de fer fins i tot plans de sortir d'una festa d'aniversari, deixar un pícnic que estaven enmig del parc, i en definitiva deixar de fer plans o fins i tot parar aquests plans perquè hi ha un gos al voltant, el nen es col·lapsa i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari, amb la qual cosa no és, normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
0: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
1: El més
0: quan
1: extrem.
0: Quan això ja va al màxim dels màxims...
1: Sí.
0: És aquesta situació que els pot limitar fins i tot a fer una vida més enllà de les...
1: Sense llibertat.
0: Exacte, exacte. I com es manifesta aquest impacte en la vida familiar i social? Tu dius, no només ho pateix l'infant, sinó que també ho pateix la resta de la família i l'entorn més proper, no?
1: Mm-hmm. Doncs mira, els pares ho viuen des d'una posició molt frustrant. Primer perquè no saben a quin professional s'han de dirigir. I a mi quan m'arriben les famílies diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna. És que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I, perdona, i els germans també perquè es queden sense fer plans. I el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia, amb molta tristesa i amb molta frustració que això acaba derivant, li acaba afectant moltíssim en una baixa autoestima, no? I a la seva pròpia... i a la seguretat en si mateix. Acaba vèncer, doncs... I més quan tens a tothom al teu voltant que està invalidant la teva por. Perquè si invaliden aquesta por de no, home, no, que no és res, però si és un gos això no és res, home, encara et sents pitjor, perquè t'hi sents que no ets com els altres i ni tan valent, ni tan guapo, ni tan alt, saps el que et vull dir? Doncs així.
0: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla... més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més acusada que la resta de nens?
1: És més freqüent perquè normalment els nens amb TEA tenen hipersensibilitats, tant auditiva, visual, tàctil, i a més tenen de vegades, segons el grau, més dificultat per expressar com se senten i què és allò que no volen, no? Doncs amb aquests nens amb autisme que, a més, se'ls pot barrejar el fàstic amb la por, que són dues emocions que van de la mà perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat, ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
0: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
1: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi. I els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
0: Estem parlant, per exemple, de les olors, dels lladrucs...
1: Sí.
0: No? Són sí. Situacions que ells detecten d'una manera com...
1: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta incomoditat tan gran, no? I això desencadena, doncs, que tinguin rebuig cap al gos.
0: Precisament això és el que anava a comentar, que els infants que tenen TEA com acostumen a necessitar aquesta anticipació, no? Aquest control sobre el seu entorn, doncs aquest factor d'imprevisibilitat és el que els crea tota aquesta angoixa, aquesta situació, no? També sabem que molts nens amb autisme presenten nivells d'ansietat més elevats, com ara comentaves. Com influeix aquesta ansietat en l'aparició o el manteniment de la sinofòbia?
1: Com
0: influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia.
1: Sí.
0: És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
1: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi... Mira, et comento, els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat, hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
0: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic que com funciona? És a dir, t'arriba una família amb un nen, infant, que té aquest problema perquè, a més, doncs, té TEA. Què fem?
1: El primer que fem és una primera sessió que es diu anamnesi. És una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector Gadget i faig un munt de preguntes per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen. No? Com viu, amb qui viu, quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves limitacions, tot. A partir d'aquí fem ja una següent sessió en la qual, com et comentava abans, a mi m'agrada que hi sigui o la mare o el pare. I perquè és una persona de seguretat, és el seu referent que li dona seguretat. Les sessions es fan en el meu despatx, i que està a Sant Cugat, i segons el que jo hagi determinat en aquesta primera sessió, començaré amb animal, sense animal, o escollint un gos o un conill o una tortuga, depenent de com ho vegi. Però el que es tracta és d'entendre com processa l'entorn aquest nen. Jo necessito saber fins a quin punt té la necessitat d'anticipar i aquesta hipervigilància, fins a quin punt la té activada, sí? I com està d'arraigat aquesta por. Llavors, aniré dissenyant les sessions en funció de tot el que he pogut extreure de la primera sessió. I després es treballa amb desensibilització, que es diu, i contracondicionament. Són dues palabrejas que...
0: Què vol dir, traduïdes a la situació en què ens trobem?
1: Que vol dir que es treballa a poc, amb aproximacions successives, sense forçar el nen, i sobretot el que, amb reforç positiu, amb premis, però no premis de dono un caramelet, no, sinó superant objectius, que això li dona al nen motivació intrínseca, és a dir, per ell mateix, ho vol aconseguir per ell mateix i no per un caramelet, no? I a poc anem aconseguint diferents objectius i pujant, jo els hi dibuixo sempre una escala i sempre li dibuixo on, quan ha avançat en cada sessió. I això motiva moltíssim per seguir enfrontant-te a la por. I una de les coses més importants és explicar-li que els gossos no actuen perquè sí. És a dir, els gossos pensen, els gossos actuen en funció de lo que hi ha en el seu entorn. I moltes vegades riuen, no? Perquè tu creus que ara vindrà un gos i et mossegarà perquè sí? No. I educant a la Kira, demanant-li exercicis a la Kira, se n'adonen del nivell d'intel·ligència que té el gos, i allò que havia infravalorat i que pensava que actuava de qualsevol manera, se n'adona que és un ésser que té un lligam molt fort amb nosaltres i que ens entén perfectament les ordres que li donem i les consignes.
0: La Kira és una de les gosses tu fas servir per teràpia i que apareix en aquell llibre que vas venir a presentar-nos un dia. Et volia preguntar, perquè clar, primer, els animals que feies servir, que ja ens has explicat, no? El repertori d'animals que pots utilitzar, però en quin moment decideixes que entra a participar del procés el gos?
1: Mira, ara estic amb un nen que la primera sessió, el primer dia, no vaig treure cap gos, ni el conill ni el gos, simplement perquè vaig veure que tenia moltíssima por i que ho estava passant malament. Ja la comunicació gestual ens dona moltíssima informació. Si tu veus el nen que està angoixat amb els ombros cap al davant, que ni tan sol et vol mirar, això et dona moltes pistes. Llavors, el primer que faig és explicar, donar molta informació. I els hi explico que la por, en aquest cas, la por sempre té un significat, un valor, no? I que serveix per alguna cosa, però de vegades el nostre cervell s'equivoca i ens diu que estem en perill quan realment no ho estem. I començo per aquí, explicant-li al nen que, clar, el cervell, de vegades, el més primitiu, es pensa que estem a la selva i ens diu, cuidado, morirem! I ell mateix riu, no? I dic, però oi que no morirem? No. Doncs ara li hem d'ensenyar al teu cervell quan ens està dient mentides. I a poc agafa confiança, ho entén. La por se'n va amb informació. La por se'n va amb informació. Quan entenem que les coses no passen aleatòriament, sense cap mena de raó, llavors tenim el control de la situació i ens relaxem i les pors se'n va.
0: El gos apareix tard o d'hora, segons com vagi el procés.
1: Sempre i quan ell ho vulgui. Jo li dic, per exemple, m'ho invento, Òscar, vols que veiem el gos? I normalment hem creat un vincle tan fort de confiança i estic tan orgullosa d'això perquè poques vegades em diuen no vull anar. Confiem moltíssim.
0: I escolta, una cosa que segurament els preocuparà als pares, que és el grau de resultat que pot donar una teràpia com aquesta. T'ho pregunten quan comencen una teràpia?
1: Normalment sí, m'ho pregunten, però la veritat és que tinc molta sort. Però mira, jo et diria que amb 10 sessions està la majoria de vegades resolt.
0: Bastant ràpid, eh?
1: Sí, molt ràpid. Mira, ahir vaig publicar una story a Instagram que portem 3 sessions amb l'Àlex, que venia superbloquejat, i ara ja sortirem al carrer, perquè quan ja ha perdut, ja s'ha habituat al meu gos, ja s'ha habituat al conillet de teràpia, ja s'ha habituat a la tortuga, llavors toca sortir al carrer i entendre en el carrer com es comporten els altres gossos, perquè ja sabem que la Kira és molt bona. Ara hem d'entendre per què borda un gos, que quan està jugant no s'estan barallant, que no tenen mans, que tot ho fan amb la boca, però que no passa res. Han d'entendre totes les conductes. Al final passes tota la informació de l'etologia, no? de tot el comportament d'animal, els hi expliques per què fan cada una de les coses.
0: Mm-hmm. Anna, abans de marxar, un últim missatge per a aquelles famílies, per als pares que s'han trobat amb aquest problema i no troben solució.
1: Doncs que em truquin, sisplau, o que es posin en contacte amb nosaltres al nostre Instagram, que és AC Zooteràpies, d'Associació Catalana de Zooteràpies. Ens trobaran AC Zooteràpies. Guimil Anna també ens trobaran, que és el meu personal, però penjo també tota la informació. També em poden trucar per telèfon al telèfon de l'associació, que és el 637 93 12 01.
0: Bé, doncs a veure si hi ha sort per a aquestes famílies que tant estan patint,
1: sí,
0: tant o més que la criatura, davant d'un problema que té solució.
1: Pues sí.
0: Anna, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu. Només faltaria.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Paraules evitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Rovelló, bolet comestible de l'ordre de les rosolals, amb barret de zones concèntriques, en forma d'embut, carn granelluda i làtex de color vinós. Molt conegut i apreciat als Països Catalans.
3: Avui, a Caçadors de Bolets...
4: Ei, mestre, la veu, perdoni'm vostè. Avui sí que parlem de bolets, però no pas de caçar-los, sinó de com hem de dir-ne. Això és el Paraules Evitables, no s'ho prengui malament, eh? Ho farem amb la Maria Antònia Julià, del Termcat. Comencem per un dels reis de la festa, el rovelló. Aquest és un bolet amb molts noms. Esclata-sang, estaper, pebràs, pinatell... Tots es refereixen a la mateixa cosa, Maria Antònia?
5: De rovellons n'hi ha a Catalunya almenys 5 tipus diferents. El rovelló-rovelló, el rovelló vinater, el pinatell, el rovelló d'avet i el rovelló de pi negre. A partir d'aquests noms ja els situem una mica allà on es fan, sempre al costat de l'arbre que els fa companyia. Amb l'extensió de territori, la diversitat de colors i la quantitat de boletaires, és normal que hi hagi molts noms. De fet, el nom de rovelló hauria d'aplicar-se en el bolet que rovella, Lactario sanguiflus, també conegut com esclata-sangs, justament perquè té una llet de color molt vermell. El rovelló vinater encara té la llet d'un color més vermellós, més de color vi. Però llavors hi ha el pinatell, que té la llet de color taronja, i hi ha gent que per això li diu rovelló, perquè sembla que rovella.
4: O sigui que... Pot ser que al mercat ens donguin gat per llebre. Bé, pinatell per rovelló.
5: Clar, ben bé gat per llebre no, perquè tots són rovellons i tots són comestibles. El que passa és que la qualitat gastronòmica, organolèptica, no és ben bé la mateixa. En general, hi pot haver barreges, sobretot de rovelló, rovelló i de pinatell, però no ens en ressentim. A la cassola és boníssim i, a més, hi ha moltes maneres de preparar-ho, per tant, cap problema.
4: Maria Antònia, seguim a la parada del mercat. Per poder-los distingir, rovellons de pinatells i molts altres bolets, què n'hem de saber? En quines parts ens hem de fixar?
5: Quan comprem un bolet al mercat, el veiem fora del seu hàbitat i moltes vegades desproveït d'alguns dels seus elements més característics, però la gent que va a caçar o plegar, que també en diem així, bolets al bosc, es fixa en una sèrie d'elements que són moltes vegades el que defineix o distingeix aquell bolet d'un altre. El més evident és el barret o capell, que pot tenir diverses formes, però si girem el bolet veurem que pot tenir làmines, que poden ser en forma de làmina, en forma de poros, en forma de punxetes. Després també hi ha dos elements que la gent els ha anat coneixent perquè són importants per conèixer bolets dels que en diem dolents. L'anell i la volva, que són característics de la família de les amanites. I encara diríem el vel recobreix tots els bolets. Quan són joves estan embolcallats en el vel i després aquest vel s'estripa, cau o bé pot quedar a sobre, com és el cas de l'amanita muscària, que té aquelles taquetes vermelles tan característiques.
4: Barret, capell, làmines, anell, volva, vel... Si us sabeu tots aquests conceptes, us podeu graduar en primer de bolets. Però per ser experts experts, us cal dominar termes com la carn friable o les làmines deliquescents. Ho provem?
5: El bolet, quan el mengem, té una textura, però ja en el camp, en el moment que s'agafa els boletaires, en solen tallar un tros per veure si està corcat o no està corcat, i la manera com es talla o es trenca aquesta carn és molt característica. Llavors, si diem que un bolet, per exemple, té la carn friable, vol dir que quan tu intentes tallar-lo o mastegar-lo, s'esmicola amb molts trossos. També podem dir, per exemple, ara penso en el bolet de tinta, el bolet de tinta té el que en diem unes làmines deliquescents, que vol dir que es desfan, que es fan líquides, i el nom és molt gràfic, un bolet de tinta, que és un que quan és jovenet és tot blanc i després va quedant tot ennegrit, aquestes làmines que es desfan.
4: I després tenim el tema de l'olor o pudor. Maria Antònia, un bon boletaire ha de tenir un bon nas, oi?
5: D'adjectius d'olors, els parlants no en dominem gaires, però quan comences a parlar de bolets i et diuen és un bolet que fa una olor metàl·lica, una olor de gas ciutat, una olor espermàtica, una olor farinosa, una olor butírica, pensem que el sentit de l'olfacte està molt relacionat amb el sentit del gust. I una olor farinosa seria, per exemple, com l'olor que podria fer quan entrem en un obrador, aquella olor que fa la farina. Doncs sí, hi ha bolets que fan aquesta olor.
4: Has dit olor butírica?
5: L'olor butírica és olor de mantega. Hi ha bolets que fan olor de mantega, és a dir, com si haguessis obert la terrina, ensumes aquell bolet i la flaire que fa és de mantega. I l'adjectiu tècnic seria butírica.
4: Deixem les propietats i parlem de noms, dels noms dels bolets.
5: Els noms dels bolets són, els noms populars són molt descriptius i en aquest cas, per exemple, el camagroc, que és molt abundant, el trobem molt a la tardor en els mercats i té, com diu el seu nom, una cama de color groc i un cap de color marronós, així que sembla com un misto. I clar, el camagroc està relacionat des del punt de vista del nom amb el cama sec, que és un altre bolet que utilitzem molt, per exemple, per fer el fricandó. Aquells bolets dessecats, que hi ha gent que els diu moixernons, però clar, com hem comentat abans amb el rovelló, depenent de la zona, un nom pot designar un bolet ben diferent d'un altre, i el moixernó autèntic, pels entesos, és un bolet molt rar, bolet de Sant Jordi o moixernó, que és blanc, carnós i que no té res a veure amb el que posem en els fricandors.
4: Doncs ha tornat el gat llebrer, amb els moixernons i els camassecs del fricandó. Ja ho escrivia Josep Pla, això dels bolets és tot un món, però si el feien triar, ho tenia clar.
6: Els bolets comestibles es poden menjar molt aviat. Jo he menjat ous de reig, que al meu entendre és el millor bolet d'aquest país, el mes d'agost, la tercera dècada d'aquest mes.
5: De l'ou de reig podem dir que té fama de ser el bolet més excel·lent. Gastronòmicament admet preparació amb cru, laminat i altres preparacions, molt gustós. Però, clar, n'has de saber, perquè és un bolet que per una persona no entesa pot arribar a ser confós amb la farinera borda, especialment cuit, i la farinera borda pot ser mortal. Per tant, has d'estar molt segur que has collit un ou de reig.
6: Són els millors que hi ha, com ja he dit. Llapissosos, mullericosos i suculents.
4: Més enllà de l'ou de reig, que ja ens ha quedat clar que és un bolet d'agost-setembre, en català hi ha moltes dites que vinculen bolets i calendari, oi, Maria Antònia?
5: És una manera popular de recordar el que els botànics diuen la fenologia, és a dir, el costum o l'habitud que té aquella planta o aquest fong, en aquest cas, de fructificar en un moment determinat. Per exemple, el moixernó de l'octubre és el millor. O en el cas de la múrgula, diuen per Sant Josep, la múrgula treu el bec, que la múrgula és un bolet de primavera molt, molt buscat, també. S'ha de consumir amb moderació, perquè alguns bolets, tot i ser comestibles, no tothom els paeix igual, llavors n'hi ha alguns que hi ha persones que no els toleren tan bé. Depèn de la microbiota intestinal de cadascú. Hi ha persones que no toleren els ceps, per exemple.
4: Un altre cas curiós que hem de conèixer és el de la gírgola, que és una mena de Dr. Jekyll i Mr. Hyde.
5: Les gírgoles n'hi ha, que són bons comestibles, però també hi ha alguna gírgola que és bastant tòxica. El que ha passat amb les gírgoles és que actualment es comercialitzen el que en diem la gírgola de faig japonesa i la gírgola d'om japonesa també, que són aquelles tan blanques que ens venen en el mercat, però no són espècies d'aquí. Els bons coneixedors de bolets diuen que les gírgoles són molt bones, però resulta complicat perquè es poden confondre. Hi ha alguna gírgola que és particularment tòxica i, per tant, se n'ha de saber.
4: També tenim molts bolets amb noms referits a altres espècies animals, com el peu de rata, la cama de perdiu o el rossinyol. En aquests casos, hi ha relació bolet animal?
5: La cama de perdiu és un bolet que és molt bufó, però també has de saber-lo distingir. Diuen els entesos que per l'estiu és un bon bolet, però és com tot. Organolèpticament t'ha d'agradar i t'ha de sentar bé. El rossinyol és un bolet molt bonic, que l'hem de prendre ben cuit, perquè si no és dur i també costa de pair, i és molt aromàtic. I fa gràcia veure que en diem rossinyol pel color, I no tens a veure amb els rossinyols, els ocells, és a dir, no hem de fer aquí una falsa relació perquè no hi és.
4: Ei, Maria Antònia, però això del rossinyol, en pau descansi, és una excepció, no? Normalment, els noms dels bolets són prou evocadors.
5: Els noms populars dels bolets reflecteixen moltes vegades descriptivament allò que és aquell bolet tal com el veiem. L'ou del diable, igual que la gita de bruixa, són bolets que quan maduren es descomponen i fan una pudor horrible, una olor cadavèrica. Tenen una forma molt característica, però sobretot és aquella olor que un cop l'has olorat no l'oblides mai. N'hi ha d'altres, com per exemple l'enganyapastors. És un bolet que s'assembla a un rovelló comestible, però no l'és. D'aquí ve el nom. Hi hauria l'apagallums, que és un bolet que quan és jove té forma d'aquell estri que es fa servir per apagar les espermes. En canvi, l'apagallums, que és un bolet comestible, quan es fa gran se li diu bolet parasol o parasol, o umbrella, perquè justament té una forma molt oberta. Hi ha aquests dos noms pels dos estadis del bolet. Hi ha el pet de llop i el pet de monja. Són aquells bolets rodons que quan s'assequen i anem pel camp i els trepitgem, surt tot de fum. Això seria un pet de llop sec.
4: I els hem anat mencionant, però potser per supervivència hauríem d'aprofundir en els bolets més perillosos. N'hi ha que són autèntics assassins. És veritat que bolet amb beina i corbata és segur que és dels que mata?
5: Alguna dita popular relaciona la morfologia d'un bolet amb la d'aquells bolets que són perillosos o mortals. La farinera borda, que és de la família de les amanites, és un bolet que té una beina, podríem parlar del peu basal, i una corbata, l'anell. I això és un indici que pot donar-nos peu a pensar que aquell bolet és dolent. Però hi ha altres bolets que porten beina i corbata, com per exemple el que hem comentat abans. L'apagallums, que és comestible, és un bolet que quan creix manté de vegades unes restes d'un anell i en canvi ens mengem el barret obert. No sempre és segur que mati, aleshores aquí ja s'imposa doncs, la sapiència del boletaire o boletaires.
4: Ei, que si en aquestes alçades has decidit que no tens ànima de boletaire, també tens la possibilitat de cultivar-ne, no passa res. Així ens arriben, de fet, els xampinyons i els xitaques, que ara són tan de moda. També algun altre experiment no massa reeixit.
5: Amb interessos comercials, com que no hi ha bolets en totes les èpoques i en canvi la cuina en necessita, si no els pots tenir dessecats o congelats, doncs què faràs? Cultivar-los, i això de fet és una possibilitat que s'ha anat mirant des de ben antic. Actualment, tots els xampinyons que comprem són xampinyons de cultiu de l'espècie Agaricus bisporus i de varietats que s'han anat fent blanquetes, que és com ens agraden, que si ens diuen que l'espècie original de camp creixia sobre fems, potser ens esvararem. El que passa és que avui dia ja es fa créixer sobre medis sintètics o naturals, però que no hi ha el fem enlloc. Actualment també hi ha les gírgoles del Japó, que també són fàcilment cultivables, i els shiitakes, que també venen preparats. Cal dir que la idea aquesta d'intentar tenir bolets cultivats fora d'aquestes espècies ha estat llargament buscada. Hi va haver una època que venien pins rovelloners. Tu plantaves un pi que ja en l'arrel portava una preparació amb les micorrises del fong perquè en el futur, quan el pi cresqués, pogués sortir una rovellonera. L'èxit ha estat dispar.
7: A la tardor, la gent del meu país va a caçar bolets. El verb és una mica hiperbòlic. En lloc de dir que van a cercar o a buscar bolets, en diuen caçar bolets. Ho diuen perquè són tan recòndits i difícils de trobar? No ho sé pas. El fet és que diuen que van a caçar bolets.
4: Maria Antònia, i abans de marxar, ens queda la pregunta del milió. Amb el permís de l'il·lustríssim Josep Pla, si hem convençut algú, què seria més correcte de dir? Que l'enviem a collir, a buscar o a caçar bolets?
5: Amb l'ànima caçadora, l'expressió més genuïna potser és anar a caçar bolets. Però la meva àvia deia plegar bolets. No a plegar, plegar, anem a plegar bolets. I actualment amb tota la globalització, podríem dir, del fan...

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i també de la Festa Major de Rubí. La mesura, com dèiem, estarà en vigor, per tant, les nits del 25, el 26, el 27 i el 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els convois, per tant, s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no a tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això afecta, per tant, la nit de Sant Joan a Sant Cugat, i és que aquesta restricció afecta una part important del municipi. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Valldoreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, i també sectors del centre situats props de zones boscoses. I el Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Valldoreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Valldoreix adquireixi el 50% de la propietat que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. I seguim amb Valldoreix perquè tots els grups municipals de l'EMD reconeixen el greuge que viu al veïnat de l'Avinguda de Baixador, pendent d'una urbanització que va començar a treballar-se fa més de 10 anys. On no hi ha consens, però és sobre la manera per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop i benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat. Com sempre, un plaer estar amb tots i totes vosaltres per escoltar aquells moments de ràdio que en molts casos ja han passat a la història. I per fer-ho, com sempre, tenim el nostre company d'aventures, Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
4: Hola, Esteve, què tal? Doncs molt bé, encantat com sempre. I com ja sap l'audiència, quan parlo de que avui tenim festa grossa, segur que endevinen per què. I tu, Esteve, ens ho explicaràs, eh? Endavant,
3: bé, perquè tenim un convidat i el dia que tenim algú connectat amb nosaltres, doncs, evidentment, ens encanta perquè és una cosa diferent i un punt de vista nou a portar, com sempre, al programa amb qüestions interessants. Ho fem avui amb Amador Santos, connectat des de Lleida. Què tal, Amador, com estàs?
5: Hola, Esteve, hola, Jordi. Molt bé, molt bé, estic molt bé. Encantat d'estar una estona amb vosaltres.
3: Molt bé, doncs, avui parlarem d'informatius i volem fer un monogràfic dedicat a aquesta qüestió capital de la ràdio, no solament del nostre temps, sinó des dels inicis, perquè la ràdio és un mitjà molt, molt ràpid i on les notícies s'han propagat per primera vegada sempre a la ràdio i després a la televisió. Les coses, evidentment, amb els anys han anat canviant, però la ràdio és un element imprescindible del directe i un element molt fàcil de portar a tot arreu, està absolutament present, doncs, a qualsevol lloc. Te'l pots trobar a la dutxa.

te'l pots trobar al taxi, te'l pots trobar al teu cotxe particular, el tens en el mòbil en aquests moments, que el portes a tot arreu. Per tant, sempre que tinguis uns auriculars i els connectis al mòbil, estàs connectat a la realitat del moment, no? I per això crec que val la pena fer aquest esforç de concentrar-nos només en aquest programa d'avui amb els informatius. Moltes qüestions a parlar i també començar escoltant doncs alguna cosa que també té relació amb el que han format part del so dels informatius, com són els jingles, les caretes, les sintonies i les veus que presenten els butlletins informatius, les emissores especialistes en informació, etc, etc. Us proposo per començar a escoltar uns jingles de l'any 1992, o sigui que estem parlant de fa 30 anys quan sonaven aquests jingles, en aquest cas a Catalunya Informació.

L'hemeroteca de la ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Doncs aquests eren els jingles dels inicis de Catalunya Informació, una emissora que va néixer el 1992. Per cert, en un altre programa també tindrem l'oportunitat d'escoltar les emissions en proves i la primera emissió de Catalunya Informació, aquell 1992. Concretament, el dia 11 de setembre d'aquell 1992 va ser quan va estrenar-se a les zones hercianes Catalunya Informació. Un canal radiofònic que suposo que per tots vosaltres ha sigut una referència.
2: Doncs sí, la veritat és que una emissora que des que va començar jo he seguit particularment, sempre era sempre era i ha sigut i és el punt de trobada en el moment que vols una notícia, no? Són 24 hores non-stop i et permet doncs escoltar en un període doncs de mitja hora en mitja hora tot un recull del que ha passat. I això doncs en d'altres emissores que t'havies d'esperar doncs a l'informatiu, que podia ser en l'hora en punt, o fins i tot cada X hores, no? Només al migdia o només al vespre, doncs era un canvi molt important. Per tant, Catalunya Informació doncs brinda això, aquesta immediatesa. Sentíem les sintonies, Esteve, sempre he pensat, no?, que les sintonies d'informatius tenen aquest punt un pèl accelerat, no?, sempre amb una base bastant similar, rítmica, on per sobre pots anar parlant, no?, però que li dona una certa fluïdesa en la notícia. Sí que és cert que podrem sentir alguns exemples que, segons l'hora del dia, aquestes sintonies poden sonar una mica més tranquil·les o una mica més alegres. Però simplement és això, no? com a distinció entre la nit i el dia. L'Amador segur que ens podrà explicar alguna coseta més, no?, d'informatius i d'aquestes cosetes que ara jo també comentava.
3: Jo d'aquesta emissora sí que és veritat que per mi és un referent, però posteriorment, no als inicis, perquè parles de l'any 92, clar, jo el 92, si fa 30 anys, doncs tenia 17. Jo en 17 anys sí que m'agradava el periodisme, però potser no tan informatius. I m'agradava més el món de l'espectacle, la ràdio com a entreteniment o com a magazín, més que no pas informatius. Jo el cuquet dels informatius va venir més tard, quan vaig estar a Ràdio Rubí. Llavors, per això, el meu interès per les emissores de notícies 24 hores va aparèixer molt més tard. Per això, les sintonies, per exemple, jo aquestes sintonies, el record que et queda de la música que tenen és la mateixa, amb diferents ritmes, es van modernitzant, però jo aquestes inicials jo no les conec. Si me l'haguessis posat, hagués dit Catalunya Informació per la música que té, per la sintonia, però aquestes jo no les recordo d'escoltar a la ràdio. L'interès que em va caure sobre emissores d'aquest tipus va ser després, més tard, a finals dels 90, amb Catalunya Informació i amb Radio 5, Todo Noticias, que ja no ho és, però sí que és cert que aquestes emissores, a la gent que en algun moment hem treballat a nivell informatiu, han estat un referent per estar al dia en qualsevol moment, treballis informatius o no, qualsevol persona que tingui interès en escoltar una notícia. Està passant alguna cosa ara mateix i el primer que penses és posar una emissora d'aquest tipus, clar, perquè és la manera de rebre cada quart d'hora, mitja hora, actualització de titulars, connexions en directe. A mi és una de les... Després, amb l'interès que m'han fet sempre els informatius, és un tipus d'emissora que a mi m'ha agradat treballar-hi. Tot i que ha de ser avorrit també, quan no passa res.
1: Sí, quan van passant els butlletins i vas repetint les mateixes notícies.
3: Clar. Oh, i a vegades que, clar, emissores d'aquest tipus, si ets un addicte, arriba un moment que el mateix locutor, clar, l'estàs sentint que t'està repetint cada mateix, no? Però bé, de fons, la tens allà de fons per anar sentint l'actualitat, no?
1: Bé, jo en el meu cas sí que recordo exactament com va néixer Catalunya Informació, perquè el meu pare sempre ha estat molt enganxat a les notícies i recordo des del minut zero escoltar aquesta emissora per això. A la nit, al migdia, moments així puntuals, al cotxe, i llavors també, quan jo vaig començar a la ràdio l'any 94, a Matadepera Ràdio connectàvem sempre, i després també passava el mateix a Ràdio Sant Cugat amb Catalunya Informació. Posàvem el butlletí sempre a l'hora en punt. És a dir, sonaven els pitos, punxaven Catalunya Informació i quan s'acabava el butlletí entràvem nosaltres amb el butlletí local. Per tant, ho tinc molt interioritzat des de llavors. O sigui, estem parlant de fa 30 anys i és la costum. I ara, quan estem fent programes aquí a Ràdio Sant Cugat, en els quals només al principi són el butlletí local i ja no són el butlletí de Catalunya Informació, sí que sembla una cosa una mica estranya, no? Dius, ara em sobra temps i tot. Perquè què passava? Que entre publicitat, el butlletí de Catalunya Informació i després el de Ràdio Sant Cugat, els programes quedaven limitats a 52-53 minuts. I ara, clar, hem guanyat aquests 3 minuts, 3 minuts i mig, que tenim de més a més, i sembla que no, i es nota molt.
3: Però bé, en fi... Parles d'emissores, està bé que amb emissores locals potents que es poden permetre tenir una plantilla que fa informatius propis. Però, per exemple, nosaltres a la província de Lleida, emissores d'aquest tipus, jo no em voldria equivocar, però jo juraria que ara mateix, a nivell local, no hi ha cap emissora. Sí que hi ha grups. Per exemple, hi ha algun grup d'emissores locals que poden contactar algú per mantenir doncs, una emissió diària. Però la resta d'emissores locals no tenen equip propi. Llavors, aquestes emissores permeten que tot el que està enregistrat durant el dia i es pot emetre actualitzen amb els butlletins d'aquestes emissores. Llavors, home, és una manera de mantenir l'actualitat amb emissores que no es poden permetre tenir plantilla fixa, no?
1: Doncs què us sembla fer un recorregut per algunes de les emissores de Catalunya de més audiència per saber com és el tractament que fan de la informació? Perquè al final és un dels temes que jo crec que és interessant de parlar. Les notícies són les que són, l'actualitat és la que és, però la manera d'explicar-ho pot ser que sigui tendenciosament diferent segons la línia editorial de cada un d'aquests mitjans. Així doncs, us proposo aquest exercici. Començarem centrant el focus el dia 2 d'octubre del 2017, és a dir, l'endemà del referèndum d'autodeterminació de Catalunya, i veiem doncs com van començar les notícies a les 8 del matí, començant amb RAC1 i el món a RAC1 amb Jordi Basté.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Us confesso que avui tinc un blau per tot el cos. Aquest matí estic molt trist. Molt trist, molt, molt. Ahir en aquest estudi, escoltant el que m'explicaven els periodistes de RAC1 i veient el que veia per televisió al matí, jo no m'ho podia creure. Era la força de la raó contra la raó de la força. Era intolerable. El que estava veient era intolerable. Vaig anar a votar ahir al migdia amb l'Òscar Dalmau. Ho havíem de fer, sí. I reconec que ho vaig fer per Catalunya, per Espanya i per Europa. Ho vaig fer per tanta gent, ja no és només per la família, pels lligams generacionals, pels lligams emocionals, no. És per tanta gent que conec i que se sent demòcrata. Tinc grans amics i coneguts que no són independentistes. I els estimo. I els estimo molt més que molts independentistes que no tenen ni dosis de front. Bona gent amb qui comparteixo amor, diversió i neguits. I quan no ens interessa parlar de política, ho fem de sèries. I recorda que la setmana que ve sopem a casa teva. Vaig votar per ells perquè ahir anava d'això, anava de tots. Per la gent que considera legítimament il·legal aquest referèndum i també per la gent que vol votar sortir d'Espanya. Esclar que sí. Podries estar a favor o en contra d'aquest referèndum. Pot ser monàrquic o republicà. Europeista o euroscèptic. Pot ser blanc o negre, cristià, musulmà o ateu. Alt o baix, lleig o guapo, del Barça, del Madrid, de l'Espanyol, home o don, és indiferent. Però en cap cas pots acceptar el que hi vam patir pels carrers de Catalunya. Pots aturar aquest referèndum amb paraules, fins i tot amb menyspreu, amb altivesa, amb indiferència, que ja estem acostumats. Però no, mai amb violència, mai. Estic trist. Avui surt el cop i apareix el blau. La violència al segle XXI és el recurs del miserable. Ahir el govern del PP va perdre tota la raó a Catalunya. Tota. Potser la va guanyar en determinades zones d'Espanya. Potser això li va bé per una majoria solgada en les pròximes eleccions. Per molt malament que ho hagi fet l'independentisme, la reacció no pot ser la força bruta. El PP pot guanyar Espanya, però ha perdut Catalunya. Així no es fan els pactes al segle XXI. Potser sí al segle XIX, perquè hi vam veure un país del segle XXI anant a votar contra un estat del segle XIX que ho frenava bufetades. Clatallots en blanc i negre, sota la pluja, amb casc, amb la cara tapada. Oi que m'estimes Catalunya? No. Pam! Bufetada. Segur que no? Doncs no. Pam! Un altre clatallot. No em peguis més. Doncs estima'm, si no vols que et pegui més. És que ja costa estimar-te. I més clatallots. Estimar garrotades. La terrible contradicció, la insalvable distància, l'odi que alguns tenen contra una part important de Catalunya i el seu desig que no marxin. L'Espanya de la por ellos es va voler imposar a Catalunya a cops de porra amb repressió en la foscor de la resposta sense arguments. Te maté porque eres mía. Tinc amics que s'estimen Espanya i que s'estimen Catalunya, que no volen marxar de cap de les maneres i que ahir a la tarda van decidir anar a votar en blanc i negre, però a votar. Per Catalunya, per Espanya i per Europa. Jo com ells i amb ells, perquè aquests sí que són dels meus. Això ja no anava d'independència, anava de dependència. I cada cop són més els que no volen aquesta Espanya trotinada que t'estima els dies per ells i que t'atonyina els senars en nom de la unitat. Hi ha una massa social importantíssima a Catalunya que ja ha desconnectat. Gent jove que diu que ja no hi ha res a fer ni amb diàleg ni sense. Que víctima del que sigui no vol saber res de l'Estat, res. I el que no veu aquest Madrid de la por ellos, de l'ardor guerrero, és que no tenen res a fer, que ja no hi són. I el que és pitjor, la seva ceguesa, la seva obsessió malaltissa d'assenyalar amb el dit, de mostrar-los com abduïts, necessitats d'un urgent exorcisme, fa que en comptes d'apropar-los, els multiplica. Són com una plaga, es van escampant, i als altres els és igual veure aquelles tendres, impagables imatges de gent gran, tossudament alçats en cadires de rodes, sent empesos per joves, mentre la massa, el poble, obria pas perquè fossin ells els primers que posessin simplement un puto vot en una urna. I estic trist perquè això no és just. I no hi ha hagut política a Catalunya. L'independentisme ha comès errors greus, molt greus d'imatge, molt greus. Però la resposta de l'Estat ha estat llançar els jutges, el fiscal reprovat pel Congrés, la Guàrdia Civil, la policia. Han empaparat polítics votant. Han menyspreat aquesta societat, fins i tot la que no és independentista. Han omplert els seus despatxos de paperassa per empaparar. No és la independència, és la dependència. No és la indecència, és la decència. Perquè tot això ha anat, sobretot, de democràcia i, bàsicament, de dignitat. De molta dignitat, de gent que vol pensar de moltes maneres, però que ja ha dit prou, que amb aquests que hi ha, ni pensar-ho. Estic trist, estem tristos, i serveixi el vot i l'urna per brindar per tota la bona gent d'aquest país petit que superem junts aquest pròxim cap de setmana, que vota que sí, que vota que no, que vol seguir sent espanyol, que vol sortir d'aquí i que sap que amb aquest estat hi ha poc a fer. Per tots ells, el vot d'ahir, la democràcia d'ahir i la dignitat, sigui catalana, sigui espanyola o sigui europea. Sempre al cap alt i sempre la dignitat de la gent. Són les 8 i 6 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Déu-n'hi-do, una editorial força dura, però crec que els que estem aquí en aquests moments en tertúlia compartim en gran part les reflexions que fa en Jordi Basté, però està clar que el que dèiem, l'opinió hi compta, l'opinió de cadascú, però jo crec que sobretot també la línia editorial del mitjà al qual pertanys, al final pot ser que sigui una mica el fil conductor del que diguis al micròfon, no? Com ho veieu, això?
4: Això està clar, està bé. L'editorial del grup en el que treballes marca no només l'opinió com la del Jordi Basté amb aquesta editorial, que és claríssima, sinó altres continguts que segurament per als oients no són fàcils de veure. I parlo a nivell de el fet de triar o no triar una notícia. El fet de triar o no triar una notícia ja estàs fent la teva opinió sense donar-la clarament. Però el Basté utilitza aquests minuts sempre d'entrada a les 8 per seguir la línia del grup al que pertany l'emissora i, opinió meva particular, una manera de saber fer ràdio que jo, tot i que m'agraden molt els informatius, segurament jo no podria arribar mai a aquest nivell. Perquè jo sóc de l'escola que els informatius són una cosa, l'opinió és una altra, es pot barrejar informatius i opinió, sí, s'ha de separar molt clarament quan fas opinió d'informació, sí, però s'ha de saber fer opinió, transmetre opinió. I jo en aquest cas, a mi em costaria molt fer un editorial de 6 minuts, tot i que puc estar al 100% d'acord amb el que diu, però dins un programa informatiu potser ho trobo, no sé si excessiu, però jo no ho sabria fer. Això està clar.
3: Home, jo crec que també és difícil al final arribar a diferenciar aquest fil tan prim entre l'opinió personal i la informació, no? I això no és gens fàcil, i més quan tens un micròfon a la teva disposició, que això és una arma de poder també molt, molt important, i més amb un mitjà com el líder a Catalunya en aquest cas, però està clar que has d'acabar mesclant una mica les dues coses i fer un mix que més o menys s'assembli al que tu creus que és la veritat, entre cometes, no?
4: Mm. A més, el Basté, per exemple, el seu programa, l'opinió només són aquests minuts d'entrada. Tu quan escoltes el que és tot el tram informatiu, les dues hores i mitja del programa, del principi, la informació està barrejada constantment amb opinió, però en qualsevol notícia, en qualsevol donar pas a un redactor, està la seva opinió, que et pot amagrar l'estil. Sí que és veritat que en algun moment dius, escolta, anem a la informació, que és el programa, i l'opinió, per molt que a mi m'agradi, arriba un moment que dius, escolta, ens hauríem d'anar limitant. Però després, quan estem als trams informatius, limitem els comentaris.
3: Va, doncs anem a fer una mica de contrast. Anem ara a Catalunya Ràdio, aquell mateix dia, el 2 d'octubre del 2017, amb la portada del matí de Catalunya Ràdio que ens feia Mònica Terribas.
5: Bon dia, desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya es desperta ben exercit el dret d'autodeterminació, de manera pacífica, digna, resistent, organitzada i soferta. Catalunya es desperta amb 844 persones ferides, dues de greus, per haver volgut exercir el dret a vot. Res més que això, en els col·legis electorals. Catalunya es desperta aquest matí havent-se comptat, sí, malgrat tot, 2.262.424 paperetes van sobreviure a la brutalitat policial i van ser recomptades, un 90% a favor del sí. I això, malgrat la violència de la Policia Nacional Espanyola i la Guàrdia Civil. Això, malgrat el tancament de 400 col·legis electorals. Això, malgrat el segrest d'urnes. I això, malgrat el persistent boicot informàtic que va obligar a utilitzar el cens universal. Però Catalunya es desperta havent decidit que vol ser un estat independent en forma de república.
1: Volem remarcar que el referèndum convocat per l'1 d'octubre s'ha realitzat. S'ha iniciat de forma efectiva a l'hora prevista i tot i les incidències s'ha desenvolupat durant tot el dia, fins al seu acabament. Sovint en condicions molt dures.
2: Els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent que es constitueixi en forma de república.
3: Quiero que sepan que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Somos el gobierno de España y yo soy el presidente del gobierno de España y he asumido mi responsabilidad.
4: ¿Cuántas democràcies coneixen que robin urnes?
5: No estava fent res més que defensant a la gent gran, perquè han pagat a nens, han pagat a gent gran, i m'han agafat, m'han tirat escales avall, m'han tirat coses, m'han trencat els dits de la mà expressament, un per un, a mig de les escales, amb la roba aixecada, m'han tocat les tetes i reien.
6: Que durante todos estos años han dicho que era solo una pequeña minoría y que además nos manifestábamos de forma tumultuosa y se ha demostrado que no ha sido así, que no éramos ni minoría porque éramos millones de personas y que no ha sido de forma tumultuosa, ¿no?
7: Crec que ja n'hi ha prou que ens donin lliçons a gent que vol anar a votar. No estan legitimats per dir si és legal o negal a persones que volen anar al carrer i exercir un dret a un vot. I fereixen a 700 persones. Trenquen dits.
0: El govern no fa propòsit d'esmena, malgrat això que heu sentit, de l'ús de la violència per reprimir el referèndum d'autodeterminació. El govern espanyol de Mariano Rajoy defensa la proporcionalitat de l'acció policial per defensar l'estat de dret de la Constitució espanyola. Aquest matí, l'endemà d'haver-nos comptat, vetllarem les ferides de la nostra gent, d'aquestes 844 persones. Confirmarem si la vaga general del 3 d'octubre té consens social i polític per demà. I també us explicarem com es desperta un país, Catalunya, que és a les portes de fer una declaració d'independència. Des d'ara i fins que calgui, som amb vosaltres, perquè passi el que passi, volem que aquest sigui un bon dia.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
11: Una portada també dura de Mònica Terribas, i en aquest cas amb alguns talls que hem pogut escoltar amb els propis protagonistes d'aquell referèndum del dia 1 d'octubre del 2017, que van ser els ciutadans de Catalunya, que es van dignar, com molts van fer, a votar, doncs vaja, rebent pals per tot arreu i un maltracte per part dels cossos i forces policials de l'estat espanyol, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Clar, en aquest cas, què has de fer? Pots donar la teva opinió? Sí, però si la contrarrestes, el poses en contrast amb aquests talls reals de gent que van a votar, em sembla força interessant també, no?
12: Sí, sí, sí, està clar. De fet, sí que podem veure la diferència entre el Basté i la Terribas, com el Basté tira molt més com t'ho diria, parlo molt més en primera persona, amb jo penso, jo he vist, jo conec, jo he anat, i la Mònica amb això és més distant. Potser no entra tant, no dic que no opini, però no entra tant en el terreny personal, posa aquests talls, fa aquests comentaris, no? Però hi ha aquesta diferència, i això el Jordi ja ho té, de fet, no? Aquesta manera molt de parlar en primera persona moltes vegades del que li passa al seu voltant, no? Crec que Amador amb això segurament estarem d'acord, eh?
13: Sí, clar, però hi ha més... per una altra raó, perquè estem parlant de dues emissores molt diferents. Molt diferents. Ideològicament, possiblement no tan lluny, però sí a nivell d'estructures, és a dir, no és el mateix una emissora privada que una emissora pública. Tot i així, com a emissora pública, Catalunya Ràdio, ja fa molt de temps que la seva opinió tampoc l'amaga, però està fent portades no tan personals com la del Basté, però està fent portades molt, molt, molt, molt, molt tendencioses cap a una ideologia. I el meu dubte aquí és, o el debat seria, si l'emissora pública això ho ha de fer o no ho ha de fer.
11: Home, això que dius em sona una mica Ciutadans, eh? El que feien sí. Fins fa quan tenia una mica més de pes tant a Catalunya com a Espanya, sí. Cosa que no passa ara, però sí que és una de les seves reflexions, que hi pots estar d'acord o no, però és correcte dir que l'emissora o la televisió pública és la de tots, i per tant, teòricament, s'hauria de reflectir una mica tot l'arc parlamentari. Però, clar, hi han coses que clamen al cel. És a dir, sí. El fet que s'estigués atonyinant a gent als col·legis electorals, com ho has d'explicar? És una cosa que no és gens fàcil. També unes imatges de violència explícita que cal recordar també, i això també seria una reflexió a fer, que en hores de màxima audiència, i no tant en hores de màxima audiència, com al migdia, per exemple, la meva filla gran, que llavors doncs, no era tan gran, recordo que va quedar feta pols, és a dir, durant molt de temps tenia por dels policies. És a dir, que també s'ha d'anar amb molt de compte i amb molt de tacte amb aquestes qüestions, no?
13: I tant. Bueno, jo la por que vaig passar entre el col·legi i amb el crio, clar, és que dic, a veure si ens estem fotent sense voler amb un merder i amb un nen, saps? Llavors, crec que vam estar a minut i mig, clar, entrar a votar i marxar. Sí que és un moment molt important, molt transcendent, no el moment, no ja sabíem el que passaria, sinó la reacció que va haver per part de l'Estat. Sí que és veritat que la reacció va ser brutal, però com ho tractem això als mitjans? Una emissora privada fer el que vulgui, pot donar la seva opinió i jo estaré d'acord. Però un tema sí que transcendent i la reacció fatal amb una emissora pública, jo no dic que fos un titular més, però llavors ja mai es trobarà per aquest mitjà de comunicació. Això jo sí que ho entenc. O sigui, jo la puc escoltar, m'agrada molt l'emissora pública del país. Però clar, si dic que és una emissora pública, vol dir que la gent que no pense com jo també hauria d'escoltar-la i tothom està convençut que hi ha gent que ideològicament no escoltarà mai l'emissora pública del nostre país, està clar. Llavors, s'hauria de replantejar, això ja no depèn de mi, o jo, la meva opinió ja aquí ja no conté gaire, però que l'emissora pública ha canviat molt en els últims temps i ha tirat cap a una banda i ha deixat de banda altres opinions ideològiques que ha perdut com a oient, està clar.
11: Bé, per fer un contrast una mica més bèstia, més radical, us proposo fer una altra cosa, que en aquest cas no és escoltar un tall explícit, perquè no tenim permisos per a part de la cadena COPE, sinó escoltar unes paraules llegides, per mi mateix, en aquest cas, d'un llibre que es diu Les barbaritats de la COPE i que va publicar Álvaro Bioque ja fa força anys. Parlem d'una època també dura, d'una època amb uns personatges esperpèntics, la majoria dels quals ja estan a altres bandes, però crec que és bo recordar-ho. A veure què us sembla.
14: Les barbaritats de la COPE, edició d'Álvaro Bioque. Els programes. La mañana. El programa estrella de la cadena, dirigit pel presentador estrella de la dreta espanyola, Federico Jiménez Los Santos, és el segon programa en nombre d'oients després d'Hoy por Hoy de la cadena SER. A les 6 del matí ja es pot escoltar Federico Jiménez Los Santos a la secció El Despertador de les 6. A partir d'aquest moment, diversos col·laboradors s'hi van afegint, essent el moment de màxima audiència el de la tertúlia, on diferents persones donen la seva opinió sobre els temes de més actualitat, preferiblement política o econòmica. En els pocs anys que fa que és al capdavant de la mañana, Jiménez Los Santos s'ha convertit en un dels comunicadors més famosos del nostre país pel seu odi al socialisme, a tot allò català i a tot allò que, segons ell, no sigui liberal. Director i presentador Federico Jiménez Los Santos. Va néixer a Orihuela del Tremedal, Terol, el 1951. Estudia els comuns de Filosofia i Lletres a Saragossa i l'especialitat de Filologia Espanyola a la Universitat Central de Barcelona. Es va llicenciar amb una tesi sobre les acutacions als esperpentos de Valle Inclán, dirigida per Joaquín Marco. Va estudiar psicoanàlisi amb Òscar Massota i va ser un dels fundadors de la Biblioteca Freudiana de Barcelona. Va fundar i dirigir durant 3 anys la revista de pensament i literatura Diwan. És premi d'assaig El viejo topo de 1978. Entre les seves múltiples publicacions destaquen La dictadura silenciosa i Contra el felipismo, Cròniques d'una dècada. Des del 1984 es dedica professionalment al periodisme. Ha estat columnista i cap d'opinió de Diario 16, comentarista de cultura i política a Cambio 16, columnista a ABC, col·laborador de Luis del Olmo a Protagonistas i de José Luis Balbín a Hora Cero. Actualment dirigeix i presenta el programa La Mañana a la cadena COPE, després de ser durant 7 anys el director de La Linterna. Dirigeix la revista La Ilustración Liberal. És editor del diari d'opinió electrònic Libertad Digital, fundat l'any 2000. És columnista del diari El Mundo i de la revista Época. Entre d'altres, ha obtingut el Premio Continente de Periodisme, el Premio de Periodismo del Parlamento Europeo, el Premio González Ruano el 1993 i el Micrófono de Plata 2000 de l'Associació Professional Espanyola de Informadores de Premsa, Ràdio i Televisió en la categoria de ràdio. Las barbaridades de la COPE. Todo lo que se ha hecho durante años en la lucha antiterrorista se lo están cargando ZP y sus secuaces, en el sentido estricto del término. Pero se lo están cargando que costará años reconstruirlo, salvo que definitivamente España desaparezca por imposición de ETA, mejor dicho, por imposición de ZP y con la excusa de ETA, y entonces hablaremos de España como de las ruinas de la Itálica. La mañana, Federico Jiménez Los Santos, 22 de juny de 2005. A propòsit de, segons ells, la pèssima política antiterrorista del govern, en especial després de rebutjar la proposta del Partit Popular de condemnar la treva que ha decretat el grup terrorista ETA sobre els polítics electes. Al lado de Rubalcaba, la serpiente del paraíso era un gusanito inocente. La mañana, Federico Jiménez Los Santos, 22 de juny de 2005. Després que Rubalcaba digués que no condemnava ETA per la seva treva. La mayoría socialista, izquierdista, separatista y comunista ha votado darle un cheque en blanco para que se arreglen con ETA. La mañana, Federico Jiménez Los Santos, 22 de juny de 2005, quan tot el ple del Parlament, menys el PP, accepta la possible negociació amb ETA. Después viene la independencia del País Vasco, de Cataluña, la anexión de Navarra, de un pedazo de Francia, el estallido de todo, los Balcanes, y por el sur, Ceuta, Melilla y las Canarias. La mañana, Federico Jiménez Los Santos, 22 de juny de 2005. Jueces para la Democracia, que es la secta banda de los jueces de extrema izquierda, en la que militan varios ministros, están en lo de siempre, en pactar con ETA, que es de izquierdas, y contra el PP, que es de derechas, lo de siempre. La mañana, Federico Jiménez Los Santos, 22 de juny de 2005. Després que es decretés que els actes de Harray no són terrorisme. Rovireche viene a negociar con ZP el estatuto, es decir, a imponer el estatuto, y ZP a engullir y a tragar, que es una cosa muy sana. La linterna, César Vidal, 25 de febrer de 2005, referint-se a la visita de Josep Lluís Carod Rovira a la Moncloa. Peces Barba era abogado de los terroristas de ETA y sigue siéndolo. La mañana, Federico Jiménez Los Santos, 25 de febrer de 2005. Wake up, young man, it's time to wake up. En Barcelona, el barcelonés, el vallés, toda esta región tiene pánico al ascenso de toda la gente de Reus, que son los que controlan la Generalitat. La mañana, 4 de març de 2005. Parlant sobre els membres d'Esquerra Republicana de Catalunya, ja que alguns són de Cambrils, Reus i els voltants. Toda la red de noticias está montada para que no haya una comunicación nacional. Y todo está montado para que cada comunidad autónoma sea un compartimento estanco con su virrey socialista. La mañana. Federico Jiménez Los Santos, 4 de març de 2005, respecte a la llei que permetrà a Canal Plus emetre en obert. Zapatero está en una situación tal de debilidad, aparte de la endeblez intelectual y política que manifiesta, y no voy a entrar ya en el aspecto lingüístico, y hay un problema, que está bajo el pie de Maragall y Rovireche. La mañana, 4 de març de 2005. La linterna. La linterna és un dels tres programes estrella de la COPE. Es pot escoltar de dilluns a divendres de les 8 del vespre fins a mitjanit. El programa es defineix així a la pàgina web de l'emissora. Esta es una nueva andadura de la linterna. La nueva linterna se apoyará en dos principios irrenunciables y básicos. El primero fue expresado por Sócrates cuando afirmó que la vida que no es examinada críticamente no merece ser vida. El segundo por Jesús de Nazaret, cuando enseñó la verdad os hará libres. La nueva linterna asume un compromiso insobornable con una visión honradamente crítica de la vida sin permitir excepciones con nada y hacia nadie. La nueva linterna tiene igualmente una vocación de veracidad precisamente porque cree que sin defender y exponer la verdad no es posible mantener la libertad. Finalmente, la nueva linterna cree que, como afirmó el clásico, nada humano le es ajeno. Por ello, desde la cultura a la ciencia, desde el arte a la actualidad cotidiana, desde la religión a la filosofía, intentará acercarse crítica, veraz y liberalmente a sus oyentes.
15: Bon dia, són les 7 del matí.
16: Bon dia, són les 8.
17: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
18: No toquis el dial, que et fico els dits.
19: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
20: Swing Flash.
21: La maroteca de la ràdio.
11: Estan comentant fora del micròfon que no és el mateix escoltar alguns personatges d'aquesta emissora de la cadena COPE en directe que no pas escoltar-ho en veu d'un altre, que és una cosa una mica estranya, però sí que potser pots treure la mala bava, la mala llet, la mala hòstia d'algunes persones que tenen el micròfon durant molts anys i van dient, doncs, ja no són opinions, són insults, són mentides, són manipulacions. Per exemple, el fet de ridiculitzar algú dient sempre el que llavors era el president del govern espanyol, ZP. Per què has de dir ZP amb algú? És que no sé què en penseu, però és que em sembla tot tan esperpèntic i tan fora de lloc.
13: Per una raó, Esteve, per una raó. Perquè la gent que es decideix escoltar aquest tipus de programes, o ja en el programa en concret, li agrada, escolta això. No hi haurà ningú que digui, mira, jo ideològicament estic proper de la cadena COPE, però a mi no m'agrada quan li diuen Zapatero. No, perquè els oients d'aquest programa, d'aquest conductor, volen precisament... No, i ells ho saben.
11: No, està clar. És un element més d'aquest espectacle i d'aquesta, diguem, d'aquesta ornamentació que fa vendre més i que fa que més gent estigui enganxada en aquest producte, no? Però, clar, podríem parlar, doncs, això, de diferències editorials, de diferències d'opinió, d'enfoc, de selecció de la informació, com bé tu deies abans. Però això és l'altre extrem absolutament oposat, no? És a dir, vaig aprofitar aquest canal que tinc amb una audiència espectacular a nivell d'Espanya per dir mentides, per manipular el màxim possible perquè el meu color polític en surti beneficiat. És a dir, que és un altre extrem i és allò que diem sempre, no? La manipulació i el poder que tenen alguns mitjans potents quan estan en mans de segons qui.
13: A mi, si em diguessis a favor de la manipulació, no ho estic, lògicament, eh? Però si em diguessis, mira, he aconseguit fer, amb la tria de notícies, he aconseguit manipular els oients sense que se n'adopta. Doncs perfecte, si ideològicament el teu grup vol això, a mi em sembla fantàstic. Seguir això amb insults o simplement amb mentides, que és precisament el contrari que tu estàs venent com a programació, a mi és el que... A mi entro de polleguera. A mi entro de polleguera.
11: Fem una cosa, ara anem a escoltar, seguim el 2 d'octubre del 2017, l'endemà del dia del referèndum, a veure què deien els mitjans espanyols i també els catalans, en aquest cas, ja que no podem fer tots els casos, insistim per qüestió de permisos, per boca de Jordi Basté, que ens explicava així els titulars d'aquell dia.
15: Una democràcia madura y avanzada, amable y tolerante. Hemos sido un ejemplo para el mundo por nuestra capacidad de creer en nosotros mismos y superarnos a cada paso.
16: El comentari a aquesta frase després de llegir les portades de les premses internacionals seria... I fins aquí el comentari. Anem amb la premsa de Madrid.
20: Al País s'hi veu una imatge de ciutadans que sembla que acorralin la policia. L'editorial del diari demana actuar amb la llei contra la insurrecció, però no només amb ella, i situa com a principals culpables el president de la Generalitat i la presidenta del Parlament.
22: La Razó mostra en portada un grup de Mossos discutint amb la policia espanyola i assegura que si els responsables de la Generalitat pretenen seguir amb el seu desafiament, l'Estat hi respondrà amb tots els mecanismes legals, igual que ahir.
23: L'ABC també situa en portada un mosso cridant a un policia i considera que és molt difícil afirmar que els incidents violents d'ahir tindran menys cost que el que hauria tingut l'aplicació a temps de l'article 155.
24: Una idea, la del 155, que també repeteix el Mundo, que demana que se suspengui l'autonomia a partir d'ara. El diari ho justifica dient que ens trobem davant d'una flagrant insurrecció a l'ordre legítim i en un context revolucionari.
16: I escolta'm ara què escriu avui la premsa aquí a Catalunya.
20: La Vanguardia demana a l'editorial diàleg d'una vegada per totes entre governs i proposa crear una comissió independent que ofereixi una proposta per sortir del bloqueig. Diu, el que va passar ahir és molt greu i es podia haver evitat, i conclou, no ens deixem sepultar pel ressentiment.
22: El periòdico parla de fracàs col·lectiu i assenyala que Puigdemont comet un greu error al traslladar al Parlament els resultats d'una votació sense garanties. El diari insisteix que la repressió policial va ser inadmissible i desproporcionada, a més de contraproduent per a Rajoy.
23: Clara assegura que Catalunya va guanyar ahir una crucial batalla democràtica davant un estat cada vegada més deslegitimat. Espanya ha fet un pas de gegant cap enrere.
24: I el Punt Avui diu que Catalunya és del segle XXI, mentre que hi ha molts polítics arreu que, com ara Rajoy, semblen més còmodes amb els usos del segle XIX. Són el gran problema d'Espanya i per això hauran de marxar.
21: La Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
11: Amics i companys, com es poden veure les coses tan diferents des d'un lloc i des d'un altre?
13: Perquè tenen una idea molt clara del que volen veure. Està clar, tu ja, tu no esperes el diari a veure què m'expliquen del dia el dia següent del que ha passat. Jo com a lector del diari ABC sé perfectament el que demà em trobaré a la portada, i a veure si és més espectacular sobre el que jo penso. Si jo compro El País, sé que m'explicarà d'una altra manera o m'explicarà el mateix, no tan, no d'una forma tan greu com l'altre, però clar, és la visió que ja té, ja estan presos aquesta visió els sectors dels diaris, amb els diferents diaris editats aquí, hi ha diferents visions, però en aquest cas del 2 d'octubre va ser un bloc molt bèstia, no? Els diaris editats a Madrid o els diaris editats a Catalunya, no hi ha gaire diferència respecte a les emissores de ràdio també. És el mateix.
11: Doncs anem a veure ara què deien els mitjans internacionals aquell 2 d'octubre del 2017.
16: El món ens mira, deien destacats polítics aquests últims temps, d'aquí, d'allà i de més enllà. Avui agafes la premsa i veus la distància quilomètrica que hi ha entre les diferents mirades, bàsicament la de Madrid i la d'Europa. Apartem la premsa editada a Catalunya, apartem la premsa editada a Madrid i comencem amb l'europea. Xavi Sala, Míriam Vallvé, Albert Sort, Xavi Aymerich. Comencem per França.
1: A Liberació, en la fotografia de portada és per un home que crida envoltat d'agents antidisturbis. El diari titula Catalunya, cop de força, i resumeix així la jornada d'ahir. Urnes confiscades, electors maltractats i llançament de bales de goma. Madrid ha reprimit, diu, amb duresa el vot per la independència. Però és que l'editorial del diari és encara més dura. El referèndum a Catalunya té des del diumenge al matí una cara, la d'una dona gran de cabell blanc i amb un fil gruixut de sang a causa d'unes càrregues desproporcionades i injustificables. Afegeix que el referèndum serà la derrota simbòlica de Mariano Rajoy. Les imatges que circulen, diu, són desastroses per a ell i la causa espanyola. A Le Figaro, la foto de portada és d'un ciutadà aixecant les mans envoltat d'antidisturbis i el titular, la violència amplia la distància entre Madrid i Catalunya.
16: A Alemanya.
20: Catalunya és obertura al Frankfurter Allgemeine, que titula el 90% d'acord amb la independència i afegeix que Espanya mira amb inquietud a Catalunya. També estem a d'obertura al Die Welt, que titula Rajoy desperta la crisi de Catalunya i qualifica d'impassible i sense emocions les declaracions del president espanyol i afegeix que l'actuació de Madrid ha estat com abocar oli al foc. Per això conclou, el circ continua. El Der Spiegel titula destacant que el 90% dona suport a la independència en el referèndum. Aquest mitjà més lamenta l'enrocament de Mariano Rajoy i Carles Puigdemont i reclama un canvi que porti al diàleg.
16: El Regne Unit.
22: El The Times titula Espanya es trenca amb 850 ferits en les càrregues durant el referèndum. Afegeix que el d'ahir va ser un dia de violència sense precedents en la història espanyola moderna. El diari coincideix a l'hora d'escollir la foto de portada amb el The Guardian, la d'un antiavalots carregant contra la gent. En aquest cas, The Guardian opina Catalunya i Espanya necessiten un compromís. Afegeix que la crisi desfermada s'hauria pogut evitar i proposa que una confederació d'estil alemany encara podria funcionar si hi ha polítics preparats per provar-ho.
24: The Independent titula Catalunya en crisi, destaca que trobar una sortida sembla cada vegada més difícil mentre els enfrontaments no mostrin senyal de disminuir i les emocions continuïn tan elevades. El Financial Times destaca el principal titular de portada, els centenars de ferits a les càrregues policials, i destaca que els catalans desafien Madrid amb un clavot per la independència. L'escocès The National, que ha donat suport públic a la independència i avui omple la O del nom amb una estelada, avui titula el dia de la vergonya d'Espanya.
16: A la premsa italiana.
24: El Corriere della Sera titula, diu, i qualifica la jornada d'ahir com un diumenge negre per a Europa. L'estampa diu el crit de Barcelona, adeu Espanya, i lamenta el silenci culpable d'Europa a l'editorial.
16: A Portugal.
20: El Público portuguès parla del dia que Espanya va perdre Catalunya i el Jornal de Notícies diu que el sí a la independència guanya en un dia marcat per la violència policial.
16: I als Estats Units.
22: Obertura contundent del The Wall Street Journal. Catalunya dona suport a la independència en un referèndum que el diari diu que va ser boicotejat pels opositors i marcat per la violència, situant Espanya a la vora d'una crisi política i constitucional. També Bloomberg. Els catalans assenyalen que poden declarar la independència en menys d'una setmana.
24: El New York Times destaca que les càrregues van fer malbé ràpidament el que havia estat un ambient festiu entre els votants i que al final ambdues parts han aconseguit la victòria. El govern català diu que el 90% vota a favor de la secessió i el govern de Madrid diu que ha aturat el referèndum. El Washington Post, finalment, també situa a la portada la imatge dels disturbis amb el titular Catalunya, un sí caòtic en un referèndum que mostra el suport a la independència.
21: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
11: Com veieu, amb la perspectiva d'aquests 5 anys que fa d'aquell 1 d'octubre del 2017, aquestes reflexions a nivell doncs, de titulars, d'opinions i de la situació política actual, que tampoc cal entrar-hi en detall, però veus que al final potser no ha canviat tant la cosa, però sí que està l'ambient menys crispat, com és lògic, perquè tot ha anat baixant. Tothom ha vist de què és capaç la maquinària de l'Estat i fins on es pot arribar a nivell judicial, i suposo que tot això és el que ha fet amansar totes les feres que estaven a primera línia, no? No sé com ho veieu vosaltres.
12: Home, no m'hi entretindré gaire, però és que ara potser és un resum molt superficial dir que ho veig igual, o sigui, com si no hagués passat res, que estem igual. Semblava que en aquell moment tot s'havia de decidir i passarien coses molt importants, i allò típic que es fa servir en la política catalana, que és el suflé, doncs s'ha desinflat, no? I ara mateix el dia a dia de les notícies és si la presidenta del Parlament doncs està en polèmica o no, el tema dels sous un cop ja no ets diputat, en fi, tota una sèrie de coses que queden molt lluny per mi del que podia haver sigut en aquell moment tot el que estàvem vivint. Ho veig així, o sigui, ho veig que no, que estem entretinguts ara amb altres coses, que ja no és la independència ni res que s'hi sembli.
11: Amador.
13: Bueno, estem vivint, jo crec que simplement és la reacció posterior a una decepció, no? Ja per les raons que siguin, allò no va tirar endavant, ho veia, no ho sé, si estem convençuts que podria fer o no, però bé, la qüestió és que tornem a estar en un punt de partida i llavors d'altres qüestions que parlaríem fa, doncs, 15 anys. Estaríem amb altres temes interessantíssims, però aquest importantíssim, doncs, ha estat una mica enrere. Ara, però a vegades en notícies només de reaccions d'un partit polític o de l'altre, però ja no són la portada i l'interès que hi havia abans. Com a societat jo crec que estem decebuts i estem ja amb l'actitud de en un altre moment serà. No?
11: Bé, esperem poder viure molts anys i poder-ho explicar algun dia, algun canvi a nivell polític transcendent i sense violència. I si no, doncs mira, doncs almenys ho tindrem al nostre cap i ho imaginarem. Abans d'acabar el programa, què us sembla anar cap a una mica d'humor, o si més no, cap a un punt de vista diferent de l'actualitat? Anem a escoltar d'entrada el que us deia abans. Jo estava acostumat sempre a totes les emissores locals en les quals vaig treballar, excepte Ràdio Rubí, això sí que no passava, perquè no connectàvem amb Catalunya Informació, connectàvem amb Com Ràdio, en aquest cas. Però anem ara, doncs, a Matadepera Ràdio i a Ràdio Sant Cugat per veure, en aquest cas, a Ràdio Sant Cugat, com era la connexió amb aquest butlletí de Catalunya Informació durant els anys 90.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies. Catalunya i el món.
3: Bona tarda, són les 4. Bona tarda, són les 5. Bona tarda, són les 6.
11: Doncs aquí teníem l'Amador fent aquesta lectura de l'hora, els butlletins, en aquest cas, de Ràdio Rubí. Molts butlletins, moltes hores en directe. Què trobes a faltar exactament d'aquells moments de directe, Amador, d'obrir el llum del micròfon i començar a dir les notícies del dia?
13: La respiració. Cada vegada que recordo un butlletí, recordo que em falta l'aire. Sempre, sempre em faltava l'aire. I més a Ràdio Rubí, que hi havia escales de la redacció als estudis, i si havies de córrer una mica, a sobre encara et faltava. És el que recordo. I la pressió aquesta d'arribar a temps a l'hora, de que tot sortís bé, que ara informàticament és molt més fàcil, però que abans havies de baixar el Revox i la cinta oberta i havies de fer un butlletí per un altre. Per fer un butlletí directament ara és molt més senzill, no? a nivell informàtic. Jo sí, trobo molt
11: però altra. No et pensis que moltes vegades sí que escoltem en els mitjans a gent que està esbufegant per això, perquè està pujant o baixant un pis per arribar a l'hora en punt per dir el titular tan important que acaba de passar en aquell moment, no?
13: Clar, però ajuda molt. Clar, abans anàvem amb papers, paper amunt, impressor, ara la impressora no surt, corre, era d'esperar que imprimeixi, ara no, ara et poden passar directament a la pantalla de l'estudi el que has de llegir, no? La informàtica ha facilitat moltes coses, jo trobo una mica com ho fèiem abans, no? També té, no sé...
11: Tenia la seva gràcia.
13: La seva gràcia, sí. Sí.
11: Doncs, amics, arribem al final del programa d'avui. Abans de marxar, Jordi, recordem el nostre e-mail.
12: Doncs sí, amaroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, amaroteca@radiosantcugat.com. Com ja sabeu, ens podeu enviar tots aquells talls que tingueu, que vulgueu que aquí els digitalitzem, que els comentem i que els posem en antena. Per tant, quedem oberts a que tot aquell material que pugueu pensar que teniu per casa amb cintes velles, doncs cap aquí, cap a l'hemeroteca, i nosaltres ens en cuidem de que soni i que diem torni a tenir presència a les zones argianes.
11: I també teniu el nostre WhatsApp disponible, és el 689-10-74-83. Repeteixo, 689-10-74-83. Amador, Jordi, fins ben aviat.
12: Que vagi molt bé.
13: Que vagi molt bé. Fins aviat. Adéu, Jordi.
21: La Maroteca de la Ràdio.

0: vigor, per tant, les nits del 25, el 26, el 27 i el 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els convois, per tant, s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no a tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això afecta, per tant, la nit de Sant Joan a Sant Cugat, i és que aquesta restricció afecta una part important del municipi. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Valldoreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, i també sectors del centre situats props de zones boscoses. I el Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Valldoreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Valldoreix adquireixi el 50% de la propietat que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. I seguim amb Valldoreix perquè tots els grups municipals de l'EMD reconeixen el greuge que viu al veïnat de l'Avinguda de Baixador, pendent d'una urbanització que va començar a treballar-se fa més de 10 anys. On no hi ha consens, però és sobre la manera per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Vet aquí que una vegada...

0: Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre racó preferit de les ones, el lloc on la ràdio es converteix en un viatge màgic i increïble.
1: Una salutació ben forta a tota la canalla, a les mares, als pares, als avis, les àvies i a totes les famílies que esteu amb les orelles ben obertes per escoltar els dos contes que us portem avui.
0: I és que tenim per davant 30 minuts fets a mida per somiar. Portem una setmana més una bona dosi d'emoció, d'aventures trepidants, misteris per resoldre i riures assegurats.
1: I tant que sí, Lluís, perquè avui tornarem a obrir de bat a bat el nostre bagul de les paraules perdudes, que estan desitjant sortir al vostre encontre. També farem una parada a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre d'aquells que no es poden deixar de llegir.
0: I com que un bon conte entra molt millor amb una mica de ritme, no ens oblidarem de la música, que ens acompanyarà per tancar el programa ben amunt, movent l'esquelet.
1: I tant, així que ja ho sabeu. Acomodeu-vos bé, apagueu els llums si voleu i deixeu-vos emportar per la màgia de la imaginació.
0: Sobre les pàgines del nostre gran llibre, anem a la pàgina 578 i ens ha sortit, a veure... Doncs mira, girem la primera pàgina i ens endinsem directament en un jardí espectacular, ple de roses flairoses, margarides de colors i geranis violats. Un jardí on passa una cosa extraordinària. Les flors parlen i, a més, tenen sentiments.
1: Doncs totalment així com ho esteu escoltant, Lluís. En aquest jardí hi juguen dues germanes que són com la nit i el dia. D'una banda tenim la Laia, que és alta, esvelta, i té uns ulls verds preciosos, però és tan vanitosa

0: i antipàtica, que es dedica a espatllar les flors només per avorriment. I de l'altra, tenim la Maria, una nena de 6 anys, riallera, superafectuosa i que té el do especial d'entendre el llenguatge de la natura.
1: Un bon dia, una bellíssima papallona de color blau lluminós arriba al jardí. Totes les flors més presumides es posen mudes esperant que es posi damunt seu. Però, per sorpresa de tothom, la papallona blava tria de manera exclusiva la ruda, una planta silvestre senzilla, de color grogós i que fa una olor una mica forta.
0: Doncs sí. A partir d'aquí es deslligarà una petita competició entre aquestes dues germanes per veure quin ram es mereix el lloc d'honor al menjador de casa. És una faula preciosa, escrita per la Gemma Mates, que ens ensenya una veritat com un temple, que les aparences sovint ens enganyen i que la bellesa de veritat no és sempre el físic, sinó que neix a dins del cor.
1: Obriu bé els ulls de l'ànima i seguiu el vol d'aquest insecte tan màgic, la papallona. Arriba al primer conte d'avui a l'hora del conte, la papallona blava.

0: Quin jardí més bonic que tinc!
1: Diu la Maria, contemplant l'estol de flors de tots els colors que té al davant. Està asseguda a la terrassa de casa seva, recolzada a la barana, amb els braços plegats i la barbeta sobre les mans, somrient, feliç. Com a cosa natural en ella, entenia el llenguatge de les flors i sabia que estaven contentes de viure allà. No és una nena bonica, però és tan simpàtica i afectuosa que tothom l'estima. Té el cabell molt negre, els ulls d'un color castany clar i la carona plena de piles. No fa gaire que va fer els 6 anys. El seu cos és molt rodonet, sembla una boleta. És molt blanca de pell, però les seves galtes sempre estan rosadetes. Té una germana més gran, la Laia. Als seus 8 anys sembla talment una nina. També és morena, però amb el cabell més castany, no tan negre. La seva pell és d'un to més aviat bru i els seus ulls són d'un color verd intens i de mirada molt profunda. Per la seva edat és bastant alta i el seu tipus és molt esvel. És una nena que no passa gens desapercebuda i que qui la veu, instintivament, no deixa de fixar-s'hi. La Laia, però, és molt creguda. Com tothom li diu que és tan bonica, s'ha tornat molt antipàtica i poc tractable. Quan estan juntes, les dues germanes, la Laia destaca pel seu físic, però és la Maria la que es fa notar per tot l'encant que traspua. La mare de les dues nenes s'està asseguda en un racó del jardí amb un llibre a les mans. Veu la Laia passant pel costat de les margarides i arrencant-ne alguna sense cap mirament i sense cap intenció de voler muntar un ram. Simplement ho fa per tenir-la a les mans i anar-la aixafant com si fos un tros de paper. La Maria la veu i la renya enfadada.
0: Laia, per què fas malbé la margarida? Li fas mal i si l'arrenques es mor.
2: Au, Maria, fica't en les teves coses i no em maregis.
1: La mare se les mira i pensa...
3: Per què seran tan diferents l'una de l'altra? Mira que n'és de bonica, la Laia, però el seu caràcter no té comparació amb el de la Maria.
1: Mentre pensa en tot això, va mirant-se al jardí.
3: Són certament precioses, aquestes flors. Si no fos per aquella ruda d'allà que no hi ha manera d'aconseguir treure, perquè sempre torna a brotar, tindríem un jardí realment fantàstic.
1: Alça el cap per veure la Maria. No pot evitar dibuixar un somriure. És tan manyaga. La veu molt interessada contemplant precisament la ruda, amb una actitud seriosa i pensativa. Gira el cap per veure què és el que atrau la seva atenció i també es queda parada, igual que la seva filla. Hi ha moltes papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí, però n'hi ha una de blava preciosa que no para de volar per sobre de la ruda. Tant la mare com la filla s'adonen que fa molta estona que la papallona no marxa d'allà. Les altres flors tampoc han deixat d'observar-ho i estan estranyades, igual que la Maria, que tampoc ho comprèn. Les roses es miren entre elles. La Maria sent que li diu l'una a l'altra despectivament.
4: No ho entenc. Mira que em fa de pudor i, en canvi, la papallona blava, tan bonica, no ens fa cas a nosaltres, que tenim un perfum tan agradable.
1: Les margarides, tant les blanques com les grogues, també comenten.
5: Per què no ve cap aquí aquesta papallona tan bonica? No n'hi ha cap més en tot el jardí que se li assembli. Què li troba a la ruda?
1: I la nena, a l'escoltar la conversa de les flors, pensa...
0: És veritat, per què ho fa la papallona?
1: Més enllà, la Laia continua fent de les seves amb la primera flor que troba al davant. Ara els hi toca els geranis. N'hi ha de tots colors.
2: Són bonics. N'agafaré una flor de cadascuna, la desfullaré i en faré una catifa. Aniré saltant per sobre, a veure de quin color és el que guanya que n'hagi trepitjat tots els pètals.
1: Totes les flors del jardí li tenen por a la Laia. Sempre que en cull alguna, només és per fer-la malbé. Mai en fa un ram ben maco per poder-lo lluir i fer contentes a les altres flors, imaginant-se que algun dia elles també aniran a parar a un gerro perquè tothom veiés el goig que farien.
4: De fet, més val acabar així que no pas anar-nos morint ple sol i quedar ben seques i lletges. Llavors, també ens tallen, però és per llançar-nos directament a la brossa.
1: La Maria i la seva mare segueixen contemplant el vol de la papallona blava, que no es mou de sobre la ruda, de color groc apagat. Ara s'acosten altres papallones, apropant-se a la blava com si li anessin a parlar. I les flors pensen...
5: Bé, ara serà el moment. A veure si la fan venir cap aquí.
1: La Maria observa, però ben al contrari. Veu que es van posant totes en cercle sobre la ruda, com si fos el més interessant del món. La mare es queda parada i al veure la Laia a prop d'allà, li diu...
3: Fixa't, nena, has vist quina cosa més estranya fan aquestes papallones? Han deixat de volar sobre totes les altres flors, tan boniques, i s'han quedat amb la papallona blava envoltant la ruda.
1: La Laia es gira i ho mira despectivament, tot dient...
2: Quina bajanada! Veig que la Maria també està ben interessada. Com és possible que us cridi l'atenció una cosa com aquesta? Total, només donen voltes sobre una flor d'olor fastigosa i lletja.
1: La mare abaixa el cap trista i dolguda, pensant que la reacció de la Laia era molt pròpia de la seva vanitat i que si no canviava seria molt infeliç al llarg de la seva vida. Sense proposar-s'ho, mira la Maria. És tan bona nena, tan dolça i tan amable amb tothom que se sent orgullosa de ser la seva mare. La petita continuava observant la papallona blava amb gran interès i gairebé sense moure's de postura, recolzada a la barana, veia la ruda que quasi s'ajupia vergonyosa. Però així i tot, se sentia molt afalagada de veure totes les papallones voleiant sobre ella. Es va fent fosc i totes van marxar emplegades, menys la blava, que continua sobre la ruda. Les altres flors no s'ho poden creure.
4: Com és possible que hagi pogut passar això aquesta tarda? Quin encanteri té aquella papallona que ha aconseguit dominar totes les altres, grans, petites, blanques o de colors. Tant és, a totes, com si fossin uns exèrcits. Totes s'han quedat al seu voltant, abandonant les altres plantes del jardí.
1: La Maria va fent que sí amb el cap. Cap d'elles podia presumir d'haver vist voleiar damunt seu la papallona blava. Es fa de nit i arriba el pare de la feina per reunir-se amb la família. Fa un petó a la mare i a cadascuna de les filles. Com sempre, es queda uns moments encisat mirant la Laia, però s'entristeix al notar la fredor de la nena al tornar-li el petó. En canvi, la Maria se li llença al coll abraçant-lo molt fort i aleshores se sent content. Només li manca una mica d'afecte per part de la Laia. S'asseu a una taula per sopar i a la Maria li falta temps per explicar-li l'anècdota de la papallona blava.
0: Saps què, pare? Avui al jardí ha passat una cosa sorprenent. Una
2: Tonteries teves, Maria.
6: Deixa parlar la teva germana, Laia. No és de bona educació i rompre els altres.
0: Hi havia un munt de papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí. Però n'hi ha una de blava, preciosa, que no parava de volar per sobre de la ruda. Però el més curiós és que la papallona no marxava d'allà, no anava a les altres flors.
6: Mireu, segurament la papallona sap per què ha triat la ruda. Alguna raó de pes tindrà.
1: L'endemà, com cada dia d'estiu, no tenen escola. I una vegada fets els deures, poden sortir a jugar al jardí o fer qualsevol activitat que els vingui de gust. La Laia, a més de ser molt creguda, sempre ha estat gelosa del comportament de la seva germana. No entén per què, quan estan juntes, tothom es fixa en la Maria. Ella mateixa es diu...
2: Mira que sóc bonica jo. No cal ni com ho diguin. Jo ja ho sé ben prou. En canvi, la Maria sembla una bola, petita i rodona. És lletja i, a més, té la cara plena de pigues. Sembla una pepona.
1: La Laia, tot el que té de bonica, ho té de vanitosa. Per això li resulta impossible adonar-se de quina és la realitat. Segueix observant la Maria i no para de trobar-li més i més defectes.
2: Mira que neix de pava. Sempre va somrient com si tot fos meravellós i no n'hi haguessin entrebancs ni res. Ah, parlant d'entrebancs, sempre porta els genolls pelats. Mira que neix de patosa, que dos per tres cau pel terra. Quin ridícul. En canvi jo... Sé caminar molt bé, com si fos una model.
1: Veu a la seva germana anar directament cap on hi ha la ruda.
2: On va ara? Quines idees té la meva germana? Què creu que trobarà allà baix? Quina flor més rara. Ahir era lletja, però avui encara m'agrada menys.
1: De sobte, s'estranya al veure que la Maria s'ajup i que cull amb molta cura flors de la mateixa planta i en fa un pom. La nena sent interiorment que la ruda li dona les gràcies. La Laia es queda ben parada.
2: On va amb això? Mira que n'és de lleig, si fa pena.
1: La Maria s'aixeca i va cap on hi ha la mare i li ofereix el ram tot dient-li.
0: Té, mama, posa-la amb aigua. Si la papallona blava li va fer tant de cas, serà perquè és especial.
1: La mare el pren, busca el seu gerro preferit i tal com li ha dit a la seva filla, li posa aigua i el deixa al mig de la taula del menjador, en un lloc d'honor. La Maria, molt contenta, l'abraça i l'omple de petons. En veure això, la Laia decideix que ella també li portarà un ram, però no com aquell, no, sinó de les flors més boniques que trobi al jardí. I maliciosament pensa.
2: A veure on anirà para la ruda llavors.
1: Cull unes roses ben perfumades i com quan vol també té prou bon gust, aconsegueix fer un pom de flors preciós. El porta a la seva mare tot orgullosa, esperant veure la seva reacció. La mare es queda sorpresa. El recull i espera un petó o alguna demostració d'afecte per part de la Laia, però només veu una mirada de gelosia vers la seva germana. Des d'aquells ulls verds tan meravellosos. Li agraeix el detall, va a buscar un gerro que té a l'abast i posa aigua i agafant el ram el col·loca dins. I la Maria diu...
0: Quin ram més bonic, Laia, i quina olor més bona que fan aquestes roses. Que contentes deuen estar. Amb lo presumides que són, ara tindran ocasió de lluir.
2: Jo sí que en sé d'escollir i de fer bé les coses. No pas com tu. Espera a veure quan triga la mare en canviar la ruda per les roses.
1: Però quina és la seva sorpresa quan veu que les deixa a un racó de la galeria. Queda decoratiu, però en lloc d'honor continua sempre el ram de ruda. La Laia no s'ho pot creure. No comprèn com és possible que la seva mare no s'hagi adonat de la bellesa del ram que li ha regalat.
2: No ho entenc. Jo creia que la mare tenia bon gust, però ara ja no sé ni què pensar.
1: Es gira per veure la Maria, que no para de xerrar de les flors i de totes les beneiterias que li passen pel cap. I a sobre, la mare se l'escolta i li va rient les gràcies.
2: Va, no cal amoïnar-se. No sé què espera la meva germana, pobreta. Ni de lluny podrà ser mai ni la meitat de bonica que sóc jo. Per això la mare està tant per ella, perquè no m'agafi gelosia. A mi ja em veu, no cal que m'ho digui, ella ja sap que jo ho entenc.
1: La mare, tot i que va seguint la conversa amb la Maria, no deixa d'observar aquell gest tan vanitós i cregut de la Laia.
3: Quina penona que em fas, filla. Si poguessis entendre que són la bondat i la tendresa... Pobre filla meva, crec que mai et podré veure feliç i mira que n'ets de bonica.
1: Està entristida, però continua escoltant-se la Maria. Ben bé, les dues germanes no tenen ni punt de comparació. Sense ni adonar-se, es posa molt seriosa i pensa reflexionant.
3: És ben cert que la bellesa no és el físic. La bellesa és el cor. La ruda és modesta, útil i senzilla. Les altres flors poden ser molt boniques, però la vanitat les traeix. És per això que és la preferida de la papallona blava.
7: I del vol màgic de la papallona blava, que ens ha descobert que la bellesa de veritat s'amaga a l'interior del cor, obrim ja el segon i últim relat de la nostra edició d'avui. I és que, com que la història de la Maria i la Laia ens ha ocupat una bona estona, farem un programa més curt, però carregat de molta màgia.
8: I tant que sí, Lluís. I el tancament d'avui té com a protagonista una nena que es diu Laura i que, a diferència de la Maria, és una miqueta capritxosa. Està acostumada a demanar i demanar i que els seus pares li comprin tot el que li passa pel cap. Però l'últim desig de la Laura és gairebé impossible. És que vol un unicorn de veritat, dels que caminen i dels que respiren.
7: Ai, els pares, que són molt rics, estan desesperats. Decideixen anar a veure a un mag famós perquè els ajudi. El mag els diu que pot aconseguir l'unicorn, però que el preu que han de pagar és molt alt. És tant que no es paga amb or ni amb diners, es paga amb la vida del pare.
8: Wow.
7: Però per amor a la seva filla, el pare accepta el tracte i patam, es converteix en un unicorn preciós.
3: Vaja, mira, la Laura es posarà a saltar d'alegria en veure aquest animal, però de seguida trobarà a faltar una cosa molt més important que qualsevol mascota màgica. Trobarà a faltar el seu pare.
7: Com no?
3: Una faula colpidora escrita per la Laura Coll que ens ensenya a valorar el que realment necessitem i a donar-nos que l'amor de la família és el tresor més gran del món.
7: Amb tots vosaltres, l'últim conte d'avui, a l'hora del conte, l'unicorn.

0: La Laura era una nena molt capritxosa, que tot el que demanava als seus pares li compraven. L'últim desig que tenia era que volia un unicorn. Però no un de joguina, no. En volia un de real. Els seus pares estaven desesperats, perquè per més que busquessin, no en podien trobar cap. I la Laura no parava de plorar i queixar-se que no l'estimaven prou si no li portaven. Ja com a última opció, van anar a trobar a un mag molt famós que els hi havien dit que podia aconseguir qualsevol cosa. Un cop allà, el mag els hi va dir que no hi havia cap problema, que ell els hi portaria l'unicorn, però que el preu que haurien de pagar seria molt alt. Els pares de la Laura eren molt rics i van acceptar sense saber-ne el preu. El dia següent, el mag va aparèixer amb les mans buides i el pare, molt enfadat, li va preguntar on era l'unicorn.
1: No us el donaré si no em pagueu abans.
2: Molt bé, quant val?
1: La teva vida.
0: Els pares esgarrifats no s'ho podien creure, però estimaven tant a la seva filla que tot i els plors de la mare, el pare va acceptar. El mag va agafar la vareta màgica i en un tres i no res, el pare es va convertir en un unicorn molt bonic. La mare, encara molt entristida, el va portar amb la seva filla, que es va posar a saltar d'alegria. El va abraçar un parell de cops i de sobte va dir:
3: "I el pare on és?"
0: Quan la mare li va explicar tot, la nena va agafar l'unicorn i va anar a trobar el mag.
3: "Vull que em tornis al meu pare."
1: "I tu? Què em donaràs a canvi?"
3: "Aquest unicorn",
0: contestà la nena molt convençuda.
1: "Però no n'hi ha prou. També m'has de prometre que mai més demanaràs res que no necessitis realment."
0: La Laura va acceptar i en un tres i no res el pare tornava a estar amb la nena. Mai més va tornar a ser una nena capritxosa que demanava sense parar tot el que li passava pel cap. Va viure molt feliç amb els seus pares i els va estimar tant com l'estimaven a ella.

0: I continuem trobant paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que, com et deia també la setmana passada, té més d'un significat. Estava en un centre comercial amb la meva família i davant d'una botiga de roba d'una marca molt coneguda, una mare va dir: "Aquest vestit és una ganga." I jo vaig pensar: "Com? Una ganga?" Realment feia molt de temps que no havia sentit aquesta paraula. Recordem el seu significat. Una ganga és un producte o servei que s'adquireix a un preu molt inferior al que normalment li correspon. S'associa normalment amb una compra molt avantatjosa o bé una oportunitat que gairebé resulta un regal.
1: Doncs sí, la veritat és que també fa temps que jo no la usava. Saps on ve aquest significat de la paraula ganga?
0: No.
1: Doncs mira, segons diuen, el significat d'aquesta paraula ve d'un mineral que es diu ganga.
0: Vaja.
1: Que no s'aprofita i es llença. Aquest mineral, quan s'extreu de la mina, està junt amb un mineral que es diu mena. I és més valuós, clar, i s'aprofita, però, clar, el ganga es descarta. També es diu així ganga a un tipus d'ocell. T'ha passat mai, Mercè, que has vist alguna ganga, vull dir, alguna peça de vestir o calçat, i t'ho has comprat i ha quedat allà a l'armari?
0: Doncs, mira, sí. La veritat t'he de dir que sí, perquè encara tinc alguna peça de roba, una o dues, vull dir, molt poquetes, que tenen l'etiqueta. I sempre penso, ho llenço? Però em sap greu.
1: Com era una ganga, oi?
0: Com doncs... que era una ganga...
1: Genial, doncs. Vinga, marxem a la biblioteca.
0: I tant, i tant.

0: Anem a la biblioteca i avui presentem un conte que, mira, em fa una especial, però molt especial, il·lusió, Lluís. Vaig veure per les xarxes, no me'n recordo si Instagram o bé Facebook, un nen que explicava d'una manera molt oberta i natural com se sentia en relació als altres nens. Aquest nen del que parlo té autisme i en parlava d'una forma tan extrovertida, tan clara, i definia amb tanta precisió els seus sentiments i les seves emocions que realment em vaig enamorar d'aquest nen. El conte es diu «Soc la pera». Va dir: «Jo veig a tots els altres nois i noies com si fossin pomes i jo sóc la pera». Per cert, el protagonista es diu Pau. Ens en parles una mica del conte, Lluís?
1: I tant que sí, Mercè. Jo també penso que sóc la pera quan he acabat algun guió d'algun conte.
0: Ai, que bo.
1: Vinga, va, el Pau és un nen molt especial. Sovint se sent diferent als altres nens i nenes. En aquest llibre, dia a dia, anem coneixent la vida del Pau i entenent per què se sent així. Amb la voluntat d'abordar un tema tan sensible com és l'autisme i amb el propòsit de conscienciar sobre aquest trastorn de desenvolupament, el Pau ens explicarà les seves rutines, les seves emocions i sentiments perquè així podem ajudar a comprendre totes les persones que tenen aquest trastorn i desfer-se de mites i estereotips. I és que, com diu el Pau, quan la majoria de persones són homes, és difícil ser una pera. Tot i així, això no és un obstacle per a ell. I ens convida a pensar i a dir que al final tots són fruites.
0: M'encanta el Pau i la forma com està vivint l'autisme. Realment és un exemple a seguir, Lluís. Així doncs, recomanem a tothom el llibre «Soc la pera», de l'autor Pau Brunet i de l'editorial Patio.
1: I amb la Laura ben penedida i el seu pare convertit un altre cop en humà, aprenem que el millor regal del món és tenir-se els uns als altres. Arriba el moment de tancar el nostre bagul de les històries i acomiadar l'hora del conte per avui.
0: Ha estat un programa més curt, amb,
1: sí,
0: amb dues històries, però quina bona estona que hem passat, eh? Hem descobert el secret de la papallona blava i hem après a no ser tan capritxosos gràcies a l'unicorn de la Laura. I precisament per marxar amb tota la màgia d'aquest animal mitològic, avui ens acomiadarem cantant i ballant.
1: I de quina manera, Mercè? Perquè ens anem acompanyats d'uns amics que mai falten a la nostra festa. Ens acomiadem amb la cançó de l'animal més màgic, l'animal que té banyes de colors i que ens fa volar amb la imaginació. Sonen els grans el Pot Petit i el seu unicorn.
0: Doncs vinga, tothom a moure els braços i a fer rodar la banya invisible de la música. Marxem per avui, però recordeu que la vostra setmana que ve us esperem a la mateixa hora a la vostra emissora de ràdio local gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i Andorra. Passeu una magnífica setmana.
1: Vinga, sigueu molt feliços. Estimeu molt la família. No demaneu tants capritxos. I ja sabeu, mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre racó preferit de les zones, el lloc on la ràdio es converteix en un viatge màgic i increïble.
1: Una salutació ben forta a tota la canalla, a les mares, als pares, als avis, les àvies i a totes les famílies que esteu amb les orelles ben obertes per escoltar els dos contes que us portem avui.
0: I és que tenim per davant 30 minuts fets a mida per somiar. Portem una setmana més una bona dosi d'emoció, d'aventures trepidants, misteris per resoldre i riures assegurats.
1: I tant que sí, Lluís, perquè avui tornarem a obrir de bat a bat el nostre bagul de les paraules perdudes, que estan desitjant sortir al vostre encontre. També farem una parada a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre d'aquells que no es poden deixar de llegir.
0: I com que un bon conte entra molt millor amb una mica de ritme, no ens oblidarem de la música, que ens acompanyarà per tancar el programa ben amunt, movent l'esquelet.
1: I tant, així que ja ho sabeu. Acomodeu-vos bé, apagueu els llums si voleu i deixeu-vos emportar per la màgia de la imaginació.
0: Sobre les pàgines del nostre gran llibre, anem a la pàgina 578 i ens ha sortit, a veure... Doncs mira, girem la primera pàgina i ens endinsem directament en un jardí espectacular, ple de roses flairoses, margarides de colors i geranis virulats. Un jardí on passa una cosa extraordinària. Les flors parlen i, a més, tenen sentiments.
1: Doncs totalment així com ho esteu escoltant, Lluís. En aquest jardí hi juguen dues germanes que són com la nit i el dia. D'una banda tenim la Laia, que és alta, esvelta, i té uns ulls verds preciosos, però és tan vanitosa i antipàtica que es dedica a espatllar les flors només per avorriment. I de l'altra tenim la Maria, una nena de 6 anys, riallera, superafectuosa i que té el do especial d'entendre el llenguatge de la natura.
0: Un bon dia, una bellíssima papallona de color blau lluminós arriba al jardí. Totes les flors més presumides es posen mudes esperant que es posi damunt seu. Però, per sorpresa de tothom, la papallona blava tria de manera exclusiva la ruda, una planta silvestre senzilla, de color grogós i que fa una olor una mica forta.
1: Doncs sí. A partir d'aquí es deslligarà una petita competició entre aquestes dues germanes per veure quin ram es mereix el lloc d'honor al menjador de casa. És una faula preciosa, escrita per la Gemma Mates, que ens ensenya una veritat com un temple, que les aparences sovint ens enganyen i que la bellesa de veritat no és sempre el físic, sinó que neix a dins del cor.
0: Obriu bé els ulls de l'ànima i seguiu el vol d'aquest insecte tan màgic, la papallona. Arriba al primer conte d'avui a l'hora del conte, la papallona blava.

0: Quin jardí més bonic que tinc!
1: Diu la Maria, contemplant l'estol de flors de tots els colors que té al davant. Està asseguda a la terrassa de casa seva, recolzada a la barana, amb els braços plegats i la barbeta sobre les mans, somrient, feliç. Com a cosa natural en ella, entenia el llenguatge de les flors i sabia que estaven contentes de viure allà. No és una nena bonica, però és tan simpàtica i afectuosa que tothom l'estima. Té el cabell molt negre, els ulls d'un color castany clar i la carona plena de pigues. No fa gaire que va fer els 6 anys. El seu cos és molt rodonet, sembla una boleta. És molt blanca de pell, però les seves galtes sempre estan rosadetes. Té una germana més gran, la Laia. Als seus 8 anys sembla talment una nina. També és morena, però amb el cabell més castany, no tan negre. La seva pell és d'un to més aviat bru i els seus ulls són d'un color verd intens i de mirada molt profunda. Per la seva edat és bastant alta i el seu tipus és molt esvel. És una nena que no passa gens desapercebuda i que qui la veu, instintivament, no deixa de fixar-s'hi. La Laia, però, és molt creguda. Com tothom li diu que és tan bonica, s'ha tornat molt antipàtica i poc tractable. Quan estan juntes, les dues germanes, la Laia destaca pel seu físic, però és la Maria la que es fa notar per tot l'encant que traspua. La mare de les dues nenes s'està asseguda en un racó del jardí amb un llibre a les mans. Veu la Laia passant pel costat de les margarides i arrencant-ne alguna sense cap mirament i sense cap intenció de voler muntar un ram. Simplement ho fa per tenir-la a les mans i anar-la aixafant com si fos un tros de paper. La Maria la veu i la renya enfadada.
0: Laia, per què fas malbé la margarida? Li fas mal i si l'arrenques es mor.
2: Au, Maria, fica't en les teves coses i no em maregis.
1: La mare se les mira i pensa...
3: Per què seran tan diferents l'una de l'altra? Mira que n'és de bonica la Laia, però el seu caràcter no té comparació amb el de la Maria.
1: Mentre pensa en tot això, va mirant-se al jardí.
3: Són certament precioses aquestes flors. Si no fos per aquella ruda d'allà que no hi ha manera d'aconseguir treure, perquè sempre torna a brotar, tindríem un jardí realment fantàstic.
1: Alça el cap per veure la Maria. No pot evitar dibuixar un somriure. És tan manyaga. La veu molt interessada contemplant precisament la ruda, amb una actitud seriosa i pensativa. Gira el cap per veure què és el que atrau la seva atenció i també es queda parada, igual que la seva filla. Hi ha moltes papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí, però n'hi ha una de blava preciosa que no para de volar per sobre de la ruda. Tant la mare com la filla s'adonen que fa molta estona que la papallona no marxa d'allà. Les altres flors tampoc han deixat d'observar-ho i estan estranyades, igual que la Maria, que tampoc ho comprèn. Les roses es miren entre elles. La Maria sent que li diu l'una a l'altra despectivament.
4: No ho entenc. Mira que em fa de pudor i, en canvi, la papallona blava, tan bonica, no ens fa cas a nosaltres, que tenim un perfum tan agradable.
1: Les margarides, tant les blanques com les grogues, també comenten.
5: Per què no ve cap aquí aquesta papallona tan bonica? No n'hi ha cap més en tot el jardí que se li assembli. Què li troba a la ruda?
1: I la nena, a l'escoltar la conversa de les flors, pensa...
0: És veritat, per què ho fa la papallona?
1: Més enllà, la Laia continua fent de les seves amb la primera flor que troba al davant. Ara els hi toca els geranis. N'hi ha de tots colors.
2: Són bonics. N'agafaré una flor de cadascuna, la desfullaré i en faré una catifa. Aniré saltant per sobre, a veure quin color és el que guanya que n'hagi trepitjat tots els pètals.
1: Totes les flors del jardí li tenen por a la Laia. Sempre que en cull alguna, només és per fer-la malbé. Mai en fa un ram ben maco per poder-lo lluir i fer contentes a les altres flors, imaginant-se que algun dia elles també aniran a parar a un gerro perquè tothom veiés el goig que farien.
4: De fet, més val acabar així que no pas anar-nos morint ple sol i quedar ben seques i lletges. Llavors, també ens tallen, però és per llançar-nos directament a la brossa.
1: La Maria i la seva mare segueixen contemplant el vol de la papallona blava, que no es mou de sobre la ruda, de color groc apagat. Ara s'acosten altres papallones, apropant-se a la blava com si li anessin a parlar. I les flors pensen...
5: Bé, ara serà el moment. A veure si la fan venir cap aquí.
1: La Maria observa, però ben al contrari. Veu que es van posant totes en cercle sobre la ruda, com si fos el més interessant del món. La mare es queda parada i al veure la Laia a prop d'allà, li diu...
3: Fixa't, nena, has vist quina cosa més estranya fan aquestes papallones? Han deixat de volar sobre totes les altres flors tan boniques i s'han quedat amb la papallona blava envoltant la ruda.
1: La Laia es gira i ho mira despectivament, tot dient...
2: Quina bajanada! Veig que la Maria també està ben interessada. Com és possible que us cridi l'atenció una cosa com aquesta? Total, només donen voltes sobre una flor d'olor fastigosa i lletja.
1: La mare abaixa el cap trista i dolguda, pensant que la reacció de la Laia era molt pròpia de la seva vanitat i que si no canviava seria molt infeliç al llarg de la seva vida. Sense proposar-s'ho, mira la Maria. És tan bona nena, tan dolça i tan amable amb tothom que se sent orgullosa de ser la seva mare. La petita continuava observant la papallona blava amb gran interès i gairebé sense moure's de postura, recolzada a la barana, veia la ruda que quasi s'ajupia vergonyosa. Però així i tot, se sentia molt afalagada de veure totes les papallones voleiant sobre ella. Es va fent fosc i totes van marxar emplegades, menys la blava, que continua sobre la ruda. Les altres flors no s'ho poden creure.
4: Com és possible que hagi pogut passar això aquesta tarda? Quin encanteri té aquella papallona que ha aconseguit dominar totes les altres, grans, petites, blanques o de colors. Tant és, a totes, com si fossin uns exèrcits. Totes s'han quedat al seu voltant, abandonant les altres plantes del jardí.
1: La Maria va fent que sí amb el cap. Cap d'elles podia presumir d'haver vist voleiar damunt seu la papallona blava. Es fa de nit i arriba el pare de la feina per reunir-se amb la família. Fa un petó a la mare i a cadascuna de les filles. Com sempre, es queda uns moments encisat mirant la Laia, però s'entristeix al notar la fredor de la nena al tornar-li el petó. En canvi, la Maria se li llença al coll abraçant-lo molt fort i aleshores se sent content. Només li manca una mica d'afecte per part de la Laia. S'asseu a una taula per sopar i a la Maria li falta temps per explicar-li l'anècdota de la papallona blava.
0: Saps què, pare? Avui al jardí ha passat una cosa sorprenent. Una pa...
2: Tonteries teves, Maria.
6: Deixa parlar la teva germana, Laia. No és de bona educació i rompre els altres.
0: Hi havia un munt de papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí. Però n'hi ha una de blava, preciosa, que no parava de volar per sobre de la ruda. Però el més curiós és que la papallona no marxava d'allà, no anava a les altres flors.
6: Mireu, segurament la papallona sap per què ha triat la ruda. Alguna raó de pes tindrà.
1: L'endemà, com cada dia d'estiu, no tenen escola. I una vegada fets els deures, poden sortir a jugar al jardí o fer qualsevol activitat que els vingui de gust. La Laia, a més de ser molt creguda, sempre ha estat gelosa del comportament de la seva germana. No entén per què, quan estan juntes, tothom es fixa en la Maria. Ella mateixa es diu...
2: Mira que sóc bonica jo. No cal ni com ho diguin. Jo ja ho sé ben prou. En canvi, la Maria... sembla una bola, petita i rodona. És lletja i, a més, té la cara plena de pigues. Sembla una pepona.
1: La Laia, tot el que té de bonica, ho té de vanitosa. Per això li resulta impossible adonar-se de quina és la realitat. Segueix observant la Maria i no para de trobar-li més i més defectes.
2: Mira que neix de pava. Sempre va somrient com si tot fos meravellós i no n'hi haguessin entrebancs ni res. Ah, parlant d'entrebancs, sempre porta els genolls pelats. Mira que neix de patosa, que dos per tres cau pel terra. Quin ridícul. En canvi jo... Sé caminar molt bé, com si fos una model.
1: Veu a la seva germana anar directament cap on hi ha la ruda.
2: On va ara? Quines idees té la meva germana? Què creu que trobarà allà baix? Quina flor més rara. Ahir era lletja, però avui encara m'agrada menys.
1: De sobte, s'estranya al veure que la Maria s'ajup i que cull amb molta cura flors de la mateixa planta i en fa un pom. La nena sent interiorment que la ruda li dona les gràcies. La Laia es queda ben parada.
2: On va amb això? Mira que n'és de lleig, si fa pena.
1: La Maria s'aixeca i va cap on hi ha la mare i li ofereix el ram tot dient-li.
0: Té, mama, posa-la amb aigua. Si la papallona blava li va fer tant de cas, serà perquè és especial.
1: La mare el pren, busca el seu gerro preferit i tal com li ha dit a la seva filla, li posa aigua i el deixa al mig de la taula del menjador, en un lloc d'honor. La Maria, molt contenta, l'abraça i l'omple de petons. En veure això, la Laia decideix que ella també li portarà un ram, però no com aquell, no, sinó de les flors més boniques que trobi al jardí. I maliciosament pensa.
2: A veure on anirà per a la ruda llavors.
1: Cull unes roses ben perfumades i com quan vol també té prou bon gust, aconsegueix fer un pom de flors preciós. Aporta a la seva mare tot orgullosa, esperant veure la seva reacció. La mare es queda sorpresa. El recull i espera un petó o alguna demostració d'afecte per part de la Laia, però només deu una mirada de desil·lusió vers la seva germana. Des d'aquells ulls verds tan meravellosos. Li agraeix el detall, va a buscar un gerro que té a l'abast i posa aigua i agafant el ram el col·loca dins. I la Maria diu...
0: Quin ram més bonic, Laia, i quina olor més bona que fan aquestes roses. Que contentes deuen estar. Amb lo presumides que són, ara tindran ocasió de lluir.
2: Jo sí que en sé d'escollir i de fer bé les coses, no pas com tu. Espera a veure quan triga la mare en canviar la ruda per les roses.
1: Però quina és la seva sorpresa quan veu que les deixa a un racó de la galeria? Queda decoratiu, però el lloc d'honor continua sent pel ram de ruda. La Laia no s'ho pot creure. No comprèn com és possible que la seva mare no s'hagi adonat de la bellesa del ram que li ha regalat.
2: No ho entenc. Jo creia que la mare tenia bon gust, però ara ja no sé ni què pensar.
1: Es gira per veure la Maria, que no para de xerrar de les flors i de totes les beneiterias que li passen pel cap. I a sobre, la mare se l'escolta i li va rient les gràcies.
2: Va, no cal amoïnar-se. No sé què espera la meva germana, pobreta. Ni de lluny podrà ser mai ni la meitat de bonica que sóc jo. Per això la mare està tan per ella, perquè no m'agafi gelosia. A mi ja em veu, no cal que m'ho digui, ella ja sap que jo ho entenc.
1: La mare, tot i que va seguint la conversa amb la Maria, no deixa d'observar aquell gest tan vanitós i cregut de la Laia.
3: Quina penona que em fas, filla. Si poguessis entendre que són la bondat i la tendresa... Pobra filla meva, crec que mai et podré veure feliç i mira que n'ets de bonica.
1: Està entristida, però continua escoltant-se la Maria. Ben bé, les dues germanes no tenen ni punt de comparació. Sense ni adonar-se, es posa molt seriosa i pensa reflexionant.
3: És ben cert que la bellesa no és el físic. La bellesa és el cor. La ruda és modesta, útil i senzilla. Les altres flors poden ser molt boniques, però la vanitat les traeix. És per això que és la preferida de la papallona blava.
7: I del vol màgic de la papallona blava, que ens ha descobert que la bellesa de veritat s'amaga a l'interior del cor, obrim ja el segon i últim relat de la nostra edició d'avui. I és que, com que la història de la Maria i la Laia ens ha ocupat una bona estona, farem un programa més curt, però carregat de molta màgia.
8: I tant que sí, Lluís. I el tancament d'avui té com a protagonista una nena que es diu Laura i que, a diferència de la Maria... És una miqueta capritxosa. Està acostumada a demanar i demanar i que els seus pares li comprin tot el que li passa pel cap. Però l'últim desig de la Laura és gairebé impossible. És que vol un unicorn de veritat, dels que caminen i dels que respiren.
7: Ai, els pares, que són molt rics, estan desesperats. Decideixen anar a veure a un mag famós perquè els ajudi. El mag els diu que pot aconseguir l'unicorn, però que el preu que han de pagar és molt alt. És tant que no es paga amb or ni amb diners, es paga amb la vida del pare.
8: Uau.
7: Però per amor a la seva filla, el pare accepta el tracte i patam, es converteix en un unicorn preciós.
8: Vaja, mira, la Laura es posarà a saltar d'alegria en veure aquest animal, però de seguida trobarà a faltar una cosa molt més important que qualsevol mascota màgica. Trobarà a faltar el seu pare.
7: Com no?
8: Una faula colpidora escrita per la Laura Coll que ens ensenya a valorar el que realment necessitem i adonar-nos que l'amor de la família és el tresor més gran del món.
7: Amb tots vosaltres, l'últim conte d'avui, a l'hora del conte, l'unicorn.

0: La Laura era una nena molt capritxosa, que tot el que demanava als seus pares li compraven. L'últim desig que tenia era que volia un unicorn. Però no un de joguina, no. En volia un de real. Els seus pares estaven desesperats, perquè per més que busquessin, no en podien trobar cap. I la Laura no parava de plorar i queixar-se que no l'estimaven prou si no li portaven. Ja com a última opció, van anar a trobar a un mag molt famós que els hi havien dit que podia aconseguir qualsevol cosa. Un cop allà, el mag els hi va dir que no hi havia cap problema, que ell els hi portaria l'unicorn, però que el preu que haurien de pagar seria molt alt. Els pares de la Laura eren molt rics i van acceptar sense saber-ne el preu. El dia següent, el mag va aparèixer amb les mans buides i el pare, molt enfadat, li va preguntar on era l'unicorn.
1: No us el donaré si no em pagueu abans.
2: Molt bé, quan val?
1: La teva vida.
0: Els pares esgarrifats no s'ho podien creure, però estimaven tant a la seva filla que, tot i els plors de la mare, el pare va acceptar. El mag va agafar la vareta màgica i en un tres i no res, el pare es va convertir en un unicorn molt bonic. La mare, encara molt entristida, el va portar amb la seva filla, que es va posar a saltar d'alegria. El va abraçar un parell de cops i de sobte va dir:
3: "I el pare on és?"
0: Quan la mare li va explicar tot, la nena va agafar l'unicorn i va anar a trobar el mag.
3: "Vull que em tornis al meu pare."
1: "I tu? Què em donaràs a canvi?"
3: "Aquest unicorn",
0: contestà la nena molt convençuda.
1: "Però no n'hi ha prou. També m'has de prometre que mai més demanaràs res que no necessitis realment."
0: La Laura va acceptar i en un tres i no res el pare tornava a estar amb la nena. Mai més va tornar a ser una nena capritxosa que demanava sense parar tot el que li passava pel cap. Va viure molt feliç amb els seus pares i els va estimar tant com l'estimaven a ella.

0: I continuem trobant paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que, com et deia també la setmana passada, té més d'un significat. Estava en un centre comercial amb la meva família i davant d'una botiga de roba d'una marca molt coneguda, una mare va dir: "Aquest vestit és una ganga." I jo vaig pensar: "Com? Una ganga?" Realment feia molt de temps que no havia sentit aquesta paraula. Recordem el seu significat. Una ganga és un producte o servei que s'adquireix a un preu molt inferior al que normalment li correspon. S'associa normalment amb una compra molt avantatjosa o bé una oportunitat que gairebé resulta un regal.
1: Doncs sí, la veritat és que també fa temps que jo no la usava. Saps on ve aquest significat de la paraula ganga?
0: No.
1: Doncs mira, segons diuen, el significat d'aquesta paraula ve d'un mineral que es diu ganga.
0: Vaja.
1: Que no s'aprofita i es llença. Aquest mineral, quan s'extreu de la mina, està junt amb un mineral que es diu mena. I és més valuós, clar, i s'aprofita, però, clar, el ganga es descarta. També es diu així ganga a un tipus d'ocell. T'ha passat mai, Mercè, que has vist alguna ganga, vull dir, alguna peça de vestir o calçat, i t'ho has comprat i ha quedat allà a l'armari?
0: Doncs, mira, sí. La veritat t'he de dir que sí, perquè encara tinc alguna peça de roba, una o dues, vull dir, molt poquetes, que tenen l'etiqueta. I sempre penso, ho llenço? Però em sap greu.
1: Com era una ganga, oi?
0: Com doncs... que era una ganga...
1: Genial, doncs. Vinga, marxem a la biblioteca.
0: I tant, i tant.

0: Anem a la biblioteca i avui presentem un conte que, mira, em fa una especial, però molt especial, il·lusió, Lluís. Vaig veure per les xarxes, no me'n recordo si Instagram o bé Facebook, un nen que explicava d'una manera molt oberta i natural com se sentia en relació als altres nens. Aquest nen del que parlo té autisme i en parlava d'una forma tan extrovertida, tan clara, i definia amb tanta precisió els seus sentiments i les seves emocions que realment em vaig enamorar d'aquest nen. El conte es diu «Soc la pera», va dir. «Jo veig a tots els altres nois i noies com si fossin pomes i jo sóc la pera». Per cert, el protagonista es diu Pau. Ens en parles una mica del conte, Lluís?
1: Sí, i tant que sí, Mercè. Jo també penso que sóc la pera quan he acabat algun guió d'algun conte.
0: Ai, que bo.
1: Vinga, va, el Pau és un nen molt especial. Sovint se sent diferent als altres nens i nenes. En aquest llibre, dia a dia, anem coneixent la vida del Pau i entenent per què se sent així. Amb la voluntat d'abordar un tema tan sensible com és l'autisme i amb el propòsit de conscienciar sobre aquest trastorn de desenvolupament, el Pau ens explicarà les seves rutines, les seves emocions i sentiments perquè així podem ajudar a comprendre totes les persones que tenen aquest trastorn i desfer-se de mites i estereotips. I és que, com diu el Pau, quan la majoria de persones són homes, és difícil ser una pera. Tot i així, això no és un obstacle per a ell. I ens convida a pensar i a dir que al final tots són fruites.
0: M'encanta el Pau i la forma com està vivint l'autisme. Realment és un exemple a seguir, Lluís. Així doncs, recomanem a tothom el llibre «Soc la pera», de l'autor Pau Brunet i de l'editorial Patio.
1: I amb la Laura ben penedida i el seu pare convertit un altre cop en humà, aprenem que el millor regal del món és tenir-se els uns als altres. Arriba el moment de tancar el nostre bagul de les històries i acomiadar l'hora del conte per avui.
0: Ha estat un programa més curt, amb dues històries, però quina bona estona que hem passat, eh? Hem descobert el secret de la papallona blava i hem après a no ser tan capritxosos.
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Salutacions. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i també de la Festa Major de Rubí. La mesura, com dèiem, estarà

0: en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això afecta, per tant, la nit de Sant Joan a Sant Cugat, i és que aquesta restricció afecta una part important del municipi. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Vall d'Oreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, i també sectors del centre situats prop de zones boscoses. I el Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Vall d'Oreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Vall d'Oreix adquireixi el 50% de la propietat que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. I seguim amb Vall d'Oreix perquè tots els grups municipals de l'EMD reconeixen el greuge que viu el veïnat de l'avinguda de Baixador, pendent d'una urbanització que va començar a treballar-se fa més de 10 anys. On no hi ha consens, però, és sobre la manera per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: L'ESMUC prepara la segona Bienal Jesús Ventura amb un curs d'instrumentació per a cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, acollirà aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Aquest és el programa 492 i tenim més titulars. La compositora Montserrat Pujolà és Medalla d'Honor de Barcelona 2026. I un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marros editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del naixement. I podem escoltar la nova sardana de Ferran Carballido, que es titula L'essencial és invisible als ulls. On s'ha d'anar a ballar? Per Sant Joan. Ho descobrim. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
0: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla del 30 de juny al 6 de juliol passa per la Bienal Jesús Ventura, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Educació.
1: La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates, del 30 de juny al 6 de juliol. L'Escola Superior de Música de Catalunya acollirà així aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Després de l'èxit de la primera edició, la Bienal torna amb l'objectiu d'aprofundir en la creació i producció musical per a cobla de la mà d'alguns dels principals especialistes del país. Ara els descobrirem. El projecte ret homenatge al músic, compositor i dinamitzador cultural Jesús Ventura, figura clau en la promoció de la música per a cobla a Catalunya. El curs estarà dirigit, ara sí ho expliquem, pel mestre Antoni Ros Marvà i comptarà amb un equip de docents format per compositors com Jordi Molina, Pep Moliner, Jordi León, Xavier Pagès Corella, Concepció Ramió, Francesc Assú o Esteve Molero. A més, la Cobla Sant Jordi

actuarà com a acoble pilot durant les sessions formatives, perquè els alumnes puguin experimentar amb una acoble allà in situ. La Bienal de Coble s'articula a partir d'un eix central clar, la pedagogia avançada aplicada a la creació musical. El seu nucli és un curs d'instrumentació per a coble impartit per especialistes, com dèiem ara, per trobar-ne l'antecedent històric. Caldria remuntar-nos fins al 1948, recordem-ho, quan Joaquim Serra va impartir per primera vegada un curset d'instrumentació per a coble que acabaria cristal·litzant-se en l'encara avui imperdible tractat d'instrumentació per a coble que publicava el 1957, any en què moria. El professorat estarà format, com dèiem, per aquests compositors i músics de primer nivell i hi haurà, com dèiem, la Copla Sant Jordi. També podeu trobar doncs, l'enllaç a la web on trobareu el programa i el formulari d'inscripció perquè encara, si sou alumnes de Copla, encara us hi podeu apuntar. La celebració d'aquesta segona edició consolida la Bienal Jesús Ventura com a un espai de formació i reflexió estable dins del panorama musical català. Si la primera convocatòria va establir les bases del projecte i en va evidenciar la necessitat i l'interès, i aquí el Coble General en vam parlar i vam escoltar les obres que en van sortir, aquesta segona Bienal vol aprofundir en el model, reforçant-ne l'excel·lència acadèmica i ampliar-ne l'impacte en el teixit compositiu del país. La tasca iniciada durant el curs té continuïtat en un seguiment tutorial posterior i culmina en un concert l'any 2027 dins del cicle de Coble de Barcelona en què es presentaran alguns dels treballs que realitzaran els participants d'aquest curs. Aquest procés pedagògic, formació i acompanyament garanteix que l'aprenentatge es transformi en una producció artística que de ben segur aquí al Coblejant seguirem de ben a prop i l'any que ve doncs, escoltarem aquestes obres que han sortit com ja vam fer en la primera edició. Bienal de Coble Jesús Ventura, segona edició. Anem a escoltar una sardana de Jesús Ventura, càrrec de la Coble Montgrins. És Ahir, avui i sempre, una sardana que l'autor escrivia el 1986, dedicada a les colles veteranes de les Jornades Internacionals Folklòriques. L'escoltem i tanquem així aquesta secció de les notícies.

0: destí.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: El passeig Marimon Espreda a la Bisbal ha acollit aquest diumenge la 64a edició de l'Aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà amb les coples La Principal de la Bisbal, La Bisbal Jove, Els Mongrins i La Juvenil Bodela de Sabadell a la tarda. L'Aplec l'organitza en els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca i trobareu imatges a les nostres xarxes socials. La Bisbal d'Empordà encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I tornem a Calella perquè ha celebrat una ballada de sardanes en motiu de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la Festa Major petita, aquest dissabte al migdia al Passeig Manuel Puigver amb la Copla Mongrins, que també ha ofert concert i ball d'orquestra a la tarda. I dissabte a la nit, la grupa de Molins de Rei va organitzar una doble ballada de sardanes amb les coples Marinada i la Principal de la Bisbal. I per acabar, aquest diumenge també s'ha celebrat a Ripoll, a la plaça de Sant Eudald, el concurs de sardanes que la localitat organitza anualment, vàlid pel territorial gironí. La copla va ser La Sol de Banyuls. Imatges de tots aquests actes a les nostres xarxes socials. I ara que parlàvem de l'Aplec de la Bisbal, escoltem La Bisbalenca, una sardana que Xavier Pinyol escrivia pel Premi Popular i dels Premis Conrad Saló de l'any 2024, que nosaltres avui podem escoltar en la gravació de l'estrena càrrec de la copla La Principal de la Bisbal. Això és La Bisbalenca de Xavier Pinyol.

0: poblejant.cat. Novetats discogràfiques.
1: Obrim les novetats discogràfiques perquè un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marrós editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del seu naixement. Que aquest grup d'admiradors barcelonins de l'obra de Marrós ha impulsat aquesta edició del segon volum de sardanes del de Caldes de Malavella amb l'objectiu de completar aquest enregistrament de tot el seu catàleg. La iniciativa s'emmarca en la commemoració d'aquests 125 anys i doncs dona continuïtat al projecte iniciat l'any passat, coincidint amb el 40è aniversari de la seva mort, quan van enregistrar la primera edició d'aquest disc. Després de la bona acollida que va rebre el primer enregistrament, doncs els promotors del projecte presenten ara aquest nou recull de 17 sardanes poc conegudes i escassament interpretades. L'objectiu és contribuir a la preservació i difusió de la seva obra i doncs facilitar que aquestes peces tornin a sonar en ballades i aplecs d'arreu del país. Aquest segon volum ha estat enregistrat per la Cobla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. La gravació es va dur a terme el passat 15 de febrer a l'Espai Montserrat Camps de Sabadell amb David Casamitjana com a tècnic de so, mentre que l'edició i la mescla s'han realitzat durant la primavera a Sant Martí de Provençals. El disc inclou títols com Petits Dansaires, Cançó de la Neus, Per tu, Paquita, Perla de Lloret, Maria del Mar, Record Salvatans, Sardanistes de Lleida, Mercè Vinyoles o Vila de Navarcles, entre d'altres. Moltes d'aquestes composicions havien tingut una presència molt limitada en els repertoris habituals de les cobles i ara es posen novament a disposició. Els impulsors de la iniciativa fan una crida als organitzadors de ballades perquè es programin totes aquestes sardanes i així obren aquests enregistraments en obert perquè tothom els pugui escoltar. Nosaltres ho hem fet i us hem escollit aquesta per escoltar ara, per tancar aquesta secció, tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marrós, en aquest disc enregistrat per la Cobla Mediterrània. Una sardana estrenada a Caldes de Malavella, el 64è aplec l'any 2013, una sardana estrenada, per tant, pòstumament, i que escoltem avui aquí al Coblejant, és de Francesc Marrós.

0: Això era Tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marros.
1: Coplejant les estrenes.
0: I fa un parell de caps de setmana Balaguer va fer una ballada que, com cada any, es centra en obres locals a principis de juny. I enguany es va escaure que s'hi van interpretar tres obres que eren o bé l'estrena o bé la segona vegada que s'interpretaven. Les escoltarem ara en les gravacions de Ramon Martí Caraltó, que saludem des d'aquí. L'audició va anar a càrrec de la copla Vents de Riella. I començarem per la nova sardana de Ferran Carballido. L'essencial és l'invisible, és invisible als ulls, així es titula aquesta sardana que s'estrenava per segona vegada a Balaguer. Però la primera va ser en el marc d'una festa privada, concretament al casament de Josep Maria Coll i l'Anna Pallàs, dos amics del programa que saludem des d'aquí, que són músics de la Copla Vents de Riella. Anem a escoltar aquesta sardana tan especial per ells en el seu casament. L'essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido. L'escoltem.

Això era l'Essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido, dedicada a la tenorista Anna Pallàs i al fiscornaire Josep Maria Coll. La segona sardana és la Regareta, de Francesc Amorós, musicada per Ferran Carballido. De fet, és una estrena que es va fer en aquesta ballada de Balaguer i, de fet, és una obra inèdita i pòstuma de l'autor, un músic de Balaguer traspassat fa un parell d'anys. Anem a escoltar a càrrec de la copla Vents de Riella.

Això era La Regareta, de Francesc Amorós, instrumentada per Ferran Carballido. I la darrera sardana, que es va estrenar el 1 de maig a l'Aplec de Sant Pere de Ponts, però que es va reestrenar en aquesta ballada de Balaguer, és Per sempre més, de Xavier Palà. L'autor, que no havia escrit mai abans per cobla, va decidir en el moment de l'estrena que faria alguns canvis a la sardana, de manera que Balaguer, que era la segona vegada que es tocava, s'ha estrenat la versió definitiva, una mica diferent de l'original. Anem a escoltar aquesta versió definitiva. És Per sempre serem, de Xavier Palà, a càrrec de la cobla Vents de Riella, i nosaltres tanquem així aquesta secció de les estrenes a Ponent.

0: cuplejant.cat.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: I també en fem un recull, perquè Sant Joan hi ha ballades a tot arreu i a totes hores, i per tant en fem un recull. El dia de Sant Joan, 24 de juny a les 5, hi ha el 21è aplec de la Sardana de la Gleva amb les Cobles, la principal de Llobregat i la ciutat de Girona, les Masies de Voltregà. I divendres 26 de juny hi ha concert al So de la Terra, 100 anys dels cants per al cor i cobla, al casal Agramuntí de Gramunt amb la Cobla, la principal de Llobregat, a partir de les 9 del vespre. També divendres que ve a les 9, concert amb Raf Dumas i la Cobla Sant Jordi a la Cellera de Ter. I dissabte 27 de juny, a 6:15 de la tarda, 23è aplec de la Sardana de les Valls d'Andorra, a Andorra la Vella, amb les Cobles Ciutat de Terrassa, Juvenívola de Sabadell i Bellpuig Cobla. Dissabte 27 de juny també, 26è, aplec de la Sardana de Riudarenes a les 6 i a les 9 amb les Cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i la principal de Casai també. 35è aplec de la Sardana de Gramunt amb les Cobles Vells de Riella, Juvenívola de Gramunt i la principal de Llobregat a partir de les 9 i a les 10. I dissabte que ve també 42ena, Revetlla de Sant Pere, Martorelles, amb una ballada amb la Contemporània a partir de les 7 de la tarda. Passem a diumenge 28 de juny, perquè hi ha el 53è aplec de la Sardana de Llançà amb les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets a partir de 2:11 i a 5:15 de la tarda. I diumenge 28 de juny també a les 6, concert amb l'Orfeó Bigatà i la Cobla Sant Jordi al Centre Cultural L'Orfeó de Vic. Dilluns 29 de juny a les 6, Cercavila i Paga-li Joan a Sant Cugat del Vallès, al claustre del monestir amb la Cobla Sant Jordi. I també dilluns que ve a les 10, concert amb la Coral La Lira, Sant Cugat del Vallès i la Cobla Sant Jordi. Podeu consultar totes les ballades de Sant Joan a la web de Som Sardana. I nosaltres escoltem La màgica nit de Sant Joan, de Jordi Moraleda, càrrec de la Cobla Contemporània, i la podeu trobar en el disc Contemporanis volum 4, una sardana que s'estrenava a Ceret el 2001 i que nosaltres avui escoltem al coplejant.

0: Això era la màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Societat.
0: Obrim les notícies perquè Montserrat Pujolà, compositora de sardanes, és medalla d'honor de Barcelona 2026. Així ho ha decidit el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, que es va reunir dijous 21 de maig per aprovar les candidatures del districte d'Horta-Guinardó per a la concessió de les medalles d'honor de la ciutat. Aquest passat maig, el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament d'aquestes medalles d'honor de Barcelona pel 2026 i el senyor Robert Manrique Ripoll i Montserrat Pujolà Jiménez es van proposar per unanimitat. L'entrega oficial se celebrarà el mes de novembre amb la recepció al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde Jaume Collboni farà entrega de la medalla als dos honorats, entre ells la compositora de sardanes Montserrat Pujolà, que aquí al programa la coneixem per sardanes com, per exemple, Tardes de juny a la Gavarra o l'Aplec del Vespre, que ens encanten i des d'aquí la saludem. Però avui escoltem per ella Hores viscudes de Montserrat Pujolà, una sardana que s'estrenava el 1999 a Manlleu, i l'escoltem a càrrec de la Jovenívola de Sabadell. Felicitem aquí la Montserrat.

0: Això era Hores Viscudes, de Montserrat Pujolar.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem edició preguntant-vos si ja teniu plans per Sant Joan, que és ja aquesta setmana. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, a TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals, o a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Acabem amb Solstici d'estiu, un tema de Jordi Molina, i La mata de jonc, amb la percussió d'Enric Canada, i ho podeu trobar en el disc Cants de Tenora, un disc xulíssim que a nosaltres ens serveix per celebrar el solstici d'estiu. Feia moltes setmanes que l'esperàvem i ja ha arribat aquí. Molt bon estiu a tots. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i també de la Festa Major de Rubí. La mesura, com dèiem, estarà en vigor, per tant, les nits del 25, el 26, el 27 i el 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els combois, per tant, s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no a tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals.

0: sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Vall d'Oreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Vall d'Oreix adquireixi el 50% de la propietat que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. I seguim amb Vall d'Oreix perquè tots els grups municipals de l'EMD reconeixen el greuge que viu al veïnat de l'Avinguda de Baixador, pendent d'una urbanització que va començar a treballar-se fa més de 10 anys. On no hi ha consens, però és sobre la manera per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Nostra Dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla. Programa editat i presentat per Miquel Batet, amb la col·laboració de l'entitat sardanista de Sant Cugat.

0: per l'amistat. La vida és una fe sentida, de plenitud, de goig, d'un càncer. Feliç aquell que vol la pau i estima. Feliç aquell que viu d'amor i avança. Feliç el cor que ha vist la llum i canta. Feliç el cant de l'amistat que ens guia. No tanquis el portal del cor de l'abraçada. Emplena amb un somriure plàcid les mans tristes. Per l'amistat ja tots els somnis floriran i floriran i floriran les il·lusions, vencent l'enyor dels temps i dels anys. Feliç el cant joiós de l'amistat. Signat Manuel Pont i Bosch. Benvingudes i benvinguts, amics de la Sardana i de Ràdio Sant Cugat. Rebeu salutacions d'aquí està amb vosaltres, en Miquel Batet, editor del programa, d'en Aiman Triqui i d'en Oriol Coromines, responsables, respectivament, del control musical i del muntatge. Aquesta poesia que us he llegit al començament del programa és la lletra de la sardana per la nostra amistat. Sardana, com ja sabeu, d'en Martí Llafont. Doncs bé, avui anem a disfrutar, dedicant el programa a aquest autor. En Martí Llafont fou un gran tiple. Va tocar a la Copla Caravana i, finalment, durant molts anys, a la Copla Mogrins, del qual va ser director. Però el més important és el que va ser un gran compositor de sardanes. Totes elles espectaculars, tant musicalment com balladores. En fi, que Martí Llafont ens va deixar un gran llegat. Moltes gràcies, mestre. Ens recordem sempre. I comencem.
1: Nostra dansa, amb les millors sardanes i música.

0: Músiques per a cobla.
1: La primera sardana que escoltarem la va titular Mercè. Va ser la seva segona sardana i està dedicada a la seva germana. És una sardana que l'hem escoltat en forces ocasions arrel de molts homenatges que periòdicament es fan a aquest músic.

Gent de Malgrat, sardana estrenada l'any 1988. Però a l'any 1985, l'agrupació sardanista La Barretina, que es va tornar a organitzar la Paret de Malgrat, li va encarregar l'any 1988 una sardana per aquesta agrupació. Va ser estrenada aquest any, doncs, el 1988, el 2 d'octubre.

Escoltarem ara Desig. L'any 1983, els Mongrins presentaven una novetat important. Josep Gispert, fins aleshores primera tenora, deixava la formació i el seu lloc era cobert per un jove de Blanes de 21 anys, en Jordi Molina, que ara que tots ara tots coneixem, clar. Martirià li va escriure una obligada per al seu instrument, amb el desig que a l'interpretar-la aconseguís un gran triomf. Com així va ser. Fou estrenada a la Plec de Mataró el 13 d'octubre de l'any 1985.

Després de desig, escoltarem el sarau artesenc. A la vila d'Artés, al Bages, celebren des de l'any 1984 una festa molt lluïda sardanista. Un dels actes centrals és l'audició que celebra a la tarda al pavelló d'esports. A l'edició de l'any 1988 es va donar a conèixer el sarau artesenc, que, segons l'autor, serà un bon lligam de garantia per refermar l'amistat d'un autèntic professional de la música de casa nostra. Això no ho va dir l'autor, van dir els de la Junta. En fi, escoltarem aquesta sardana, que és espectacular.

Regal de Reis és una sardana dedicada a la seva filla Maria Teresa, que va néixer el dia de Reus, el dia de Reis. M'atreveixo a dir que és la sardana de Martillà que més s'ha tocat. Mig obligada de goble i engrescadora al màxim, és alhora ben acceptada per els músics i per als dansaires.

I ara anirem a la central del programa per la nostra amistat. És una de les seves sardanes més interpretades des de que es va estrenar. No tan sols de la cobla Molins, sinó de moltes altres cobles. Aquesta sardana, Martirià la va dedicar a l'agrupació sardanista de Cardedeu, que són uns entusiastes admiradors de la seva obra i de la cobla Molins.

Ara ens toca Ireneta. Ireneta és una sardana dedicada a la seva filla petita, Irene. Aquesta sardana tancava la primera etapa d'en Martirià com a instrumentista i director dels Mugrins i com a compositor. Havien d'esperar 15 anys per retrobar una altra vegada aquest gran músic.

ciutat d'Hospitalet. El pati del casino d'Hospitalet de Llobregat, l'any 1960, es va fer la primera audició de dues sardanes que els propis organitzadors encarregaren de batejar-les. Una era la sardana del casino i l'altra era ciutat d'Hospitalet. Aquesta sardana que escoltarem, ciutat d'Hospitalet, és una obligada de tible que va permetre mostrar les excel·lències condicions d'en Lluís Pujals, el jove de Berga que la va interpretar.

escoltarem ara la de Mollet, estrenada l'any 1989. Està dedicada a l'entitat Tradicions i Costums, organitzadors de la plec de Lloguet de Mollet del Vallès, on la cobla dels mogrins hi participen habitualment.

I finalment escoltarem Banyoles. Banyoles, com tots sabeu, perquè Martí ja vivia allà, els vincles de Martí ja amb la ciutat de l'Estany han sigut fortíssims. Va escriure aquesta sardana dedicada a la seva esposa i a tots els banyarolins. Endavant.

amb la música del mestre Martí Llafont, interpretada en aquest cas pels Montgrins, i agraint la vostra companyia, ens despedim l'Aimant Triqui i l'Oriol Colomines, i qui ha estat amb vosaltres, Miquel Batet, editor del programa. I sobretot, sobretot, sigueu feliços, escolteu i balleu sardanes, feu país, i visca Catalunya i visca la sardana.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i també de la Festa Major de Rubí. La mesura, com dèiem, estarà en vigor, per tant, les nits del 25, el 26, el 27 i el 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els convois, per tant, s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no a tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això afecta, per tant, la nit de Sant Joan a Sant Cugat, i és que aquesta restricció afecta una part important del municipi. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Vall d'Oreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, i també sectors del centre situats prop de zones boscoses. I el Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitat.

0: Perquè tots els grups municipals de l'MD reconeixen el greuge que viu el veïnat de l'avinguda de Baixador, pendent d'una urbanització que va començar a treballar-se fa més de 10 anys. On no hi ha consens, però és sobre la manera per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? Fa poc varen fer un programa de cançons que ens parlaven de mariners. Ara toca un de pescadors. Si cerquéssim a la hemeroteca de Sons a Cau d'Orella, en trobaríem un que surten tots dos junts. Aquesta vegada els he fet per separat, amb una selecció de temes que ens parlen i ens expliquen coses d'ells. Els hi proposo un programa que fa olor de sal, de xarxes i de cançó de taverna per retre homenatge als pescadors. Escoltarem temes que parlen de la seva vida de matinades, barques de fusta i mar brava. I si estan a punt i tenim bon vent, comencem.
4: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
3: Tal i com vaig fer amb l'altre, amb pocs comentaris anem a escoltar una selecció d'unes quantes per escoltar amb els pescadors de protagonistes. I per començar, amb una oració, l'oració dels pescadors, que ens la canten els cantaires.

i després d'escoltar aquesta oració del pescador amb les veus dels cantaires del Montgrí, anem ara amb un altre tema. Ara amb aquest amic pescador per als pescadors del Francolí.

I després d'escoltar els pescadors del Francolí amb Amic Pescador, els hi diré que hi ha un lloc de refugi i per passar estones de mal temps. I aquest lloc és la taverna. En aquest cas, la taverna dels pescadors amb les veus del mar.

un lloc de refugi, com els deia, per passar estones, pot ser més abans que pas ara, aquesta taverna, la taverna dels pescadors amb les veus del mar. Pot ser d'aquí li venen les alegries al pescador, de passar estones a la taverna, de fer bona pesquera, no ho sabem. Però anem a escoltar aquest tema que porta per títol El alegre pescador, també el coneixem per El pescador, que ens el cantarà la Neus Mar acompanyada d'aquesta coral que va formar, que són les joves veus del mar. És tot un tema d'aquells que no se'l poden perdre perquè és preciós.

Ens agrada sempre escoltar aquestes veus joves, aquesta vegada amb les joves veus del mar, acompanyats per la Neus, la seva professora, i també, com no, ens agrada també gaudir cada any de la cantadeta que organitza la Fundació Ernest Morató per fer pedrera, per anar inculcant aquest gènere musical en els nens i que el vagin coneguent, i qui sap si algun d'aquests pot arribar algun dia a formar part d'un grup o un grup d'aquests nens que diguin, guita, nosaltres volem continuar i volem formar un grup. Estaria molt i molt bé. De moment, hem escoltat aquest El Alegre Pescador, o també El Pescador, amb Neus Mar i les joves veus del mar. I de tanta alegria, avui li toca cantar, en aquí, als pescadors, concretament a un pescador, perquè el títol ho diu, avui canta un pescador. Ens la canta Els Pescadors de l'Escala.

Avui canta un pescador, però el grup Els Pescadors de l'Escala. Com a curiositat, els diré que Els Pescadors són el grup que tenen més temes amb el títol de pescadors. N'hi ha uns quants, entre ells el que hem escoltat avui. I ara, sobretot, que no fluixi la xerinola amb Festa dels Pescadors, que ens l'interpreta en Josep Andújar C.

Del cantant Ganxó Dancer hem escoltat aquesta Festa dels Pescadors. I, si no vols caldo, dues tasses festives, perquè ara és la Festa dels Pescadors, tot recordant el grup Si no fos.

i han anat de festa en festa, aquesta vegada amb la Festa dels Pescadors, interpretada per un grup que fa temps que deixava de cantar, com és el grup Si no fos. Un indret de la Costa Brava on poden ser els pescadors. Una pista, fa poc els hem escoltat cantar. Sí? Ja saben cap allà on vaig? Pescador, soc de l'Escala, les veus dels pescadors.

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat aquest Pescador Soc de l'Escala, que de fet aquest va ser el títol original, l'hem escoltat i hem recordat el grup Les Veus dels Pescadors, el grup que va fundar en Llucià Carbó. No tan sols de l'Escala, sinó que també hi ha pescadors a altres localitats, que hi trobem el barri dels Pescadors. Així ens ho canta en Francesc Rubinho.

0: Hem escoltat aquest El barri dels pescadors d'aquest treball discogràfic que va fer l'excomponent de Llops de Mar, com és Francesc en Rubinho. Anem ara a la part femenina dels pescadors, que també es deixa boniques històries com aquesta que ens parla de Xisqueta la pescadora i ho fan el grup vell de Galligans.
1: Cada dia la Xisqueta cap al mar anava a port i esperava la barqueta d'en Peret el pescador.

el grup vell de Galligants que ens ha explicat cantant la història de Xisqueta la Pescadora, que això reflexa com vivien el món de la pesca les dones dels pescadors, en aquest cas, la Xisqueta. I anem a més històries, ara explicades en un conte, i aquest conte que ens l'explicarà tot cantant també el grup Xicranda i porta per títol El conte dels pescadors.

Històries de mar, històries de xarxa, històries de pescadors, per al grup Xicranda, tot escoltant aquest El Conte dels Pescadors. I ara anem a ses illes, perquè aquest pescador és d'allà, concretament menorquí, es pescador, per al trio Arrels de Menorca.

Hem escoltat per al trio Arrels de Menorca aquest Es Pescador. I ara tornem, aquí amb un de català, amb el grup Gavina, que ens canta El Pescador.

El pescador, d'aquí, amb el grup Gavina. I ara què els hi sembla si fem un fi de festa a ritme de rumba amb la rumba dels pescadors i tornem una altra vegada a escoltar el grup Els Pescadors de l'Escala?

ritme de rumba, amb aquesta rumba dels pescadors, per als pescadors de l'Escala. I si no en tenen prou, marxem amb aquest brau pescador que ens el canta el grup de la Marinera.

0: I amb el darrer acord, la barca torna a port i recollim les xarxes per avui. Gràcies per haver compartit aquestes cançons dedicades a la vida i a l'enyorança dels nostres pescadors. Que tinguin una nit de calma i que el vent els provingui de popa. Fins a la propera. Adeu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: Música a Ràdio Sant Cugat. Sense tu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i també de la Festa Major de Rubí. La mesura, com dèiem, estarà en vigor, per tant, les nits del 25, el 26, el 27 i el 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els combois, per tant, s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no a tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això afecta, per tant, la nit de Sant Joan a Sant Cugat, i és que aquesta restricció afecta una part important del municipi. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Vall d'Oreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, i també sectors del centre situats prop de zones boscoses. I el Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Vall d'Oreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Vall d'Oreix adquireixi el 50% de la propietat que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. I seguim amb

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrel, el programa agrari d'UA Unida Ràdio. Una edició, la d'avui, que la dedicarem a parlar de diferents qüestions d'actualitat. La feina que fa l'IRTA per analitzar i localitzar les varietats més resistents d'ordi i de colza per poder suportar episodis de sequera i altres adversitats. Però també parlarem del sacrifici dels 200 caps de bestiar que hi ha hagut en una explotació del Pirineu, justament amb els propietaris d'aquesta explotació i també amb el sindicat agrari Assaja, per conèixer quines són les demandes que fan per revertir aquesta situació i tot el que demanen a les administracions per poder sobreviure i per poder fer al cap i a la fi la seva feina. I finalment farem també un apunt en la recollida de la fruita per començar a tenir unes primeres previsions de com pot anar aquesta campanya a les comarques de Lleida. Amb tot això, comencem.
2: Estàs escoltant Arrel, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: Amb nom propi.
1: Comencem una nova edició de l'Arrel, que, com dèiem, entre altres qüestions, avui abordarem la xarxa de varietats de l'IRTA per conèixer tots els projectes i totes les activitats demostratives que s'estan fent al llarg d'aquests anys i les que es poden fer a partir d'ara. I ho farem acompanyats del Josep Anton Betbeser, tècnic de programes de cultius extensius sostenibles de l'IRTA. Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: D'entrada, per ubicar primer una miqueta els nostres oients, quan parlem de xarxa de varietats, exactament quines activitats impliquen. Si t'adaptes al micròfon, així, perfecte.
4: La xarxa de varietats de cultius extensius a Catalunya és una xarxa d'assajos que es fan a tot el territori català, que comprèn treballa amb els principals cultius extensius que tenim a Catalunya i es tracta d'anar incorporant en assaig totes aquelles noves varietats de tots aquests cultius que van sortint al mercat per tal de donar una informació independent i exacta del comportament d'aquestes varietats a les diferents zones productives del nostre país.
1: Quines varietats serien, per exemple?
4: A dins d'aquesta xarxa de varietats i treballem, el bloc més gran serien els cereals d'hivern, on hi ha l'ordi, el blat i el triticale. Després tindríem el panís o blat de moro, i després tindríem la colza, que també és un cultiu molt important, tot el bloc de proteaginoses, on hi ha el pèsol, la soja, els cigrons i altres proteaginoses amb les que hem treballat, i finalment tindríem les farratgeres amb l'aufals i els cereals d'hivern per a farratge o amb barreges amb lleguminoses.
1: Com s'hi treballa? És a dir, quin és el procediment, els tempos, el modus? Com ho feu?
4: Depèn del cultiu. O sigui, per exemple, en els cereals d'hivern, més o menys, els cereals d'hivern es vindrien a sembrar al novembre, desembre. Llavors, tot el que és ordi, blat i triticale, tots aquests assajos, es preparen els assajos durant els mesos previs i es fa la sembra quan se pot entrar, al novembre o al desembre. Es cuiden aquests assajos i es prenen dades durant el cicle, es venen a collir ara en aquesta època durant el juny, principis de juliol. Després, la colza és un cultiu una mica diferent. La colza es sembraria... Bueno, aquí cal fer un incís, perquè també sortirà, suposo, després, perquè és una de les no novetats, sinó adaptacions a la climatologia que tenim fins ara. La colza, tradicionalment, a les nostres contrades, treballem amb varietats de colza d'hivern, que se sembren al setembre, i al setembre o principis

0: d'octubre i també es vindrien a acollir ara en aquesta època. El que ha passat és que darrerament amb el canvi climàtic han començat a canviar, a introduir unes noves dates de sembra en zones més temperades, que serien sembres al novembre i desembre en varietats de primavera, que també es collirien ara en aquesta època. Després també hi ha el cultiu del panís o blat de moro, que aquí hi ha dues dates de sembra molt diferenciades. Tenim el panís com a cultiu únic, que se sembraria a l'abril i es colliria a segona quinzena de setembre, principis d'octubre. I després tenim el cultiu del panís com a segon cultiu, darrere un cultiu de cereal d'hivern, un cultiu d'hivern, que pot ser també un pes o un altre cultiu, que es pugui collir durant la primera quinzena de juny. Aquest panís es sembraria la segona quinzena de juny, i són cicles més curts que els altres, i s'anirien a collir ja a l'octubre, inclús al novembre.
1: Perfecte.
0: I després ja, finalment les farratges, l'aufals, és un cultiu perenne, és un cultiu que se sembra, que dura un mínim de 3 anys al camp, i que durant l'any es fa un mínim de 6 segues. Des de l'abril es fa una sega més o menys cada mes fins al setembre.
1: Llavors, d'aquestes activitats demostratives, què se n'extreu? O sigui, què n'extreieu i per què us serveix?
0: Bueno, la xarxa de varietats ja va començar en el temps fa molts anys. De fet, la xarxa de varietats va ser iniciada pel Servei d'Extensió Agrària del Departament d'Agricultura i des del 1995 la fa l'IRTA. La xarxa de varietats és una eina bàsica perquè és una eina... Hi ha una renovació varietal, sobretot amb uns cultius més que amb uns altres, però una renovació varietal molt gran cada vegada més en els darrers temps. La millora genètica va més de pressa, té eines més eficients i treu al mercat varietats cada vegada, en teoria haurien de ser superiors a les que hi havia fins llavors, però treu varietats molt noves i es fica a l'abast dels nostres agricultors, es fica moltes varietats noves de les quals, si no hi ha una informació que sigui que sigui exacta o que se la puguin creure, l'única referència que tenen és el que els diuen els venedors d'aquesta llavor. Llavors nosaltres el que fem és assajar totes aquestes varietats i llavors aquestes varietats no només s'assagen des del punt de vista productiu, o sigui, hi ha varietats que és important que siguin que tinguin un rendiment més alt cada vegada més, les varietats van augmentant de producció, una millora, però no només això, han de saber si són resistents a determinades malalties, determinades són resistents o més o menys resistents a la sequera, poden competir més amb les males herbes i tenen depèn de la qualitat que tinguin i de l'espècie que parlem, tenen una qualitat o una altra. I tot això és important de cara al productor, perquè el productor ha d'escollir dels nostres assajos, surten uns resultats, no només anuals, cada any surten uns resultats, però l'important de l'agricultor és que agafi, nosaltres tenim en assaig les varietats un mínim de 3 anys, perquè les condicions són canviants. Llavors ha d'agafar les varietats amb 3 o 4 anys, els resultats de 3 o 4 anys d'assaig, i ha de veure durant aquests 3 o 4 anys quines varietats s'han comportat més bé a la seva zona agroclimàtica. Nosaltres tenim Catalunya dividida en diverses zones agroclimàtiques i fem assajos amb 6 zones agroclimàtiques a Catalunya diferents. Bé, no és el mateix que nosaltres assagem una varietat de blat als secans més àrids d'aquí, a una pluviometria molt baixa, en les temperatures més altes, que assagem una varietat als secans frescals a la vora del Pirineu, que tenen una pluviometria més gran, en les temperatures més baixes, o als regadius de Lleida, que tenen rec, com un secà. Llavors, totes les varietats no es comporten igual a tot arreu i no es comporten més bé en una zona que en una altra. Tota aquesta informació es fica a la disposició del productor perquè pugui escollir d'aquelles varietats que van sortint al mercat i que no té per què conèixer quines se comporten més bé a la seva zona.
1: Que això al final també repercuteix en la productivitat.
0: Això repercuteix hauria de repercutir en una millor rendibilitat per les explotacions, sobretot en una millor sostenibilitat de les explotacions. Perquè si no és el mateix que si tu estàs en una zona que tens problemes d'una malaltia concreta, per exemple, mintosporiosi amb ordi, o que tinguis problemes d'un rovell amb blat, o que tinguis problemes de virosis amb blat de moro, o depèn de la problemàtica que tu tinguis a la teva zona, a la millor escolliràs unes varietats que no tinguin, que siguin més tolerants o més resistents amb aquestes malalties, amb aquestes problemàtiques, amb la qual t'estalviaràs, primer augmentaràs la rendibilitat en teoria, i després t'estalviaràs tractaments fitosanitaris que no hauries de fer i que deixes de fer, i que al final van en benefici també de la sostenibilitat del sistema.
1: Per exemple, de les més recents, de les activitats demostratives més recents, en general, alguna peculiaritat que hagueu pogut localitzar, que hagueu pogut trobar, alguna cosa que desconeixíeu i ara doncs, l'heu pogut localitzar?
0: En general, el resultat és això, bàsic, és que és determinar quines varietats se comporten més bé a cada zona, però després sí que és veritat que hi ha hagut una evolució, per exemple, amb el canvi climàtic, hi ha hagut una evolució bastant gran. A les zones, per exemple, més d'hivern, de secans més freds, normalment antes sempre estàvem parlant tant d'ordi com de blat, per exemple, en aquest cas, estàvem parlant de varietats que eren varietats d'hivern resistents al fred de cicle més llarg. Cada cop més, en aquestes zones estan entrant varietats de primavera que també s'han d'assajar a veure si funcionen bé en aquestes zones. Uh-huh. Abans aquestes varietats de primavera, si se sembren en aquestes zones més tardanes, arribaven els freds de l'hivern i molts anys les mataven. Ara fa molts anys que això no passa. I aquestes varietats de primavera, a vegades en determinades zones de més d'hivern, es comporten bé. Després també estem... Hi ha el canvi climàtic també ens porta, per exemple, hi ha malalties com el rovell negre, que és una malaltia que aquí a Catalunya o no existia o era molt anecdòtic la seva incidència. Cada cop més ens donem compte que en zones més temperades ens està entrant aquesta malaltia en blat, i que pot ser és una malaltia que realment és bastant agressiva. Llavors s'han de detectar les varietats que són més sensibles o més resistents a aquesta malaltia. Al final són igual que la sequera, és el mateix. Cada cop més tenim períodes de sequera amb els quals no és fàcil, però hauríem de poder arribar a determinar quines varietats tenen un millor comportament amb aquests episodis de sequera que podem arribar a tenir i quines no el tenen.
1: Què fa aquesta malaltia?
0: Quina, el rovell negre?
1: Sí.
0: Bueno, al final és una malaltia que pertany a la família dels rovells. Tenim en blat, per exemple, tenim el rovell groc, el rovell bru i el rovell negre. Al final el que fa és baixar la capacitat fotosintètica de la planta, amb la qual cosa, depèn de quan el comenci a afectar, l'afectarà més o menys, i el que farà és ens farà baixar el rendiment i el pes del gra.
1: Heu pogut veure que, és a dir, al llarg d'aquests anys, anar veient com les varietats que anaven sortint més resistents han anat perdent també resistència al pas dels anys amb l'aparició de noves malalties o amb l'evolució de les malalties que hi havia?
0: Sí, al final és tot una evolució. Hi ha evolució, per exemple, amb el rovell groc. Nosaltres no havíem tingut rovell groc a aquestes zones d'aquí de Lleida. No era una malaltia molt important fins que va arribar una nova raça europea que, pel que fos, ens va baixar cap aquí. Uh-huh. Aquesta raça comença a afectar el blat molt abans, i realment és una malaltia molt agressiva i que quan afectava doncs ens podia fer baixar el rendiment fins a més de la meitat. Llavors, amb aquesta malaltia, varietats que són més tolerants i menys, i el mateix passa, per exemple, amb panís. Amb panís tenim una problemàtica molt gran, sobretot en segones dates de sembra, que són la producció de micotoxines en gra. Doncs això és el mateix. Si nosaltres som capaços de detectar aquelles varietats que ens donen en gra uns nivells de micotoxines més baixos, això al final redundarà en una millor qualitat del gra i serà més fàcil després de vendre'l. A vegades depèn dels anys i depèn dels nivells de micotoxines, perquè n'hi ha diversos tipus. Pot haver problemes de comercialització que les fàbriques de pinso diguin que no volen aquell gra perquè té un contingut de micotoxines massa alt.
1: Clar, i a més ara també m'imagino que és... que canvia tot molt més ràpid que fa uns anys. O sigui, que adaptar-se i que aquestes varietats més resistents, sí, la resistència és menys, més curta.
0: Depèn de la malaltia. Hi ha malalties que són capaces de canviar molt ràpidament les races, i hi ha malalties que no tant. El tema és més, moltes vegades, com el cas del rovell negre. No és que siguin races diferents, que tampoc ho sabem, sinó que les condicions de temperatura... són més favorables al desenvolupament de la malaltia, i llavors ens ha entrat una malaltia que normalment no era un problema. Llavors es tracta de... tens dos opcions: o quan detectes la malaltia tractes, o si realment detectes que hi ha varietats que són més tolerants a aquesta malaltia o més resistents, doncs hauràs d'anar de cultivar, intentar cultivar aquestes varietats mentre tinguin les mateixes característiques de producció i de qualitat que tu necessites. Uh-huh. Llavors t'evites de tractar per un costat, t'evites tractar perquè i no tens aquesta despesa, i per altre costat, doncs, al final apliques menys fitosanit.
1: Abans d'acabar l'entrevista, amb les noves varietats validades, no? amb l'últim que tenim, quins serien els reptes en ordi i en colza? És a dir, cap a on estem anant? Cap a quines varietats estem anant? Què és el que s'haurà de tenir en compte a partir d'ara?
0: Amb ordi, concretament, s'haurà de tenir en compte varietats que siguin resistents a la sequera, varietats que, sobretot les condicions que estem tenint a les zones productores, és que el maig cada vegada ens entra abans la calor molts anys.
1: Sí.
0: Llavors, varietats potser en moltes zones que siguin capaces d'arribar o omplir el gra antes que ens arribin aquestes calors. I sobretot que siguin resistents, amb ordi en concret, que siguin resistents al mintosporiosi, al rincosporiosi i a les zones més temperades, a rovell bru. Uh-huh.
1: Perfecte.
0: I amb colza, el problema és una mica més complicat depenent de la zona. Amb colza, què necessitem? Necessitem que l'agricultor es guanyi més bé la vida. Llavors, en colza, hi ha les colzes tradicionals, que són les doble zero, que són baixes en àcid erúsic, i tenen menys factors antinutritius han sortit ara colzes com les Alto Lake i les Alt Erusi, que són un tipus de colzes que potser ens poden donar un valor afegit més a l'hora de la venda del gra. Continuen sent, poden ser independentment que siguin d'hivern o de primavera. Doncs hi ha diferents tipus de genètiques que surten, que són més interessants, que es valoren més i tenen les seues avantatges també nutricionals, i és un tipus de genètica que hem de veure si realment ens aporta a l'agricultor un valor afegit. I per altra banda, hi ha les sembres de primavera, que hem dit abans, amb colza. Les sembres de primavera, doncs, bueno, resulta que fins ara sempre es feien sembres d'hivern, i les sembres d'hivern són al setembre, i cada cop més ens trobem que al setembre molts anys tenim problemes que no tenim suficient humitat al sol per sembrar, i també tenim problemes d'atac d'alguna plaga com el saltiró, que quan ens neix es menja la plàntula i és difícil de controlar i té una evolució molt ràpida. Llavors, en les zones més temperades, que no tinguem problemes greus de gelades a l'hivern, retrasar la sembra d'aquesta colza, i en comptes de fer-la amb varietats d'hivern, fer-la amb varietats de primavera, fer la sembra al novembre i al desembre, allí assegurem la humitat del sol, i com que les temperatures són més baixes no tenim problemes de saltiró. Llavors assegurem la sembra. Després falta veure si aquestes colzes sembrades amb aquestes dates ens donen un rendiment similar al que ens hauria donat una colza d'hivern, o ens entra més bé la rotació. Perquè a vegades en regadiu podem tenir el problema de que al setembre, si estem fent un panís, darrere d'aquell panís no podem fer colza, a lo millor, perquè hem collit tard el panís i ja no ens entra la colza, però amb aquest tipus de sembra sí que ens entraria. Fem també per ajustar-ho dins de la rotació de cultiu.
1: Perfecte, doncs estarem pendents també per anar-ne fent seguiment i anar explicant totes les noves varietats que es puguin anar localitzant. Ho hem deixat aquí, Josep Anton Betbeser, tècnic del programa Cultius Extensius Sostenibles de l'IRTA. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta arrelada d'avui, i que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Aquests dies ha estat notícia...
1: Una de les notícies recents que hem hagut d'explicar ha estat la sacrificació de 200 animals a dues explotacions del Pallars afectades per la tuberculosi, i això ha comportat la indignació dels ramaders. En aquesta edició de l'Arrela podrem parlar amb els responsables d'aquesta explotació d'animals, però també volem parlar amb un dels sindicats que més ràpid es va manifestar i va sortir a fer declaracions, que és el sindicat Asaja. Per això avui qui ens acompanya és un dels seus membres, que és el Lázaro Moreno. Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Quan vam explicar aquesta notícia, vam explicar també la indignació dels ramaders i també, doncs, en aquest cas, la indignació vostra, no?, com a sindicat Asaja. A què vinculeu o a què vincularíeu a un fet com aquest? Per què ha hagut de passar?
4: Bueno, el problema majoritari és l'excés de fauna salvatge que hi ha. Això està vist i comprovat. I després, aquest seguit és l'administració que la gent del territori els advertim del perill que ve, i ells, R que R, sempre a la seva manera de gestionar. I hem arribat a aquest punt, amb el punt que ara estem plens de fauna cinegètica i que no podem ni pasturar les finques. Totes les finques que conreem, totes les finques plenes de bitxos, i bueno, i això és un desastre.
1: Clar, és la primera vegada que s'ha de fer un sacrifici animal d'aquestes característiques, de 200 animals, o ja ha passat altres vegades?
4: Bueno, arreu del 2017 ja el nostre municipi, el municipi de Soriguera, ja es van començar a matar vaques amb dues explotacions. Després van passar alguna explotació més altra, puntualment alguna altra. I el 2022, la mateixa explotació ja va tindre que matar 50 caps, més o menys. Jo mateix, l'any passat, vaig matar una altra. Era dubtosa, però, bueno, al final, quan estàs en un punt vermell així, estàs mirat amb lupa. I llavors, pues, nosaltres fem un... Cada any, cada explotació és saneada pels veterinaris de l'administració, i el que nosaltres reivindiquem és que si nosaltres hem de seguir unes normes, les normes s'han d'aplicar per tots, i s'ha d'aplicar també per tots els cotos privats que gestionen tota aquesta fauna cinegètica.
1: Clar, et deies que en el teu cas tu això també ho has hagut de fer. Expliquem una miqueta el protocol. És a dir, quan es decideix que s'ha de sacrificar aquests animals?
4: Bueno, jo parlo pel meu cas. A mi em va passar el gener de l'any passat. Bueno, pel veterinari nostre de sanejament, bé, te fan la prova de les vaques, una prova que jo considero que els humans ja fa 50 anys que anem a la Lluna, i aquella prova encara és la mateixa que fa 40 anys. No sé, amb les tecnologies que avui en dia es podria mirar que treu un percentatge més exacte, no matar animals per matar. Pues van arribar a l'explotació, van fer la prova, al cap d'uns dies tornem a mirar a veure el resultat, i llavors ja se li va notar amb una vaca, pues, un bony aquí a la banda del coll, que és el que marca que és possible positiva. Llavors, què passa? Que automàticament ja el veterinari ja dona part al departament, el departament ja te fan sacrificar aquesta vaca. Llavors tu has de buscar-te portar-la al escorxador i sacrificar-la.
1: Vale.
4: Aquelles mostres passen amb un laboratori, i al cap de 60 dies te diuen si és positiva o és negativa. A part que et fan esperar 60 dies, que això és com nosaltres els animals aquí dalt. Les petites explotacions, els animals ens apreciem perquè els hem vist néixer, ens en recordem de la seva padrina i de tota... És que formen part de la nostra família. No és un... No parlem de números ni de quantitat econòmica, parlem més que res de part de la nostra vida. I quan has de matar un animal que després, al cap de 60 dies, te diuen que és fals positiu, encara pues, dius, bueno, i per què l'han matat? I per què no li han fet una altra prova que d'això, saps?
1: Clar, és a dir, el sacrifici ve abans del resultat definitiu de la prova.
4: Sí, el sacrifici és el moment que te surt, que ja marqui que és positiva, però això no vol dir que sigui 100% fiable. Perquè en aquest cas, a mi me van matar la vaca, i al cap de 60 dies me van dir que era fals positiu.
1: Clar.
4: Ja estava la vaca morta.
1: Clar, clar, perquè, i a més, això, en el teu cas entenc que només va ser una vaca, o n'hi va haver més?
4: No, va ser una vaca.
1: Clar, en el moment en què tu et diuen, mira, era un fals positiu, tu què sents en aquell moment?
4: Sents una impotència, perquè llavors dius, mira, pobre animal, ha mort en va, perquè no tenia res, i després encara dius, bueno, estàs content perquè dius, bueno, ha sigut fals positiu, no tens més problemes amb els altres. Perquè és un tre entre el blanc i el negre, saps?
1: Clar, perquè, per exemple, si en una explotació es dona un cas positiu que es confirma que és positiu, només afecta aquell animal, afecta a tota la resta dels que hi ha a la granja, com funciona això?
4: Bueno, això, amb l'antiga normativa, com quan no érem el centre de tuberculina, tu podies sortir i llavors anaves sanejant. Els animals quedaven en quarantena, quedaven dintre de l'explotació, o en una muntanya, o algun ramader que anava sol en una muntanya, però sempre aïllat de la resta de ramaders, els animals. Però ara, amb la nova normativa que ha sortit ja, pues ara és molt diferent. Ara et surt un positiu i llavors ja comences a fer un cribatge. Clar, per un positiu l'agricultura diuen que no, sempre ens han dit que no, però clar, un positiu amb un ramat de vaques gran és difícil de tindre-ho. És jugar a la loteria. Te poden sortir dos, te poden sortir tres, però, o quatre, o cinc, o no sé, però depèn del percentatge d'animals. Però és, jo penso que això hem de lluitar tots, perquè Brussel·les ens cargarà tota la ramaderia extensiva. Els petits ramaders que crien vaques autòctones aquí a les muntanyes del Pirineu se'ns cargaran a tots.
1: Perquè a banda de la tuberculosi, ara mateix quins serien els principals obstacles que teniu?
4: Bueno, cada vegada la cosa està complicant, amb la dermatosi modular, bueno, cada dia surten malalties noves i cada dia tenim més problemes per fer la nostra gestió de ramat. I quan has d'anar, pues, hem d'estar sempre amb un continu contacte amb l'administració, ara s'ha de vacunar d'això, ara allò altre, sempre seguim unes normes sanitàries. Llavors nosaltres, els ramaders, el que reivindiquem és que nosaltres ja les seguim, l'administració ha de ficar fil a l'agulla i ficar a fer algo amb aquests animals que tenen. No pot ser tindre tants animals soltos per el món així de Déu. Això no és que per això dic que només que els ramaders, que això al final pot perjudicar hasta la salut pública, perquè aquests animals, alguna vegada ho he dit, perquè també soc regidor de l'Ajuntament de Xúrega, em preocupa la salut dels veïns, perquè aquests animals fan vida a les captacions dels pobles, i això ningú ho ha pensat. No sé, ja ho sé que és difícil de passar la malaltia així perquè sí, però estem parlant d'una cosa sèria, i aquí ningú ens escolta.
1: Per què creus que ningú us escolta? És a dir, aquí, si haguessis de buscar algun responsable, qui creus que seria?
4: Bueno, en general. El responsable sempre ha sigut l'administració. L'administració ha anat fent coses, incloent animals. Ja va començar, tot aquest programa ja va començar aquí a aquest territori, parlo, no sé la resta, però a aquest territori van començar amb la reserva de Bumor. Van pensar de fer una reserva, molt bé, ja els ramaders de l'època i de la zona ja es van queixar, perquè això ningú se'n recorda, però tots els ramaders de la zona ja es van queixar que allò no aniria bé. La gent del territori ja ho van advertir a l'administració. L'administració, RQR, una reserva, bueno, van ficar els ciervos, tot molt bé, fins que al moment que se'ls ha descontrolat. Què passa? Que aquells animals no s'estan quietos allà, perquè si salten la valla i veuen que van al cultiu de 2 quilòmetres més enllà i veuen que allí mengen una herba més bona, no s'estaran a dintre del tancat, aniran cap enllà. I llavors pues, se'ls ha anat descontrolant. Llavors, què ha passat? Que tota la zona aquella, pues, han començat a crear cotos privats, que aquests cotos privats, l'administració, els és més difícil de controlar-los, i llavors jo penso que ha sigut aquell de l'origen, que allà han començat a tindre animals de 50 espècies de tot barreat allí, i al final han fet un foc de malaltia que s'ha anat estenint fins a les vaques. Perquè parlem del Pallars, pues que a les Valls d'Aguilar, que toquem al municipi de Soriguera, allí s'han matat més de 1.000 vaques.
1: Déu-n'hi-do.
4: Allí s'ha perdut el compte de les vaques. Em sembla que estem molt lluny, però de les Valls d'Aguilar a Tornafort hi ha 1 quilòmetre de distància. I a la reserva de Humor no arriba ni a 5 quilòmetres a línia recta. Estem amb una rodana aquí que l'administració, per això demanem a l'administració que facin ja un control amb aquest espai.
1: Confieu des de Saja una reconducció d'aquesta situació? És a dir, que algú prengui consciència i es canviï alguna cosa? O ara mateix la confiança és poca?
4: La confiança és nul·la, perquè ja portem diversos anys negociant amb el govern, sempre ha sigut pas de tortuga, voluntat n'ha hagut, però resultat, zero. I llavors, ja hem estat sempre igual. Així que ara, ja per començar, hi ha una certa reacció amb això, perquè ja estem escarmentats. Esperem que agafin ja i que sigui l'última explotació que haguem de fer buit sanitari.
1: Doncs esperem que la propera vegada que tornem a parlar en aquest programa Lázaro sigui per explicar alguna cosa més, més positiva i no aquestes notícies que estem explicant en els últims dies. Ho deixem aquí, Lázaro Moreno, membre del Sindicat Agrari Saja. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres i esperem que hi hagi resultats positius.
1: Després de parlar amb el sindicat Saja, ara amb qui volem parlar és amb la Pili Herbàs. Ella és la responsable d'una explotació ramadera que aquesta setmana s'ha vist afectada per un buidatge sanitari. Hem explicat abans la notícia, el que volem recollir amb ella és el testimoni d'alguna manera en primera persona. Pili, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Gràcies per acceptar participar al programa d'Arrela d'aquesta casa i per explicar-nos, sobretot, com han passat els fets. És a dir, què és el que us ha passat?
5: Bueno, el que va passar és que a principis del 2026 realitzem les proves de sanejament i ens surt un animal reaccione amb aquestes proves. Aleshores, seguint el protocol, nosaltres sacrifiquem els animals i d'aquestos, entre les dues explotacions van sortir tres casos confirmats al laboratori. Vam demanar a la Generalitat la possibilitat de fer un nou sanejament que al final que ens el van concedir i aleshores al març realitzem aquest sanejament i surten dos positius en laboratori, ¿vale? Que dos positius confirmats. Sí. Aleshores, a partir d'aquí, es va decidir aplicar el buidatge sanitari per part de la Generalitat, nosaltres no estem d'acord amb aquesta decisió.
1: És la primera vegada que us passa una situació com aquesta?
5: Vale, sí, o sigui, no és la primera vegada que ens surt algun animal positiu amb tuberculosi, ¿vale? Però sí que és la primera vegada que afrontem el problema eliminant el ramat. Perquè l'any anterior, l'any que ens va passar, la vegada anterior, al 2022, Catalunya encara no era indemne de tuberculosi, el que ens va permetre anar fent diversos sanejaments fins que l'explotació va tornar a recuperar la seva qualificació sanitària, ¿vale? Va quedar lliure de tuberculosi i vam poder continuar amb el nostre tarannà. D'acord?
1: Perfecte. Clar, amb una situació com aquesta, com ho esteu gestionant?
5: Això com ho estem gestionant, vull dir, és bastant... El primer de tot és una sensació d'impotència molt gran, ¿vale? De que tu no pots fer res per salvar els teus animals amb els quals portes molts anys de vida dedicant-los a alguns on ja has passat nit sense dormir perquè no se't morgui aquella vedella, ¿vale? I tot això em sembla que l'administració no té massa present, no? I aleshores, nosaltres vam intentar dialogar amb ella, dient-li a veure si podia haver una altra alternativa com anar fent sanejament, ¿vale? Però, ells van dir que havia de ser un buidat sanitari, que és el que diu la normativa, i ja està. Nosaltres ho vam haver d'acceptar, no tenim una altra opció, però el que ara a mi personalment m'està costant molt, molt d'assumir, no sé com ho faré, jo penso que al final necessitaré ajuda psicològica, és que pocs dies abans de fer el segon sanejament es detecta un sengle positiu de tuberculosi molt a prop de les nostres explotacions, per no dir dintre de l'explotació, ¿vale? I aleshores, de moment, no s'ha fet res. ¿Vale? No hi ha hagut cap actuació extraordinària, cap casera, res. No s'ha fet res. ¿Vale? Mentrestant, els nostres animals s'han de matar tots. Això no puc entendre i no puc assumir. ¿Vale? I jo penso que és el que n'és, perquè dius, bueno, no tots tenim els mateixos drets, vull dir, perquè és a dir així, no? Uh-huh. I aleshores, bueno, tampoc no tenen nosaltres, volem tornar a reconstruir les nostres explotacions, perquè és el que ens agrada, però, clar, ens estem fent una pregunta. Si l'origen del problema continua existint i no s'acaba, què passarà dintre d'un any, dintre de dos? Tornarem a tindre un altre focus, tornarem a estar en la mateixa situació i si no som nosaltres potser és l'explotació del veí del costat, ¿vale? Mm. Això és un, bueno, és una cosa que una incertesa molt gran per afrontar el futur tant nosaltres com totes les explotacions d'aquesta zona.
1: Clar, què demaneu o què demanaríeu a les administracions?
5: Bueno, jo tinc l'expectat, no? I em sembla que els meus companys del sector penso que tenen la mateixa opinió, que el primer de tot que hauria de fer l'administració és tenir en compte la realitat que hi ha en aquesta zona, ¿vale? Perquè no és una explotació aïllada, on ha passat això, sinó que estem parlant de que durant els darrers anys en aquesta zona hi ha hagut diversos buidats sanitaris aquí, ¿vale? D'explotacions que no tenen cap contacte entre elles, eh? Vull dir, són explotacions diferents, que no van a pasturar al mateix lloc, sinó molt a prop, ¿vale? Però que no, en cap moment han estat juntos, ¿vale? Aleshores nosaltres diem, ara, nosaltres estem fent els controls, estem assumint les conseqüències, per molt dures que siguin, aleshores, ja, que no és només l'explotació individual que està contaminada, segons ells, perquè ara els nostres animals, en teoria, estan sants, no? Perquè tots no surtin positius. Sinó de dir, què està passant amb aquesta zona? Si per molt que estem matant poví, ¿vale? Vaques, ¿vale? Uh-huh. Igualment continua aquest focus, igualment hi ha un problema. No s'està atacant a la causa, s'està gestionant les conseqüències, però cap moment s'està tocant la caixa prescindida, ¿vale? Perquè l'administració, en el moment que creu que hi ha un problema sanitari important, mobilitza recursos, destina equips especialitzats, però on? A Collserola, amb la pesta porcina. Aquí s'ha fet un dispositiu impressionant, perquè en aquesta zona no s'està actuant amb la mateixa determinació, perquè també hi ha un problema sanitari important. Perquè si continuen actuant de la mateixa manera que estan actuant ara, el reservori continua al territori. I aleshores, què passarà? Doncs pues la solució, eliminar explotacions, actuar sobre la conseqüència. I així mai s'acabarà el problema que està passant. I el que estan fent està implicant un impacte molt, molt important pel futur del món rural. Perquè, clar, l'administració diu... S'ha de mantenir viu el territori, s'ha de fixar la població en el món rural, s'ha de garantir el relleu de generacional al camp. I amb aquestes mesures que està adoptant, ells pensen que ho aconseguiran, això? Si amb unes persones no sé si està donant una opció de futur en aquesta zona, ¿vale? Perquè aquesta incertesa, com pots instal·lar-te de nou si... No sé si m'entens. Vull dir, bueno, que quan desapareix una explotació, sovint és, bueno, ha desaparegut una explotació, ha desaparegut un romar, però també és per una eina de gestió del territori, que és una activitat que ajuda a mantenir viva la muntanya i que és molt important pel món rural en quant a nivell econòmic. O sigui, jo penso que l'administració s'ha de plantejar: vol conservar el món rural o no el vol conservar? Si vol conservar el món rural, també ha de garantir que es continuï a venir gent disposada a viure, a treballar-hi i a cuidar-lo.
1: Perfecte. Sí, Pili Hervás, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'arrela d'avui. Que vagi molt bé.
5: I moltes gràcies per deixar-me donar la meva opinió i per poder compartir amb els altres.
6: Estàs escoltant Arrela, la referència del món agroalimentari a les comarques de Lleida.
7: L'entrevista.
1: I com dèiem, per acabar l'arrela d'avui, el que també volíem fer és una miqueta de primeres valoracions, primeres sensacions, primers dies de campanya de recollida de la fruita, i ho volem fer amb el Jaume Gardenes, responsable de sectors vegetals i cooperativisme d'Unió de Pagesos. Molt bon dia.
7: Bon dia.
1: Com està anant aquesta campanya de la fruita?
7: Bueno, ara són els començaments aquí al territori de Lleida s'han presentat la fruita de pinyol. Estem a finals de la campanya de cidera, a mitja campanya d'abricoc, vull dir, abricoc, la campanya d'abricoc s'allarga bastant més, i després tota la campanya de pinyol, que s'han passat a recollir diferents varietats de paraguaios i nectarines i algun pressic.
1: Perfecte. Comencem, si em sembla, per la cirera, com que ja estem al final. Com ha anat? Ha anat bé a nivell de producció? És d'hora per dir-ho?
7: A nivell de producció és una bona campanya. Ens trobem els últims anys que hi ha hagut diversos robatoris i la gent, els diferents pagesos i cooperatives i entitats que estan en aquest sector estan llogant vigilants de seguretat, perquè els robatoris cada vegada s'intensifiquen més, vull dir, és un cultiu que al portar un valor força alt, vull dir, la gent és molt gormana a l'hora d'anar a buscar aquests robatoris. Se preveu que hi ha una campanya bona, en aquest sentit, de preu, i de quilos també, i la campanya ha estat molt bé.
1: És a dir, el que roben són les cireres tal qual?
7: Sí. Bueno, ens estem trobant diversos robatoris que després aquesta cirera pues, va a diferents mercats o a botigues particulars. Vull dir, ens estem trobant que cada vegada més els pagesos s'ha de contractar vigilants de seguretat perquè ho trobes. Pèrdues bastant grans. Arribar que parlarien de 1.000 o 2.000, llavors perquè van en grups nombrosos de gent, i llavors ens trobem això, que estem parlant que 1.000 quilos de cidera, estem parlant que d'un valor de 3 a 5.000 euros. Llavors el valor és força alt.
1: I aquests robatoris s'han intensificat en els últims anys? S'han intensificat en aquesta campanya en concret? Ja fa anys que ho patiu?
7: No, en els últims anys. Vale. En els últims anys portem diversos robatoris, i cada vegada ens trobem més que, bueno, el que t'he nombrat, que ens trobem que els pagesos l'única solució que hi veiem és contractar vigilants de seguretat. Nosaltres, des del sindicat, sempre recomanem que tothom faci les denúncies pertinents als Mossos i que els Mossos incrementin les seves dotacions en aquests territoris on hi ha més afectacions. Igual amb robatoris de cireres com a robatoris de maquinària agrícola, com de magatzems. Nosaltres sempre des del sindicat diem que es facin les denúncies, si pot ser in situ al lloc, que vinguin els Mossos in situ als llocs on s'han fet aquests robatoris, i a partir d'aquí que els Mossos incrementen les seves dotacions de personal.
1: Perfecte. Pel que fa a l'albercoc, una miqueta, com està anant i com pot acabar?
7: L'albercoc, estem quasi bé a l'equador de la campanya, també està resultant una campanya força atractiva. Llavors, bueno, a esperar les liquidacions. Vull dir, és el que les liquidacions se'ns diuen més tard de cada dels pagesos, però sembla una campanya força atractiva. El moment que força atractiva, parlem de força quilos, i després que les ventes estan marxant.
1: Val.
7: Sí, el mateix que ens trobem a fruita de pinyol, aquí tenim un hàndicap diferent ara mateix, s'està acabant la campanya Múrcia-Extremadura. Ara mateix és el moment que solapem campanyes, perquè aquí a Lleida portem una quinzena de dies i acollim, i allà baix de Múrcia-Extremadura està acabant la campanya, llavors el moment de solapar campanyes mos suposa de cada mercat, mos suposa que pues, comença a sobrar gènere, que la cosa està marxant, eh? Ara mateix està marxant bé, però els preus no són els que els de la campanya passada. Estem parlant d'uns preus de 30-50 cèntims per sota de la campanya passada. Bé. Esperem que de cara a l'agost, que la campanya passada per diversos motius, pels freds a nivell d'Europa o pel que pugui ser, perquè, o pel tema d'especulació, perquè molta gent va especular perquè els preus eren molt atractius i força alts, que no ens passi la campanya passada. Llavors esperem que a partir d'ara, que acabaran les campanyes d'aquests dos territoris de l'estat espanyol que estan acabant, esperem que els preus puguin ser... puguin acabar pujant de cara a el que és ara fins a final de campanya. És molt aviat per dir-ho, però bueno, estem esperant això, que a veure què passarà els propers 15 dies, que la producció s'ha concentrat tot al territori de Lleida i la Franja i Aragó. De bon temps esperem que al voltant d'aquests 15 dies sapiguem com anirà la campanya i encaminada.
1: Aquest final de campanya d'Albercoc, què podria passar perquè es perdés producció?
7: No, de producció, l'única de producció no se'n perdrà. Vull dir, esperem, ara mateix portem 3 pedregades aquest any, l'any passat vam tindre 19. Esperem que aquesta campanya sigui una campanya més light, en aquest sentit, que no ens afecti les pedregades, que no ens afecti el fruit, i esperem que la campanya sigui una campanya normal. Vull dir, no, esperem que el tiri on van.
1: Perfecte. I llavors, la resta de fruites que ens quedaven?
7: Bueno, estem parlant que ens queda pera, tornem a ensopegar amb la pera... És una espècie que no sé com acabarem d'encarrilar els pròxims anys. Pensem que tornem a pinxar amb moltes varietats, com pot ser Conference, Abate, Williams, Barrett, fins alguna blanquilla i alguna Ercolini. Estem pinxant, vull dir, no sabem, hi ha un molt mal quallat en general. Llavors, no sé, esperem que els preus siguin més atractius, perquè... a treballar de quilos i cirà, i ens trobem amb això, que veure què passarà. A part de la pera, tinc un problema que la retirada de matèries actives, ens trobem que pues, hi ha diferents plagues i això que cada vegada se'ns fa més difícil combatre-les, com pot ser l'opció, l'estemfilium, o foc bacterià, ens trobem amb això, que no sabem com acabarà el tema de pera al territori de Lleida. En poma, la producció és una producció esperada, vull dir, una producció normal dels últims anys, i esperem que la campanya que s'empeixi cap a finals de juliol-agost sigui una campanya força bona.
1: Perfecte. I clar, això de la pera... Com s'hi està treballant per intentar mitigar-ho?
7: No, a veure, nosaltres hi hem fet diferents valoracions. També s'ha parlat amb l'IRTA, com a mínim que l'IRTA hi posa mecanismes d'estudi, i després, si veiem que amb aquests mecanismes que podem tirar en van no ho aconseguim, nosaltres, el sindicat, demanem una reconversió varietal. No sé, pensem que tothom s'ha de guanyar la vida, i si amb una espècie que fins ara... molt atractiva al territori de Lleida, que som un territori català que es fa més peres a part i espanyol, ens decantem el que és Lleida i Rincón del Soto, que és a Rioja, i els altres territoris no són productors de pera. Llavors ens trobem això, vull dir, el foc bacterià ja afecta diferents territoris d'Europa, a Itàlia estan declinant no plantar més peres perquè tenen molt problema de foc bacterià. A Rioja, que és el Rincón del Soto, ens estem trobant amb els mateixos efectes, i aquí a Lleida aquest any ens ha sortit un munt de focos del que és foc bacterià, que doncs ens estem trobant que potser arribarem a un 30 o un 40% de finques afectades. No sabem si això ho pararem en un any o dos, o no es podrà parar, perquè enguany ha sortit uns fagos que són per combatre a aquestes bactèries, llavors no sé, sabem si acabarà funcionant o no. Però pensem això, que si hi ha un cultiu que els propers anys en parlarà molt perquè o acabarà desapareixent com algun territori europeu o la gent no sabrà cap on encarregar aquest sentit de fer peres. Vull dir, la pera cada vegada ens costarà més.
1: Això, a nivell de ciutadania, creus que se sap? És a dir, som prou conscients del que us està passant?
7: No som prou conscients. La gent se pensa que fer qualsevol fruit se fa amb un no-re, plantant un arbre i acabem fent fruits, però no és així, perquè ara mateix podríem parlar que aquest any parlem d'un increment d'un 20% dels costos de producció. Pensem que tenim tot el tema de la guerra de l'Iran, que se'ns ha pujat un disbarat tant els fertilitzants, com els gasolls, com tots els derivats de plàstics i aquests derivats del petroli, se'ns ha pujat un disbarat, se'ns ha pujat tot el transport, se'ns ha pujat tot el que deriva d'aquest control de guerres que no ens haurien d'afectar. Penseu que estem a un 20% de pujada de costos de producció. Si la gent fos prou conscient, pensa que enguany, quan arribarà al consumidor, no parlarem d'un 20%. Potser es parlarà de més. Perquè penseu que els costos de producció nosaltres els contem fins que arriba la fruita a les càmeres. S'ha de distribuir, s'ha de... no sé, si hi ha una campanya, difícil. Difícil en aquest sentit, la gent, mentre pugui anar als vinyals i als supermercats i troba fruita, La gent ara mateix no pensa a què li pot passar al pagès o quins problemes pot haver perquè aquesta pera pugui arribar allí. Amb bones condicions, amb les condicions òptimes de sucres, penetromies i tot, però bueno, la gent no ho diem. Mentre hi haurà pagesos que fem fruita, podran menjar de proximitat, podran menjar de territori. Si el pagès acaba desapareixent, doncs, bueno, ens portaran d'altra fruita d'altre cantó de món i, bueno, també ens la mengem igual. Però llavors que no es queixin si no té aquell sabor, perquè pensa que portar una fruita de molts quilòmetres de distància, collida al punt, no ho pot estar. A veure, la fruita té uns... Si la culls en perfectes condicions de sucres i això, té uns barems que no pot recórrer tant... No sé, una cirera mateix, al cap d'una setmana o dos dies ha d'estar consumida des del moment que es cull. Un pràssic, si ho vols collir amb les condicions de sucres i penetromies bones, pot estar 15, 10, 15 dies. Vull dir, llavors ens trobem amb això, que no, la gent no és prou conscient. I el que diem, mengem ecològic. I ecològic, menjarem sostenible, menjarem tot el que vulguis. Jo ara mateix, si m'han de portar un coco de Brasil i em diuen que és ecològic, o sostenible, quina sostenibilitat? Quan haurà fet... què haurà fet? 20.000 quilòmetres? Haurà recorregut 20.000 quilòmetres?
1: Sí,
7: o
1: sí.
7: Més? Quina sostenibilitat? Aquest pagès d'allà no mantindrà el territori.
1: Clar. Sí, sí. Doncs estarem pendents al llarg d'aquestes setmanes d'anar fent seguiment i actualització de com evoluciona la campanya de la fruita. Ho deixem aquí. Jaume Gardeny, responsable de sectors vegetals i cooperativisme d'Unió de Pagesos. Com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
1: I fins aquí l'edició de l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat arrela@uau.cat on ens poden fer arribar totes aquelles qüestions que consideren que poden ser tractades en aquest espai. Gràcies per la confiança i ens hi tornem a posar la setmana que ve.

Arrela 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral.
2: Segons el Meteocat, com us diem, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, això sí, primer coneguem la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja a aquestes hores del migdia, amb valors que sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I de fet, fins a primeres hores de la tarda, aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims i encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i sobretot unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I amb aquesta revetlla de Sant Joan de fons, els agents rurals mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
2: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
0: En plana de successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
2: Aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, on hi ha l'Ajuntament de Tarragona.
0: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit aquest matí d'urgència de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado, que decretava mesures cautelars contra Begoña Gómez.
2: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
0: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
2: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins a demà.
1: Com veiem, un dels territoris que poden marcar els registres més alts és Lleida.
0: Amb aquests pronòstics a Ponent, la paeria s'han reforçat les mesures per protegir la població més vulnerable. Ens dona més detalls des de Lleida Televisió, el Rubén Carbonell.
2: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor i la ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut davant la previsió de diversos dies consecutius amb temperatures extremes. Entre les mesures adoptades, aquest diumenge les piscines municipals han avançat la seva obertura a les 10 del matí per oferir més hores de refugi davant les altes temperatures. A més, la ciutat disposa de més d'una cinquantena de refugis climàtics. Així mateix, des del consistori recorden la importància d'hidratar-se sovint, evitar l'activitat física a les hores centrals del dia i extremar la vigilància sobre la gent gran i altres col·lectius vulnerables. Així ho assegura la regidora de Cultura i Promoció de la ciutat, Pilar Bosch.
3: Avui és el primer de tres dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i, per tant, el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
2: La previsió és que l'episodi de calor es mantingui almenys fins dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
1: Fins ara, i amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, de dos quarts de dues, les màximes de la jornada s'han registrat al Montmell, amb 39 graus, 38 a Tàrrega, 38 també al Canós, a Torroja del Priorat, al Poal i també a Mollerussa, una altra de les zones que també s'espera que les temperatures arribin fins a rècords de, com diem, fins als 40 graus, és a les Terres de l'Ebre, sobretot a les comarques d'interior i de la Vall de l'Ebre.
0: Precisament des d'allà ens n'informen des del 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
4: L'estiu ha arribat a les Terres de l'Ebre amb la primera onada de calor de la temporada. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per temperatures màximes extremes que en punts de l'interior ja se situen per damunt dels 35 graus. Segons les dades del Meteocat, la Ribera d'Ebre concentra els valors més alts de la jornada encapçalats per Vinebre amb una màxima provisional de 37 graus, seguida d'Aldover amb 36,2 graus i Benissanet amb 36 graus nets. A la línia de costa i al delta, els termòmetres es mantenen continguts per davall dels 30 graus, tot i que la humitat relativa frega el 70% i eleva la sensació tèrmica. Davant d'aquest episodi, Protecció Civil recomana restringir les activitats físiques a l'aire lliure durant les hores centrals del dia i demana mantenir una hidratació constant. Les previsions indiquen que les temperatures elevades persistiran durant les pròximes jornades.
1: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
0: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc està prohibit encendre foc a qualsevol espai obert, utilitzant maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades a una franja de 400 metres al seu voltant o llençar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
1: Amb aquest escenari, pel que fa als embassaments, Catalunya afronta l'inici d'aquest estiu amb els pantans plens, i això ha passat dos anys després del pic àlgid de la sequera. Llavors, ara, el 2026, la situació és ben diferent.
0: Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada per més d'un any. Tot plegat hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Ens donen tots els detalls el Lluís Mata.
5: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut, però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
6: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera.

0: i quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal, també les empreses. Vull dir, és que la sequera ha mogut molta cosa i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
1: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
0: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament, perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les dessaladores, que cada cop tenen un paper més important.
1: D'estar per sota del 15% a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
0: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
2: Obrim plana de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident del passat divendres, a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort.
3: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol, on també han participat familiars de les víctimes. Un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
2: I un altre apunt de successos, en aquest cas els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal, de la línia L5.
3: El pispa, de 29 anys, aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat destravada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a la mateixa estació i en la mateixa franja horària.
2: Obrim plana política, i és que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins demà.
3: La reunió s'ha fet després que ahir dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar les mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Els vocals conservadors, però, han demanat més temps per al debat.
2: I al fil d'aquest cas, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Néstor Tasun, insta al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquest i d'altres presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'Esquerres, i ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
4: Es verdad que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE. El hecho de que no haya una mayoría negativa para no que no permite una moción de censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
3: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'Estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
2: I ja a casa nostra, dia clau per a Junts per Catalunya, ja que avui es coneixerà quin serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona per les eleccions municipals de l'any vinent.
3: Les votacions es van obrir ahir dissabte a les 10 del matí i els resultats s'esperen sobre cap a 7:45 d'aquesta tarda. El procés arriba després de mesos de moviments interns, contactes, renúncies i intents de construir una candidatura de consens que no han acabat prosperant. En aquest escenari hi ha fins a 4 candidats: el president del grup municipal, Jordi Martí Galbis, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa.
2: Passem ara a parlar de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, que ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
3: És un procés que comptarà amb la veu dels municipis, assegura Paneque, per garantir que el desplegament de les renovables sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit el programa Ciutadella.
5: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits. És del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
3: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella, 9:45 de la nit, a les televisions locals i a la xarxa Més.
2: I hem de parlar ara de l'ELA, i és que des del març d'aquest any el Parlament de la Generalitat ha aprovat modificar la llei per millorar la qualitat de vida de les persones que precisament pateixen l'esclerosi lateral amiotròfica.
3: Es tracta d'unes ajudes de fins a 15.000 euros mensuals per tal que el cost de l'assistència no recaigui sobre les famílies. Des de la Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls... Des del Miquel Valls vetllen perquè les ajudes arribin a qui ho necessiten, tot i que apunten que tarda en arribar per temes burocràtics. En parlem avui, que es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Ens n'informa Caral Tàries.
6: A Catalunya hi ha unes 800 persones afectades amb ELA, una malaltia que avança ràpid i sense control. És per això que necessiten unes cures sanitàries especialitzades a domicili 24 hores. Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, atenen més de 670 persones durant l'any amb l'objectiu d'acompanyar els malalts i els seus cuidadors. Anna Rigola és la responsable de comunicació de la Fundació.
7: Si l'ajuda no arriba a poder pagar totes aquestes cures, doncs què passa? Que continuem igual, en què els cuidadors principals continuen sent les famílies, la seva cura, que no és una cura, però és el que necessiten, continua sense estar agafada.
6: L'aprovació de les ajudes per part del Parlament poden arribar fins als 15.000 euros mensuals. Tot i que ja hi ha famílies catalanes que han rebut aquests primers ajuts, des de la Fundació remarquen que els tràmits burocràtics són lents.
7: Però sobretot estan costant d'arribar a nivell burocràtic, perquè al ser una ajuda nova, ningú sap més o menys què s'ha de fer, com s'ha de fer, quins són els temps, i està costant. Nosaltres des de la Fundació estem ajudant a tots els afectats que poden demanar aquesta ajuda, estem accelerant aquests tràmits amb el Departament de Drets Socials i estem en constant contacte, però realment aquestes ajudes haurien d'haver arribat molt abans.
6: Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls insisteixen que seguiran treballant per donar visibilitat d'aquesta malaltia i que vigilaran perquè les ajudes s'apliquin i arribin a totes les persones que les necessiten.
2: L'estiu astronòmic també ha començat avui, ho ha fet a les 10:24, segons els càlculs fets per l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Institut Geogràfic Nacional.
3: Aquest serà l'estació més llarga de l'any. Tindrà una durada de 93 dies i quasi 16 hores i s'allargarà fins a l'encara llunyà 23 de setembre, dia que tindrem l'equinoci de tardor a les 2 de la matinada. Avui el sol ha sortit a les 6:18 i no marxarà fins a les 9:28. Per tant, tindrem 15 hores i 10 minuts en el que serà el dia més llarg de l'any. Pel que fa a les previsions climàtiques, s'espera un estiu amb una tendència clara. Tant el juliol com l'agost i el setembre tenen molts números de ser més càlids del que seria habitual, tot i que també s'esperen força xàfecs i tronades.
2: I amb el curs escolar acabat, i l'estiu ja en marxa, a partir del proper dijous es posen en marxa també la majoria de casals d'estiu al territori.
3: I anem a Vilafranca del Penedès, on enguany la gran novetat és que l'Ajuntament n'ha recuperat la gestió íntegra, municipalitzant els casals amb la voluntat de que cap infant se'n quedi fora. Des de Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
8: La regidora d'Educació de l'Ajuntament, Gemma Romeu, destaca el treball en xarxa que s'ha fet des dels diferents departaments del consistori i com també s'ha treballat intensament per fer-ne una tarifació social per garantir que les famílies de Vilafranca puguin accedir als casals d'estiu en condicions d'equitat.
9: És la primera vegada que es municipalitzen els casals d'estiu i s'han municipalitzat també amb una tarificació social. Això també el que fa és amb l'objectiu que buscàvem. Buscàvem que tots els nens i nenes poguessin accedir a aquestes activitats d'estiu, perquè hi creiem fermament en que l'estiu és important d'afavorir que tots els nens i nenes puguin accedir a aquestes activitats de lleure.
8: El cost global del casal d'estiu serà de 228.500 euros, dels quals està previst que les famílies aportin el 40% i l'Ajuntament el 60% restant. Des de la regidoria també es destaca que ningú s'ha quedat fora.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Sonar, i és que les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat el punt final a un Sonar, com diem, multitudinari, que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
3: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat precisament amb una programació de més d'un centenar d'actuacions, entre els quals ha destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte DeWitt, la proposta del neerlandès Renier Zonneveld o el show audiovisual de Daito Manabe, el directe de Cabaret Voltaire o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Live protagonitzat per SPDG.
2: Seguim parlant de música perquè la novena edició del Festival de Música Gran Sol al barri de Llefià, a Badalona, s'ha celebrat aquest cap de setmana amb un ambient totalment festiu, encara que amb la meitat del cartell previst.
3: L'artista Pitingo, gran reclam de dissabte, va haver de suspendre la seva actuació. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona, Quim Garcia. Volare,
10: volare. Una edició marcada pels contrastos al parc del Gran Sol de la ciutat. L'amfiteatre s'ha omplert de ritme, tot i que el festival va començar amb una mala notícia. Divendres a la nit es va haver de suspendre el concert de Pitingo per una indisposició mèdica greu de l'artista, una cancel·lació d'última hora que també va obligar a ajornar el pregó i el lliurament de premis de l'Associació de Veïns. Però el barri no es queda de braços creuats. Jordi Meses, president de l'Associació Veïnal Llefià Gran Sol, ens avança que ja busquen solucions.
11: En unas fechas próximas, no hay fecha en concreto, pero sí que se mirará de no creo que pase mucho tiempo de poder retomarlo. Sí.
10: La decepció de divendres es va transformar en energia dissabte a la nit. El sextet barceloní Maruja Limón va fer vibrar l'amfiteatre amb la seva proposta vitalista de flamenc, pop i ritmes llatins, demostrant la potència del directe que les ha portat per tota Europa. El públic assistent es mostrava així d'entusiasmat.
12: Una tarda superentretenida.
13: Que tiene mucha gracia.
14: Que a mi m'encanten.
10: El barri de Llefià de Badalona acomiada un cap de setmana de festes i calor i es prepara per a la represa del festival, que promet tornar amb més força.
2: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
15: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de bàsquet, de la derrota contundent ahir del Barça al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102-75.
3: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans el partit no va tenir cap història davant la superioritat pels dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pasqual i que va acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
2: Parlem ara de futbol al Mundial. Aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
3: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita. A priori, també assequible a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
2: Del futbol ens n'anem al ciclisme amb un apunt d'última hora perquè la catalana Paula Blasi s'ha proclamat campiona de la Volta Ciclista a Catalunya que ha acabat aquest migdia amb la disputa de la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Ens ho explica Jordi Cervantes.
13: Marian Bosch ha guanyat la tercera i última etapa d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, on la gran guanyadora, la gran victoriosa, és la ciclista de les Clubes, Paula Blasi, després d'imposar-se ahir en l'etapa, la segona etapa, en final a la Molina, avui ha confirmat aquesta victòria rotunda en aquesta Volta Ciclista a Catalunya i en suma ja de 5 generals guanyades aquest 2026 amb la Ansel Gold Reis, amb la clàssica de Sant Sebastià, també la Volta a Espanya i fa unes setmanes el Tour Internacional del Pirineus. Afegeix, per tant, aquesta Volta Ciclista a Catalunya i en el futur no gaire llunyà, sinó més aviat proper amb la CIA intentar guanyar també el Tour de França.
2: I hem de parlar avui també d'una celebració. Canviem això sí d'esport, anem a l'hoquei patins femení, perquè ahir, com diem, el Vila-sana va celebrar el primer títol de la seva història.
3: Amb una població de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla de l'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional. La rua també es va celebrar pels carrers de la població. Podem escoltar ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
16: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
17: Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
18: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
2: I tanquem amb un apunt de waterpolo perquè l'Horta continuarà a la màxima divisió femenina.
3: Ha aconseguit superar, doncs, amb èxit el play-out de la permanència al tercer partit. Després d'imposar-se al primer i perdre en aquest segon, aquesta tarda, l'Horta s'ha imposat d'un gol a l'Irunya per 13-12 i serà un any més de primera divisió femenina de waterpolo.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
2: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
2: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula. Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
7: No, Peyu, tu no hi seràs.
6: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà, i muntarem unes partides.
8: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Here we go!

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
2: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Això sí, i amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, coneguem primer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja a aquestes hores del migdia, amb valors que sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I de fet, fins a primeres hores de la tarda, aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims, encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i, sobretot, unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
2: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
0: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'autor del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez.
2: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
0: També parlem de successos perquè el tercer menor, que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort.
2: Aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori tarragoní.
0: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça en el segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
2: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any, ja que avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
2: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arribarà avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà.
0: Com veiem, alerta màxima per l'onada de calor durant aquest cap de setmana a Catalunya, en previsió d'arribar a aquestes temperatures per sobre dels 40 graus, especialment a les comarques de Ponent.
2: Precisament aquest episodi arriba precedit per una anomalia positiva de temperatura des de mitjans de maig i per una precipitació molt escassa des de llavors, sobretot a la Noguera. Ens n'informen des de Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
5: Catalunya viu aquest cap de setmana la primera onada de calor intensa de l'any, amb temperatures extremes i humitats relatives molt baixes, sense recuperació nocturna. El Meteocat preveu que avui se superin els llindars de calor intensa en algunes comarques lleidatanes com les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià i l'Urgell. A les 12 del migdia d'avui, alguns termòmetres ja vorejaven els 40 graus. Els carrers dels pobles i ciutats es troben més buits de l'habitual, mentre que les terrasses dels bars i les piscines públiques s'omplen de gent fugint de la calor. Adrià és el gerent de la guingueta de les piscines municipals del barri del Secà de Balaguer, plenes a vessar aquests dies.
6: Sí que estem notant que, sobretot des del dijous, que és quan va començar a fer més calor, l'increment de gent és una miqueta millor que fins als altres dies, tant a la piscina com aquí al bar, on les Coca-Coles se venen soles, i les canyes, sobretot, que estaven fresquetes.
5: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor, mentre que el pla d'actuació per prevenir els efectes sobre la salut es troba en fase 2. Els dies de màxim risc seran aquest diumenge i dilluns 21 i 22 de juny, amb una lleugera tendència a la baixa a partir del dia 24, coincidint amb la celebració de Sant Joan.
0: I precisament amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals mantenen també actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques, de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
2: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc, s'ha prohibit encendre foc a qualsevol espai obert, utilitzar maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades en una franja de 400 metres al seu voltant, o llançar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, també hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
0: Obrim ara plana de successos perquè el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
2: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys. I ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol, on també han participat familiars de les víctimes. Finalment, un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
0: Seguim parlant de successos. En aquest cas, els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal de la línia L5.
2: El pispa de 29 anys aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat destrabada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a l'estació, aquesta precisament de Badal, i en la mateixa franja horària.
0: Parlem ja de política. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat únicament decidint ajornar el debat fins dilluns.
2: La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar mesures procedents contra Peinado per, segons assegura Marlaska, qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura d'aquest judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Però els vocals conservadors han demanat més temps per al debat.
0: I al fil d'aquest i d'altres fets, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, insta precisament al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquests presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'esquerres, ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
3: Es verdad que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE. El hecho de que no haya una mayoría negativa para no que no permite una moción de censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
2: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
0: I aquí a casa nostra, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
2: Segons Paneque, aquest procés comptarà amb la veu dels municipis per garantir que el desplegament de les renovables sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit precisament el programa Ciutadella.
7: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits. És del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
2: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: Canviem de terç i és que avui es commemora un dia molt singular, el de portar el gos a la feina.
2: Tot i que encara no és un hàbit estès a les empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis, ja que tenir prop als animals redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre els treballadors. La companya Mars Pets Nutrition Iberia, la companyia, disculpin, fa anys que va adoptar aquesta mesura. Ens ho explica Sílvia Fernández.
8: Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Segons Gerard Bagaria, director general de Mars Pet Nutrition, el fet que les mascotes puguin conviure a l'espai de treball aporta molts beneficis a l'equip. Ara bé, han de complir una normativa.
9: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent, els que els hem preguntat, opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina. El 50% pràcticament canviaria de feina si l'oficina té una política que accepti mascotes.
8: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals. El manager narra que feia temps que tenia ganes de tenir un gos i va llançar-s'hi gràcies a tenir aquesta possibilitat a l'empresa. Ara, la Nora l'acompanya a tot arreu.
10: A mi me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va a estar acompañada todo el día y así no la tengo que dejar sola. Ella disfruta pues de también todo el cariño que recibe por aquí. A veces alguna que otra vez también recibe alguna chuche.
8: Els primers països que van apostar per aquesta opció pet friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
0: I anem ara amb un bloc de notícies de proximitat. Comencem parlant d'agricultura i és que aquesta setmana han començat els treballs de sega a la Conca de Barberà.
2: Ho fan una mica abans del que és tradicional, però és una tendència dels darrers anys com a conseqüència del canvi climàtic. Ens donen tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molner.
11: Tot i que les pluges d'inicis d'any auguraven una molt bona temporada, la primavera no ha estat tan bona en quant a pluges i la calor d'aquest juny ha obligat a madurar la planta abans d'hora. Pel que fa a les previsions, són entre un 20 i un 30% més baixes que l'any anterior, tenint en compte que va ser un any excepcionalment bo, ho explica l'agricultor de la Conca de Barberà, Joan Saumell.
12: El passat va ser un any rècord i, per tant, comparar-ho amb l'any passat té poc sentit en els comparativament perquè és un any que ha sigut, és a dir, és un any que estem parlant d'un any bo, el que comparat amb l'any passat, que va ser extraordinari, doncs, bueno, clar, qualsevol comparativa farà que els rendiments d'aquest any semblin petits en l'any passat, però estem parlant d'un any bo. Bé, començant de fa els últims 10 anys una mica més aviat del que era tradicional, que normalment començàvem més aviat a finals de juny pel tema del canvi climàtic, i això ja hi estem bastant acostumats, i aquest any, doncs, bueno, s'ha començat amb un moment que s'ha precedit de molta calor.
11: S'espera que la sega pugui durar fins a mitjans d'agost.
0: Canviem de tema, parlem ara d'emprenedoria, perquè la pulsera Erics es tracta d'un dispositiu creat per la infermera i, com diem, emprenedora santcugatenca Pilar Moreno.
2: Aquesta serveix per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants i estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Ens explica des de Cugat Mèdia Pau Vázquez.
13: Es tracta d'una polsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. La iniciativa neix d'una experiència personal. Moreno, mare d'un nen amb al·lèrgia als fruits secs, va impulsar el projecte després de viure un episodi, precisament, d'anafilaxi al seu fill a l'escola.
14: Estan augmentant les al·lèrgies a nivell pediàtric i és una situació de que no tens control perquè el nen està en moltes situacions que no poden controlar els pares, com són els menjadors, colònies, extraescolars, festes de nens, i és un risc molt elevat.
13: El projecte ja ha despertat l'interès del sector sanitari i empresarial. Erics ha estat validat per societats científiques especialitzades en al·lergologia pediàtrica i també ha estat Premi Cambra 2026 a la millor iniciativa emprenedora, atorgat per la Cambra de Comerç de Terrassa.
0: I encara una darrera aturada en crònica local. La Riera de Merlès, a les Lloses, a la comarca del Ripollès, continua sent un dels espais més freqüentats precisament pels banyistes aquest estiu.
2: Precisament aquest any, l'Ajuntament ha implantat noves mesures per reduir l'impacte ambiental, entre les quals destaca la prohibició d'aparcar en un dels trams amb més afluència, fet que obliga els visitants a accedir-hi a peu. El consistori valora positivament la feina dels guardes i considera que la gestió actual ha millorat molt respecte als anys en què no hi havia regulació. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
15: Un punt de la comarca que rep molts banyistes durant els mesos d'estiu és la Riera de Merlès, a les Lloses. Des del consistori, per aquesta nova temporada han decidit tirar endavant novetats. La més destacada és la prohibició d'aparcament en un dels trams amb més afluència, una normativa que obliga així a accedir-hi només a peu. Amb aquesta mesura, consideren que aconseguiran reduir l'impacte. Escoltem el tinent d'alcalde, Marc Ràfols.
16: El tram que podés, hi ha més afluència de gent, que és del cobert de Puigcercós fins a l'Hostalet, no hi haurà zona d'aparcament. No deixant aparcar ja regula molt, perquè a la gent li costa caminar. L'aforament, quan deixàvem aparcar, era de 16 cotxes. Ara no hi ha aparcament pels cotxes i aleshores és la gent que hi vagi caminant. Si la gent hi va caminant, com que tampoc arrossegarà parasols i taules i cadires, diguem que l'impacte és menor del que passaria si poguessin aparcar.
15: Fent una mirada al passat, quan encara no hi havia reguladors al medi, la comparació és molt positiva. En aquest sentit, el consistori valora positivament la tasca dels guardes.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música i més concretament del tancament del Festival Sonar amb les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who. El Sonar aquest any ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada, això sí, pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
2: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat amb una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals han destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte de Witte, la proposta del neerlandès Reinier Zonneveld, o el show audiovisual de Daito Manabe, o també el directe de Cabaret Voltaire, o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Life, protagonitzat per Speedy G.
0: Seguim parlant de música, ja que aquesta ha pres aquest dissabte la plaça Vella de Terrassa amb una jornada de piano lliure oberta a tota la ciutadania.
2: Coincidint amb el Dia Internacional de la Música, petits i grans han pogut seure davant del teclat i convertir l'espai públic en un gran escenari musical gràcies a una iniciativa impulsada amb la col·laboració del concurs Maria Canals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
17: Amb motiu del Dia Internacional de la Música, aquest dissabte, dia 21, la plaça Vella s'ha convertit en un gran escenari obert gràcies a una jornada de piano lliure que ha convidat a tothom a participar-hi.
18: Perquè el jovent i tothom qui vulgui s'acosti més a la música i pugui gaudir o aprendre si són més joves o el que sigui. Però és, la fita és perquè es familiaritzin amb la música i en particular amb el piano.
17: La proposta ha sigut possible gràcies a la col·laboració amb el concurs internacional de piano Maria Canals. amb una trajectòria de 70 anys, és conegut precisament per acostar aquest instrument a la ciutadania a través dels seus pianos de carrer. Des de les 10 del matí fins a 7:45 del vespre, qualsevol persona ha pogut seure davant del piano i improvisar una melodia o gaudir d'actuacions espontànies. Però també hem tingut el plaer d'escoltar grans professionals. Una jornada per escoltar, interpretar i compartir música en un espai obert que, per unes hores, converteix Terrassa en una gran sala de concerts a l'aire lliure.
0: I encara un apunt més en clau musical, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre.
2: Amposta ha acollit la celebració del Dia Mundial de la Música, que, com us deia, més el dia d'avui, una cita que enguany ha servit per homenatjar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. Des de 21 Ebre, Alberto Calatayud.
19: Amposta ha esdevingut l'epicentre de la celebració del Dia Mundial de la Música a les Terres de l'Ebre. L'acte ha servit per commemorar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals, una entitat que va fer la seva primera assemblea històrica precisament a la capital del Montsià. El director dels Serveis Territorials de Cultura, Manel Zahera, ha destacat la importància d'aquest dia.
20: I és un dia per a mostrar la tradició musical que hi ha als territoris de la Unió Europea. En el cas de Terres de l'Ebre, el territori on estem és un territori de bandes, és una terra de bandes, i una celebració com així doncs, és lògic que se li doni importància a concerts de bandes de música.
19: La celebració continuarà el diumenge 28 de juny a l'Auditori de Barcelona, on la Lira Ampostina i la banda de Benissanet actuaran al Festival de Bandes.
0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de bàsquet, en aquest cas de la derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102-75.
2: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans, el partit no va tenir cap història davant la superioritat dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pascual i que van acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie, doncs, queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
0: Seguim parlant d'esports, en aquest cas canviem d'esport, precisament parlem de futbol, perquè al Mundial aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
2: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible, a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable als setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
0: Seguim parlant de futbol, en aquest cas de celebracions, ja que ahir el Sabadell va omplir els carrers de la ciutat per celebrar el seu ascens amb l'afició en el que és la tornada de l'equip a la segona divisió.
2: La tarda va acabar al balcó de l'Ajuntament amb un públic entregat i parlament de gairebé tots els protagonistes. Escoltem l'entrenador Ferran Costa i els jugadors Albert Urriols i José Ortega.
21: Sabeu una cosa? Som collonuts. Tots, tots, tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip ha de treball, d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara a cada partit. I quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat, entrenat, i els cabrons han aguantat.
22: Què passa, Raquinel? Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una Raquinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve la segona divisió és per a disfrutar.
23: No té paraules. Nosaltres hem fet el que hem pogut. Ens han exprimit el míster el més que ha pogut i nosaltres el que hem pogut fer, i la veritat que vosaltres heu sigut un punt clau. Aquests dos partits en casa heu sigut clau. O sigui, jo no he vist un camp així. La veritat que gràcies. Gràcies, la veritat.
0: I d'unes celebracions n'anem a una altra pel que fa a l'esport femení, en aquest cas el Vila-sana, que va celebrar el seu primer títol de Lliga, de l'hoquei Lliga femenina. Amb una població, com diem, de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla d'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional, i és que la Rua també es va celebrar ahir pels carrers de la població. Escoltem ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
3: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava. Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
4: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
0: I acabem amb una darrera hora de futbol, en aquest cas el play-off d'ascens de la segona federació, el club de futbol Badalona, que havia de remuntar un 3-0 advers davant del Compostela. El partit de tornada, com diem, en un partit que ha acabat fa només uns minuts i que ha acabat amb la victòria insuficient de l'equip català per 2-0. D'aquesta manera, l'equip que ascendeix és el conjunt gallec i el Badalona jugarà la temporada vinent també a la tercera federació. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a lloms d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
10: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
11: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes.

0: nova dada amb Núria Redó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al nou programa de beques de formació fotogràfica que impulsen la Fundació Setba i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. S'adrecen a dones que surten de la presó amb l'objectiu de facilitar la seva inserció social i professional. Ens ho explicarà Laura Gálvez Rain, directora del projecte Traspassant l'objectiu a la presó de Batràs. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Doncs avui vull parlar del que ha passat als Estats Units arran de la celebració del Mundial de Futbol. L'esdeveniment aquest any se celebra a Mèxic i també al país nord-americà, i l'últim va ser a Qatar, ja que s'organitza cada 4 anys, i es va organitzar l'any 22. L'any 2022, perdona. Ja hi va haver polèmica en aquell moment perquè no és un país que respecti els drets humans i per les moltes irregularitats que hi va haver pel que fa als drets dels treballadors, ja que, de fet, segons The Guardian, uns 6.500 treballadors immigrants van morir en diferents construccions de Qatar des que la FIFA la va designar com a seu.
0: De fet, és una dada terrible que crec que poc se n'ha parlat des d'aleshores, però bé, aquesta vegada sembla que no estaria passant res semblant, no?
2: Sí, se n'ha parlat molt poc i, de fet, és una de les tècniques una mica de l'esport washing, que crec que ja n'hem parlat alguna vegada, però ara el problema és un altre. El problema el trobem sobretot amb les polítiques de Trump. Tots sabem quin paper ha jugat l'AIS al país i altres iniciatives que ha impulsat pel que fa a les migracions. El cas és que ara està limitant l'accés de molts aficionats que ja havien comprat entrades, fins i tot se'ls havia acceptat el visat i més tard se'ls ha dit que ja no podien entrar al país, i tot plegat amb el beneplàcit de la FIFA, que havia assegurat que tothom seria benvingut a la Copa del Món.
0: És a dir, el fet que estiguin limitant l'accés als aficionats vol dir que no els deixen entrar al país, eh?
2: Exacte, no els deixen entrar al país, per tant, no és un esdeveniment esportiu obert a tothom, i moltes persones, sobretot de països doncs, africans, s'han trobat amb que se'ls ha denegat el visat, com deia. Sobretot persones que podrien ser aficionats normals, però també periodistes i membres de delegacions dels equips. I el que ha estat més sonat és que no han deixat entrar a Omar Artan, que diràs qui és, doncs el qui va ser escollit com a millor àrbitre africà de l'any 2025 i qui havia d'arbitrar diferents partits de la competició. Un cas realment sorprenent.
0: Se'n saben els motius?
2: Es veu que ell tenia tota la documentació en regla, la qual acreditava que venia a treballar, i el govern nord-americà doncs, no ha donat cap mena d'explicació més pel qual se li ha denegat. La FIFA, tot i fer alguna gestió inicials, ha acceptat la decisió i ha dit que no es canviarà l'estat del seu visat. A mi, sincerament, em sembla que no tenen ganes de discutir amb Trump, com tampoc van tenir ganes de discutir amb l'emir de Qatar i com segurament tampoc tindran ganes de fer-ho amb Mohammed bin Salman, el príncep de l'Aràbia Saudita, país on se celebrarà el Mundial de l'any 2034.
0: Ara, escoltant-te, Carles, no tinc pas la sensació que estiguem parlant d'esport, eh?
2: A mi és el que més em preocupa d'aquesta situació. Sento que el poder està penetrant molt en l'esport quan hauria de ser una cuna de valors. Ara bé, el debat hauria de ser... S'haurien de plantar els jugadors i no anar-hi? Respondran que només venen a jugar a futbol, segurament, però la selecció del Senegal va patir un doble control de seguretat a peu de pista a l'aeroport, algunes delegacions han tingut problemes amb el visat dels jugadors i Ayman Hussein, un dels millors jugadors de l'Iraq, ha estat interrogat durant 8 hores.
0: Clar, estem parlant dels Estats Units, en teoria el país de la llibertat. Tu creus que els aficionats podrien fer alguna cosa?
2: Aquesta també podria ser una altra opció, però en l'últim Mundial la selecció alemanya va ser fortament criticada per fer política quan els jugadors van decidir tapar-se la boca abans d'un partit per protestar per la prohibició de portar el braçalet amb els colors de l'Arc de Sant Martí i amb el lema One Love. Ah, per cert, també que m'ho deixava, els jugadors de l'Iran no podran entrenar a Arizona, com ho havien de fer en un principi, perquè el país està en guerra amb els Estats Units. Com si els jugadors de l'Iran tinguessin alguna cosa a veure amb el que està passant allà al territori.
0: Malauradament, esport i política estan sovint més a prop del que ens volen fer creure. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha

0: fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
1: Ha començat el Mundial de Futbol i, a més dels noms previstos i previsibles de Messi, Mbappé, Lamine Yamal, etc., tots els ulls estan posats, també, en Tim Payne. Dels 1.248 jugadors convocats, el número 2 de la selecció de Nova Zelanda és el que ha protagonitzat la història més surrealista abans del tret de sortida de la competició. Una versió esbojarrada del conte de Ventafocs en què, en comptes de sabates i carrosses, hi ha telèfons mòbils i xarxes socials. Un influencer argentí, Valen Scarcini, va animar els seus seguidors, a més enllà d'anar cadascú a favor de la seva selecció, a escollir un futbolista qui tots animessin, sense importar la nacionalitat, les filies i les fòbies. Triar algú que unís a tothom. I qui millor que el menys conegut de tots els participants al Mundial. Sense especificar quin mètode feia servir, va anunciar que el jugador menys conegut era Tim Payne, el central de 32 anys dels All Whites. D'un dia per l'altre i en base a una idea de bomber d'un jove a 10.000 quilòmetres de distància de Nova Zelanda, Tim Payne es va convertir en una estrella. El defensa dels Wellington Phoenix, l'únic equip neozelandès de la Lliga Australiana, va passar de tenir 4.700 seguidors a Instagram a tenir-ne més de 5 milions. Més que qualsevol altre jugador del seu país, més que el primer ministre neozelandès, més que no pas habitants té el país. El primer dia els followers li creixien a un ritme de 1.000 per minut. En un món en què sembla que aconseguir la fama és el gran triomf, el que li va passar a Tim Payne pot semblar un regal. Però ningú li havia preguntat a Payne, fins no fa gaire un jugador completament desconegut, si realment volia ser famós. De moment s'ho ha pres amb sentit de l'humor. En un vídeo en què xapurreja el castellà, agraeix el suport i reconeix que ha passat uns dies de bojos, amb notificacions constants al mòbil. Ara Payne té el repte que Nova Zelanda guanyi per primera vegada un partit en un Mundial. Una victòria que, en una estranya derivada de la teoria del caos, podria despertar l'eufòria de milions de persones a l'Argentina.

Hi ha pensadores que dècades després de la seva mort continuen interpel·lant-nos amb una força sorprenent. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Segur que tots coneixeu la Creu Roja, aquesta institució humanitària d'escala internacional. Segurament també sabríeu dir quines tasques fa. Alguns potser diríeu l'ajuda als més necessitats, l'assistència sanitària, la coordinació de les donacions de sang. Però sabríeu dir qui va ser el seu fundador i quan es va fundar? Això ja és més difícil, oi? Doncs avui amb la Maria Coll, a la secció Històries amb Valors, viatjarem fins a aquest moment de la història. Maria, com estàs?
1: Molt bé. Com bé deies, una mica la idea és aquesta, eh? Vull parlar de la Creu Roja, però no tant d'ella com a institució, perquè jo crec que molta gent ja la pot conèixer, i a més a més, indubtablement és una de les organitzacions humanitàries més potents del món, però el seu creador és el que ens genera més incògnita aquí, que és en Henry Dunant, i segurament molta gent sí que no el coneix.
0: Doncs endinsem-nos en aquesta història. Què en sabem d'aquest senyor?
1: Doncs mira, començarem per les coses bàsiques, que és on va néixer i a quin dia. Va néixer el 8 de maig de 1828 a la ciutat de Ginebra, Suïssa, i ho va fer dins d'una família que era molt devota del calvinisme i tenia doncs força influència social, ja que el seu pare era un home de negocis. També sabem doncs que el seu esperit solidari, no, el va rebre des de casa, des de l'àmbit familiar, perquè el seu pare ajudava els orfes i els presos que estaven en llibertat condicional, i la seva mare treballava també amb gent pobra i malalta. Als 18 anys va crear a Ginebra algunes associacions de caràcter religiós i solidari, ja veiem que s'hi va posar de molt jovenet, i doncs tenia bones intencions, però era un mal estudiant, i als 24 anys va deixar els estudis i va començar a treballar en una empresa de bescanvi de diners.
0: I va ser bo en el món dels negocis?
1: No, hem de dir que no gaire. Ja veurem que això li va generar bastants problemes. Però hem d'anar a parar al 1853, dintre la seva biografia, perquè va decidir visitar Algèria, Tunísia i Sicília amb un viatge de coneixença de nous territoris. I el 1866, quan encara era Algèria, una Algèria ocupada per França, encara no havia agafat la independència, doncs allà hi va crear una companyia industrial i financera especialitzada en blat de moro. Però davant de l'escassa col·laboració de les autoritats colonials a l'hora de signar terres, i a més doncs, per un tema de distribució de l'aigua, va decidir dirigir-se directament a l'emperador de França, i a Napoleó III, i demanar-li explicacions. Què passa? Que en aquell moment Napoleó III es trobava al regne de Sardenya lluitant contra Àustria, no? Estaven en plena guerra franco-àustria. I concretament doncs, va anar fins al general Napoleó, on estava ell, que era la ciutat de Solferino, i va arribar-hi el 1859, just en un moment clau de la història i en plena guerra.
0: Per què dius que és clau? En quin sentit? Què va veure allà que el va fer, no sé si reflexionar o va fer un clic?
1: Sí, sí, vas per bon camí, en aquest sentit, perquè quan va arribar a Solferino just s'havien acabat les batalles més sagnants d'aquesta guerra i doncs hi havia més de 38.000 víctimes entre ferits i morts. La ciutat realment era un caos i els ferits que estaven encara al camp de batalla no rebien cap tipus d'ajuda ni atenció. I davant aquest panorama, doncs, Dunant va prendre la iniciativa i va organitzar la població civil, especialment les dones i noies del poble, perquè poguessin assistir als soldats que estaven mal ferits. Clar, davant la banca de material també va començar a organitzar l'abastiment de recursos i fins i tot va aconseguir doncs, l'alliberament d'alguns metges austríacs perquè poguessin curar a tots els soldats ferits, fossin del bando que fossin, i va començar doncs, a treballar, com ja veiem, amb un sistema d'organització sanitària, no?, que ens recordarà molt el que després farà Creu Roja. Ell treballava sota un lema, tutti fratelli, tots som germans, i com deia, doncs, podia ajudar tant a un caigut del bàndol austracista com del bàndol de França. I aquí, en aquest paper de les dones i les noies, és interessant, perquè llavors va treballar amb dones i noies, que les que va organitzar, i ell sempre va considerar doncs, que les dones tenien una gran importància i una gran influència per la construcció del benestar i, sobretot, com a constructores de pau. Un lema doncs, que després moltes organitzacions també han fet servir.
0: I què va passar després de la guerra?
1: Aquí la història es complica més perquè quan va tornar a Ginebra, Dunant va escriure la seva experiència en un llibre, en el qual també va desenvolupar la idea de necessitat de crear una organització neutral que provés l'atenció sanitària necessària doncs, que dels soldats. I el llibre el va distribuir entre molts líders polítics i militars d'Europa. I a partir d'aquesta idea, doncs, amb l'ajuda d'una colla de ginebrins, el 17 de febrer de 1863 es va crear el Comitè Internacional de la Creu Roja, I un any més tard, el 1864, el Parlament suís va organitzar una conferència diplomàtica fruit de la qual nasqué la Convenció de Ginebra, no? que van signar 12 països. En aquest text, per què és important la Convenció de Ginebra? Doncs perquè es defineixen aquells drets bàsics dels presoners en temps de guerra i es van establir doncs, protecció pels ferits i pels malalts d'un conflicte. No? I la idea doncs, era que hi haguessin certes proteccions civils en l'àmbit de les zones bèl·liques.
0: Ara bé, Maria, em sembla que no tot van ser flors i violes, no?
1: No, aquí comença també, bueno, un cop establert aquesta organització, clar, ell continuava treballant, ell això ho feia no de forma remunerada, ell continuava siguent dintre l'àmbit de, com dèiem abans, de l'empresariat i tema bancari, i el 1863, doncs, l'empresa de Bascambia, on estava treballant, va fer fallida i l'escàndol va esquitxar a molta gent. La Cort de Ginebra va condemnar Dunant per pràctiques enganyoses en la gestió dels deutes. La seva família també es va veure esquitxada doncs, perquè hi havia invertit diners i van caure en la bancarrota. I per diverses pressions doncs, Dunant va ser expulsat del Comitè Internacional de la Creu Roja que ell mateix havia creat. I també doncs, d'altres organitzacions on col·laborava. No? Podem dir que va caure en desgràcia completament. Va viure molts anys en moltes condicions precàries, va viatjar, sabem que va estar a Stuttgart, a Roma, a Corfú, no tenia un lloc estable, i doncs, malgrat la seva situació precària, també cal dir que i no tenia molts mitjans, ell mai va dubtar doncs, de continuar ajudant els altres. Va crear algunes organitzacions contra el desarmament i la creació doncs, d'una cort internacional que actués de mitjancera en els conflictes internacionals, i fins i tot doncs, va plantejar una idea en aquest moment, que era la construcció d'una biblioteca mundial, no? Una idea que després també va recuperar la UNESCO, en aquest sentit d'apostar per la cultura també en temps de pau. I el 1875 a Londres doncs, va posar en marxa un congrés internacional per parlar sobre l'evolució de l'esclavitud. Veus que va tocar tots els temes,
0: sí, sí.
1: I bo i les penúries, i que havia estat rebutjat per la seva pròpia organització, doncs no va defallir en aquest sentit.
0: Va aconseguir recuperar el seu prestigi i la imatge pública?
1: Sí que ho va recuperar, li va costar molt. El setembre de 1895 un diari va publicar un article sobre ell i a partir de llavors Dunant va rebre diferents reconeixements. El més important, sens dubte, va ser el 1901, a l'edat de 73 anys ja, quan va rebre el Premi Nobel de la Pau a la seva primera convocatòria, era la primera vegada que es donaven, i doncs el va rebre el Moviment Internacional de la Creu Roja per haver iniciat la Convenció de Ginebra, però també ell com a figura. Ara, malgrat els premis, va morir sol en un hospici el 30 d'octubre de 1910, i doncs, sempre va pensar que havia estat tractat injustament. Això, la història ja ho dirà, si ho va ser o no. Però a través de... Ja molts anys després, la seva figura es va anar recuperant i el 8 de maig, per exemple, doncs, que se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja, és el dia del seu aniversari. Per tant, això també és un homenatge en aquesta figura tan desconeguda però que va fer una gran organització internacional.
0: Avui hem conegut la història del fundador de la Creu Roja, Maria Coll. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al nou programa de beques de formació fotogràfica que està adreçat a dones que surten de la presó i que està impulsat per la Fundació CETBA i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Aquesta iniciativa vol facilitar la inserció social i professional de dones que han estat internes mitjançant dues beques anuals per a participants del projecte Traspassant l'Objectiu. Ara fa uns mesos en parlàvem d'aquesta iniciativa. Tot plegat es va presentar fa uns dies, a finals de maig, en una roda de premsa, i avui nosaltres en podem parlar amb Laura Gálvez-Rain. Ella ha estat lligada des de fa molt de temps a aquest projecte, ara el dirigirà des de la presó de Batràs, però a més és l'autora del fotollibre Batràs, Dones Invisibles. Ho posem tot sobre la taula. Laura Gálvez-Rain, benvinguda a Valors de l'Alta, com estàs?
3: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
2: Molt bé, molt contentes de poder parlar d'aquestes beques, que ara comentàvem que s'adrecen a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. És aquest projecte, per refrescar una mica la memòria dels oients, perquè vam parlar ja fa uns mesos, que a través de la fotografia empodera dones internes als centres penitenciaris de Catalunya, no?
3: Sí, correcte. És un projecte amb iniciativa de la Fundació CETBA, que està sota la direcció de la fotògrafa i activista Marta Fàbregas. I bueno, hem creat una xarxa de fotògrafes professionals que ens dediquem a portar la fotografia als centres penitenciaris. I efectivament les empodera tant en autoimatge com en coneixement.
2: Que de fet, vosaltres heu registrat moltes millores, no?, en això, en autoestima, en autoimatge, en convivència fins i tot. De quina manera l'art, la fotografia en aquest cas, pot ajudar persones que estan aïllades, no?, en certa manera?
3: Bé, en el cas més evident, jo crec que és el de l'autoimatge, perquè aquestes dones, a part de que els miralls que tenen a les habitacions són d'un plàstic que al anar-lo netejant s'ha desgastat, llavors la imatge que es veu no és la imatge real, carreguen amb un estigma, evidentment, d'haver estat internes. I jo crec que lo interessant aquí és no com es veuen elles mateixes, sinó com les miren les seves companyes mentre es fan la dinàmica de model i fotògrafa. I crec que això és la part més evident. I com deies, també millora molt les relacions entre elles perquè és un espai diferent al que estan acostumades dins de les presons i doncs, hi ha convivències que potser no es donaven en altres espais de la presó. I coneixen a noves noies, es porten... Bueno, sí, creen convivència d'una altra manera.
2: Explicàvem, Laura, que tu dirigiràs ara el projecte a la presó de Batràs, però la teva relació amb Traspassant l'Objectiu ve de lluny.
3: Sí, començo el 2021 com a alumna en pràctiques, que és curiós. A través de l'IFC, de fet, a la borsa de treball vaig veure l'oferta i em vaig presentar. I ara no recordo bé si van ser un o dos anys, vull dir dos o tres anys, que vaig estar fent d'assistent de la Marta, de fotògrafa, o sigui, assistent de fotògrafa i de logística. I després d'això vaig començar a col·laborar com a fotògrafa convidada, que fem una masterclass, una xerrada entorn a un tema i a un projecte personal, i després, al finalitzar el taller, algunes alumnes del taller poden optar una mentoria. Llavors, jo com a fotògrafa convidada també feia el seguiment d'aquesta mentoria, que és un projecte sota un concepte, per exemple, resiliència. Llavors, nosaltres ajudem a una d'elles a fer un projecte de principi a final.
2: Per tant, com veiem, és un projecte que va més enllà, no?, també de la fotografia en si, tot i que el pes recau en això. Clar, en els anys que porteu d'aquest projecte, i segurament tu ho hauràs notat també, heu detectat que moltes de les persones, moltes de les dones que hi han participat, un cop fora de la presó, continuen tenint un cert interès, no?, amb la fotografia.
3: Sí, sobretot aquestes dones que comentàvem que opten a les mentories, que ja mostren un interès més específic per la fotografia, al sortir doncs, hi ha algunes que contacten amb la Fundació i algunes han pogut exposar a festivals, algunes han optat ja en algun taller fora de la presó. Vull dir, a més, al final del taller sorteja una càmera Panasonic, i clar, quan reben una càmera els hi fa molta il·lusió perquè això vol dir que després d'estar allà dins, fora podran seguir fent fotografies. Jo crec que sí, que és un projecte molt complet en aquest sentit perquè les anima també a seguir-ho fent tot i que s'acabi el taller.
2: Ara heu presentat i, de fet, tireu endavant aquest nou programa de beques i ho feu una mica amb la voluntat, dèiem, de facilitar la inserció social i professional d'aquestes dones. Explica'ns una mica en què consisteixen.
3: Bé, jo no tinc molts detalls perquè aquesta part és més de l'administració de la Fundació, però sí que sé que és una col·laboració amb el IFC i crec que és un que tanca un cercle perquè al final l'IFC ha sigut col·laborador portant els alumnes en pràctiques i bueno, és un institut de referència i que les que han fet el taller puguin optar a fer un curs dins de l'IFC, jo crec que també motiva a alimentar doncs, aquesta part més artística o cultural i a professionalitzar-se si ho volen.
2: I tant. Ara comentaves que arran del projecte Traspassant l'Objectiu s'aprenen moltes coses i s'empoderen en molts aspectes, però deixa'm girar una mica la pregunta i fer-te-la a tu, Laura, com a mentora, com, fins i tot com a estudiant en pràctiques, com vas començar, no?, com ens explicaves. Ara ja com a directora del projecte, tu quins aprenentatges t'estàs enduent d'aquesta iniciativa?
3: Ostres, jo la primera vegada que vaig entrar va ser molt impactant. La veritat és que és una experiència que jo crec que sí o sí et canvia d'alguna manera i poder haver estat dins d'aquest projecte durant tant de temps i veure com ha anat canviant, com ha anat creixent. Bueno, a mi, com a persona, jo crec que... Perdó. Com a persona jo crec que m'ha millorat. Bueno, entres a la presó pensant que no tens prejudicis, que ho tens tot vist i al final tenim uns judicis socials que sense voluntat no els desfem i jo crec que entrar a la presó a mi m'ha canviat molt en aquest aspecte i també m'ha fet veure que la fotografia és una eina, més enllà d'una eina expressiva, una eina artística, és una eina de canvi i jo mai ho havia vist així. I bueno, jo crec que això ha definit molt la meva trajectòria professional com a fotògrafa a partir del moment que comença a col·laborar amb la Fundació.
2: Creus que seria diferent, eh? Si no hi haguessis entrat?
3: Jo crec que sí. No sé on estaria ni què estaria fent, però jo crec que sí. Sí, això m'ha... Bueno, m'ha tirat més per la vessant social, potser de mediació artística. Sí, m'ha donat la sensació de que la fotografia també pot arribar al canvi.
2: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Laura Gálvez-Rain, directora del projecte Traspassant l'objectiu a la presó de Batràs, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i molta sort amb aquesta nova etapa dins d'aquest mateix projecte.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
4: Les dones més lliures del barroc, al segle XVI i XVII, eren les monges, fins i tot les de clausura. Aquesta és la teoria que les doctores en literatura hispànica Carmen Urbita i Anna Garriga exposen al seu llibre Instrucción de Novicias. Les autores van elaborar les seves tesis doctorals a la Brown University a Providence, Estats Units, sobre les monges del barroc i a partir del material obtingut van escriure aquest llibre. I presenten el convent com un espai de resistència i convivència connectat amb el món real on les monges podien dur una vida centrada en l'estudi, la lectura i la meditació, mantenir relacions sòlides amb altres dones, estimular la seva creativitat i, sobretot, escapar del matrimoni que les convertia en possessions dels seus marits. Les protagonistes del llibre són 22 monges, entre les quals destaquen Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Maria de San José i Maria de Jesús de Ágreda. Tot el que ens passa avui ja li va passar a una monja del barroc, afirmen les autores, i ho demostren al llarg de l'obra. Així descobrim que, malgrat el vot de pobresa, algunes monges riques tenien serventes, que dins dels convents també s'hi feien negocis, o que s'hi representava teatre, o l'agudesa intel·lectual de Sor Juana, a qui consideren la millor redactora de mails avant la Lech. El llibre també aborda l'assetjament sexual i psicològic que alguns confessors exercien sobre les seves protegides i, sobretot, les múltiples virtuts de Teresa de Jesús, que des d'un convent va demostrar que era possible capgirar el món. Les autores destaquen que Teresa era una gran estratega política i social que va aconseguir fundar nombrosos convents malgrat ser dona i viure sota la vigilància constant de la Inquisició. Tampoc no s'obliden de les relacions amoroses entre monges com la que van mantenir Anna de Jesús i Beatriz de la Concepción, un amor que va anar més enllà de l'amor. Santa Teresa considerava aquestes relacions amistades particulares i les qualificava de verí per a la pau del convent, perquè creia que el dimoni les utilitzava per fer faccions. Les autores també analitzen la salut mental de les religioses i utilitzen la seva pròpia experiència d'enclaustrament acadèmic a la universitat per connectar amb la psique de les monges. Així tracten qüestions com l'ansietat, els atacs de pànic o els trastorns alimentaris que sovint eren interpretats com experiències místiques. El secret de l'èxit del llibre és el seu llenguatge desenfadat i irreverent, així com els paral·lelismes que estableix entre la vida actual i la del barroc. Les autores combinen el rigor de la filologia i la història amb les referències i el llenguatge propis de la cultura popular i de les xarxes socials. Instrucción de Novicias és, en definitiva, un relat feminista molt interessant sobre dones que van buscar espais de llibertat, coneixement i sororitat en un món que les volia callades i sumisses.
2: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
5: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: l'ocell del sol sense fi, el mataré demà al matí.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Right back in.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música

Jugando con mi corazón, tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o, senzillament, la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant i, a més, té un luxe afegit. La col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre, es va publicar el 1985.

Molt bé, molt bé. Sí. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

si t'interessa, el tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de remix en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest. El que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la 1 de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitude, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant: què diria Frank si mirés la seva vida enrere? Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir: no, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir: Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar: bueno, i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia: i ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera.
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja agenolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

a través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Bee Gees de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert, que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el soul gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love. Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels al programa, o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots en peus. Seguim, perquè ja ho estàvem des que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es va dir adiós a la carretera amarilla. Recordes El Mago de Oz, la pel·lícula de 1939? Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el Mac 2. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona? Love a woman.

aquí al programa no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Auger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni. No.

No abarateixis el somni, era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: i l'amor, eh? Com està l'amor?
1: Lía con tus besos.
0: Està cantant la madrina del programa especial commemoratiu dels 30 anys en antena del Cocodril. Ana Belén, que va publicar aquesta Lía el 1989, i del 77 la pròxima de la Lola i del nostre amic Joan Baptista Humet, Terciopelo.

0: la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Homet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar, doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Homet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'Ivox. A buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Homet. Terciopelo ardiente. I la Lola Auger, de Vila Olímpica de Barcelona, diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora, i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Bon dia. Però també pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu: soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita. Gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa. Blue, la tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de la

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir... El que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de contestador automàtic.
3: Hola, Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys, que es diu La Madre.
2: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum, que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment,

¿Qué te puedo dar? Era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar a tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim

moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana, des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor. Anàvem de bòlit, en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres. Això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe. Els artistes més importants del pop d'aquell moment, recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Café Fantasmas, o el grup Double, o l'Imal, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut, aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva. La locució d'aquest programa especial va ser en castellà, perquè s'emetia per tot Espanya, en una cadena de breu durada, que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre, Sack of Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni i ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda, Tol Tol, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019, als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix, comparteixo la teva admiració per Franco Battiato. Dir que és un músic genial és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim, i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa. Des de Badalona, salutacions, Carme. Bueno, doncs aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato, i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabant-se, portant la mirada més enllà del que sembla.

Aquesta es diu Com un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991, Com un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello en una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: fotos a contraluz, retales de mi vida.
1: Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
2: Salut, Albert. T'escoltem amb el cocodrilo aquest a Ràdio Olot.
0: A Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estàveu recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari, ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
3: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En el sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
3: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces que nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. Es veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
3: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Sabem, som més torros, tenim més ofici. Tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella Ha plogut sobre el meu cap. Segons a quin disco mires, té un títol o té un altre disco, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica. Molt Pau Riba, perquè és una cançó, un desbarajuste total. Diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren. Però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. Ha plogut sobre el meu cap. Quina enveja, papallones i ocellets. Aquesta
0: música. Que genial que era, en Pau.
3: I jo, Angie, de Los Rollins. Angie.
0: I per quin motiu?
3: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet i vaig pensar, hòstia, esto es la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols. Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera i jo cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
4: He estat a la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
5: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
5: Sí, eh? Vaig pensar, és un cabron, aquest tio és un cabron.
0: Me l'ha agradat molt trobar-te aquí, moltes gràcies, Pau.
5: Ok, vinga.
0: Molta sort.
5: Vale.
6: Fa una nit clara i tranquil·la,

0: escoltes tu.
1: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
2: Pot sortir el sol.
1: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure... Adé.

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar un vespre de l'octubre de 1973, tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat, i vaig pensar, però què és això?

el temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que a Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu vudú funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Bé, Cristina, Cristina Vilde de Barcelona, és un bon tema, gràcies per recuperar-lo i per molt segur descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: misery, trouble. La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMADI de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
2: Hola, en Sam està preparat, com cada setmana, per oferir la música que suposo que us agrada més, la música i les cançons més boniques de les dècades prodigioses.

anem acabant l'any 1963. Ja em fa il·lusió començar un nou any amb nous intèrprets, noves cançons especialment, i anar seguint aquest tipus de música d'aquestes dècades tan boniques que ens porten aquestes cançons. De moment, com que estem encara al 1963, no fem cap canvi i comencem, com sempre, amb la cançó que recuperem de la dècada anterior. I escoltarem, doncs, d'aquest espai a la Lolita Garrido, que ens canta Dímelo Otra Vez.

Avui tenim unes quantes curiositats de l'any 63 que són bastant interessants, per això fem aquesta pausa dins la música. Diguem interessants perquè almenys ens porten notícies positives, i és que el professor George Green, el 23 de juny del 63, va portar a terme satisfactòriament a l'Hospital Nacional per a Dones d'Auckland, Nova Zelanda, la primera transfusió sanguínia prenatal. Aquesta ja és una mica més perillosa perquè el titular diu: el robot realitza treballs perillosos. Es comercialitza als Estats Units el primer robot industrial Lunimat. L'empresa IBM construeix una impressora especial per fer-la servir amb els ordinadors. Es tracta del model IBM 1403, capaç d'imprimir 600 línies per minut. Comparat amb ara, no és res. I per finalment, en fotografia, diu: l'empresa Polaroid desenvolupa un procediment que permet l'obtenció de les fotografies instantànies en color. I nosaltres no escoltarem en color, però sí escoltarem amb reverència la sardana L'Empordà, que era una de les sardanes que la majoria de cobles d'aquella època, que algunes d'elles ja han desaparegut o no tenen el ressò que tenien aleshores, varen enregistrar diversos discos amb L'Empordà. Escoltarem la versió que ens porta la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Doncs aquesta era una de les novetats discogràfiques d'aquest any 63, discogràfica, no que fos escrita durant aquest any, i el que fem ara, doncs, més novetats discogràfiques d'altres països sota aquesta sintonia. La primera és la francesa i es titula Je vais rester seul avec toi, i ens la canta Claude François.

Novetat discogràfica de Los Mustang, amb el seu cantant Santi Carulla al davant del conjunt, i ens ofereix 500 milles.

Ara escoltarem una cançó novetat discogràfica de José Guardiola, que en té moltes durant aquesta primera part de la dècada prodigiosa dels anys 60. Aquesta és Gondoli, Gondola.

Una cançó que ja havia fet famosa Elvis Presley, novetat discogràfica del 63, a la veu de Pat Boone, que és Gos de cacera.

La següent novetat és la italiana. Ens ve de la veu d'una cantant que també tenien molt d'èxit durant aquesta primera part de la dècada prodigiosa, Rita Pavone, i es titula la cançó Non è facile, o sigui, no és fàcil tenir 18 anys.

El duo Dinàmico també tenia diversos discos editats aquest 63 amb cançons que possiblement no havíem escoltat poques vegades o no les recordàvem. Aquí ens canten Soñando.

I ja acabem aquest espai dedicat a les novetats discogràfiques amb l'última. Ens la porten The Platters i és Aquellos Ojos Verdes.

i escoltem seguidament el que ens porten els números 1 de les llistes d'èxits. Avui tenim la llista del Canadà. I ja és l'última repassada que fem en aquesta llista, per tant ja acabem, i acabem al Canadà amb 4 cançons que varen arribar a número 1 de les llistes d'èxits. La primera d'elles és la cançó de Jackie Del Shannon, Agulles.

I acabarem ja la llista del Canadà amb l'última que ens queda, que és Burleta, i que ens la porten Inés and Charlie Fox.

I acabades totes les llistes d'èxits, doncs ens anem cap al món del cinema. Del món del cinema ja hem repassat les pel·lícules més taquilleres, altres que no varen ser-ho, però també prou importants dins del món cinematogràfic de l'any 63, també els Oscars i tot el relacionat amb el món del cinema. I avui volíem parlar d'un actor extraordinari d'aquella època, Jerry Lewis, que va fer només pel·lícules de riure, pel·lícules còmiques, entre elles El professor Chiflado, Leo en Los grandes almacenes, El rei de la comèdia, entre moltes d'altres més, però potser aquestes són les més conegudes. També en va fer una altra que es titulava Boeing Boeing, que tractava de dos periodistes i tres hostesses de vol de diferents tres companyies. I ja us imagineu l'embolic que es produïa quan es trobaven, al final es troben totes tres dins el pis d'un dels periodistes. Bé, doncs seguim ara nosaltres la part sonora d'aquest espai i ens la porta a la part sonora la Marujita Díaz, que d'una pel·lícula d'aquest any que es titulava La casta Susana cantava Ai mama Inés.

I en aquest espai dedicat al món de la televisió continuem parlant encara de la Scala Inifi, el programa de playback. Doncs bé, un playback va ser fet a la Sarita Montiel amb la cançó Fumando Espero.

Seguim amb el següent espai, que és dedicat al món de les cançons televisives. Món de les cançons que participen en els festivals o participaven en els festivals d'aquella època. I el que fem ara en aquests últims programes és repetir els primers premis de cada un. En aquest cas no va ser primer premi, però va ser la representació espanyola de la Eurovisió de l'any 63. José Guardiola amb Algo Prodigioso.

Aquesta cançó també hauria pogut servir per al primer apartat del següent espai dedicat al ball i a les grans orquestres. Però ja repassats la majoria de grans balls de Saló, avui volem una sorpresa i volem una suavitat. Us oferim el vals número 2, interpretat per l'Orquestra de l'Òpera de Viena.

I després d'escoltar aquest magnífic vals, ens acomiadem de vosaltres fins la setmana que ve, que arribarem al número 40 del programa dedicats a l'any 63, o sigui, l'últim ja d'aquest any. D'aquest any 63. Després farem un parell de programes temàtics i ja engegarem de seguida el 64. Ara us deixem fins a final de programa amb l'orquestra d'Henry Mancini i amb la seva peça estrella, La Pantera Rosa.

0: Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una paràlisi accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
2: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
3: Joder, qué tropa.
2: L'hora dels joves.
4: Mai us heu preguntat per què és l'hora dels joves i no els 57 minuts dels joves?
5: Hòstia, comencem malament, eh?
4: No, bueno, benvinguts al programa. Som el Joan, el Pedro... Ai, el Genís no està.
6: El Genís s'ha cagat.
4: Avui el Genís no està, però estic jo!
5: Està el Pedro.
4: Està, hòstia, és històric,
5: està, eh? El Pedro, Don
4: venim,
5: Pedro.
4: Ojo, perquè venim de fer el programa en directe des de plaça Octavià, quasi 2 hores i mitja de programa, dient tonteries, perquè al final és l'únic que vam dir, tonteries, i fent matemàtiques.
6: És veritat.
5: Oh!
6: I fent-les bé.
4: Us va agradar o no?
6: Sí, molt.
4: Molt?
5: Molt, molt, molt. Molt? Sí, molt? Sí, sí, molt. Sí. Va, bueno, passar molt xulo.
4: Podem començar als 57 minuts?
5: Bueno,
4: que ja els hem començat, ja.
5: Ja, els portem començats des de fa un temps, no?
4: Quant temps, ja?
5: Portem ara mateix 1 minut i 18... Llavors són els 56 minuts i 40 segons dels joves.
4: Doncs comencem...
6: Concretament 55 segons...
4: Els 56 minuts i els 30 segons.
6: No, 55 minuts i
4: 30 segons. Calla, hombre!
6: Ai.
5: Comencem?
4: No.
5: Avui, notícia especial de l'hora dels joves.
2: Cugat.cat, notícies.
5: Bon dia, bona hora mateix, Martí.
4: Vale, no, una cosa, és una notícia i s'ha de dir. Avui no portem cap de les persones que estem aquí guió.
6: Zero, però el Joan té un pròtip i és el pròtip de l'ordinador.
4: No, però Joan ha de llegir les notícies, però tu no portes guió, jo no porto guió, sé una mica el que vull dir.
6: No
4: ja, el Genís no porta ni guió, ja. Espectacle. I ara parlarà el Joan.
5: Una protesta per reobrir Cuixarola desafia les restriccions per la pesta porcina africana, PPA, ojo, no PP d'Andalucía.
4: Oh, som-hi amb aquesta brometa.
5: Fa 6 mesazos que tenim aquestes limitacions.
4: I fa 6 mesos que es dius aquesta brometa.
5: I més que els diré fins que no acabi la PPA, doncs...
6: El Partit Popular.
5: Ja l'obriré. Això, mobilitzats per la campanya Reobrim Cuixarola, s'ha trobat al parc de la Riera de Cerdanyola. Des d'on s'ha saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll.
4: Can Cuello.
5: Can
4: Cuello.
6: Can Coll.
4: Home, ara com que ha vingut el papa i tot s'ha de dir en castellà, doncs ara és Can Cuello.
5: Can Cuello, claro.
4: Segona notícia, ha vingut el papa!
5: El papa!
4: Per si no us havíeu enterat.
5: Per si no us havíeu...

0: foren venint a Sant Cugat.
1: Això és el que ha dit ell.
0: Això és el que ha dit Xema Vallès.
1: Passarà? Potser sí, potser no.
0: Llavors, l'alcalde assegura que el director de l'Incasol veu amb bons ulls el projecte de Can Camps, confia en renovar aquest any els convenis amb el Lloret i reclama l'estat amb una oficina permanent del DNI. És a dir, ha sigut a tirar bombazos, bàsicament ha agafat. Oye, mira, l'Incasol veu bé Can Camps. Sí, vinga, va, 3.000 habitatges. A veure, també hem de dir que està en campanya, eh? Nous busos i més servei de la Floresta de les Planes. Pimba! Conveni renovat amb el Lloreig. Pimba, amb l'MD.
1: I diners per cultura no n'hi ha.
0: La residència Volpelleres no començarà les obres aquest estiu. Pimba. Podem tenir 10.000 pisos nous i en tindrem 5.500. Pimba.
1: M'acaben de dir una cosa per l'orellera. Última hora, el pinganillo. Hi ha festa major.
0: Espera, un moment. Ara ve.
1: No, és que... Hi ha festa, o sigui, ja és festa major, perquè han penjat ja a falta de...
0: Espera.
1: Quasi 17 dies...
0: Podem continuar amb...
1: A falta de quasi 17 dies per festa major, ja han penjat les banderoles, tio.
0: Podem continuar amb les notícies?
1: És que em sembla 19 indignant.
2: Dies,
0: un moment.
1: No, 19 dies
0: continua,
1: no.
0: Continua, Xema Vallès,
1: em sembla... Estem a 11.
2: És el 25.
1: És el 25. 19 dies, complicat.
2: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24...
0: Hòstia, us fotreu a comptar en antenes.
1: 19.
2: No.
1: Visca 12. Les mates, venim del
2: Xixi. Joan, 9 o 19. Joan, 9 o 19. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21...
0: Que no ho sé.
2: 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 25. 19.
0: 25?
1: Què?
0: Xema Vallès continua dient el català o el defensem nosaltres o no el defensa ningú.
1: Uau, notición.
2: No ho ha dit absolutament ningú, això, la veritat.
0: I, bombazo, Vallès respon a Cultura del Carrer. No acabo d'entendre quan parlen de restriccions.
1: Bueno, doncs espera que t'ho dic. les restriccions que tu poses a l'hora de fer soroll a les 11 de la nit, per exemple, és un petit exemple. Unes restriccions que poses també a fer actes pel carrer, per exemple.
2: Bombazo.
1: És un petit exemple. Unes restriccions... Bueno, de fet, no són restriccions. De fet, són coses que tu poses que són subvencions per cultura que surten durant festa major. Però quina merda és aquesta? De veritat. I més coses.
3: Cugat.cat. Notícies.
0: I això ha sigut la bomba del partit.
1: Jo ja m'he anat a dormir.
0: Sí. Següent titular a biblioteques. Bueno, és altre gran tema de la setmana.
1: Espera't. Lo mateix que dèiem de Cultura al Carrer, vols que t'ho tregui per la biblioteca?
0: No, espera. Els treballadors denuncien que l'Ajuntament va obrir sales d'estudi durant la vaga, que va haver-hi una vaga a biblioteques.
1: Vale, una cosa.
0: I bàsicament l'Ajuntament acusa la biblioteca... Joder! Les biblioteques acusen l'Ajuntament de vulnerar el dret a vaga i ho denuncien a Inspecció de Treball, perquè diuen que, bàsicament, les biblioteques han de mantenir-se obertes com a refugis climàtics.
1: Vale, la cosa és, jo vaig estar parlant amb una amiga meva que estava fent la SELE, vale?
0: És veritat, selectivitat.
1: Em va dir, bueno, Martí, que sàpigues que la biblioteca està oberta. Jo, dos dies abans, li vaig dir, ojo que ha sortit aquesta vaga, no estarà oberta ni els divendres ni els dissabtes. I va anar el dissabte i va dir, pues està oberta. I jo em vaig quedar amb una cara de... Soc imbècil, una mica. Però no. Resulta que va ser l'Ajuntament que ho va obrir sense permís, per dir-ho així. O sigui, la biblioteca no anava a obrir.
0: Ah.
1: I l'Ajuntament va dir... Bueno, pues te l'obro perquè és un refugi climàtic i estem per selectivitat i és una sala d'estudi. I dius... Oh, vale.
0: Que també que s'ha ajuntat tot. Bueno,
2: jo t'haig de dir que jo he fet ús bastant de la biblioteca aquests dies. És a dir, ha anat bé, i no només jo, sinó tots els clients que tenien la selectivitat.
0: Però que s'ha ajuntat tot. És a dir, s'ha ajuntat la selectivitat, s'ha ajuntat el papa, s'ha ajuntat les vagues de profes.
1: El papa!
0: S'han ajuntat les vagues de biblioteques. És a dir, ha sigut històric.
1: Els de metges, també.
0: Les de metges també han estat presents, no les he vist gaire,
1: I les dels estudiants.
0: També.
2: Ah, sí?
1: Hombre, ben fet.
2: Vaga
1: jo recordo fer-ne una. Però, un dimarts o algo així.
2: Quan?
0: No, els de les unis no.
1: Jo sí. Jo no estic a una unitat.
0: Bàsicament que l'Ajuntament està picat amb les biblioteques i no creiem que...
1: Bàsicament l'Ajuntament està picat amb tothom.
0: Sí.
1: És que una mica sí. Més ja està picat amb quan.

0: Medio.
1: Home, no, això jo crec que no hi ha, però jo crec que això ja no, eh?
0: Que, per cert, parlant de Cugat Media...
1: Atenció! Atenció!
0: Titular. Bombazo! Te'l tiro?
1: Tira'l.
0: No, que no vull que caigui al terra.
1: Tira'l, tira'l, tira'l, tira'l.
0: Ai!
1: Ai!
0: Ai, vaya pista.
1: Que no es pot tirar baixa.
0: No es pot tirar baixa, s'ha de tirar al teta.
1: Senyores i senyors...
0: Torners del Globus...
2: De Cugat Media.
0: Per Festa Major.
1: Amorà!
0: Estupendo.
1: Un any més. Un any més. Tirant globus. Gràcies.
0: I tirant merdes, també.
1: I tirant merda, també.
0: Al final és l'únic que farem.
1: Per aquest any, novetats. No hi haurà emissió en directe.
0: No. No hi haurà YouTube.
1: No hi haurà YouTube, però sí que els àrbitres... o sigui, jo...
0: Bueno, això no es podia dir encara.
1: Bueno, em presento, sóc el vostre àrbitre. Ja podeu enviar-me DMs o sobres blancs a la meva direcció de casa, aquí a Cugat Media tinc un apartat postal.
0: Que, de fet...
1: Podeu passar el que vulgueu.
0: De moment, encara no tenim... Bueno, que sàpiga, encara no tenim patrocinadors.
1: De moment.
0: Per tant, feu una crida aquí. Si algú vol patrocinar, endavant.
2: I si algú vol patrocinar l'àrbitre, també, no?
1: Sí, si algú vol patrocinar l'àrbitre, l'àrbitre ho tindrà en compte.
0: I els comentaristes també es poden patrocinar.
1: Exacte, els comentaristes tindran poders especials.
0: Jo puc dir coses, si vols. Jo puc dir que a la final del 1970 del torneig de globus d'aquí a Sant Cugat també es va passar una cosa així, llavors les normes poden canviar.
1: Déu t'escolti. Doncs, bàsicament, això han estat els titulars└└└└del dia d'avui. Esperem que us hagi agradat molt.
0: Tinc un altre. I un últim.
1: Tira'l.
0: Ojo.
1: Ojo, piojo.
0: Farem, però això s'ha de dir una mica en veu baixa, una coseta a l'estiu que no és això. Sí, que no és el torneig de globus.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Sí, senyor, senyors.
0: Però això... I ja ho rebreu més endavant.
1: Comencem.
0: El què?
1: Ara mateix. A la nova secció.
0: Històries absurdes.
1: Històries
0: absurdes. Històries absurdes de Pedro.
1: Hola, bona tarda, Pedro.
0: Pedro, què ens explicaràs avui? Perquè no tens cap mena de guió.
2: Bueno, després d'aquesta presentació del Joan i del Martí, sí, avui farem històries absurdes amb el meu guió, que tinc aquí...
0: Ara, treu-lo, treu-lo.
2: Ara el trauré, un moment, si us plau.
0: Ah, vale, vale.
2: Abans haig de presentar la secció, d'acord? Històries absurdes és el que no vol saber...
1: Mireu, mireu, mireu, mireu com sona el guió. Mireu.
0: Sona moltíssim.
2: El que no vol saber...
1: Quan no vol saber...
0: Perdó, torna-ho a dir.
2: El que no vol saber...
0: Quan no vol saber. Perfecte.
2: Molt bé, doncs trec el guió, però espereu un moment. Abans, Martí, què tal, bé?
0: Estic molt bé, la veritat.
2: Que bé, molt bé. Joan, tu bé?
0: Perdona, volia seguir parlant, eh?
2: Doncs no, perquè és la meva secció, Joan, tu bé?
3: Hola, hola, buenas.
0: Perdona, qui ets?
3: Hola, jo soy... Soy Fernando Simón.
0: Sí, bueno, ¿y por qué no le preguntas si está bien o no? Porque creo que Fernando tiene la bola
2: Simón,
0: una mica...
2: ¿Usted está bien?
3: Bueno, es que me comí una almendra, ¿sabes?
0: Y... Escolta, abans de Sean 6, ¿ens hem de preocupar més per l'antivirus?
3: ¿L'antivirus?
0: No, l'antivirus.
3: Ah, el antivirus. Bueno, como Sanidad ya no ha dicho nada más, pues mira...
0: ya no estás enterando, ¿no?
3: Ahí se ha quedado.
0: Perfecte,
3: molta gràcia. Dios te oiga, hijo. Venga.
0: Venga, adéu, adéu, adéu. Dios. Per què tenim el telèfon del Fernando Simón?
1: I per què no?
2: Sí. Vale, vaig a treure el meu guió.
0: Venga, va. Per tercera vegada consecutiva, un moment. Treu el seu guió. No té res.
2: No hi ha res. Un moment. Vaig a escriure algun moment, sisplau.
0: Bueno, mentrestant, què tal, Joan?
2: Molt bé. Molt bé, ja he acabat d'escriure.
0: Si has de dir alguna cosa, digueu, si no, passem.
2: Primera història absurda.
0: Vols que passem a la tertúlia?
2: Sí, passem a la tertúlia, nois.
0: Vinga, anem a passar a la tertúlia, som-hi.
1: Què és això, tio? No, sóc conscient que
0: passem,
1: això és inamitible.
0: Passem a la tertúlia.
1: Sóc conscient que això és inamitible.
0: Passem a la tertúlia.
1: A veure, Martí.
0: Ah, no, de fet tinc una notícia.
1: Oh.
0: I no és absurda, és notícia.
1: Ep.
0: Bastoners de Sant Cugat torna a actuar al Cruïlla.
2: Ole, ole, mi niño.
1: Ole, tu, machote. Ole.
0: No, però en sèrio, o sigui, el Cruïlla, pel qui no sàpiga, és un festival de música que es fa al juliol, val? I és durant la nit, no? I els bros, sí? que
1: els
0: els
1: companys.
0: Els bros. Els companys, els bros. No, bro dels bros.
1: Bros, els caldos.
0: Brothers Bros.
2: Brostons.
0: Brothers Bros és una companyia de dansa urbana. I ens van veure un dia...
1: Com la Guàrdia. Guàrdia
0: sí,
1: urbana.
0: Efectivament. I ens van veure un dia per Festa Major i ens van dir, ui, volem aprendre això. I els hi va ensenyar, bueno, jo no, els que els ensenyen això, els hi vam ensenyar, els hi va agradar tant que van voler fer un espectacle combinant bastons i ball de bastons amb hip-hop i dansa urbana.
1: Collons.
0: Vale? Està molt guapa, sí, i el dia, no sé quin dia, el faran a Sant Cugat. O sigui, jo us recomano anar-lo a veure. És un dia del 2027, crec, o alguna cosa així. Però està molt guapo, la veritat, i jo us ho recomano veure-ho.
2: I veu veure el castell que li vam fer el papa?
0: Llavors,
1: espera, espera, espera, ara
0: acabem de parlar d'això.
1: A la paraula
0: llavors,
1: del papa.
0: Nosaltres, aquest any, com que hem fet l'espectacle aquest bo, que es diu, que és bo, sabeu que es diu, què és pal en japonès.
1: Sí o no? Ah, bo, sí.
0: Bo, vale? Sí. Bé, jo... amb un palito.
1: Jo feia pa... Jo
2: no
1: feia
2: hi havia un del Kung Fu Panda que es deia Bo?
0: Sí.
1: Jo feia arts marcials.
0: Sí, era un panda, per això es diu Kung Fu Panda. Es diu Bo.
2: El panda es deia Bo,
0: però
2: no?
0: Però es deia Po, no Bo.
1: Ai, quasi.
0: Vale, la cosa és, ara vull acabar. Ens van convidar al Cruïlla i nosaltres vam dir que sí, per tant, el dia...
2: Vosaltres sou els castellers?
0: Bastoners de Sant Cugat.
2: Ah, vale, vale.
0: No faig castells, espavila.
2: Bueno, no sé, fas tantes coses que...
0: Espaviling. Llavors... Bastoners de Sant Cugat ens han convidat a fer un espectacle i a ballar amb ells al Cruïlla. I anem gratis com a convidats, com a artistes.
2: Uep.
0: Dos dies amb entrada pagada.
2: Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
0: Gràcies, Pedro. Molt amable.
2: Bueno.
0: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pues, pa de Roma.
2: Pues veu veure el castell que li van fer el papa?
0: Sí.
2: Molt maco.
0: Saps que no vaig veure?
2: No.
0: La Sagrada Família.
2: Ostres...
0: Perquè estava de recuperacions. Doncs
2: pues això és criminal, tio.
0: Bueno,
2: jo avui tenia la selectivitat i ho vaig veure igual,
0: Jo ja ho veuré,
2: Va ser, és que t'ho prometo, pell de gallina, O sigui, va ser pell de gallina al màxim,
0: gallina de piel.
2: Vale. O sigui, va ser... Lo d'ahir a la Sagrada Família va ser una realització que anirà superbou.
1: Què habla de papa? Vamos a hablar de papa. Vamos a hablar de papa la tertúlia, no? Què habla de papa la tertúlia?
2: Què veu veure? Què heu vist i què no heu vist?
0: Bueno. Primer tertúlia.
2: Vale.
0: Què vaig veure? Doncs pues mira, l'entrada del papa a Barcelona, o sigui, quan va arribar...
2: A la catedral.
0: Sí, vale. Quan va arribar... Bueno, no, primer amb avió.
2: Amb avió, vale,
0: amb avió,
2: sí.
1: Oh, Ibèria.
0: L'estaven seguint amb el fly radar i
1: i de fet el tenien... Ja ven dos cazes, no? Acompanyant-los.
0: Sí, sí. Llavors, després, quan va arribar a Barcelona, pues, van fer una mica de catedral i no sé què i no sé quantos, i aquí vas desconnectar, fins que el dia següent, crec que va ser, que se'n va anar a Montserrat, que jo aquí no ho vaig veure, però sí que vaig veure l'entrada a la missa que hi ha gegant que van fer al...
2: La Sagrada Família?
0: No, a l'estadi.
2: Bueno, no era una missa.
0: Bueno, no sé què era.
2: Una trobada.
0: Montjuïc. L'estadi Lluís Companys, que per cert, des d'aquí, ja vam tindre la setmana passada el Pau del Super 3, Titus. Gent, o sigui, senyor 3CAT.
1: La Corpo
0: pels amics.
1: La Corpo de veritat, no aquesta.
2: Ojo.
1: La veritat.
2: Ojo.
0: Si el papa ha pogut reunir 700.000 persones o més per fer una missa en directo, vosaltres podeu reunir moltes més per fer una festa dels súpers 2.0.
2: Facto.
0: I recuperar-lo que... L'any que ve farà 20 anys. Espavileu. Ja està, ja ho he dit. Ah, i Oques Grasses també fa 4 putos concerts,
2: Pues,
0: tal, 9 d'octubre, no me'n recordava.
2: Jo crec que 3CAT no té un duro.
0: 3CAT no té un duro, però sí han fet el 3CAT en viu.
2: Què és allà?
0: Que era tot gratis. Una festa dels sopars 3.0.
2: Això quan va ser?
0: Fa un cap de
1: setmana. Ah, però tu vols la 2.0, no?
0: Jo vull la 2.0. Bueno, jo vull la original.
2: Martí, has de superar la teva etapa de nen.
0: Jo vull la original.
1: Mira, jo crec que...
0: Ho vull tancar així, tio. Ho vull tancar.
1: Mira, jo crec que allò està en història de Catalunya que no és replicable.
0: Sí, perquè si tu fas... O sigui, una festa. Remember. Remember. De els 20 anys aquests que han passat de la festa, és a dir, de la família dels súpers.
1: Ja, però estava ple de nens rates,
2: ja,
1: com
2: però
1: nosaltres.
2: Els nens ara no veuen a la família dels súpers.
0: Tu els hi dius, als infants d'ara, no farem res,
1: o
0: però els hi dius...
2: Bé, Messi.
0: Del 2000 al 2017, tots aquests et van a la festa dels súpers? Bueno,
2: no,
0: és
2: que
0: clavat...
2: No.
0: A tu et diuen.
2: Jo crec que no, perquè ara és gent adulta que treballa, té compromisos.
0: Perdona, a tu et diuen de que es fa una festa dels súpers un cap de setmana i tu pots anar gratis i vas.
2: Ah, bueno, gratis.
0: I tu també, i jo també, i tothom.
1: A veure, també t'he de dir
0: que... Jo crec que les persones que ens estan escoltant aquí, que no ens està escoltant ningú, però bueno, les persones que ens estan escoltant i que han viscut la família dels súpers hi anirien.
1: Que potser és perquè som nosaltres, però...
2: Martí, el promotor...
1: Les altres persones diran... Hòstia, mira, doncs jo sóc una persona que potser treballo, guanyo 500 euros de merda al mes, tinc pèl dels collons...
0: però
1: potser, potser no és la cosa que més
0: sí,
1: faria.
0: És gratis. Què més vols?
2: Però Martí, com
0: una festa, ara, una festa
2: la cosa dels nens és que tenen... En plan,
0: però
2: no tenen
0: que jo
2: res
0: no
2: t'estic, la seva
0: jo
2: vida,
0: no t'estic dient que vingui els infants. Jo t'estic dient que vinguem nosaltres.
2: O sigui, jo crec que no crida tant l'atenció. Però què faríem
0: els,
2: allà?
0: Els actors. No, els actors. Que tornen 20 anys després. Nosaltres ens tornem a trobar 20 anys després tots els súpers d'aquella època i es fa una festa de la família del Súper 3
1: que el senyor Pla,
0: fent remembering.
1: Que el senyor Pla una mica més de la palma. O sigui,
0: el senyor Pla té 65 anys.
1: Està a les últimes, ja, el senyor Pla.
0: No,
1: ja estava a les últimes,
0: no,
1: a la perdó, sèrie.
0: No,
1: pues
0: no, perdó, no té 65, té 55. És, es diu Domènec.
2: Domènec?
0: Domènec.
1: L'avi Domènec.
2: El Domènec.
0: No, es diu... No. Però es diu Domènec. De fet, el vam contactar perquè vingués aquí.
1: Ah, i què?
0: No ens va deixant visto.
2: No.
0: Com el Flusky.
2: Bueno, però a un email no saps com, si es deixen visto o no.
0: Va ser per Instagram.
2: Ah.
0: Que posa, visto hace...
2: 3 meses.
0: 6 setmanes. I tu, gràcies.
1: Ah.
0: Gràcies, molt amable. Bueno, senyor Trescat, sisplau.
1: Tricat.
0: Tricat. Espavileu.
1: Tres gats.
0: A part...
1: Quatre gats, ja no, ni quatre gats,
0: ara,
1: ja, són
0: ara
1: tres.
0: Ara t'he de dir, ara són tres gats, però t'he de dir, hi ha bastanta gent també reclamant-ho, pel TikTok, per Instagram, per tal, hi ha bastanta penya dient-ho, això.
1: Evidentíssimament, tata.
0: Volem una festa. Volem
1: la festa dels súpers. Volem. S'ha picat.
0: Bueno, quants minuts de programa?
2: Bueno, veureu el Mundial, penya, o no?
1: Va, mundial.
2: S'ha de treure el tema.
1: Vale, anem a veure quins partits... Vale.
2: Avui, Mèxic-Sudàfrica, Ojo.
0: No,
2: a les 4 del matí, Corea del Sud, República Txeca, Sisplau,
0: moment. Vale, això és molt important.
1: Avui estem a dia 11 del 6 del 26.
0: Fa 15 anys...
2: Ojo, es tira el dato.
0: El 2010...
2: Ojo el dato...
0: També va començar un 11
1: vale, pere,
0: del 6 del 2010.
1: Un
0: moment! Ho dic jo.
2: No ho creu.
1: Espera. Un moment que necessito música.
0: Avui...
1: Espera.
0: Jo estic repassant. Perdó, fa 16 anys, no 15.
2: Molt bé.
0: Estem al 2026. Em pensava que estava al 2025.
1: Aguanta-la.
0: Vale, moment. Avui...
2: Tenim.
0: Avui, 11...
1: Dóna'm un segon.
0: 11 del 6 del 26.
1: Dona, pera.
2: Comença el Mundial!
0: Un moment. Deixa'm parlar.
1: Un moment, Martí. Un moment.
0: 11. Estic repassant el que ja he dit.
1: Un moment. Un anunci d'exigència.
0: 11.
1: No, pera.
0: 11 del 6 del 2026. Fa 16 anys, 11 del 6 del 2010. També va començar el primer Mundial. Bueno, el Mundial de Sud-àfrica. Vale? Ojo. Va començar amb un Mèxic-Sud-àfrica.
2: És conya?
0: No.
2: És conya?
0: No. Aquest Mundial que comença...
2: Mèxic-Sud-àfrica.
0: Vale. 2010, Espanya va estar al grup H. 2026, Espanya està al grup H. 2010, Mourinho torna al Madrid.
1: Oh!
0: 2026, Mourinho torna al Madrid. 2010, l'entrenador, que no sé com es diu, de Mèxic, entrena a Mèxic. 2026, el mateix entrenador entrena a Mèxic.
1: Ho estem sentint.
0: Un momentet.
2: És el moment.
0: Un momentet, perquè també falta alguna cosa. 2010. Ojo, eh? És que això és heavy, eh? 2010. Quants anys tenies, Pedro?
2: 3.
0: 2026. Quants anys tens ara?
2: 18.
0: Suma-li 19 perquè és l'any
2: sí,
0: dels 19.
2: Sí, el 14 fa 19.
0: És l'any dels 19.
2: El 14 de juliol, sí.
0: El 3, si tu el multipliques per 3...
2: No.
0: Surt 9.
2: No.
0: Efectivament. De 9.
2: No pot ser.
0: Això vol dir que Espanya no guanyarà.
1: No, és mentida. Jo crec, senyores i senyors...
0: Jo crec... No, i ara en seriós. Jo crec que no guanya i no hauria de guanyar.
2: Martí, fora de l'estudi.
1: Get out!
0: Ah, estic d'acord. Que en salta el copy.
1: Oi!
0: Ens hem emocionat una mica massa, ja.
2: Jo crec...
0: Ah, no!
2: Jo confio que guanyarà.
0: No, hi havia una cosa més. 2010, el Madrid venia de dos nadapletes. 2026,
2: no!
0: El Madrid ve de dos nadapletes.
4: Campeones, campeones, oe, oe, oe.
1: Tortuga Ninja, xupatesa!
2: El dictador.
1: Ara, Mourinho dictator. Martí?
0: Dictator. No, ja se m'ha acabat, eh? O sigui, tampoc.
2: No tens més factors, Martí?
1: El Barça, aquest any, jo crec...
0: Guanya la sisena!
2: El Barça o Espanya?
1: El Barça.
2: Ah, vale.
0: De fet, et diré una cosa més.
2: Quina?
0: I molt important.
2: Quina?
0: El Barça
2: sí?
0: Guanya la cinquena i la sisena.
2: Què? Cinquena què?
0: Cinquena Champions femenina.
1: Ah, oh! Vale. Sí, segur.
0: Segona consecutiva.
1: Les noies són molt bones.
0: I la sisena masculina.
2: Després de 12 putíssims anys...
0: No es diuen paraulotes en aquesta ràdio.
2: Perdó. És que, tio, portem molts anys.
1: Estic canviant de música perquè...
0: Vale, escolta una cosa. Tu vols que Espanya guanyi?
2: Sí.
0: Joan, tu vols que Espanya guanyi?
1: Sí. Jo pel futbol sóc espanyol. Pel futbol.
0: No.
2: Tu no? Vale, molt bé, Martí. D'acord, moltes gràcies per la teva aportació. Que vas amb Cabo Verde o amb Curaçao?
1: Curaçao.
0: No.
2: Molt bé, vale. Ves amb Argentina, ok, Leo Messi.
0: Saps
2: amb
0: qui vaig?
2: Amb qui?
0: Amb la selecció de Catalunya.
2: Vale, molt bé.
1: Alineació de la selecció de Catalunya.
0: Posa els segadors.
2: A la porteria...
0: No, segadors no.
2: A la porteria, rodejat de troncs. El caga, tio.
0: Espera, és el tio, no el caga, tio. És que ja vam treure...
2: És un nom carinyós.
0: Un moment, ja vam treure aquest tema. Para els segadors un moment.
2: És un nom carinyós.
0: El tio es diu tio. El caga, tio... És l'acció. Ara.
1: Cagar el tió.
0: Això és com el pa amb tomàquet. Que els castellans diuen pa amb tomàquet. No. És pan con tomate. Vale? Sí? Vale. Posa els segadors.
2: Alineació de Catalunya.
0: Però un moment. Bueno, que estaven dient Catalunya, tito. Que no han dit ni la primera paraula.
1: Alineació de la selecció de Catalunya pel Mundial 2026.
0: Tu dius porter és tal, jo dic l'alineació.
1: Vale. Porter.
0: El tió.
1: Defenses.
0: Vaig amb un 4-4-3.
2: No, si no existeix. Si no existeix cap de suro. 4-3-3.
0: 4-3-3,
2: o 4-4-2.
0: 4-3-3.
2: 4-3-3, però ofensiu, defensiu, equilibrat.
0: M'és igual.
2: Desenvolupa la tàctica, seleccionador.
0: Jo vaig amb 4-3-3.
2: 4-3-3, vale.
0: 4-3-3. A les dues puntes, d'extrem...
2: No, laterals.
0: Doncs laterals. Poso a la Moraneta... i a la Verge Maria de Núria.
4: Bon cop de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de pals, de p
0: al centre poso Puyol. A dos cracs.
1: Cracs.
0: No. Craquista. No posarem futbolistes. Poso dos cracs. A dos reis de la pista.
1: Puc posar un de davanter? De davanter m'agradaria posar algun.
0: De davanter quan et toqui.
1: Vale.
0: Marc al 93.
2: Gasol. Marc Gasol.
0: No.
2: Marc Márquez.
0: Marc Márquez i a l'altre costat,
1: jo hagués ficat els
0: Àlex Márquez.
1: Jo hagués ficat els germans Gasols. No, perquè són més alts.
0: Espera't un momentet.
1: Espera't
0: un momentet.
1: Espera un moment.
0: Espera't un moment.
1: Us falta,
0: què queda, Joan? Centrals.
2: No, centrals és els no. Márquez.
0: No, llavors...
2: Jo hagués ficat els Gasol.
0: La part del davant...
1: Vale,
0: o sigui,
2: els
0: mitjans.
1: Ara, davanters.
0: No, mitjans centres.
2: No.
0: Davanters, espera't.
2: No teniu ni idea, tio.
0: Mitjans centres, vale. Lo que sigui.
1: Centre...
0: Extrem dret. Sílvia Riols. Extrem esquerra. Un de la CUP.
1: Ariadna Sierra.
0: Me sirve.
1: Extrem centre,
2: o sigui, punta.
1: Jordi Pujol.
0: I l'altra punta, perquè és un... són tres. Vale. És igual, posarem un de recanvi, vale?
1: Vale.
0: Extrem centre, des de Brussel·les, Carles Puigdemont. I centrar, davanters. Comencem amb la dreta.
2: Però, sí, els davanters és el que acabeu de dir. Heu dit extrems
1: no.
2: I punta.
0: Bueno, doncs és igual, aquests eren del mig. Jo què sé, els davanters.
1: Els mig.
0: Els de davant. El falso 9, no sé com
2: el punta.
0: El punta.
2: Però era
0: el punta. El que és el Rafinha? El Rafinha?
2: No, el Rafinha és extrem.
0: Va, pues eso.
2: Extrem.
0: Ah, pues l'extrem.
2: Esquerra.
1: Extrema dreta. No,
2: extrem esquerra és el Rafinha.
0: Vale, no, una cosa. Jo estic dient.
2: 4-3-3.
0: Vale, pues el primer.
2: De davanters.
0: De davanters.
2: Extrem dret.
0: Vale, pues extrem dret. Posarem...
2: Però ja he ficat la Sílvia Oriols.
0: Que no, que aquí és el centre, cago en dena, a veure si escoltes.
2: És que...
0: Extrem dret. De davanter posarem a un històric.
1: Ep.
0: A un historiquíssim...
1: Titan.
0: Megadolonte, que pesa 5 tones.
1: Atenció.
2: A Sagrada Família.
0: El cremallera de Núria. A l'altre costat, el cremallera de Montserrat.
2: Aquests carrilegen molt, eh?
0: I al davant, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
1: Plou. Seleccionador. Vale, puc?
0: Els suplents.
2: Rodalia Renfe. Està lesionat.
1: Vale, Transports Metropolitans de Barcelona. Molt bon suplent.
2: Bon suplent, bon repulsiu, per fer un bon canvi.
0: M'agrada, sí, bon suplent. Següent.
1: Després, Rodalies, però que està lesionadíssim.
0: Jo tinc un suplent.
2: Jo també tinc un altre.
0: Jo tinc un suplent de defensa. La Liga de la Patum.
2: Jo tinc un altre, sisplau.
0: A veure.
2: Que és un jugador que s'ha tret la nacionalitat catalana. Balcòning a Platja d'Aro.
0: Va, dos últims.
1: I de suplent de... com se diu? De suplent de porter, la Guàrdia Civil.
0: I jo tinc un últim suplent. Suplent d'àrbit. Jordi Pujol amb el seu cas d'Andorra, Suïssa i no sé què més.
1: I Florentino Pérez.
2: Seleccionador.
0: Seleccionador, Martí Civit. Vale, ara ens posem en sèrio.
2: Aplaudiments, sisplau.
0: Un aplaudiment.
1: Des dels vostres cotxes.
0: Vale, jo el que em pregunto és, aquí a la ràdio, s'escolta el que està sonant?
1: Demà... No, bueno, quan estigui sonant...
0: Quan està sonant això, que és un divendres o un diumenge,
1: Divendres a les 8 de la tarda.
2: Bon cop de fal.
1: Jordi Pujol.
0: No, escolta una cosa. Saps què posaria també, que no ho hem dit?
1: Què?
0: El camp seria la plaça Sant Pere de Berga.
1: No.
0: On fan la Patum.
1: Està la Berga.
0: No, però jo posaria... I tant.
1: Camp, plaça Sant Jaume.
0: No.
1: Sí, sí, sí.
0: No, no, no, no, no. Plaça Sant Pere de Berga. I caben 6.000 persones...
1: amb 20 metres quadrats.
0: 20 metres quadrats. Què més vols? Ai, mare meva. Escolta'm una cosa. Què tal, vosaltres? Com aneu de festes?
1: Partim el cul.
0: No, de festes, dic.
1: molt bé, la veritat.
0: De festes vas bé? Tu n'has fet alguna ja a la uni?
1: Alguna barbacoa així...
0: No, de festes. Plan, sí. La típica festa de jueves universitario.
1: Juernes. Ah, juernes, sí.
0: Li diuen juernes?
1: Juernes, clar.
0: Juernes. I tu, Pere?
5: Zero.
0: Ah, que sapigueu els oients d'aquest programa, aquest estimat programa, que de fet, recordo que el Peyo ens va dir que no ens inflapa l'oréssim, que no sabem si algú de França ens està escoltant.
1: Ara,
5: pues,
1: jo
5: espero que no,
0: Tu, el de França,
1: jo us he de dir una cosa.
0: Que, un moment, que sapigueu que el Pedro es diu Pere, el Joan es diu Giovanni o Joan.
1: Johan.
0: O el Gordo.
5: Juanito.
0: El Janis es diu Chenis o el Jaime Maligna.
5: Correcte.
0: I jo em dic Martí, Martini o...
5: O Martinet.
1: O nen. Nen autista.
0: O... No, home, no.
1: No, no, no, no, perdó, perdó, perdó.
0: O subnormal.
1: Sí, subnormal. Sí.
0: També, portem, també.
5: Portes 18 minuts de programa.
0: 18, no.
1: Una cosa, nois.
0: Boig, portem.
1: Sabeu com són les festes universitàries?
0: No.
1: Així.
6: I tu comportes la patina.
7: Jo. De anís. Hasta aquí, de moscatell. Hasta aquí, de conyac. I entonces un pòssim de M.
1: I festa, noi.
7: Què és M?
0: M és M.
8: Però això no és legal.
7: Sí que lo és, tio.
2: Para los caballos.
7: Sí, para caballos.
0: Vale, la cosa és, l'altre dia em vaig trobar... Bueno, no em vaig trobar, em vaig trobar un vídeo d'aquest xaval al 2026.
1: No...
5: Com està?
1: Està, existeix?
0: Està rebentadíssim.
2: Està petau, no?
0: Està rebentadíssim. També t'he de dir, aquesta és la barreja normal de Patum.
1: La Patum. La Patum, Patum és la festa més lesiva de tot Catalunya.
2: La Patapum.
0: O sigui...
1: és la Patapum!
0: És la barreja més normal de Patum. O sigui, jo crec que...
2: Cubat estàndard, no?
0: Exacte. Cubat estàndard de 10 euros, perquè si aquí s'han cubat costen 5 i són cubatetes de merda...
2: Ja, ja, ja.
1: No, no, poca conya. A Barcelona, Costa Breve, cubates 3 euros.
0: No estem fent aquí publicitat.
1: No, ho sento. Pip, pip, pip, pip, pip.
0: Però... Vale. No, bé, ara us porto un tema de conversa bastant important. Pedro, quantes vegades has anat al teatre aquest any? El que portem fins a juny.
1: Al teatre?
0: Al teatre, no a teatre.
1: Ja, ja, ja. Ostres, no ho sé, deixa'm pensar.
0: Joan, tu també pensa-ho. Jo us puc dir que hi he anat 5 vegades.
1: 5 vegades?
2: Jo crec que 0,
0: eh? Està bé, està bé. Està bé, 5.
1: La mare que em va matricular.
0: 5 sense, no, sense tindre cap...
2: O sigui, teatre és obra de teatre o pot ser música?
0: Tineritó. Teatre, o sigui, anar al teatre. Entrar per la porta del teatre i veure un espectacle.
2: Ah, doncs diverses vegades, sí.
0: Diverses vegades, molt bé. Joan?
1: Jo, la veritat, necessito prendre el meu temps per respondre aquesta
0: pregunta. El Joan està sempre jugant al Minecraft, que jo sempre ho veig.
1: No. No
2: teatre, auditori, consideres teatre?
0: Sí, vale, teatre, sí, auditori, diverses. Emma Vilarsau, per exemple.
2: Diverses vegades.
0: Es diu teatre. Han anunciat ja la nova programació del teatre auditori Emma Vilarsau.
2: Això sembla.
0: Ho sabeu?
1: Qui és l'Emma Vilarasau?
2: No ho sabia, però...
0: No saps qui és l'Emma Vilarasau?
2: És el nom de l'auditori. No?
0: Sí.
2: Teatre d'auditori Emma Vilarasau.
0: Quan va néixer la Emma Vilarasau, podem apagar l'aire? És que m'estic...
1: No, no, no, no.
2: Sí, jo també tinc fred.
1: S'està de conya, s'està de conya.
0: Tinc molt fred, eh?
2: Sí.
0: Ara tinc fred. M'està
1: agafant. Que no, que no, que no.
2: Com no apaguem l'aire, apago la llum.
0: Vale. Ràdio a les fosques. Això és l'eclipsi.
2: Ràdio Nocturna.
0: Ah, no, l'Eclipsi no, com es deia?
2: Crims.
0: No, sí, l'Eclipsi. L'Eclipsi, que Chavales, els hi tanquen els ulls.
1: Sabíeu què?
2: Ah, no.
1: Sabíeu què?
2: No.
1: Voleu una proposta de la Cèlia?
0: Sí. Passem al meu concurs.
2: Podem mirar les correccions de la Cèlia?
0: Podem passar al meu concurs?
1: No, no, no, no, no. Podem mirar una proposta indecent, si voleu. Sabeu què passa?
0: No.
2: Oh, proposta indecent.
1: Mireu.
2: Però, és que he tancat la llum i el Joan ja...
0: Has d'anar més ràpid, perquè si no els nostres oients...
1: No, home, no, però si són...
2: Però si han marxat fa mitja hora.
1: Ja, ja. Ja, al principi del programa han dit...
0: Portem 20 minuts de programa, han marxat fa mitja hora. Vamos. El copy.
2: Voy con boina como Birmingham.
0: No,
2: Heu escoltat l'himne de Curaçao, sisplau? Molt important.
0: No, parlem de Tim Payne.
2: Sisplau. Tim Payne. La cabra, és la cabra.
0: És la cabra,
2: és la cabra absoluta.
0: Va parlar...
2: És el coat.
0: Va enviar un vídeo parlant en castellà.
1: Poso l'himne de Curaçao?
2: Sí, poso l'himne de Curaçao.
1: Necessiteu l'himne de Curaçao. Va, anem a escoltar l'himne...
2: L'himne nacional de Curaçao, sisplau, tothom de peu.
0: Què? Però si això és un tràiler d'una
1: pel·li. Espera, calma.
2: No, això no és. Mira.
0: És un tràiler d'una pel·li.
2: Ara et posaré la nova versió de l'himne. Espera, deixa'm un moment.
0: Perquè estem veient sardanes.
1: Cuida'm. Ah! Cago en la mare que et va matricular.
0: S'ha desconnectat.
2: Himne, us ficaré la nova versió
0: Pedro,
2: de l'himne.
0: Però vés allà i busca-ho. Vale, mentrestant, jo vaig parlant. Escolta'm.
1: Sí, parla.
0: No, la cosa és... Heu escoltat ja el nou himne nacional...
9: Una cosa,
0: el copy.
2: L'himne de Curaçao.
0: No, vale, no. Saps què podem fer? Que amb això no salta el copy. Escoltar els himnes.
2: Va.
0: I fer un rànquing.
2: Vale, va. Jo, és que el lololó és molt lololó, eh?
0: No posaràs... Aquí no es posa l'himne d'Espanya.
1: Tu per què no?
0: Es posarà l'himne de Mèxic, que no sé quin és.
1: Vale, no posarem l'himne d'Afganistan, perquè... Letra, talibanes.
0: No, una cosa. Posa l'himne d'Argentina, perquè és que no sé com és. I em fa il·lusió sentir-lo.
2: Però no en salta el copy?
0: No. Amb himnes, no.
2: Ah, no?
0: No.
2: No
0: tenen copy.
2: Ah, no ho sabia.
0: Tenen copy de drets d'autor. Però no tenen copy per si ho testo aquí. No, però la cosa és aquesta. Posa l'himne d'Argentina. És que no l'he escoltat mai. Què diu? Emparada, separada, separada... O algo així, o què? O carne, assato, empanat...
1: Verdista. Escolteu.
0: Vinga, va.
1: Escolteu, eh? Molt sardana, en plan.
0: Sí, és sardaneta, eh?
2: Això és Argentina?
1: Sí.
0: M'ha recordat una mica Star Wars, al començament.
2: Leo...
1: I al vídeo surten soldats entrant a una casa, en plan, anar a fer una raid, saps? És històric.
0: Vale, posarem ara l'himne...
2: De Cabo Verde.
0: No.
2: Sisplau, una mica de seriositat.
0: No, saps qui podem posar? L'himne de Mèxic i Sud-àfrica.
2: És veritat.
0: Que és el primer partit.
1: Himne de México.
0: Himne de Mèxic, va. Aquest t'he de dir té lletra.
1: Té lletra, és veritat.
0: La majoria d'himnes, no. Yeah. Menys el d'Espanya, que és lo.
2: La meva família és de Mèxic.
0: T'he de dir, m'estan venint ganes d'aixecar-me i cridar, saps? O sigui, és com molt...
1: D'agafar el fusell i...
0: No. A veure, posa l'altre, va. El de Sud-àfrica.
1: L'himne de Sud-àfrica.
0: Sud-àfrica.
2: Samina.
0: Bueno, va ser l'himne del 2010.
1: Espera, un moment.
2: Fiquem l'himne del Mundial.
0: No, un moment.
1: No, però si
2: és millor que aquest que això.
0: Un moment, pots posar l'himne de Sud-àfrica?
1: Sí.
0: Home.
1: A veure.
0: Posa l'himne.
1: Dios bendiga África.
2: God bless África.
0: Sona com si estiguéssim una pel·li dels anys 50.
1: Potser és que la qualitat és la que és. Vale, anem a posar una altra cosa, vale? Mira, escolteu això, vale?
0: Himne de Qatar.
10: Aquí, y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy.
0: Moltes gràcies, Mariano Rajoy.
2: El llegat que ens ha deixat aquest home.
11: A ver si es capaz de contestar en un minuto.
12: Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra.
13: Actualmente es algo absolutamente impropio del año 2011. Año en el que vivimos.
0: Los catalanes me gustan, hacen cosas.
1: Voleu fer un concurs a Martí? Martí.
0: Ja toca?
1: Sí. Yeah. Bueno, minut 43.
2: On surt el temps?
0: Pues, on surt el temps?
1: Fot-li, que és de Reus? Fot-li, que és de Reus?
0: Fot-li, que és de Reus.
1: Pues vinga, senyors, comencem
2: amb... Reus en el Curaçao.
1: No. Fora.
0: Bueno, va, fot-li.
2: El Joan té traumes amb Reus.
0: Fot-li.
1: Què?
0: Que em busquis les gralles de Castellers, llavors, perquè...
2: Vale. Tu ho faig jo.
0: El toc de gralles.
2: No tens auriculars? No passa res, estic jo...
0: Sí que tinc auriculars. Calla. I això no és. Vale. Avui, ja que... Silenci.
1: Ja les tinc.
0: Silenci.
1: Perdó.
0: Vale. Avui, ja que heu vist
1: que... Toc de Castells.
0: Ja que no tinc guió, no faré ni un concurs... ni zona zero ni res. Avui farem una cosa molt més emotiva, que és un top 5 de Catalunya. I començaré jo, després anireu vosaltres, vale? El meu top 5 comença amb els Castellers.

0: Bé, els castellers, si algú no els coneix, són torres humanes, vale? Que es pugen uns sobre els altres i cauen.
1: Bueno, de vegades sí, de vegades no. Mare, això sí.
0: tu imagina't, vas a un turista i li dius... A preguntar què és això, i tu, bueno, cauen.
1: És el més semblant que tenim al balcòning aquí.
0: No, és el més semblant que tenim a una secta.
1: A no, part, sí. A part, vale, no, no, els gegants sí que és una
0: secta. No,
1: a part, els bastoners, a part, no, els diables.
0: Calla. A part dels esplais i els caus, que això són molt sectes.
1: No, no, però les colles de castellers són però els càrtels més grans de tot Catalunya.
0: Colles de castellers, hi ha orgies...
2: Epa! Epa!
1: S'havia de dir, orgies, hi ha...
0: Hi ha de tot, és igual, deixem-ho així. Top 4. Gegants.
1: Top 4. Atenció. Ui, espera. Gegants. Del ID4 a Volkswagen, molt bonic, eh?
0: Boig, t'he deixat 2 minuts per fer-ho,
1: ja, tio,
0: això.
1: Però és que no es podia.
0: Vinga.
2: Què és això?
0: A veure, no.
2: És el nou disc de la Rosalia.
0: Toc de vermut. Vermut, amb B baixa, eh? No m'ho busquis amb B alta.
1: Toc de vermut, cago en l'ou. Ara sí, ara sí, ara sí.

0: Com veieu, al Martí li ha agradat només merdes històriques.
1: No, espera't, que estem en el top 4. Entrem al top 3.
0: Top 3.
1: Jo et diré les festes majors. Vale? Festes majors, qualsevol festa major, posa'm una musiqueta de la Patum, per exemple. Però festes majors, qualsevol festa major, qualsevol festa...
2: Les d'Ulldecona.
1: ...del nostre país, anomenat Catalunya. Aquest precisament no. Perquè és el Tabal de la Patum.
0: Ah, pues potser pots, la
1: posar,
0: Patum,
1: pots posar una altra cançó. Gràcies.
0: Hasta aquí, Denis!
1: Prou. Oja, boig. Bé, festes majors, qualsevol... Ah, i una cosa. Si vosaltres sou d'un poble o d'una ciutat, no intenteu ser la millor festa major. Perquè ara hi ha molta gent que diu la Patum és la millor festa major. M'és igual. La Patum és molt bona festa major. Sí, t'ho accepto. Però hi ha la de Tarragona, hi ha la de Sant Cugat, hi ha la de Barcelona, hi ha la de Bogassa, hi ha la... etc, etc, etc. Que totes són molt bones festes majors. Top 2.
0: Toc 2? Som una marxa militar, tio.
1: Top 2. No, és que això és turcs i cavallers. Llavors, tal, el d'esto. Top 2. Jo et diré la mania que li tenim al foc. Amb els diables, amb qualsevol cosa que tingui foc per Sant Joan, per exemple.
2: Real.
1: Foc.
2: Bueno, Catalunya, pel foc i per
1: Catalunya
2: cagar,
1: plan, és igual a foc.
2: Pel fet de defecar, en plan, cagar, tio.
1: Un moment. Pots cagar? Això és en el teu top, no en el meu. Foc.
0: Que això sí que sou els sàdics.
1: Això, exacte. Bé, diables també, però és que és el mateix, diables, trabucaires, que també surt una mica de foc per allà. També et podria dir, jo què sé, les molasses, tot el que sigui foc a Catalunya ens encanta, no sé per què. Tenim una obsessió al foc, Sant Joan, molt bèstia. Top 1, i ja arribo en el meu final, el meu preciós final, i després ho feu vosaltres, lògicament. Top 1, Catalunya. Topo Catalunya, que és tot, al final, és el poble, és la gent, és, no sé, la llengua, és la cultura. Ens estem posant com molt melòdics. No, melòdics no, perquè seria una melodia.
2: Sentimental. Jo què sé.
1: Ara, escoltem-ho.
0: Quina obra d'art.
1: Ens encanta Catalunya. Bé, aquest ha estat el meu top 5. Joan, vas tu.
0: Top 1, aquesta obra d'art.
1: No, top 5. Top 5.
0: Jo la veritat que no estic ficat en molta cultura popular.
1: Però és que pots dir qualsevol altra cosa, eh?
0: Qualsevol altra cosa, vale. Top 5, 100%.
1: De Catalunya, eh?
0: Pont aeri. Perquè aquesta precisitat no la té tothom. La màquina del pont aeri no la tenia ningú. Absolutament ningú. El Martí està volant. Vamos, volant com la gent que estava al pont aeri. Jo crec que bàsicament...
1: Top 4 del Joan.
0: Top 4 del Joan. Atenció, perquè no ens donarà temps a fer tots els tops.
1: És igual, el Pedro no cal.
0: Pedro, vols dir... fem top 3. Va,
1: top 3.
2: Que ningú hagi inclòs el Barça em sembla un insult.
1: Bueno, és que tu ets molt futbolero.
0: Ja, la veritat.
1: Però sí.
0: Sisplau.
1: Visca el Barça.
2: Per tot el que representa.
1: Escolta.
2: Això.
1: Nen, lo de buscar coses càntic del Barça.
2: Després, les festes quincanals d'Ulldecona, el meu poble.
0: Un moment.
1: Festes majors.
2: No, quincanals. Hi ha majors i quincanals, ojo. Cada 5 anys, les quincanals. La versió reggaetonera.
0: Visca Piqué.
2: Visca Shakira.
0: Visca Shakira i visca Catalunya. És l'únic que puc dir ara mateix. Bueno, ja m'he deixat una mica de música perquè pugueu estar... Atenció. Martí busca en el meu ordinador... Ui, la Coca-Cola. Els anuncis de la Coca-Cola.
1: Un momentet, sisplau, s'està complicant
0: ara
1: la cosa.
0: Ara sí. Martí...
2: El Martí està platòric. Està
0: has de declarar. Avui estàs molt català.
2: Està cat...
1: Sí, perquè ha vingut el papa.
2: És català sexual.
0: El papa català.
1: No, però és que ahir em va posar com molt...
0: El papa ni papa molt, de català, eh?
1: Molt content.
2: I calent també, no?
1: No, calent no, però em va posar com molt content perquè ho he vist avui al final. Ahir no vaig veure res. Tot el tema d'Antoni Gaudí... No Antonio, eh?
0: Antonio!
1: No Antonio!
0: Antonio Maria!
1: Televisión La Uno! No.
0: Televisión Española.
1: Antoni Gaudí, amb accent a la I, perquè si no és Antoni Gaudí.
0: Gaudí.
1: Toni Gaudí, i no va a Gaudí, perquè el va atropellar un tramvia. Efectivament. Ah, avui m'han enterat que no va morir d'atropellat del tramvia.
0: Perquè hem de parlar de l'atropellament de Gaudí amb els salamons de fons. és que no em sembla graciós.
2: Avui... Podem posar... Se va. Lo llevo...
1: No, el taxi. No, una cosa.
2: El tramvia.
1: Avui m'han enterat que no va morir perquè el va atropellar el tramvia, que sí.
0: Que patriota.
1: L'únic que el va atropellar
2: sí,
1: el tramvia...
2: Sí, va morir dos dies després.
1: El va atropellar el tramvia i ningú el va reconèixer perquè anava vestit com molt de pobre, perquè així ell ho volia ser, vale? Llavors, ningú el va reconèixer i ningú el va portar a l'hospital, fins que un xaval va dir, bueno, però el portem, no?, igualment. Llavors allà van dir, hòstia, si és l'Antonio Gaudí! Uoooh!
0: Antonio!
1: I va morir. I va patar.
0: És que m'imagino en plan la que s'avecina, saps? Que vas allà, et veuen allà...
2: Però Antonio!
0: Agafa allà, et veu el teu i et diu, Antonio!
1: Has cremat més el micro...
0: Hòstia, perdó.
1: Però molt perdó,
0: oient, micro, ho sento pels seus.
1: Bueno, quants minuts queden?
0: Arreglant banderes de ciutats per dos de Marc Lesan. És increïble, això us heu de veure aquí.
1: Quants minuts queden?
0: Us queden aproximadament... 2 minuts i mig.
1: Bueno, doncs, pues, Pedro...
0: Anem a acomiadar el programa.
1: Sí, sí, Pedro, ja escolta'm una cosa.
2: Què?
1: Tu voldries fer temporada sí?
2: Jo sí.
1: Cinco por el culo traínco.
2: Sí,
1: venint dos programes a l'any.
2: No, però l'any que ve estaré per aquí. Per
1: l'any que ve estaràs... Oh!
2: Segurament sí.
1: Oh, molt bé.
2: Si tot va bé, sí. És. Potser
0: Joan,
2: va malament, no ho sé.
1: Tu vas dir alguna cosa? Tu vas
0: jo
1: dir
0: vaig
1: sí.
0: dir sí i només sí.
1: Jo sí, vaig dir quiero. Sí, però m'hauria de pensar.
0: No, home, no.
1: Sí, sí. No, i una altra coseta.
2: Jo l'any que ve intentaré comprometre'm més.
1: Una altra coseta, molt important. Ara que ens queden 1 minut i mig, pot ser, més o menys.
0: 1.45.
1: Bueno, 1.45. Estigueu atents a les nostres xarxes socials, perquè sortiran coses molt interessants aquest estiu.
0: Bombes.
1: I bombes, i moltes bombes. Ens veiem al torneig de globus i ja està.
2: Toma.
1: I visca el Barça i visca... Torno. Visca el Barça i visca Catalunya.
0: I visca la Festa Major de Sant Cugat.
1: I adéu.
2: I visca el Mundial.
0: No, encara no, nois.
2: No, i visca Sant Cugat. Conxo. I visca Cugat.
0: Teniu
2: Mèdia.
0: Uns altres 30 segons.
1: Gràcies, Juanmi.
2: Vale, comptem fins a 30.
1: Està de vacances, però gràcies.
0: Gràcies, Joan Miquel Fernández. Gràcies, Cristina Mur. Gràcies, sí.
1: Uri.
0: Un tribut
1: Jessica.
0: A la Sílvia. A la Sílvia, que ens ha deixat.
1: Que ens ha deixat, ha deixat Cugat Mèdia. A la Jèssica.
2: Per què? Què ha anat a fer?
1: Res, no ho sabem.
0: Ha anat
1: a un altre lloc.
0: Un
1: saludo a la... És que va ser penós, tio. Bueno, okay. Penós, o sigui, em va fer pena. Quan va marxar del grup, que veies, Sílvia Ferrer Cugat Mèdia
2: ha
1: deixat el grup. No!
2: No!
1: Portàvem
2: no, la policia.
1: No, ho vam deixar, no!
0: Ara sí, senyors.
1: Bueno, vinga, adéu.
2: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bon dia, fogoses. Avui he sentit per primera vegada les oranetes. Això què vol dir? Que arriba la primavera i si arriba la primavera la sang altera. Però a part d'alterar la sang, avui el que he fet és rellegir la ginecòloga americana Christiane Northrup. Us en recordeu d'aquella que ens va parlar l'Anna Freixas? Ella diu que quan les idees, que són una part molt important i poderosa de la nostra transformació, es remarquen, es repeteixen un temps suficient i amb freqüència, es converteixen en una creença. I aquesta creença es converteix llavors en la nostra biologia. I és ben bé cert. És com el que fan alguns polítics, oi? Que repeteixen una mentida rere l'altra sempre fins convertir-la en una veritat. I això, si ho apliquem en pensar positivament en la menopausa i l'envelliment, com ens la presenta, per exemple, la medicina oriental, allò de la segona primavera, ens adonem que, per exemple, les manifestacions dels desequilibris hormonals baixen clarament. Increïble, oi? Però cert, mireu, si a Occident hi ha un 85% de dones que presenten símptomes al principi de la menopausa, al Japó només un 15% de les dones presenten aquests mateixos símptomes. Per tant, diríem que la idea pot crear el problema i el canvi de la mirada ens podria donar la solució. També cal dir que una dieta rica en soja ajuda. Per això, fogots, estem convençudes de que no tot és hormona, que hem d'aprendre a escoltar el nostre cos, a interpretar-lo, a rellegir d'una altra manera els canvis, a difondre alternatives que ens ajudin a equilibrar-nos per gaudir de l'oportunitat d'aquesta segona primavera, convertir-nos realment en les dones que volem ser i no en les que volen que ens convertim. Hem de lluitar contra els missatges que parlen d'una menopausa com un problema i no pas com una oportunitat de creixement personal. Hem de ser clares i contundents i dir no a tot allò que ens vol fer creure que les dones passem de ser un avantatge evolutiva a un problema sanitari. Equilibrar els nostres estats emocionals, físics i personals és el camí per trobar la via cap a la salut integral. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Doncs per parlar de tot això de la salut integral, tenim avui a la doctora Luciana Bergamacci, que és ginecòloga, especialitzada en menopausa i ginecologia regenerativa, amb més de 20 anys d'experiència. És experta en hormonoteràpia, làser vaginal, en l'acompanyament integral de la salut de la dona. Així mateix, és experta també en menopausa per l'Associació Espanyola per l'Estudi de la Menopausa i compta amb la formació especialitzada en ginecologia i estètica funcional i cirurgia genital cosmètica de la dona per la Universitat de Barcelona. Actualment és la directora ginecològica al Centre Màxima de Barcelona. Buenas tardes, Luciana. Bona tarda, Luciana. Com anem?
3: Hola, buenas tardes a ti y a todos. Un placer estar con vosotros en Sufoc, que me hace muchísima ilusión.
1: Fogots.
3: Fogots.
1: Sufocs, m'encanta. Sufoc, ha fet una traducció directa meravellosa.
3: Exacte. Fogots. Fogots. Perdó. Mira,
1: abans de res, una primera pregunta, perquè llegint el teu currículum hem vist que tu ets experta en cirurgia cosmètica ginecològica.

0: demasiado, pero para tenerlo fácil, al
1: Venga.
0: final es todo lo que está antes, ¿vale? Que a mí me gusta llamarlo la transición, ahí vamos, vamos, vamos, está haciendo la transición, la menopausia, que sería el día de la última regla, y ya está, no tiene más. Y todo lo que está a partir de ahí es posmenopausia, ¿vale?
1: Ajá.
0: Porque ya hemos pasado el último día de la última regla.
1: Vale.
0: Claro, los síntomas diferentes son que la posmenopausia ya no tenemos regla y que la transición menopáusica tenemos estos ciclos irregulares, bailando. Y generalmente solemos tener más síntomas o encontrarnos un poco, bueno, como todos los cambios, ¿sabes? Una vez que al final los humanos tenemos lo que llamamos la resiliencia, ¿no? Que
1: Ajá.
0: nos acostumbramos a todo.
1: Ajá.
0: Pero hasta que llega el momento que entramos en ese flow de que nos acostumbramos, pues tenemos que llegar hasta ahí.
1: Per tant, diríem que la part més feixuga, més dura d'aquesta transició és la perimenopausa i la menopausa, fins a arribar a la menopausa. Llavors,
0: Sí.
1: a la postmenopausa ja arriba la bonança.
0: Exactamente.
1: Bueno,
0: Un poco más de estabilidad.
1: una
0: Pero es
1: mica.
0: verdad que hay mujeres que les cuesta más entrar en esta estabilidad, tanto ya sea del peso emocional, de disminución de sofocos, etcétera, que puede llevar unos años más. O sea que esta transición se puede alargar una vez que ya todavía no tenemos reglas, pero se alarga un poco más.
1: Vale.
0: Pero básicamente,
1: I en
0: los
1: aquestes...
0: nombres no son tan importantes. Lo
1: No,
0: importante es
1: però...
0: saber que estamos en esta transición.
1: Sí, el que passa és que a vegades quan vas al metge i tu li expliques és que em passa això, em fa mal o altre, a vegades és molt difícil vas triar el que és normal
0: Total.
1: del que no és. Com ho fem, doctora? Perquè l'altre dia em deia una amiga té la menstruació cada 28 dies. En canvi, els pits li fan un mal d'arribar a urgències i els té com els, perdó, té els mugrons com si fossin un diamant.
0: Eso es muy
1: Com?
0: frecuente también.
1: També? No
0: Sí,
1: me
0: sí, ¿qué
1: digues.
0: pasa? Es que hay una lista así de
1: És
0: síntomas.
1: enorme. Però com ho bestriem? La normalitat de la no normalitat? Perquè hi han hagut convidades aquí que han anat al metge i els hi han dit això, pren-te una copeta de vi i se't passa, dius, no, home, no. Com ho fem, doctora?
0: Complicado.
1: Anda.
0: Es complicado. O sea, es verdad que ya a esta altura de la vida tenemos una ventaja, que conocemos nuestro cuerpo. Y si yo hay algo que noto que afecta a mi calidad de vida o que yo considero que no es normal, yo creo que me merezco una atención médica.
1: Ja ho ha dit vostè, em mereixo
0: Sí,
1: aquesta és la
0: totalmente.
1: paraula.
0: Porque muchas veces las mujeres hemos estado como infravaloradas, sobre todo nuestros síntomas, ¿no? O sea, ¿qué persona aguanta un dolor cada mes? Generalmente cuando un paciente cualquiera, se rompió el brazo, no sé, con lo que fuera, y tiene dolor, tratamos el dolor, pero parece que el dolor de la mujer no existe. Y con esto lo trasladamos a cualquier otro síntoma de la menopausia. La menopausia no es una enfermedad, pero uno puede afectar nuestra calidad de vida y cuando afecta la calidad de vida hay que hacer algo. Yo no digo que sea un tratamiento médico ni que haya una medicación, pero significa que hay que hacer algo. Y segundo, que cuando los síntomas son importantes, intensos, frecuentes o me preocupan, hay que descartar una enfermedad porque podemos tener menopausia y podemos tener además otra cosa. Una
1: Clar.
0: cosa no invalida la otra. Es un momento de la vida como cualquier otro. Como nos enfermamos antes, nos podemos enfermar después o nos podemos enfermar en esa transición. Por lo tanto, merecemos una atención.
1: El que passa és que la menopausa ha sigut una mica el cul de sac o el sac on han anat a parar moltes coses que han
0: Cajón
1: estat...
0: desastre, ¿no?
1: Sí, és un calaix desastre, no? És això, que hi ha botons, que no sé què... Pues a la menopausa hi ha des del fogot passant per les ulleres de la presbícia.
0: Total.
1: Fins a la diverticulitis. Vull dir, vas triar això, és el que se'ns fa complicat. I a més, com hem pogut saber amb moltes convidades que hem tingut, i vostè segurament ens donarà la raó, hi ha molts metges que m'analitzen,
0: Totalmente.
1: no?, el
0: Totalmente.
1: fet de
0: Sí,
1: la...
0: los primeros culpables, yo hago mea culpa siempre, porque los primeros culpables somos nosotros, los médicos, que hemos infravalorado lo que significa para una mujer en esta transición de una etapa a la otra y lo que significa para la vida futura, porque aparte es un momento de la vida donde, yo digo, tenemos una suerte de tener la menopausia al final, aunque tenga todos los miles de síntomas y podamos estar muy mal. Tenemos una señal de alarma y esa señal de alarma, como en todo en la vida, cualquier crisis, lo podemos utilizar de manera positiva. Y eso significa que mi cuerpo me está diciendo, lo que estamos haciendo ahora no funciona más. Por lo tanto, tenemos que hacer otra cosa. Y es una oportunidad de cambio impresionante que va a determinar cómo vamos a vivir todos esos muchísimos años que nos quedan.
1: Unos 30 anys, ¿no? Parlen ja, ara, o més.
0: O més,
1: dels
0: 50
1: als 80, ara parlen de que l'esperança de vida s'ha allargat fins als 90. Sí, això ho diu la Christiane Northrup, no? Diu que la menopausa és la porta que ens obre i ens deixa senyaletes per tal de començar a cuidar-nos. I és que la dona, malgrat que acudim molt al metge, ens cuidem poc.
0: Todos. En general, yo creo que el estilo de vida que tenemos hoy en día en nuestras sociedades industrializadas y desarrolladas nos lleva a que la prevención ha pasado a un segundo plano. Y hoy cada vez más médicos y cada vez más la sociedad está pidiendo por una prevención. Porque ahora, durante todo, y por suerte, la medicina ha aprendido a curar muchas enfermedades, pero nos hemos olvidado de prevenirlas. ¿Vale? Y ahí está el kit. Hoy sabemos curar, ¿no? Podemos curar, bueno, curar o tratar una diabetes, podemos tratar una hipertensión, podemos tratar el colesterol, podemos tratar hasta un infarto que está ahí infartado, pero lo ideal sería prevenir todas estas cosas, que no llegue ese momento donde hay que intervenir de esta manera. Y esto se ha banalizado. La prevención ha dejado de ser un tema médico, es como un tema de gente que no se dedica a medicina.
1: Exacte, això li anava a dir. Hi ha molt intrusisme amb l'aspecte preventiu, no?
0: Y totalmente son cosas que se tienen que estudiar seriamente y realmente demostrar qué cosas sirven y qué cosas no sirven. Porque, bueno, en todo, siempre cuando abrimos un melón, ¿no? Hay mucho ruido. Y dentro de ese ruido, pues hay que saber discernir las cosas que realmente nos sirven y que sirven para nuestra prevención. Y la menopausia es una oportunidad que tenemos las mujeres de tomar las riendas de esa prevención de salud para nuestro futuro.
1: És curiós que vostè em diu que fa un mea culpa com a metge, perquè actualment tu vas i la majoria de ginecòlogues són dones, o moltes d'elles són dones, i en canvi segueixes trobant-te moltes vegades la mateixa sensació de doctora, no m'està entenent, o doctora, no m'està escoltant. No? Sí. És curiós, perquè la doctora, si Déu vol, tindrà aquesta menopausa. Hauria de ser gairebé, no? Por cumplimiento obligado, ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que aquí ha habido dos cosas. Uno, que durante muchos, muchos años el tema de menopausia dentro de la ginecología ha sido olvidado. No se ha enseñado en la especialidad. Todo lo que es manejo hormonal ha sido totalmente relegado porque nos dedicamos a enfermedades muy importantes, ¿vale? Todos quieren operar, todos quieren puedes curar un cáncer, todos quieren hacer un parto bien hecho. Y todo lo que es hormonal, consulta, hablar, entender, la empatía con los pacientes se ha dejado de lado. Hoy, por suerte, esta corriente está cambiando porque empezamos a volver a ver a las personas como una unidad. ¿Vale? Uh-huh. Pues probablemente la misma señora no va a tener los mismos síntomas si está sentada en una oficina, si tiene que dar una conferencia o si está en una panadería en el horno. ¿Vale? Okay. Sus síntomas van a ser diferentes. Seguro que su queja va a ser distinta, porque percibe síntomas más importantes dependiendo de lo que está haciendo. La ejecutiva dirá que tiene niebla mental, que no se puede concentrar. La señora de la panadería dirá que tiene muchos sofocos. Y la persona que tiene que dar una conferencia dirá que tiene sudoraciones y que no puede estar delante del público. ¿Vale?
1: Porque el que sí que veiem, doctora, és que som les mateixes dones, ens fa vergonya plantejar segons quins símptomes, no? O signes. És a dir, no em puc posar aquesta samarreta perquè m'estic deixant els mugrons del mal que em fa, queda com fatal. O,
0: se m'escapa el pipi.
1: Sí, això, no? Dius, no em feu riure que se m'aniran les gotetes, no? I vaig de blanc.
0: No. Y encima lo consideramos normal, porque si tú les preguntas te dicen, no, no se me escapa. Bueno, solamente, a ver, doctora, no, solo cuando me río, pero es que digo, perdón, que quede clarísimo, y esto lo repito siempre, la orina solo se escapa cuando no sabemos contener esfínteres. Esto es antes de los 3 años. Una vez que aprendimos a aguantar el pipí, no se tiene que escapar nunca más. Nunca es normal, nunca es normal.
1: Bé, ¿y qué pueden hacer? Doctora, muchas comencem cosas. Per aquest problema. Va, doni soluciones.
0: Vamos
1: por soluciones.
0: Soluciones. Vinga. Primero, ir al ginecólogo y explicar que se me escapa la orina. Y esto le pasa a muchas mujeres. y es lo que tú explicabas, que a veces nos da síntomas, algunos síntomas nos dan un poco de pudor porque pensamos que nos pasa solo a nosotras
1: Mentida.
0: y que uf, ¿cómo le voy a explicar esto, no? Que aparte al ginecólogo lo conozco hace 15 años y ahora le voy a plantear esto, ¿no? Pero sí que hay que decirlo, porque las soluciones pueden ser desde fisioterapia, ejercicio de suelo pélvico, hipopresivos, disminuir peso corporal, por supuesto, porque cuanto más peso más hay que hacer una buena valoración, porque puede haber lo que hablábamos, un prolapso, puede haber algunas enfermedades que estén ahí empeorando esta situación, podemos hacer láser, inclusive hasta cirugía, o sea, depende de la gravedad, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Pero el mensaje principal es que no es normal, que tiene tratamiento, que no hay que esperar a que se agrave, porque cuanto más se escape la orina, el tratamiento tendrá que ser más agresivo. O sea
1: Per
0: que
1: tant,
0: cuanto antes
1: clar.
0: abordemos el tema, mejor, ¿vale? Esto es súper importante.
1: És que jo tinc una amiga que em deia, jo no em vull fer gran perquè em tornaran a posar bolquers.
0: Ya, no,
1: no, no,
0: no,
1: no,
0: no.
1: no
0: Y como
1: cal.
0: y nosotras estaremos espléndidas con 90, pues queremos ir a bailar, queremos caminar, queremos estar con nuestras amigas en un café y no queremos llevar pañales.
1: No,
0: No.
1: no, no. I a més, doctora, ja ara que parla d'exercici, de vostè parla molt de vida natural, de tornar a fer coses, i ara es parla molt, tu veus les noies que parlen de menopausa, que tenen 39, 30, 40, 45, que dius, alabat sia Déu, si amb aquest cos ja en parles de menopausa. Però quan parlem de menopausa a les nostres edats, hi ha exercicis de saltar, per exemple, que no serien convenients, no? Per evitar un prolapse, no? Per
0: A ver,
1: exemple.
0: yo si tuviera el mundo ideal, este
1: Vinga.
0: mundo de prevención que hablábamos, me gustaría que todas las mujeres tuvieran una evaluación del suelo pélvico y una evaluación funcional de su movilidad, además de una densitometría ósea para ver si no tiene una osteoporosis avanzada, y con todo esto decidir qué es lo mejor para ella.
1: Bé.
0: Porque habrá señoras que están espléndidas, que tienen 70 años, que tienen el suelo pélvico muy bien, que no tienen una osteoporosis grave y que pueden saltar. Me parece fantástico.
1: Maravilloso.
0: Pero habrá una mujer que igual es un poco más joven, pero que tiene su suelo pélvico muy afectado y necesita hacer otro tipo de actividad física para proteger el suelo pélvico. Ahora, lo que todas, todas, todas, 100% de mujeres pueden hacer, igual la edad que tengan, es
1: Venga.
0: moverse. Todas.
1: Bellugar-se, però bellugar-se com? Caminar? Caminar amb pes, caminar amb regularitat, caminar amb velocitat.
0: Todo va, todo
1: Vale,
0: funciona,
1: vale
0: todo, o
1: todo.
0: sea, lo ideal es moverse. Y es verdad, podemos tener gente que no se pueda mover, que no pueda caminar, pero tal vez puede mover los brazos. O tal vez no puede caminar porque tiene un problema en las rodillas, pero puede meterse al agua. Cada uno, ahí está la dificultad, que en el mundo ideal sería que cada uno pudiera, con una valoración, ver qué es lo que puede hacer. El moverse es parte de nuestra esencia, porque nacimos con piernas, erguidos de pie, por lo tanto, significa que las tenemos que usar. Y todo lo que hagamos favorece. Claro, si yo dijera, tengo una persona sana, en buenas condiciones, lo ideal sería que haga más cosas además de caminar.
1: Vale.
0: Por ejemplo,
1: Algún ejercicio, digamos.
0: exactamente, además de caminar y movernos en nuestro día a día, que eso es fundamental, porque lo que no vale es ir al gimnasio 3 días y luego estar sentado 12 horas al
1: Clar.
0: día, porque tampoco es
1: Clar, el que
0: la
1: passa és que
0: idea.
1: la vida moderna,
0: Nos
1: mira,
0: lleva.
1: mira, miri com estem, vostè i
0: Exacto.
1: jo, assegudetes,
0: Así es.
1: treballant, no? Vostè
0: Total.
1: treballant amb el cap i jo treballant amb la llengua. Que mal que deixo de treballar amb la llengua. Però moltes dones estan treballant davant d'un ordinador,
0: Total.
1: que això no ajuda gens al suelo pélvico. Una
0: Ni a
1: cosa,
0: nada,
1: nada,
0: ni al
1: no,
0: hueso, ni al
1: ni al,
0: músculo,
1: clar, ni al coll,
0: ni a la
1: ni...
0: grasa abdominal que hablábamos, ni a
1: Que es cosa
0: nada.
1: més, diríem, no?
0: Exacto, ni para prevenir enfermedades cardiovasculares, ni para prevenir la demencia, que hoy en día es un tema
1: Ah, sí? Expliqui'ns
0: que,
1: això de la
0: bueno,
1: prevenció. Com prevenim la demència,
0: ¿cómo
1: per favor?
0: prevenimos? A ver, hasta el día de hoy lo que sabemos es que el estilo de vida es una de las herramientas más potentes que tenemos. Si tenemos que elegir una cosa, es la actividad física. Por lo
1: ¿Vale?
0: tanto, para que veamos la importancia que tiene. Hasta el día de hoy no hay ningún medicamento que equipare al efecto que tiene la actividad física. para prevenir enfermedades neurológicas como la demencia y el Parkinson, ¿vale? Ejercicio, todos y el que nos guste. Lo ideal sería combinar y poder hacer ejercicios de fuerza y ejercicios aeróbicos, además de movernos cada día. Otra cosa súper importante, el sueño, que eso se nos altera mucho la menopausia. Por eso digo que todas estas cosas, que nos, esas señales que nos pasan ahora, ojo, porque esto nos va a decir cómo vamos a vivir el resto de nuestros años y los riesgos de determinadas enfermedades que tendremos. El sueño es un tema súper importante. Es verdad que el sueño durante la vida cambia, no es lo mismo, pero tu señal de alarma tiene que ser, cuando yo me levanto por la mañana, ¿cómo me encuentro?
1: Cansada.
0: Exacto. Esto no va bien. Ahora, claro, si estoy cansada porque me he ido de cena, me he acostado a las 2 de la mañana y me suena el despertador a las 7, pues sí.
1: Vale, eso normal. Sería... Entrem a la normalidad. Exactamente. Sí.
0: Pero intentando mantener unos hábitos de sueño, una higiene del sueño saludable, deberíamos despertarnos descansados. Y lo ideal, ideal y del mundo ideal sería que no teníamos que poner el despertador, ¿vale? Porque
1: però, productora, cuerpo... moltes vegades les menopàusiques comencem a orinar per la nit. Això jo ho he parlat amb moltes amigues, ho sento, noies, ho dic. Totes ens aixequem una, dues vegades a la nit. Per què?
0: Bueno, porque primero porque nuestro drenaje linfático, o sea, durante el día como estamos sentadas mucho tiempo quietas, pues va acumulando líquido en las piernas.
1: Okay.
0: Cuando nos estiramos, ese líquido tiene que volver. El riñón lo filtra y hacemos más pipí durante la noche que durante el día. Una cosa que deberíamos hacer es movernos durante el día.
1: Vol dir que si tenim més pipí per la nit, que ho sapigueu, companyes, és perquè no ens belluguem prou durant el dia. Doncs ens hem de bellugar. A més, tem hormones, doctora, que ara està molt en boga el tema de les hormones. Què fem? Els hi tenim por? No els hi tenim por? Ens llancem? No ens llancem? Què fem?
0: Depende.
1: Ok.
0: Y yo soy fan, ¿eh? Amo las hormonas, soy fan de las hormonas.
1: Bonita aquesta frase.
0: Amo las hormonas. Pero es que yo les digo a mis pacientes, las tenemos que amar porque somos hormonas. Es que nacimos con ellas. Es que cuando éramos fetos y estábamos en la barriga de nuestras mamás, el mundo nuestro era hormonas. Hay un nivel hormonal tan elevado en el embarazo y eso hace que nos desarrollemos como personas. O sea que las hormonas por algo están. Es que no están porque...
1: Però què fem amb les hormones ara?
0: Las amamos.
1: Las amamos.
0: Las amamos. Pero cuando llega el momento que las hormonas bajan, los estrógenos, la progesterona, la testosterona bajan, ahí depende de la circunstancia individual de cada persona. Uh-huh. Es verdad que para los síntomas de la menopausia no hay ningún tratamiento tan efectivo como el tratamiento hormonal. Ningún otro. Ahora están apareciendo algunas cosas para cosas puntuales, pero que en global trabajen todo, pues solo las hormonas, porque el cuerpo está hecho para ellas. Uh-huh. Ahora, a partir de ahí, hay que individualizar. Y ahí empezamos con esta medicina que a mí me gusta y que es individualizar en cada mujer, porque todas no somos iguales.
1: Y a todas no nos va la hormona.
0: Y a todos no nos va lo mismo. Vale. Y esto ha sido el error que ha llevado a que se dejaran de usar, ¿vale? Porque cuando utilizamos algo, y esto pasa con cualquier medicamento, o sea, los antibióticos son buenos, pero no todos nos estamos tomando antibióticos, los tomamos cuando lo necesitamos y está indicado. Y lo mismo pasaría con las hormonas. Si las utilizamos bien utilizadas, en la dosis correcta, las hormonas correctas, en la persona adecuada, funcionará divinamente. Si no lo hacemos así, probablemente no funcionará. Uh-huh. O habrá efectos indeseables que no nos interesan.
1: Como el càncer, ¿no?
0: Bueno, el càncer y las hormonas es un tema...
1: Que encara no está claro.
0: Sí, está muy claro, pero que es como hablar de las frutas y las verduras. O sea, no es lo mismo comerte un plátano que un melón.
1: ¿Vale? Cert.
0: Y el càncer es una serie de enfermedades, un complejo de cosas. No es todo lo mismo.
1: No,
0: y aparte, por eso mismo hay que individualizar mucho. Pero mensaje general... titular, las hormonas no producen cáncer.
1: Bien.
0: No producen cáncer. Y este siempre ha sido nuestro miedo número uno. ¿Vale? Y si, titular dos, si pusiéramos todas las mujeres que toman tratamiento hormonal y todas las que no toman tratamiento hormonal, las que toman hormonas se mueren menos de cualquier causa.
1: ¿Qué em diu ara?
0: Pero estos son titulares, ¿vale? Ya digo, luego dentro de esto hay que afinar mucho porque no es lo mismo.
1: Sí, pero por ejemplo, yo que faig trombos...
0: No, por ejemplo.
1: No puc, no puc no. posar-me-la sistèmicament, és a dir, vaginalment puc fer-la servir.
0: Total.
1: Però no puc prendre hormones allò a doco.
0: Esto es una individualización. Pues en un caso personal, que hay un problema de trombosis, la trombosis es el principal problema de las hormonas por vía oral. Entonces, pues si tenemos una persona que tiene trombosis, no podemos darle hormonas sistémicas, vía oral menos. ¿Vale? Pero por esto es importante individualizar.
1: Molt bé. Hi ha una altra cosa que és molt... A mi m'han dit, per favor, pregunta-li. La sequedat i la síndrome genitourinària, que és aquestes infeccions reiterades que a partir d'un moment dius, què està passant? No?
0: Bueno, esto es un tema súper importante. ¿Por qué? Primero, porque es muy frecuente, mucho. Diría que es una de las cosas más frecuentes de todas. Segundo, porque no mejora espontáneamente, empeora con el tiempo. Hay cosas como los sofocos, por ejemplo, o tal vez esta ganancia de peso rápido, que con el tiempo, pues lo que dijimos, ¿no? Estos síntomas van a menos, o se estabilizan, esto no. Esto va peor. Y el tratamiento no cura. Significa que tenemos que hacerlo siempre, ¿vale? Perquè funciona mentre lo hacemos.
1: I el tractament és hidratació, però també hi ha altres coses que es poden fer. La regenerativa, que vostè va parlar al principi, es veu que és una de les coses que podríem arribar
0: Totalmente.
1: A fer.
0: Totalmente. O sea, aquí englobaríamos a las que tienen sequedad vaginal, a las que tienen molestias, a las que tienen dolor en las relaciones sexuales.
1: Sí.
0: Esto es muy, muy frecuente. A las que tienen infecciones urinarias a repetición. Y muchas veces estas infecciones urinarias te dicen que no encontraron ninguna bacteria. Pues esto es segurísimo por falta de estrógenos vaginales. Entonces podemos hacer tratamientos hidratantes, que pueden ser productos que no sean hormonales, pueden ser productos hormonales locales, pueden ser productos hormonales sistémicos que actúen en todo el cuerpo y también en la zona vulvovaginal, o pueden ser tratamientos regenerativos, el láser, el plasma rico en plaquetas, carboxiterapia. Hay muchas técnicas que ayudan a regenerar este tejido, mejorarlo. Hay mujeres que, por ejemplo, que han tenido un cáncer de mama, que les han dado tratamientos antiestrógenos que hacen que aún tengan estos síntomas más intensos y tenemos que combinar cosas. O, por ejemplo, no pueden usar estrógenos, entonces utilizamos hidratantes con láser, por ejemplo.
1: Vaya.
0: Combinamos tratamientos. Importante mensaje titular. No es normal tener sequedad vaginal, tener dolor, tener infecciones urinarias a repetición. No nos lo podemos permitir. Y existe tratamiento. Hay que tratarse y los tratamientos suelen ser para siempre.
1: Vale. Pues dit això, seguim. És que, clar, ara... Per què les dones, a partir de la menopausa, tenim aquesta manca de confiança en nosaltres mateixes? Què és el que ens porta? Que després és una crisi meravellosa, perquè jo he conegut moltes dones que a partir dels 50 han rellençat les seves vides cap amunt i més enllà. Però per què hi ha aquest punt, aquest clic que fa la màquina? Vostè, a més és coach.
0: Ja, yeah. Bueno, a ver, allí yo creo que se suman varios factores, ¿vale? Y hoy en día se suma un factor adicional que yo creo que en generaciones anteriores no había. Se suma que hay un cambio hormonal y que nuestro cerebro se tiene que adaptar. O sea, yo siempre les explico a mis pacientes, los dos sitios del cuerpo que más estrógenos necesitan son la vagina y el cerebro.
1: ¿Qué digo ahora?
0: Cerebro, mucho estrógeno. Por lo tanto, cuando falta, el cerebro lo nota y puede tener un periodo este de transición donde hay un poco de cambio a nivel psicológico, emocional. Que hay mujeres que lo notan poco, pero hay mujeres que esto realmente puede ser muy importante y dar síntomas hasta parecidos a una depresión o desencadenar una depresión o un síndrome de ansiedad. Esto se suma a unas circunstancias especiales. Esas circunstancias especiales es que nuestro cuerpo cambia, que puede ser que nuestra sexualidad también sufra cambios y se tenga que adaptar, y luego que hoy en día tenemos un rol social muy diferente, y yo creo que esto es uno de los factores que hace que las mujeres de hoy reclamen más atención, porque nosotras trabajamos.
1: Okay.
0: y estamos al frente de aquí, ¿no? Somos periodistas, estamos cara al público, somos
1: la máxima,
0: médicas,
1: la...
0: estamos, exacto, estamos en todos lados. Las mujeres cada vez tenemos más presencia a nivel laboral, y los 50 de ahora o los 60 de ahora no tienen nada que ver con los 60 de nuestras abuelas. Por lo tanto, nosotros exigimos una vitalidad, una claridad mental, una seguridad que antes no necesitábamos.
1: Ajá.
0: Y esto hace que...
1: diguéssim, aquest canvi, este clic en el temps.
0: Un pelo más. Y como somos muy autoexigentes,
1: ah,
0: las mujeres,
1: sí,
0: no nos permitimos este bajón.
1: Ok. ¿Vale? Doctora, jo m'estaria tota la tarda,
0: sí,
1: i de fet
0: i jo...
1: tenia més preguntes, però les deixarem per la segona... la segona temporada, però hi ha una que sempre fem anar a les nostres convidades, és què li diria a la Luciana Bergamachi dels 20 anys? Quina recomanació li donaria?
0: Uf, què li diria? Nada, que viva lo mismo que ha vivido. Yo creo que tengo una vida maravillosa, hago lo que me gusta con pasión, yo creo que eso es lo más importante, no perder la pasión y la ilusión por lo que uno hace.
1: Maravillós. Luciana, de tot cor, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquests titulars que ens has deixat i per la teva seguretat i saviesa. Gràcies.
0: Un placer. Un saludo a todos.
1: Doncs quan arriba la Marina, vol dir que estem parlant en sèrie. En sèrie, no? Doncs pues vinga, som-hi. De què parlem avui? De quina sèrie?
2: Avui de moltes. Em sap greu perquè no vull atabalar ningú, però és que hi ha un bon mercat de sèries històriques, que és el que parlem d'avui. Llavors, he fet una miqueta de selecció, ho he intentat.
1: Ho ha intentat,
2: ella. Sapigueu que he fet tot el que he pogut. I les he dividit en tres grans blocs. Les primeres són les que són, es podrien dir, realistes. Uh-huh. Les que busquen una bona documentació i que pretenen explicar, en la mida del possible, perquè sempre una sèrie s'ha de ficcionar, no és un documental, però explicar els fets com van passar i que hi hagi, doncs, rigor històric.
1: Vale.
2: Després tenim les sèries basades en llibres, que hi ha moltes sagues de llibres històrics, i... hi ha moltes sèries que també, doncs, han agafat aquesta tirada i, bueno, parlarem una miqueta d'aquestes, d'algunes. I després agafem una part... és com un subgènere relativament nou que ha sortit ara, que són les sèries d'època anacròniques, que vol dir que són d'època, però hi ha molts elements moderns que fa que siguin, doncs, més accessibles o més fàcils de veure o... bueno,
1: sí, com
2: no?
1: Aquella pel·lícula tan rara que va guanyar els Oscars.
2: Sí, ara hi ha bastantes coses així, que pels més fidels a les sèries històriques, doncs, els hi xirria molt, però és veritat que, bueno, que es deixen veure bé. Llavors, comencem per les realistes.
1: Vinga.
2: Per mi la primera, així al top d'aquests últims anys, és The Crown, la de la corona, la de la reina Isabel II, que explica des de la seva infància... bueno, arranca, explica una miqueta el primer capítol de la seva infància, però bueno, arranca quan es va casar i arranca, doncs, quan ella li cau...
1: quan és la corona, li cau la corona a sobre,
2: li cau,
1: no?,
2: la corona a sobre, i mai més ben dit, perquè ella no ni ho tenia
1: previst. No, era
2: previst,
1: molt joveneta quan va...
2: Llavors, és una sèrie que, a priori, he d'admetre, a mi em va passar, no sé si a altra gent li va passar, al principi pot semblar una mica avorridota, però quan de seguida, jo crec que amb dos capítols, ja estàs a dintre.
1: Home, la veritat és que la vida de la reina va ser brutal.
2: Sí, però a vegades dius, ostres, ara sí, fets històrics, no sé què, no m'acaba de venir de gust. Però està tan ben feta...
1: bueno,
2: i
1: és anglesa.
2: És anglesa. Està molt ben feta, i el que més m'agrada a mi, el que més em va tirar, és que cada capítol parla sobre un fet històric rellevant que va passar en aquell moment, per contextualitzar tant la seva vida privada, la vida dintre del Palau de Buckingham, amb el marit, la germana, la mare, saps? Tot plegat, el tiet, que també és el que va dir que... bueno, t'explica com certes coses, però et fa sortir, llavors et parla també de fets socials, d'un munt de coses. I això és el que personalment a mi m'enganxa molt.
1: Jo és que no estic molt posada en
2: ja
1: sèries històriques.
2: Ja ho sé. Per això,
1: vaig
2: bueno...
1: dient que sí com les cabres.
2: No, bueno, jo t'explico el meu punt de vista.
1: Venga.
2: Tampoc serien les meves preferides del món mundial, però sí que de tant en tant a mi em ve de gust una bona sèrie històrica. I aquesta seria una. I, bueno, res, això, no? Comença en 1947, acaba a principis del segle XIX, amb tot el de la Diana, la mort de la Diana, tot això. Uh-huh. Molt interessant, ja que aquesta està a Netflix. Després, aquestes les passaré una miqueta ràpid, però no puc deixar de no dir-les, que és, una és Downton Abbey, que ja em vaig quedar, que no la vaig dir en el dia de la sèrie Cozy, llavors entra dintre de les dues. És històrica també, aquesta és la vida d'una família aristocràtica, també anglesa, i la gràcia que és que veiem la família i el servei.
1: Això és com Upstart Downstart, no?
2: Exacte. Llavors també doncs, el mateix està molt ben fet, els personatges són molt bons, són molt divertits, té un humor anglès d'aquests molt fins. No parlaria tant de tants fets històrics com l'altre, ni molt menys, sí que comença quan s'enfonsa el Titanic, parla de quan surt el telèfon, no? Fan com petites cosetes així, però es deixa veure molt bé. I aquesta està al 3CAT, aquesta si la volem veure en català, doncs la vam posar l'estiu passat. Llavors aquesta la podem tenir, també està a Disney, però en català està molt ben doblada i crec que és una molt
1: tenim
2: bona feina.
1: Tenim grans dobladors al català.
2: Sí.
1: Grans, grandíssims. Des d'aquí una abraçada a tots els dobladors en català.
2: I benvinguts siguin.
1: Exacte.
2: Després, de Downton Abbey enganxem amb l'Edat Dorada, que és la sèrie que van fer, és del creador de Downton Abbey, el Julian Fellowes, va fer després una sèrie, però la va fer als Estats Units. Llavors hi havia com una miqueta de ui, ui, ui, a veure què passarà, perquè més una característica d'aquest home és que ell crea la sèrie i escriu tots els capítols des del principi fins al final.
1: Maravilla.
2: O sigui, ho fa tot. És un crac, la veritat. Llavors aquesta es trasllada a Nova York.
1: Sí, sí. Aquesta l'he vista.
2: Aquesta sí l'has vist, ja ho sé.
1: I em va agradar molt, molt recomanable. I a la filla de la Meryl Streep.
2: I a la filla de la Meryl Streep, també. Que
1: jo la trobo guapíssima.
2: Sí, no estem acostumats a veure-la. La veritat, hi ha molts actors i actrius molt reconeixibles, que ho parlàvem l'altre dia.
1: A
2: mi al principi se'm feia una mica raro, perquè hi ha la Miranda de Sexo en Nova York, després hi ha una de Leftovers, però són actors que els tens molt vistos, però la veritat que un cop entres, molt bé.
1: No, molt bé, molt bé.
2: I parla de com fan el ferrocarril, parla de los nuevos ricos i els rics de
1: Nova York de tota la vida,
2: que estan més assentats, i aquesta sí que diríem que està ben documentada.
1: Uh-huh.
2: Seguim, i ara ens anem ja d'aquestes així tan angleses.
1: Aquesta
2: i tan
1: la veiem, ho has dit?
2: Ah, HBO, perdona.
1: HBO.
2: Aquesta la van fer per HBO, és producció pròpia d'ells, i de moment allà està.
1: HBO.
2: HBO. Seguim ara ja amb sèries històriques, com qui diu, i ens anem a Vikingos, Vikings.
1: Hombre, aquells homes tan guapos.
2: Aquells homes tan guapos, però una cosa que a mi m'agrada molt de Vikings és que les dones són fortes, són importants, prenen decisions, lluiten, estan al mateix nivell que els homes, i això en una sèrie històrica, la veritat, que costa de veure.
1: I són menopàusiques.
2: Hi hauran de menopàusiques també,
1: sí,
2: però agafen allà la ràbia que toca i si ja han de tallar algun cap, el tallen i no hi ha cap tipus de problema.
1: No s'estan de tonteries,
2: no
1: pim-pam.
2: Aquesta una cosa així característica original diferent és que va començar sent del canal Història.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: No ho sabia, això.
2: Llavors, per això, sobretot al principi... Jo entenc que a tota la sèrie, però sobretot al principi, té un rigor històric molt bo. Està molt ben feta, realment, visualment, i veus aquells vaixells vikings tan xulos, veus aquelles robes, pentinats,
1: brutal.
2: Aquelles trenes de les dones, saps? O sigui, superbé. I una altra cosa que m'agrada molt és que van molt per feina, llavors. És, els vikings se'n van a Anglaterra, pum, ja els tenim a Anglaterra. No hem perdut temps en arribar.
1: No hi ha una onada de més.
2: No, exacte, saps? Llavors et va explicant doncs, una miqueta totes aquestes incursions dels vikings a Anglaterra, dels vikings a França, dels vikings a la Mediterrània, a Escandinàvia, i vas veient com una part de la història que realment per mi era molt desconeguda.
1: Sí,
2: o sigui,
1: no tenim una gran cultura.
2: No ens expliquen quan els vikings van estar aquí a Andalusia, i van estar, saps? Llavors, doncs, històricament, visualment, sí que és veritat que té violència, però per mi no és violència gratuïta, perquè és això, vull dir, vale, sí, roden molts caps, hi ha sang, però no es recreen amb això, i sobretot hi ha com no totes les tècniques de batalla vikinga, que també és algo que està molt estudiat, que també és interessant, la veritat. Mm-hmm. Vull dir, no?
1: Jo li donaré una segona oportunitat, perquè em vaig quedar mitges.
2: Doncs aquesta, i crec que aquesta sí que es pot veure, vull dir, no?, amb els fills o... Bueno, els...
1: Quina? A on la veig?
2: Vikings es veu a Netflix.
1: Molt bé, Netflix.
2: Netflix sempre ha estat a... Bueno, va començar a Canal d'Història, però després sempre ha estat a Netflix, vale. I s'ha quedat a Netflix.
1: Genial.
2: El problema d'això és que a vegades una la compra, l'altra la ven i la canvien de lloc. Però no, aquesta ho he mirat avui, vale. I a dia d'avui ja està a Netflix.
1: A dia d'avui està a Netflix. Beníssim.
2: Seguim. Shogun. Que aquesta, aquesta me l'has recordat tu i sort que me l'has recordat perquè també és molt bona. Aquí ens anem a Japó. Japó medieval... Ens explica un Japó absolutament desconegut, que no és el que, si has anat o tens una miqueta de concepció de què és el Japó d'ara, no té res a veure, és tot uh-huh. aquell Japó tradicional, molt estricte, molt dur i molt recte, la veritat, i ens explica pel que... Bueno, o sigui, sí que hi ha com, no? Hi ha una batalla, hi ha com el...
1: Sí, els senyors, hi ha senyors de diferents territoris.
2: La veritat que a mi al principi em va costar una miqueta d'entendre perquè no tenia un gran context històric d'aquella època. Llavors,
1: i a més és en japonès.
2: És el que anava a dir, clar. Té molts subtítols, això s'ha d'avisar.
1: Sí, sí.
2: Llavors, si no t'importa veure veure una cosa amb subtítols, endavant, perquè això està molt bé també. Els japonesos parlen en japonès. Mm. I ja està, i no te'ls han doblat, perquè és així. Després hi ha un portuguès, després hi ha un anglès, no? Llavors sí que hi ha una mica de...
1: Que guapo és el portuguès, haig de dir-ho, eh?
2: Sí, mira, no està mal.
1: Bueno, és guapo.
2: I el que dèiem, no? Any 1600, parlen, no?, d'aquest xoc cultural, del Japó feudal,
1: de l'església, bueno, com entra, no?, també.
2: Sí, hi ha com tota una sèrie de batalla de poders, no?, en què els més febles al final acaben...
1: Bueno, no expliquis.
2: El que sigui. Però bueno,
1: està molt ben feta.
2: Està molt ben feta, és molt recomanable. De moment només hi ha una temporada, vull dir que tampoc no perdràs la vida veient-la. Uh-huh. Superbé. I per acabar de sèries històriques, ens anem a Roma. Roma és un d'aquells caramelets, que ja sabeu que a mi m'agrada sempre ficar una que no sigui uh-huh. de les que estan en boca de todos. És de les primeres que va fer HBO.
1: Vale.
2: És de l'any 2005, la veritat que ja té 20 anys. Però és això, és un dels primers carmelets d'HBO que deies, uau, aquí hi ha molta qualitat.
1: Roma? I de quin
2: es
1: període Roma. De Roma?
2: Mira, parla la transició de la República a l'Imperi Romà.
1: Home,
2: llavors
1: maravilla.
2: Surt Julio César, Cleòpatra, Marco Antonio, tot barrejat amb personatges inventats, que són com uns guerrers que estan com, no? No estan en l'alta societat. Llavors et va explicant una miqueta tant la vida de la gent quotidiana d'aquella Roma amb les grans esferes.
1: HBO?
2: HBO.
1: Roma, perfecte. Roma, sí. Ja tenim sèrie.
2: I per donar una espanyola, però jo no l'he vist, però sempre m'agrada doncs, donar una miqueta un apunt de sèrie espanyola, pel que m'he anat documentant una miqueta, recomanaria Isabel, que seria un The Crown espanyol. No? Llavors agafa la vida d'Isabel I de Castella, pel que expliquen des de la infància fins a la consolidació de la reina, any 1460-1492.
1: Segle XV. Ple...
2: Pel que diu, acaba... Bueno, va com aquesta època en què van arribar a Amèrica i tot plegat.
1: Ah,
2: la veritat que a mi m'han quedat ganes de veure la mala
1: Isabel?
2: Auto... Isabel es diu.
1: A on?
2: A RTV i Movistar Plus. Mala autorecomano.
1: Movistar Plus. Vinga.
2: I així ja tenim.
1: Som-hi.
2: Vinga, seguim. Ara ja hem acabat les més...
1: Històriques.
2: Llavors ens anem a les que estan basades en llibres.
1: Ah, vinga.
2: Vale? Aquí tenim... Hem de parlar d'Outlander, és el que hi ha. O sigui, sé que hi ha gent que li encanta, que és molt, molt, molt fan d'Outlander. Sé que hi ha gent que no. Jo estic al mig.
1: Tu sempre estàs al mig.
2: Jo sempre estic al mig, com el dijous.
1: Ella està al mig, sempre, aquí distant.
2: Aquí distant. No, he de dir que està ben feta, és una sèrie que has deixat veure molt bé.
1: Però odies molt. Odies molt a un bon personatge.
2: Hi ha un personatge que l'odies molt, però l'altre és tan meravellós i tan guapo que t'és igual tot.
1: Ja, però a mi jo si odio molt a un personatge...
2: Però aquest personatge que tu odies no surt gaire més, eh? O sigui,
1: no?
2: La sèrie és molt llarga, passen moltíssimes coses i si et quedes només en la primera, doncs sí, et quedes amb això. Però després, tira, tira, tira.
1: Conec moltes fans de l'Outlander, moltes, i la majoria són dones.
2: Sí, perquè ve d'una saga de novel·les que es consideraria novel·la romàntica. Llavors, a mi el que em va xirriar una miqueta més, però és igual, està bé, és que té un punt fantàstic, no? I és que tenim una infermera de l'any 1945.
1: Sí, just a la guerra.
2: Just a la guerra, que fa un viatge en el temps i es planta a l'Escòcia del 1743. Llavors, hi ha aquest xoc cultural, bueno, cultural, d'època. Llavors ella es fica dintre d'un clan escocès, que és on tenim tot això.
1: Mm-hmm.
2: I ella, com que sap coses del que ha passat, doncs clar, yeah. ella, al ser infermera, té coneixements de medicina, que en aquella època no estan, però ojo, que és una bruja, saps?
1: Ojo, cuidao. Sí,
2: claro,
1: sí.
2: Ojo, cuidao. Però he d'admetre que, almenys a mi, com més avança, com més lluny ha anat, més m'ha agradat. Però hi ha una cosa que no m'agrada gens, és que té uns punts de violència
0: sí.
2: que no m'agraden.
1: Ah.
2: I això, ja que estic un canal per dir-ho, doncs ho dic. Saps? No...
1: Gratuïts serien.
2: No sé si gratuïts, entenc que en aquella època doncs, no era fàcil ser dona i anar sola pel món. Vale. Contra la dona, contra l'home, contra tots els que li passen per davant.
1: A tort i a dret, diríem.
2: Però a mi, quan es posen en aquest plan, a mi no m'agrada. Però vale. Llavors, ara ens porta a la que sí que m'encanta a mi, sèrie d'època, de llibres, que recomano moltíssim, no sé si la gent l'ha vist, és Poldark.
1: Home, Poldark, un clàssic.
2: Vale, un clàssic, però han fet la del 2015. Ah,
1: jo em vaig quedar amb la...
2: Jo la dels anys 70 no l'he vist, però la del 2015...
1: 70?
2: És dels anys 70, em sembla, 75 o alguna cosa així, pot ser?
1: Ah, jo era petita, petita.
2: També ve d'una saga de llibres, no? Són 10 o 12
1: Poldark.
2: Novel·les...
1: Mira que feia temps que no sentia aquest nom,
2: ves?
1: Eh?
2: Bueno, però aquí estic jo
1: per recordar-me que tinc una
2: edat. I a més ara l'han posat fa poc a RTVE, vull dir que la pot veure tothom, gratuïta, superbé.
1: Ah, fantàstic, Poldark.
2: I a mi el que m'encanta de Poldark, ja sabeu que m'agraden molt aquestes coses, són els paisatges.
1: Sí.
2: Perquè està en un Cornualles allà, que és bueno, saps, uns acantilaus al mar allà, no ho sé.
1: Sí, lléveme.
2: M'encanta.
1: Porta'm.
2: He mirat com anar fins a Cornualles i crec que hi ha moltíssimes hores. Està lluny. Està lluny.
1: Cornualles està lluny?
2: Està lluny de tot.
1: Bueno, deu ser una transició difícil, no? Has sí. d'haver d'anar...
2: En tren o no sé què. Bueno, ah. però sí, sí. Aquesta la recomano
1: bé,
2: molt.
1: Bé, a l'estiu podem anar a Cornualles.
2: Vinga, ja està, fet. No, no sé, és un capità que just torna de la guerra d'independència d'Estats Units, llavors torna la seva promesa, o sigui, amb la que s'havia de casar, doncs està promesa amb un cosí seu,
1: sí, sí,
2: ella hereda una mina que no d'allò, i
1: és
2: bueno, tot...
1: La típica trama que parteix sí, d'un desastre
2: però,
1: emocional.
2: Però aquesta versió, no sé l'altra, però aquesta és molt amena, o sigui...
1: Perdona, Poldark va marcar... una època i va marcar a tota una generació.
2: Doncs...
1: Poldark, aquell home amb cueteta i un llacet al darrere.
2: Doncs em sembla molt amena.
1: Vinga, Poldark, ja el tenim.
2: Sí, no ens queda molt de temps i em queden bastantes sèries.
1: Doncs vinga,
2: així que...
1: o fem dos una segona
2: no,
1: part?
2: No, em saltaré un parell d'aquestes i ens anem a aquestes anacròniques, això ho podem fer molt ràpid,
1: vinga.
2: Perquè una és Los Bridgerton, que tothom la coneix, qui l'hagi vist bé i qui no, però almenys de buides l'has
1: sí,
2: sentit.
1: Sí, sí, sí, sí. Els Bridgerton són aquells que és el, que la majoria... Bueno, que són gent de color, però de l'aristocràcia
2: anglesa. Sí, els protagonistes anglesa. Són 8 germans que a cada temporada un germà ha de trobar l'amor o el matrimoni. Tots són balls,
1: fabulosos,
2: pentinats, macarons, vestits superxulos, música molt xula perquè agafen música moderna feta amb quartet de corda.
1: Ah,
2: no?
1: Pots sentir Nirvana amb un quartet de corda.
2: Sents Nirvana amb un quartet de corda,
1: maravilla.
2: Que és algo que a mi ja em va...
1: Et va guanyar.
2: Ja està, em va guanyar al minut 1. Però sí que, com que d'aquí surt una prequela, que és una altra sèrie que es diu La reina Carlota, que és la reina que surt als Bridgerton, que és mulata, és negra, els Bridgerton, però es deia que era mulata, es deia que venia com d'ascendència africana. Uh-huh. Llavors aquí han aprofitat per ficar tota la corda de gent de color, tata. Llavors doncs està molt ben integrat. S'ha de dir que és de Shonda Rhimes, que és de...
1: Home, meravella.
2: Llavors, clar, la Shonda sempre fica gent de color i la integra molt bé. Llavors, doncs, bueno... Qui li vingui de gust passar una estona...
1: I aquesta la veiem, eh?
2: Aquesta Netflix.
1: Netflix.
2: És el Carmel de Netflix. I després, enganxant amb els Bridgerton, tenim una altra que es diu Les Bucaneres, de Buccaneers, que està a Apple TV.
1: Ah, mira.
2: A mi el nom no em crida molt, però
1: també...
2: Ah, doncs
1: també... mira, jo l'hagués vist,
2: ah,
1: però...
2: Ah, sí?
1: No.
2: Ah, doncs mira, ja per tot. I aquest, molt, molt ràpid, també seria un estil Bridgerton, però sí que agafa un fet que va passar, que eren totes aquelles noies americanes riques... que s'havien fet riques les seves famílies, que van anar a Anglaterra a buscar marits, a buscar títols, i ja es casaven amb lords anglesos arruïnats.
1: Ah.
2: Llavors hi ha el canvi, no? Tot l'estricte aquest, Anglaterra, tal, amb la bogeria jove aquesta americana.
1: Que surt també una mica en la de l'edat dorada.
2: Una mica sí, però seria al revés. Sí. És aquestes americanes, però això està ambientada a Anglaterra. la de les
1: bucaneres.
2: Jo molt ràpid vull recomanar-te una que es diu Dickinson, que també té aquest punt així una miqueta boig, una mica modern, i va sobre la vida d'Emily Dickinson, però des d'un punt de vista molt guerrero, molt feminista, molt de descobriment
1: home,
2: sexual.
1: Dickinson, i on la veig?
2: Aquesta està a Apple, també.
1: Dickinson, Apple TV.
2: I ja està, ja acabem aquí perquè m'he allargat.
1: Doncs, Marina, com sempre, un plaer escoltar-te.
2: Igualment.
1: I saber que ens queden moltes hores de televisió per veure i moltes sèries meravelloses protagonitzades per dones, guionitzades per dones, dirigides per dones, que ens queda per veure. Gràcies i et veiem en un parell de setmanes.
2: Gràcies, Charo. Adéu.
1: Adéu. Doncs fins aquí el capítol d'avui, que com sempre ens agrada posar la dona al centre i avui hem fet de la mà d'una persona absolutament preparada com és la doctora Bergamachi. Ens hem acostat una mica més a les solucions que hi ha pels signes de la menopausa. I amb la Marina, com no podia ser d'una altra manera, ens hem transportat a altres èpoques gràcies a les sèries històriques tan populars d'altra manera entre nosaltres. I com diu la Christiane Northrup, l'amor propi forma part del teu dret de naixement. Compartim, doncs, aquest missatge amb totes les noies guapes del món, incloses les que porten la disfressa d'àvies. I ja ho saps, Fogots, el teu podcast sense regles. Un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.
3: FM. Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Jordi Martí Galvis ha fixat com a objectiu guanyar les eleccions municipals del 2027 a Barcelona després d'imposar-se a les primàries de Junts per ser el cap de llista de la capital catalana. Ho ha dit en una roda de premsa posterior a conèixer els resultats, acompanyat pel secretari general del partit, Jordi Turull. Turull, precisament per la seva banda, ha donat per iniciat el compte enrere pel canvi a Barcelona i ha garantit que tota la direcció del partit estarà al costat del nou alcaldable. I primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent, concretament al Poal i a Lleida. Protecció Civil precisament manté en fase d'alerta el Procicat davant aquest inici de l'onada de calor que precisament aquesta nit pot deixar una calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. I passem a parlar de la xarxa viària catalana. Parlem de trànsit i contactem amb el Servei Català de Trànsit, amb Sílvia de l'Amo.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Encara hi ha forces incidències en aquesta tarda de diumenge i retorn del cap de setmana. De fet, ara mateix hi ha encara 14 quilòmetres entre Avinyonet del Penedès i Castellet i la Gornal arran d'un accident. Els vehicles estan al voral, pendents de ser retirats pràcticament en la totalitat, però hi ha 14 quilòmetres de cua. En el cas de la Roca, retencions encara d'un parell de quilòmetres en sentit sud cap a la P7. Fa un moment s'acaba d'avariar un autocar al mig dels tres carrils, el carril del mig, i en sentit Girona hi ha un carril tallat i 5 quilòmetres a l'altitud. A banda, també apareixen retencions a la part de la Costa Brava. En concret, hi ha retencions a la C31 a Santa Cristina cap a Platja d'Aro en sentit Llagostera, a la C35 a Massanet cap a Sant Celoni i a la C65 a Llagostera també en sentit Girona. Per tant, la situació es complica i també cap a l'àrea metropolitana. Com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
1: I parlem de successos i parlem de que centenars de persones han fet un minut de silenci avui davant el Palau Municipal de Tarragona per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. Precisament davant d'aquest fet, la patronal del Socorrisme a Catalunya ha aprofitat per fer una crida a la ciutadania a extremar les precaucions tant a les platges com a les piscines i resta de zones aquàtiques durant tot l'estiu i han recordat en paraules seves que la bandera groga no és de normalitat. I parlem d'esports i parlem de que ara mateix entre el Liceu i l'Igualada s'està jugant el partit que podria intentar forçar, si el guanya l'Igualada, que hi hagués un cinquè i definitiu duel pel títol de l'Hockey Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Pere Vives al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. I saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit, Ignasi.
3: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Paula Blasi, campiona de la Volta.
4: Ahir ja havia sentenciat el títol. Després d'un espectacular ascens al Coll de la Creueta, Blasi aconsegueix la seva primera volta en una temporada immillorable. Amb l'Abstel Gold Race, la Vuelta al Tour dels Pirineus i la Durango Durango, Blasi ja es postula com una candidata al Tour que serà de l'1 al 9 d'agost. Mireia Benito, l'altra catalana destacada, ha acabat en cinquena posició.
3: En hoquei patins, a aquesta hora, l'Igualada vol forçar el cinquè partit.
4: Després de les dues derrotes de Riazor, els igualadins van sumar el 2-1 a la final divendres. El quart partit està en joc a les Comes des de 8:45 i ara mateix és l'Igualada qui domina amb el 2-1 al marcador quan ja s'han disputat 8 minuts d'aquesta primera part. D'aconseguir guanyar i forçar el cinquè partit seria a Riazor dimarts a 8:45 del vespre.
3: Pel que fa al futbol, el Badalona s'ha quedat sense ascens.
4: Necessitaven capgirar el 3-0 de l'anada favorable al Compost i tot i que han aconseguit guanyar, no ha estat suficient per remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a la segona federació. Els badalonins han guanyat 2-0 i s'han quedat a un gol de forçar la pròrroga i enviar l'eliminatòria als penals.
3: I en futbol sala, tan tampoc ha remuntat el Linyola.
4: Buscava l'ascens a primera divisió de futbol sala femení a Galícia davant l'Estrela. Va perdre 1-4 a l'anada i necessitava remuntar, però no ha pogut remuntar i a més ha caigut de manera contundent, derrotat per 7-4 en un global de l'eliminatòria de 5-11.
3: Avui 5, marxem de ronda.
0: En joc, el programa de l'esport català.
3: Vinga, anem a repassar marcadors aquesta hora, diumenge 21 de juny de 2026. Ja som a l'estiu, queden poques competicions en joc i aquesta hora, de fet, s'està jugant només un únic partit. Però quin tros de partit. Hoquei Patins, hoquei Lliga Masculina, quart partit de la final. L'Igualada vol forçar el cinquè davant del Liceo. Jordi Cochran, bona nit.
5: Bona nit, Ignasi. Queden 7 minuts i 40 segons perquè acabi aquesta primera meitat. Guanya l'Igualada per 2-1 en un duel que ha començat de la millor manera possible pel conjunt igualadí, amb dos gols de Matías Pascual i fins i tot també un xut al pal de Marc Carol. Però amb el pas dels minuts, el Liceo, que s'ha anat refent i ha aconseguit escurçar diferències a través de Nil Cervera. El pavelló de les Comes, que està ple de gom a gom d'aficionats que no paren d'animar, i és que aquest és un partit històric, és l'últim partit de la temporada de les Comes. Aquí està ple i volen continuar el somni, no volen despertar i volen forçar aquest cinquè partit. Un duel molt vibrant, un duel molt intens, amb molts nervis. Queden menys de 7 minuts perquè acabi la primera part. Guanya l'Igualada per 2-1 davant del Liceo.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc.
3: Vinga, 9 i 7 minuts a banda de l'hoquei Patins. Moltes coses avui per explicar-vos, començant pel nom del cap de setmana i podríem dir de ja fa unes quantes setmanes, Paula Blasi, que continua fent història, continua col·leccionant títols.
4: Sí, perquè ha arrencat la temporada de la manera millor

0: segona millor catalana, acabant en cinquena posició. Avui, en l'última etapa, s'havia imposat Marianne Bon.
1: Doncs una pal a Blas i que per primera vegada esdevé la primera catalana que guanya aquesta Volta a Catalunya. Des que es deia la revolta i després amb el posterior, la posterior denominació de Volta a Catalunya, cap catalana havia guanyat aquesta prova i avui Paula Blasi s'ha convertit en la primera. Una prova, una arribada que ha anat a cobrir en Jordi Cervantes, que a més ha parlat amb la gran protagonista i també amb l'organitzador d'aquesta Volta a Catalunya.
2: Doncs estem amb la Paula Blasi, la guanyadora d'aquesta tercera volta edició de la Volta a Catalunya. Quines sensacions et queden? Perquè ahir vas posar líder, avui has acabat de corroborar aquesta victòria. Quines sensacions tenies al començar i a l'acabar?
3: Bueno, avui pel matí, abans de començar l'etapa, això, la gent ja em felicitava per la victòria, però deia, no, la carrera no s'acaba fins que es creua meta, no? Llavors, estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
2: Déu-n'hi-do quin 2026, Amstel, Durango, Volta a Espanya amb l'Angliru, Tour Internacional dels Pirineus. No sé si quan estaves al sopar de Nadal amb la família pensaves que el 2026 seria, o aquest semestre del 2026 seria així.
3: No, al sopar de Nadal jo el que celebrava és que corria la Vuelta, jo estava més que contenta amb això. Llavors, bueno, les coses han canviat una mica, però ja és el que dic, no? Tot ha sortit bastant rodat, sense força res, i m'agrada molt perquè al final estic gaudint molt del procés, no? No m'estic notant forçada a res i és el que vull mantenir en un futur.
2: Orgullosa, imagino, de córrer aquí a casa. A més, has vist molts aficionats, molts crios, moltes cries, doncs cridant el teu nom. Comences a ser una referent.
3: Sí, això diuen. M'està costant una mica assimilar això, però sí, jo estic molt contenta. Si puc ajudar a ni que sigui un nen o una nena que arribin a casa i demanar al pare o la mare que els hi compri una bici, a mi ja és la feina feta. Crec que també és part de la nostra feina, no? Intentar promocionar aquest esport que és preciós. Crec que té una mica de tot, pots fer salut i és algo també molt social. Llavors, si aconseguim això, que aconseguim desenganxar els més pequeños de les pantalles i sortir anant amb bici, per mi ja està perfecte.
2: I acabo amb aquesta. D'aquí 6-7 setmanes comença el Tour de França. Et sents favorita? Com ho entomes?
3: No, en les carreres normalment em costa pensar que sóc de les favorites, no? Jo, més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar algú, disputar-ho, però això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar i a partir d'allà, si puc tornar el meu 100%, per mi ja serà repte complit.
2: A gaudir d'aquest triomf i a seguir preparant aquest 2026.
3: Merci, moltes gràcies.
2: Doncs les paraules de Paula Blasi, la guanyadora d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista, amb tres etapes i que Paula Blasi va certificar pràcticament en l'etapa del dissabte. En arribada a la Molina es va posar líder i avui ha certificat, com dèiem, aquesta Volta Ciclista a Catalunya. Déu-n'hi-do, 15 mesos porta Paula Blasi, Amstel Gold, Durango, Volta Ciclista a Espanya amb victòria a l'Angliru, el Tour Internacional dels Pirineus i ara aquesta setmana la Volta Ciclista a Catalunya. I anem a veure si podem parlar amb el Rubén Peris, el director de la Volta. Rubén Peris, director de la Volta, quina valoració en fas? Felicitats per avançat, però quina valoració en fas, Rubén, d'aquesta tercera edició?
4: Gràcies. La veritat és que jo crec que ha sigut una edició de consolidació. Quan vam fer l'aposta de passar d'un dia a tres, no sabíem com respondria. S'ha respost meravellosament per part del públic, per part de les institucions, per part de les corredores. I jo crec que mica en mica el ciclisme femení es va consolidant. Les etapes, aquestes etapes, ha sigut d'un ciclisme de nivell, un ciclisme d'altura, i la veritat és que em faig una valoració molt positiva.
2: Hi ha objectiu en el cap de Rubén Peris i de l'organització de fer-la d'una setmana?
4: No, aviam, nosaltres hem passat d'un a tres dies. Sí que amb el cap de Rubén Peris i amb el cap de l'organització, de tots els companys de Junta, parlem de consolidar-la, allargar-la una mica més, però arribar a una setmana, la veritat, sí, ho veig difícil. Passar quatre dies, passar cinc dies, l'any vinent, no l'any vinent serà de tres, potser d'aquí dos anys podem fer quatre o cinc, no ho sé, ho hem de veure, però això és un tema com tot, o sigui, és un tema de calendari i és un tema pressupostari. Hi ha una cosa que jo sempre dic, que nosaltres no volem

0: estirar més el braç que la mànega. També sempre dic una cosa, no devem res a ningú i volem seguir sense deure res a ningú, i mentre no tinguem pressupostos per fer més dies, no ho farem, però que no em queixo, al contrari, o sigui, estem molt contents i molt satisfets de fer 3 dies.
1: Parlar del ciclisme femení a la primera resposta, a més, amb l'afegit de la Paula Blasi, que aquest 2026 està fent, ho està destrossant tot, està guanyant gairebé tot, i és una bona mescla juntament també amb la Volta.
0: Sí, home, i tant. El fet que hagi guanyat la Paula Blasi pel ciclisme català és molt important, per l'esport català és molt important. El ciclisme, com tots els esports, necessita tenir referents, necessita tenir noies que siguin d'exemple per les més petites que fan ciclisme. Tenim a la Paula Blasi, tenim a la Mireia Benito, i és bo de que elles donin aquest exemple que donen. A més, persones molt humils, molt assequibles, i jo crec que és bo pel ciclisme, però per l'esport català.
1: Molt bé, moltes gràcies, Rubén.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Marian Bosch ha guanyat aquesta tercera etapa, i Paula Blasi, que ja pensa en el Tour de França, que serà el pròxim mes d'agost. Per tant, ara té unes 5-6 setmanes per preparar-se encara millor, ja en els nacionals, però després ja capficada amb aquest Tour de França, on, sens dubte, una de les corredores favorites per aquesta edició.
2: I en futbol, avui estàvem ben pendents del play-off d'ascens de segona federació masculina, la tornada de la final que hem pogut veure a les televisions locals i a la plataforma de xarxa Més. Finalment, el Badalona s'ha quedat a les portes.
3: Necessitem una altra tarda èpica com la de fa unes 4 setmanes, una altra eliminatòria davant del Cornellà, però no ha pogut ser. Havia perdut 3-0 davant del Compostela en l'anada i avui s'ha quedat a un gol. Ha acabat guanyant 2-0 i, per tant, un únic gol l'ha separat d'intentar seguir lluitant per l'ascens.
2: Com ha anat tot plegat, Radio Ciutat de Badalona, Ramon Durant.
4: Bona tarda, el Badalona s'ha quedat a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats han guanyat 2-0 i els ha mancat un gol per anar a la pròrroga. Els 3.500 aficionats que s'han donat cita al municipal han marxat amb la sensació de quedar-se amb la mel als llavis. Ha estat un gran partit del Badalona, que des del primer moment ha buscat la porteria del Compostela. La manca d'encert ha impedit arribar al descans amb un marcador favorable, tot i les nombroses arribades i 3 bones ocasions per marcar. En el segon temps tot es feia més difícil, però la veritat és que els escapulats han estat a tocar dels dits de la remuntada. Bermo, de cap, marcava al minut 70 i feia pujar encara més els 32 graus que es vivien al municipal. El segon ha estat en pròpia porteria al minut 90, però s'ha passat a 6 minuts de temps afegit, on l'afició ha intentat empènyer l'equip per aconseguir la gesta. Peris ha xutat desviat en l'oportunitat més clara del final del maig. Escoltem les valoracions del tècnic del Badalona, Miquel Azparren, y también del mitjapunta Josu Rodríguez.
5: Por un lado, yo creo y espero que la gente se siente orgullosa, porque lo que han intentado los jugadores es antinatural, te diría. Después de Ospi, después de Cornellà, hoy lo que contra un terrible equipazo, las ocasiones que hemos generado, lo que hemos minimizado, pero tío, eso lo hemos hecho como grupo, como equipo. Pero claro, cuando no se consigue, los sabores de boca se diluyen y te toca otra vez estar donde no quieres estar.
6: Una llàstima, però hem de ser conscients que vam perdre l'eliminatòria a l'anada. Ho hem intentat de totes maneres, no se li pot dir res a aquest equip. I res, intentar-ho l'any que ve.
4: Per tant, no ha pogut ser, i ara cal pensar ja en el futur a Tercera Federació, on el Badalona tornarà a intentar la temporada 26-27.
2: 9 i 16 minuts, descans a Les Comes, Jordi Cochran.
7: Temps de descans a Les Comes, victòria de moment de l'Igualada per 2-1. Amb aquest resultat forçaria el 5è partit al conjunt igualadí, una primera meitat que ha anat de més a menys. L'Igualada, que ha començat molt bé amb els 2 gols de Matías Pascual en els primers 5 minuts, després ha retallat distàncies Nil Cervera per Liceo, i és sobretot el segon tram de la primera meitat que ha estat molt igualada, molt trabada, poc joc combinatiu entre cap dels dos equips, i que finalment no s'ha mogut més el marcador i s'ha arribat amb aquest 2-1 en el temps de descans. De moment aquí a Les Comes, que el pavelló, el poliesportiu, va agafant temperatura, puja la calor, també pugen les revolucions, es preveu una segona part frenètica.
8: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
2: 9 i 18 minuts. Ahir es va viure la festa de celebració del Sabadell davant de la Zamora, una festa on durant la celebració al balcó de l'Ajuntament de Sabadell el porter arreguinat Diego Foli va fer un càntic induint els insults contra el president del govern espanyol Pedro Sánchez per part d'un grup nombrós d'aficionats. Després que els càntics s'hagin fet virals, Foli ha hagut d'emetre un comunicat aquesta tarda a xarxes socials disculpant-se pel que qualifica de gracieta sense maldat. A més, el Sabadell també s'ha expressat en un altre comunicat, expressat que lamenta i rebutja el que va passar, assegurant que aquestes expressions són impròpies d'un acte institucional i no representen els valors ni l'esperit de l'entitat. D'altres jugadors que es van manifestar, però en termes més correctes, van ser Urri, José Ortega i Kaiser.
9: Què passa, Raquina? Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una matinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve a segona divisió és per a disfrutar.
10: No té paraules. Nosaltres hem fet el que hem pogut. Ens han exprimit el míster el més que ha pogut i nosaltres... el que hem pogut fer i la veritat que vosaltres heu sigut un punt clau. Aquests dos partits en casa heu sigut clau. O sigui, jo no he vist un camp així, la veritat que gràcies. Gràcies, la veritat.
11: Ya por todos, no por mí, sino por la ciudad, el equipo, toda la gente. Mirad cómo está todo esto, es algo especial, impresionante y creo que merece la pena estar hasta el final. Siempre que tenía un playoff, les ungles son negres y siempre con Wii, bueno, y el año pasado también, cuando tenía un playoff, les ungles son negres y siempre ascendirse el Sabadell.
2: Doncs ha pujat al Sabadell. Un parell de punts més de Primera Federació. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral dret murcià José de Menargues, procedent del Teruel. I d'altra banda, el Sant Andreu ha comunicat avui que les obres per posar gespa natural al Narcís Salà començaran el mes d'agost, amb la intenció que estigui a punt per jugar partits a principis de novembre. En funció dels partits que toquin a l'inici del calendari, es buscarà un estadi alternatiu adequat per disputar els primers partits.

0: El reportatge en joc.
1: I més futbol i més ascensos. El club de futbol Poble de Mafumet, el filial del Nàstic de Tarragona, ha aconseguit enguany l'ascens a tercera federació després d'estar a punt del descens a primera catalana l'estiu passat. Una gran temporada que repassem en aquest reportatge d'Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls.
2: Ens remuntem al 25 de maig del 2025, última jornada de la Lliga Elite 2024-2025. La Pobla de Mafumet s'enfronta a la Rapitenca, la Devesa, sabent que un empat li garanteix la permanència. Els abrencs, però, també s'hi juguen la vida. Quan tot semblava decidit en l'empat a 0, en el desè minut del temps afegit, Fabio Osorio marca el gol de la Rapitenca, que condemna el filial grana a la plaça de descens no compensat. Comença, aleshores, un mes d'incertesa. La direcció esportiva de la Pobla de Mafumet treballa amb dos escenaris: preparar un projecte a la Lliga Elite o assumir el descens a Primera Catalana. Tot depèn del Girona B i el seu ascens a Segona Federació. I el 22 de juny arriba la notícia esperada. El filial gironí supera el San Fernando Canari i aconsegueix l'ascens a Segona Federació. De retruc, la Pobla salva la categoria. Un cop de fortuna que evita repetir el descens no compensat petit ara fa dues temporades de Tercera Federació. És aquí quan comença una nova etapa. Xavi Vilagut agafa les regnes del primer equip amb una proposta valenta basada en la possessió, el joc associatiu i la sortida de pilota des del darrere. El tècnic de Vilanova i la Geltrú assumeix l'equip després d'una gran temporada amb el juvenil divisió d'honor del Nàstic i assumeix el repte de rejuvenir la plantilla boletana. La plantilla compta amb una gran remodelació. Només continuen alguns dels pilars com Manel Pavón, Teo Pozo, Roger Ciuró o Albert Carol. Molts d'ells s'hi afegeixen, molts futbolistes procedents del juvenil divisió d'honor del Nàstic, com és el cas de Gerard Curto, Marc Moreno, Guillem Parisi, Àlex Beamuth o Eric Mora, i alguns fitxatges en posicions clau com Nico Aguzzi, Xavier Samper, Cristian Márquez, Pol Cid o Rubén Maya. Aquestes eren les primeres paraules de Xavi Lagut com a tècnic de la Pobla de Mafumet.
3: Bé, la veritat és que molt satisfet de la primera sessió. Una mica l'objectiu era començar a rodar, a començar a conèixer-nos, a que els jugadors es relacionin. És cert que hi ha un gruix de jugadors que pugen al juvenil que ja es coneixen, però s'han de, una mica amb la resta de la plantilla, interrelacionar i començar a rodar, i la veritat és que les sensacions han estat bones, la gent ha vingut amb un bon to físic, això és important perquè així podrem anar avançant més ràpidament.
2: Fins la cinquena jornada de Lliga a casa davant el Castelldefels gràcies a un gol de Teo Pozo en els últims minuts de partit. La gran carta de presentació arriba poc després. La Pobla goleja el líder, el San Juan Atlético Moncada, per 3-0, i confirma que la proposta de Vilagut comença a donar els seus fruits. A partir de la desena jornada, el filial del Nàstic no abandonaria ja mai les posicions de promoció d'ascens de la Lliga Elite. Les victòries al camp del Rubí i davant el Vilafranca a la segona volta permeten, fins i tot, somiar amb el liderat. Però alguns entrebancs, com l'empat contra el Castelldefels amb un penal fallat per part de la Pobla al tram final, o també les derrotes contra el Sant Joan Atlètic de Montcada, el Sant Maura, el Júpiter i l'empat davant el Sabadell B, impedeixen l'ascens directe. Tot i així, la Pobla arriba a l'última jornada amb opcions remotes d'assolir l'ascens directe. Necessitava guanyar la Ciutat Cooperativa i esperar dues ensopegades que no acaben arribant. El destí del filial del Nàstic passa, inevitablement, per la promoció d'ascens. Així ho explicava el jugador de la Pobla Mafumet, Àlex Peiri.
4: Efectivament, l'equip està preparat per tot. Tots els partits es plantegem per guanyar, ni per empatar ni res, anem a guanyar i ja estem preparats.
2: A la primera eliminatòria, el rival és el Rubí. Partit d'anada a Can Rosés, que s'havia guanyat el bitllet de la promoció d'ascens en la darrera jornada de Lliga. Un estadi amb gespa de nova generació i poc familiar pels jugadors de la Pobla de Mafumet. Resultat d'empat a 1 i la Pobla que mereixia més pel que s'havia vist al partit. El partit de tornada es posaria d'esquena pels poletans. 0-2 al descans i el Rubí que acertava dos cops gairebé crítics. Calien a l'atac i en una situació límit. Nico obriria la llauna per l'esperança als 5 minuts de la represa i Joel Garrofé, l'heroi de l'eliminatòria, anotaria el minut 88 per portar el xoc a la pròrroga. En el temps extra seria el propi Joel Garrofé que anotaria el 3-2 definitiu, desfermant l'èxtasi a l'estadi. I a la final esperava la Unió Deportiva Sant Mauro. Un partit d'anada on la Pobla faria la feina amb un golaç de falta d'Eric Mora i amb un gol d'Àlex Beamuth a les acaballes del partit. La Pobla agafava avantatge pel partit de tornada. I al darrer encontre, el Sant Mauro ho va intentar, però es va topar amb una Pobla ordenada i madura, que va saber gestionar l'avantatge i que va desgastar el Sant Mauro en possessions llargues. 0-0 final, i la Pobla que feia bona avantatge de l'anada i que es convertia en equip de Tercera Federació.
5: Tota la feina de tot l'any, ens la jugàvem amb un sol partit, era una mica injust, però era així, i ha tocat així, i molt content per haver aconseguit l'objectiu. Per tota aquesta gent que ens ha ajudat tant avui al camp, tenia un aspecte increïble. i jo crec que ens ho mereixem. Ens ho mereixem perquè crec que hem estat molt bé tota la temporada, petits detalls han fet que no anéssim directe, i tot i que ho hem patit, però en un molt bon rival, doncs al final hem pogut mantenir-ho i treure-ho endavant, així que molt feliços.
2: Així doncs, la Pobla confirma el seu retorn 2 anys després a la tercera federació, després de patir un descens compensat i a punt de tornar-ne a patir un segon de consecutiu. Ara l'equip ja prepara de nou el seu camí a categoria nacional.
1: Doncs enhorabona també a la Pobla de Mafumet, un altre dels equips catalans que ha aconseguit ascens de categoria aquesta temporada. I per ser un últim apunt de futbol, en espera que es faci oficial, ja hi hauria acord perquè Edu Albàcar sigui el nou entrenador del Reus Redis. L'abrenc, extècnic assistent al València, encara sense experiència a les banquetes com a primer entrenador, substituiria Marc Carrasco, que aquests dies anunciava oficialment la seva marxa. El club reusenc té la intenció que l'estaf tècnic que acompanyava Carrasco continuï el primer aquí. Vinga, ens aturem 3 minutets, agafem aire i afrontem la segona mitja hora del programa. Hem de veure com comença la segona part a Igualada. De moment l'Igualada guanyant 2-1 al Liceo, i hem de parlar de futbol sala, de bàsquet, de waterpolo i d'altres coses aquí a l'Enjoc.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
11: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
12: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
13: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
14: No, Peyu, tu no hi seràs.
13: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà, i muntarem unes partides.
15: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
16: Bé, i què voleu fer aquests dies?
17: Anar a una piscina caribenya.
18: Dormir en un hotel del Far West.
19: Volar a llums d'un drac.
16: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Ja

0: en joc. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: 2:15.
0: En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, tornem cap a les Comes, tornem cap a Igualada perquè comença la segona part d'aquest quart partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina. Jordi.
2: Han transcorregut els primers 30 segons d'aquesta segona meitat. Un Igualada que defensa el resultat de 2-1 favorable en aquest quart partit de la final de l'Hockey Lliga. Recordem que si l'Igualada aconsegueix la victòria en el dia d'avui, forçarà el cinquè partit que jugaria demà passat a Terres Gallegues. En tot cas, queda encara tota la segona meitat per disputar-se. Un Igualada que està defensant amb dents i ungles el resultat, un Liceu que està abocat a l'atac per si vol acabar la sèrie en el dia d'avui aquí a les Comes.

0: parlar de futbol sala. Avui un equip català, Linyola, que jugava l'ascens, a primera femenina de futbol sala, jugava la tornada de la final, ho tenia ja complicat del partit d'anada. Ens ha fet creure durant uns minuts, però finalment no ha pogut ser.
1: Sí, però el que dius, ja ho tenia complicat de l'anada perquè havia encaixat un 1-4 davant l'Estrela Futsal gallec, per tant necessitava la remuntada i avui, doncs, tot i que ha estat lluitant per aconseguir capgirar-ho, ha vist com al final acabava golejat a la pista gallega per 7-4. I això ha fet, doncs, evidentment que el Linyola no hagi pogut aconseguir pujar a la màxima categoria estatal de futbol sala femení. Un global de 11-5 és el que acaba perdent doncs a Linyola.
0: Doncs una autèntica llàstima, però volem parlar amb la capitana del Linyola a les 9:32 minuts, a uns minuts de que agafin l'avió de tornada cap a terres catalanes. Ella és la Montse Carles. Montse, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Quines sensacions ara que han passat ja unes horetes del partit?
2: Bé, doncs sí que és veritat que acabem la derrota, però molt, molt orgulloses del que hem aconseguit, com ho hem lluitat i que creiem que el resultat no reflecteix com ha sigut realment el partit.
0: Sí, perquè l'estàvem seguint pel YouTube de la federació. Quan us poseu 1-2, que fins i tot teniu un pal, estàveu ficades de plena a l'eliminatòria. En aquell moment se us veia superconvençudes de que això es podia fer, que es podia remuntar l'1-4 del partit d'anada.
2: Sí, sí, correcte. És a dir, creiem que la primera part hem estat superiors, no hem estat acertades a porteria i això, pues, al final paga conseqüències amb aquest nivell tan alt. Mm-hmm. I a la segona part ens fan el 2-2, és veritat que ens desomflem una mica, una expulsió, se'ns complica tot, nosaltres tenim presses, se'ns acaba la gasolina, una suma de tot, però molt orgulloses de d'on hem arribat i fins al nivell que hem competit.
0: Sensació una mica que potser l'eliminatòria es va escapar al partit d'anada, on les veu tenir sobretot a la primera part i se us van escapar vives, per dir-ho clarament.
2: Sí, és que al final els dos partits han sigut molt similars. Les dues primeres parts de cada partit nosaltres creiem que dominàvem i teníem unes ocasions, però no acabàvem d'arribar a porteria i a la segona se'n girava tot. Sí que el resultat veníem condicionades, no? De dir, havíem de fer 3-4 gols tranquil·lament, però la primera part les hem tingut.
0: Al davant, a més, hi havia tot un Estrela que era segurament un dels grans favorits per pujar.
2: Sí, amb això hem tingut, sincerament, molta mala sort perquè ens ha tocat al sorteig jugar contra les millors. És un equip que, a cop de talonari, tenen de les millors jugadores del món. És a dir, subcampeones del Mundial, la millor jugadora d'Argentina, nominades a millors jugadores del món. És un orgull haver jugat contra aquestes jugadores i arribar fins aquí.
0: Mirant tot el cantó positiu, és una experiència brutal de cara a les pròximes temporades, no?
2: Sí, és un aprenentatge. És a dir, és el segon any a segona divisió nacional. Amb aquest segon any aconseguim el play-off. Arribem a la final per pujar a primera divisió. Tot això són experiències que ens ajudaran a que lluitarem per tornar-hi a ser i fins i trobem saber gestionar tot això.
0: Clar, suposo que evidentment ara el regust és agradable perquè t'acaben d'eliminar quan estaves a un partit d'aconseguir l'ascens, però el balanç global de la temporada és més que bo.
2: El balanç és brutal. És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya? Internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països portes el nom molt més enllà d'Espanya.
0: Clar, ara la pena precisament és aquesta, no? Que ha baixat el Penyes-Plugues, no heu pogut pujar vosaltres, per tant, Mamut Les Corts es queda com a únic representant català a la màxima categoria estatal del futbol sala femení. Això a les pròximes temporades s'ha de notar, no? Que el futbol sala català ara té nivell com per tenir més equips a primera divisió.
2: Correcte. El futbol sala català creix i diria que creix apostant per la base. Tant el Penyes-Plugues com les Corts com nosaltres mateixes estem formades per jugadores d'aquí, som catalanes la gran majoria, i lluitarem per aquesta base, pujar-la i desitjar-li el millor també al Penya Esplugues de cada any que ve que ens trobarem i a les Corts que segueixi allà dalt.
0: En certa manera es pot diguem-ne perllongar una mica la història d'altres equips. Ara estava pensant, per exemple, el Vila-sana d'hoquei patins, no? Que és un equip potser similar al vostre, també de les Terres de Lleida, que aposta molt per la base i que, sent un club relativament jove, que fa poc que està a l'elit, ha aconseguit, doncs, guanyar la Lliga, guanyar la Copa de la Reina. En certa manera, no sé si equips com el Vila-sana poden ser un referent també per un equip com el Linyola, encara que siguin en esports diferents, no?
2: Sí, la veritat és que aquest any ens hem fet costat, ens hem animat a totes les competicions que van a tenir, ens hem felicitat, inclús de vegades agafant referents de com tema organització i tot, i lo mateix, apostant per la base i una cosa molt important, el sentiment aquest de pertinença, no? És a dir, el Vila-sana té les dues germanes Port, ara la Maria Plegat, però sí, amb un sentiment de pertinença, i aquí nosaltres també.
0: Això es va veure, l'últim partit, el partit de la setmana passada a casa, de fet, els últims partits en el play-off en general, com estava el pavelló,
2: Sí, sí. Jo mateixa, que sóc linyolenca, els meus amics són gran part d'aquesta afició i la veritat és que ens han seguit no només a Linyola, sinó amb desplaçaments grans, i ho agraïm moltíssim. Vull dir, els clubs que ens han visitat és que ens ho han dit. És increïble l'afició que teniu. I és això, el sentiment de pertinença, formar part d'un poble, un poble petit, que és com que sent orgullós del que estem aconseguint, no? Mm-hmm. I ho viu amb nosaltres al costat.
0: Mm. I ara que la llavor ja està plantada, l'any vinent què?
2: Doncs l'any vinent intentar posar la cirereta, no? Ara ja jo crec que es pensa cada any en intentar jugar al play-off i que en algun moment o altre, doncs, posar la cirereta al pastís i pujar a primera divisió. Mm-hmm. És molt difícil, no tots els equips ho aconsegueixen, porten molts anys fent-ho, però quizá treballarem per fer-ho. La Junta, des del moment que ha acabat el partit, ja ha dit, a pensar en la temporada que ve, i ho aconseguirem. Per tant, sentim el recolzament, les ganes i les forces de fer-ho.
0: Es mantindrà la base o es preveu que hi hagi canvis? Perquè al final també és un equip que ho heu fet tan bé que això també pot cridar l'atenció d'altres clubs.
2: Sí, sí que és veritat que la Junta ja està treballant per tot això, però amb la meva opinió personal, jo sempre dic que mantenir l'essència de la gent de les Terres de Lleida és molt important, perquè al final, quan les coses no vagin bé, què pot passar? Nosaltres necessitem gent que s'estimi el club i que vegi per amb ell. I si podem incorporar 3-4 jugadores de fora, que ens aportin un plus endavant, però mantenint la nostra essència de Linyola.
0: Doncs tant de bo sigui així, i a veure si d'aquí un any podem estar parlant ja, celebrant aquest històric ascens a primera. No ha pogut ser, però el paper del Linyola aquesta temporada ha estat brutal, i volíem parlar amb la seva capitana, la Montse Carles, que ja heu pogut sentir com sent, com a propi, òbviament, com a linyolenca, aquest club i aquest equip que ha estat a punt de fer història. Montse, moltíssimes felicitats per la temporada, pel tros de temporada que heu fet, i l'any que ve a tornar-ho a provar.
2: Moltes gràcies, Ignasi.
0: Vinga, noi, 40 minuts, tornem cap a les Comes perquè hi ha novetat, Jordi.
3: Males notícies per l'Igualada, i és que ha empatat el Liceo amb el gol de Dava Torres, del capità del conjunt gallec. Un autèntic golaç el que ha marcat el jugador del Liceo per posar l'empat a 2. Per part de l'Igualada, Matías Pascual, que ha tingut dues bones oportunitats que no ha pogut transformar. Això sí, qui té la sensació de domini ara mateix és el Liceo, que té la iniciativa en el joc. L'Igualada ara mateix que està patint per mantenir aquest resultat quan encara queden 18 minuts de la segona meitat i el marcador que reflecteix un empat a 2.
0: No, i 41 minuts parlem de bàsquet, i és que el play-off pel títol, la gran final a la Lliga ACB, està molt emocionant després d'una desfeta important ahir del Barça a València.
1: Sí, va acabar perdent de manera contundent, 27 punts va perdre el Roger Arena en aquest segon partit al Barça, 102-75 davant del València. El primer partit havien anat les coses molt més ajustades, es va haver d'anar a la pròrroga i el Barça finalment va guanyar d'un únic punt, 112-113. Ara la sèrie, el millor de 5 aquesta de final, es trasllada al Palau Blaugrana i demà dilluns a les 8 del vespre doncs serà el tercer partit d'aquesta final, Barça-València.
0: Segur ja que hi haurà els dos partits del Palau, passi el que passi en aquest partit de demà dilluns, però en qualsevol cas ahir desfeta clara del Barça davant del València, que el tècnic Xavi Pasqual analitzava d'aquesta manera.
4: No, juguem contra un equip extraordinari que té molt de ritme, que és molt jove, que té molta capacitat atlètica, i sabem contra qui ens enfrontem i per què és tan difícil jugar, això pot passar. Nosaltres hem de jugar millor a nivell ofensiu, avui tampoc no hem trobat la manera. Se'ns ha lesionat el Juan i Marcos al principi, després ja no hem trobat la manera d'estar una miqueta més estables en el joc, en les rotacions ja han estat estranyes, i quan hem començat a jugar per sota el marcador amb diferències de la segona part d'entre 10 i 15 punts, aquí ja hem perdut el nord, hem deixat de fer les coses bé, no? Ens hem vingut una mica avall i el partit s'ha trencat. Però sens dubte, abans de venir a València, tornar a Barcelona amb 1-1 era un bon resultat. Sempre en play-off, sempre quan guanyes tens la sensació de que no pots perdre, i quan perds tens la sensació de que no pots guanyar. Això sempre passa així, però immediatament el dia següent ja tothom es recupera, tothom pensa en el següent partit i l'eliminatori està 1-1, simplement.
0: Vinga, i tornem cap a Igualada, perquè torna a haver-hi novetat, Jordi.
3: I és que l'Igualada ha marcat el tercer, ha marcat Marc González amb un cacau, amb un xut potentíssim, en què encara queden 17 minuts de la segona meitat, però que l'Igualada es torna a posar per davant en el marcador amb aquest 3-2. Les comes d'en Peus animant el conjunt igualadí, i és que aquesta victòria pot forçar el cinquè partit. Gol de Marc González, 17 minuts pel final, Igualada 3, Liceo 2.
0: Doncs l'Igualada encaparrat en aconseguir forçar el cinquè partit d'aquesta gran final de l'hoquei Lliga masculina. I a tot això, com dèiem, demà tercer partit a la Lliga ACB, en aquest play-off pel títol entre Barça i València, ja amb la sèrie al Palau. Tomas Satoranski confia precisament en el factor Palau per tornar a guanyar, per tornar a donar la imatge del primer partit.
5: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido. Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte.
0: I a tot això també un altre punt de bàsquet, perquè avui el Bàsquet Girona ha confirmat que Cameron Hildreth no formarà part del primer equip la propera temporada. Vinga, i parlem també de waterpolo, perquè ahir vam tenir una bona notícia a la divisió d'honor femenina, un equip català que va aconseguir la permanència.
1: Sí, l'Horta lluitava en aquest play-out per la permanència davant l'Irunya, era el millor en de 3 aquesta eliminatòria, i es va necessitar arribar al tercer. L'Horta s'havia imposat al primer, 14-12, en el segon l'Irunya havia guanyat 18-17, i en aquest tercer, a la piscina de l'Horta, doncs la victòria es va quedar a casa d'un únic gol de diferència, 13-12.
0: Doncs després del partit ahir, Jordi Cochran, que s'està guanyant el sou aquest cap de setmana, l'estem enviant aquí i allà, doncs ahir va passar per Horta i va parlar amb el tècnic de l'Horta.
3: Després de tota una temporada de competir i de competir, arribar al play-off de permanència, finalment l'Horta, que podrà dir que la temporada vinent serà equip de la divisió d'honor de waterpolo femenina per segona temporada consecutiva. Dani Esforzado, l'entrenador d'aquest equip hortenc que ha aconseguit aquesta fita històrica, com valores haver aconseguit aquesta permanència?
6: Bueno, això és molt important, és molt gran, perquè som un equip amateur, lluitant amb jugadores que totes cobren, som semiprofessionals, i això ens ha costat molt, perquè gent que estudia, gent que treballa, que ve aquí a les 8 i mitja ha fet una merda, i bueno, al final el patiment al final ha sigut, pues, ha tingut el seu fruit, podria haver passat al revés, però bueno, aquesta vegada ens ha tocat guanyar.
3: Parlant del partit 13-12, sobretot demostrar la demostració de caràcter en el tercer període per remuntar el partit.
6: Bueno, nosaltres sabíem que tenim un equip, un fons d'armari més gran i les nostres, la nostra banqueta, per dir-ho d'alguna manera, és més forta que la seva, i el ritme l'hem mantingut molt alt durant el partit, i sol només era esperar que elles caiguessin. Bueno, ha sigut a la tercera part, després hem pogut aguantar el que teníem i bueno, el patiment ha funcionat.
3: Un patiment per això, però tu que ja portes diverses temporades aquí entrenant a l'Horta, aquesta progressió constant com a club, què significa mantenir-vos per segon any consecutiu a la divisió d'honor?
6: Lo del primer equip és important i és més mediàtic. Lo important d'aquest club és que totes les categories femenines, les masculines també, però les femenines, hem aconseguit medalla amb, des d'infantils, alevins, infantils, cadets i juvenils, tots hem tingut pòdium amb el campionat de Catalunya, que és el campionat més important d'Espanya. Amb els masculins ens han classificat tots els campionats de Catalunya. Això, com a club, és impagable. Pocs clubs, molt pocs clubs, no sé si algun, el Matat, no sé si el Terrassa, potser, ho poden dir tots els altres. Nosaltres podem dir que totes les categories estem a dalt. I ara, el femení es manté. Només faltaria que el masculí hagués pogut pujar, i ha sigut un gol i hagués sigut una temporada absolutament rodona, amb un èxit, amb un club petit econòmicament, un club que és gran, però un club petit és un èxit increïble.
3: Un èxit per això, però deixa'm focalitzar en el teu equip, en el femení.
6: Sí, no, el femení ha sigut... Aquestes nenes han lluitat tant ja. Sí, ja us dic, són jugadores que venen de treballar, que van a les 8, moltes arriben tard a l'entreno de les 8 i mitja perquè no poden arribar abans. Fan els entrenos de peses pel dematí quan poden, on poden, com poden, i bueno, al final mira la cara de felicitat que tenen.
3: I et faig...
6: Aquesta és enginyera aeronàutica i entrena a les 9 cada nit.
3: Aquí que durant l'entrevista van passant jugadores també, i deixa'm fer-te l'última pregunta, Dani. És cert, permanència a la divisió d'honor, però això és un començament de cada temporada vinent d'objectiu, com a mínim no patir tant?
6: És molt difícil, ja et dic, nosaltres no tenim calés per pagar, i tots els clubs, per petits que siguin, poden fer aportacions a les jugadores. A la que nosaltres parlem, les jugadores venen aquí quan no poden complir els horaris dels altres clubs, quan no tenen lloc els altres clubs. Llavors nosaltres, home, no et dic que estiguem les sobres, però la veritat és que són jugadores que no són titulars en cap altre club. I nosaltres hem aconseguit fer 14 jugadores d'un nivell mig i amb una intensitat molt gran. I això és el que ens ha aconseguit tenir bons resultats durant tot l'any, perquè ara hem arribat als últims partits, però vam aconseguir 9 punts a la Lliga, que és una cosa que era absolutament impensable.
3: Doncs moltes felicitats per aquesta permanència.
6: Gràcies a vosaltres.
3: Les paraules de Dani Esforzador, l'entrenador de l'Horta, durant aquesta fita històrica amb la permanència un any més a la divisió d'honor femenina de waterpolo per part de l'Horta.
0: Avui 49 minuts, vinga, i tornem amb Jordi Cochran, però ara en rigorós directe des d'Igualada. Més gols a les Comes.
3: I és que l'intercanvi de cops està somrient a l'Igualada. Torna a marcar Marc González, ara amb una jugada de qualitat, amb un toc subtil. Ha marcat el quart pel conjunt dirigit per Marc Montaner. Ara mateix temps mort que ha sol·licitat Juan Copa, el tècnic del Liceo. I és que queden 14 minuts i 13 segons pel final del partit. L'Igualada que torna a tenir aquest avantatge de 2 gols en el marcador. I el que dèiem, intercanvi de cops entre els dos equips. El Liceo ha tingut per marcar i empatar, no ho ha fet, però sí que ha pogut eixamplar la diferència en el marcador. L'Igualada torna a marcar Marc González, 4-2 guanya el conjunt igualadí.

0: El reportatge en joc.
1: Daniela Guillén és una pilota de motocross de 20 anys, nascuda a Blanes, que ha començat amb força al Mundial, líder de la classificació després de guanyar els dos primers grans premis, el de França i el d'Alemanya. És un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Roger Marc.
2: Daniela Guillén ha signat un doblet en aquest inici del campionat del món de motocross femení. Victòria a la Capelle Marival al Gran Premi de França i un altre cop victòria al circuit de Toschental, al Gran Premi d'Alemanya, en ple de punts.
3: Sí, la veritat que ha sigut el primer any que hem començat així fort. Sempre començàvem més tranquils i aquest any ja hem començat a per totes i bueno, però estan sortint els resultats.
2: La corredora del Mekitech Gas Gas Racing Team ja va aconseguir el millor temps als trams cronometrats del Gran Premi d'Alemanya i es va assegurar la pole position. Per Guillén, la pretemporada ha estat clau.
3: Bueno, jo crec que a la pretemporada un bon treball amb l'equip, amb els meus entrenadors, ha sigut la clau i jo crec que hem fet bona feina perquè ho estem fent bé.
2: Després de les dues primeres proves, Daniela Guillén lidera el Mundial amb 97 punts dels 100 possibles. La propera cita serà els dies 18 i 19 de juliol a Fox Hills, a la Gran Bretanya, i no té cap intenció de fer una cursa conservadora.
3: No, la veritat que vaig cursa, o sigui, si puc guanyar totes les intentaré guanyar i no vaig a estratègia perquè mai se sap què pot passar, llavors vaig a carrera.
2: Per darrere de Guillena, la classificació general hi ha Chiara Fontanesi amb 91 punts i Carney Duncan amb 58, però la de Blanes estarà atenta a totes les corredores.
3: Bueno, jo crec que al final totes les que estan a parrilla volen guanyar, o sigui que totes són rivals, algunes tenen més nivell, menys nivell, però tothom vol guanyar, o sigui que totes són rivals.
2: L'aventura de Daniela Guillén al Mundial va començar el 2021 amb una novena posició. El 2023 i 2024 va ser subcampiona, l'any passat tercera, i ara no amaga que el seu objectiu de la temporada és guanyar el títol mundial.
3: Sí, bueno, a veure, al final, quan anava segona els altres anys, també volia guanyar i tenia la possibilitat de guanyar. No es va donar el cas, però bueno, aquest any anant líder amb 6 punts d'avantatge i amb la bones carreres que estic fent, pues, la veritat que sí.
2: Daniela Guillén no practica el motocross per tradició familiar, però des dels 3 anys tenia molt clar que el seu món era la moto.
3: No, la veritat que no. Si va vindre la sorpresa, una amiga meva ara ens va regalar una moto i res, la vaig provar i em va agradar i fins ara. Sí, no estava... O sigui, estava aprenent a caminar i ja la bici la vaig saltar, vaig començar amb una moto.
2: El 2012, amb 6 anys, va guanyar el trofeu al millor pilot de motocross Kids de França, i és que va ser el país veí on va començar la seva carrera. Però el 2020 va acceptar l'oferta de les federacions catalana i espanyola que li van atorgar una beca al CAR de Sant Cugat.
3: Sí, bueno, des de petita... Jo sí que és veritat que de petita corria a França. La veritat que la federació francesa em va ajudar en aquell moment i amb un equip també. I la veritat que vaig guanyar dos campionats d'allà francesos i després ja vaig tornar a Espanya. I sí, la veritat que contenta amb la trajectòria que he fet des de ben petita i ara endavant.
2: Guillén ha guanyat 3 campionats d'Espanya consecutius i 2 edicions del motocross de les nacions europees. Tot i que Catalunya té noms destacats en el món del motor, Daniela Guillén no s'ha fixat en cap referent concret. Sí que ha provat diverses modalitats esportives, sempre sobre 2 rodes.
3: No, la veritat que no, mai he tingut així un referent. Sí que és veritat que m'he fixat en pilots, però la veritat que inclús perquè facis una idea, o sigui, quan no corro jo la carrera ni miro no miro el motocross, perquè facis una idea. Bueno, jo crec que tot el que siguin en moto, la veritat que m'agrada. O sigui, he provat el trial, enduro, menys els rides, ho he provat tot, o sigui que m'agraden tots, la veritat.
2: Guillén té preferència pels circuits de sorra i no descarta en un futur participar al Dakar.
3: La veritat que al final m'acaben agradant tots. Sí que és veritat que a la sorra m'agrada molt. O sigui, anar amb circuits de sorra em diverteixo. O sigui que jo crec que qualsevol circuit que sigui de sorra m'agrada més que sigui terreny dur. Bueno, per què no? Si surt la possibilitat, Sí, sí que m'agradaria córrer, però encara pugui fer uns quants anys al motocross.
1: Vinga, últim minut de programa. Tornem cap a les Comas per veure com deixem el partit entre Igualada i Liceo, Jordi.
4: Ara mateix 4-2 guanya l'Igualada. Queden menys de 12 minuts perquè acabi aquest partit. El Liceo, que està collant el conjunt igualadí, buscant escurçar les diferències en el marcador, però de moment que resisteix l'equip de Marc Muntaner, que intenta travar el màxim possible aquest duel. Si tot acaba així, guanya l'Igualada 4-2, hi hauria cinquè partit demà passat al Liceo, a Riazor, en aquest play-off pel final de la Lliga, que l'Igualada vol tornar a guanyar, que no ho aconsegueix des de finals del segle passat.
1: Perfecte, demà ens expliques com ha acabat el partit. Gràcies, Jordi. I a més amb els doblets dels nous fitxatges, Anna?
5: Sí, dels nous fitxatges d'aquesta temporada, Marc González i Matías Pascual, que tant resultat han donat a l'equip de Marc Muntaner.
1: Gràcies, Anna. Bona nit i bona setmana.
5: Bona nit, que vagi molt bé.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Pere Vives, el control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Torpero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
6: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
10: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
9: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
10: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
9: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
11: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
10: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
11: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
10: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
11: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
10: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
12: Braseria La Bolera.
13: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
12: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
13: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
12: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
13: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
12: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Ràdio Sant Cugat.
14: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
15: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
16: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Jordi Fortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
1: Benvinguts una vegada més a una nova edició de Perifèries. Tenim, com sempre, l'Aleix Salari al control de so, aquí el Jordi Tortós, qui us parla, i per endavant un programa que avui dedicarem a un dels nostres formats favorits, el de l'art de la versió.

I per començar, un tema, un reggae que segur que us sona perquè el compositor, evidentment, era Bob Marley. Però abans de Bob Marley la va enregistrar aquest senyor, Johnny Nash, el que acabem d'escoltar. Johnny Nash és tot un personatge. Era un músic de Texas, Nord-Amèrica, que va ser un dels abanderats del reggae o un dels primers homes importants en donar a conèixer l'estil del reggae. Ell va començar gravant a l'any 57, imagineu-vos. I això està gravat al 72, un any just abans que Bob Marley l'inclués en el seu primer àlbum internacional, cinquè de la seva discografia, que es deia Catch a Fire. I, en definitiva, aquell àlbum començava amb aquesta cançó, que Johnny Nash sempre donava al seu reggae un toc molt dolç, molt pop, molt personal. I parlant de personalitats, hi ha una enorme, és la de Serge Gainsbourg.

L'inefable Serge Gainsbourg a l'any 79 va fer aquest àlbum que es deia Aux Armes, etc., en el que incloia aquest tema del mateix títol, que no és altra cosa que la versió de la Marsellesa. Això sí, tenia al seu costat músics dels Wailers, les veus de Rita Marley, de Marcia Griffiths i també el treball de Robbie Shakespeare, tot un luxe d'àlbum que ha passat sempre desapercebut i que és una magnífica mostra del que va ser el caràcter inefable, insisteixo, de Serge Gainsbourg. Més inefables, Nina Simone, per exemple, que el 69 feia una versió ni més ni menys que dels Bee Gees.

És una llàstima que el temps hagi devorat, diguéssim, en l'oblit, el disc aquest que es deia To Love Somebody, igual que aquesta cançó dels Bee Gees, que va publicar Nina Simone per RCA, pel segell RCA, a l'any 69. Hi havia versions de Bob Dylan, així com una versió del Susan de Leonard Cohen, i sobretot un parell de versions dels Bee Gees, curiós, en clau soul, una clau molt concretament soul, d'una època en la que el soul, perdoneu per la insistència, dominava perfectament tota la música negra. I ja que parlem de Leonard Cohen, que potser ell ha estat un dels artistes més versionats de tots els temps, fins al punt que l'any 2006 li van dedicar tot un documental i un concert en el que es basava aquest documental, en el que els convidats interpretaven temes del gran Leonard Cohen. Aquí tornem a trobar a Teddy Thompson, el fill de Chris Thompson, i de la seva dona, evidentment, la cantant i compositora també, Linda Thompson, i feien una versió realment extraordinària d'un dels clàssics del repertori de Leonard Cohen, un tema que era Tonight Will Be Fine.

I aquesta és una magnífica versió de la Prospectiva Nevsky, un tema original de Franco Battiato que l'any 85 una, per nosaltres molt desconeguda intèrpreta i pianista italiana, Alice, va enregistrar en un àlbum que es deia Io Ieli Rubati. I la veritat és que és una dona que ha continuat una carrera molt interessant, però poc reconeguda més enllà de les fronteres italianes. I és també el que passa, perquè les perifèries estan plenes de versions, de bones versions i de bons intèrprets que no han aconseguit trencar fronteres i l'èxit més o menys internacional. És el cas d'Elisa Bassange, que és una intèrpreta nascuda a Berlín l'any 74 i que ha publicat una autèntica quantitat de discos i de cançons perifèriques dins sempre de l'àmbit del jazz contemporani. I en aquest àmbit ha portat cançons pop o cançons procedents del rock aquest registre jazzístic. També ha gravat discos amb el seu propi trio i, en definitiva, continua sent una dona molt admirada en l'àmbit centroeuropeu, però que tampoc ha aconseguit trencar aquestes fronteres. Elisa Bassange, el 2015, va publicar un àlbum que es deia Canyon Songs i en aquell àlbum trobem una magnífica versió de Tom Waits, el tema Blue Sky. Guys.

Doncs ahir és la versió del Blue Skies de Tom Waits a càrrec de Lisa Bassange, una cantant alemanya nascuda a Berlín l'any 74. I si hi ha una ciutat digna de ser la ciutat de les versions, com la ciutat de la música, aquesta és New Orleans. I a New Orleans, Dr. John Mac Rebernack reconstituïa fa molts anys un dels clàssics del repertori del blues sureny, el Good Night Irene, interpretat l'any 92 per Dr. John.

0: Un magnífic Dr. John McRaveneck amb una versió a l'any 92 en un àlbum que es deia Going Back to New Orleans, d'un dels clàssics del repertori del blues del sud, un tema de Lead Belly, el Good Night Irene. I abans escoltàvem Alice interpretant a Franco Battiato. Doncs ara anem a escoltar Franco Battiato en un dels LPs que va dedicar a fer versions a una de les cançons més reeixides de Premiata, Foneria de Marconi, un tema de Franco Musida que es deia Impressioni di Settembre en la versió de Franco Battiato.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me

Song to the Siren, la cançó de la sirena que interpretava en aquest cas Sheila Chandra. Song of the, to the Siren és una de les millors cançons probablement de la música popular de la segona meitat del segle XX, un tema de Tim Buckley que han enregistrat moltíssimes, moltíssimes altres veus, però aquesta de Sheila Chandra és realment particular i molt especial. La cantant hindú, anglo-hindú, que malauradament el 2010 va haver de deixar de cantar, afectada per una malaltia neurològica que li va afectar inclús la parla. Una autèntica pena. I Valerie June, l'any 2021, va fer una versió d'un tema també fantàstic. Ja sabeu que ens agrada molt a nosaltres Nick Drake i el seu llegat. Doncs Pink Moon, una de les seves cançons mítiques, la va versionar Valerie June, la cantant de Tennessee, fa ja algun temps, va ser el 2021. El tema aquest, Pink Moon, és sens dubte també dels altres temes inoblidables de la segona meitat del segle passat.

Les versions sempre aporten alguna cosa nova a les cançons, precisament. Pink Moon és un dels clàssics de, com deia, de Nick Drake, però en aquest cas Valerie June, respectant profundament la melodia de la cançó, aporta aquesta veu tan seva, tan personal i tan única. Com ho va fer també ja fa molt de temps, a l'any 85, Marianne Faithfull, agafant Bob Dylan i agafant aquesta clàssica, o una de les peces clàssiques del seu repertori, el Visions of Johanna.

Marianne Faithfull, sempre impressionant, amb aquesta versió de Visions of Johanna de Bob Dylan. I més versions de Bob Dylan també trobem a l'any 81 a les mans de Keith Jarrett, que va incorporar al discurs del jazz una perspectiva molt ampla amb cançons com aquesta versió també de Dylan del Mike Baker, Peixes.

Hey Jarrett, des de l'àlbum de l'any 81 que es deia Somewhere Before, una versió del Mike Big and My Back Pages de Bob Dylan. I un altre dels seus deixibles, podríem parlar amb un altre pianista del jazz més contemporani, Brad Mehldau, feia el propi amb ni més ni menys que David Bowie. Feia una versió del Life on Mars.

Brad Meldau interpretant a l'amic David Bowie amb aquest Life on Mars. I nosaltres ja marxem, se'ns acaba el programa i l'última versió d'avui la deixem a les mans o a la veu de Dana Gavansky, aquesta cantant canadenca de família sèrbia que ens recupera aquella versió que hem sentit moltes vegades del Robert Wyatt, però millor dit, de Chic, que també interpreta Robert Wyatt, però anem a escoltar el Last I Am Free per Dana Gavansky. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Els dies internacionals de distintes temàtiques se succeeixen al calendari i concretament el 30 d'abril està destinat al jazz. A diferents capitals mundials del gènere, ciutats i pobles d'arreu, se celebra una data que ha aconseguit donar més visibilitat a un gènere musical més aviat minoritari. També a Terrassa, el Dia Internacional del Jazz, se celebrava a la Nova Jazz Cava amb diferents concerts en directe. Avui al Jazz Club escoltarem l'excel·lent sessió de jazz clàssic oferta per Delivery Stable Jazz Band.
1: Jazz Club a la xarxa, des de la Nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.

L'any 2011, en la seva conferència general, la UNESCO va proclamar el 30 d'abril com el Dia Internacional del Jazz. Aquesta jornada té com objectiu sensibilitzar el públic en general de les virtuts de la música jazz com a eina educativa i motor de la pau, la unitat, el diàleg i el reforç de la cooperació entre pobles. Diversos col·lectius, sales i circuits jazzístics d'arreu han proclamat concerts i activitats per reivindicar i divulgar el jazz. A casa nostra, enguany, sales com la barcelonina Milano Jazz Club o el Sunset Jazz Club de Girona han dissenyat una programació especial. En un caire més lúdic i festiu i commemorant els 200 anys del Passeig de Gràcia de Barcelona, també 6 bandes amb músics nacionals i internacionals van ser durant el llarg dia de diumenge 30 d'abril en directe. Nosaltres, a la Nova Jazz Cava, el Club de Jazz Terrassa també feia extensible la commemoració del Dia Internacional del Jazz al llarg del darrer cap de setmana del mes d'abril de 2023 i dedicava tant la Jam Session com 2 concerts amb contrastos diferents. Nosaltres estem escoltant avui al Jazz Club el concert ofert per la Delivery Stable Jazz Band, que recrea precisament els orígens del jazz, prenent el nom de la primera composició jazzística enregistrada de la història, la Liberty Stables Blues, que s'enregistrava per Columbia Records l'any 1917, de la original Dixieland Jazz Band. Els de casa, els Liberty Stables Jazz Band, reivindiquen la tradició i recuperen l'esperit d'aquell període crucial amb el llegat i l'estil i part del repertori de l'era més genuïna del jazz. Nosaltres estem escoltant l'inici d'aquella sessió a la Nova Jazz Cava amb un tema de Duke Ellington per títol De Munch.

Delivery Stable Jazz Band. La formació recupera el llegat, l'estil i part del repertori de l'era més genuïna del jazz amb quatre bufadors de renom: Arcem Zuliek al saxo tenor, Xavier Figuerola al saxo alt i al clarinet, Oriol Vallès a la trompeta, Samuel Marte al trombó i el trio rítmic format per Federico Mazzanti al piano, José López al contrabaix i Olivier Roch a la bateria. Ells estaven interpretant aquest repertori de jazz clàssic a la Nova Jazz Cava el dia 29 d'abril, precisament per commemorar el Dia Internacional del Jazz. Hem començat escoltant un tema de Duke Ellington i ara n'escoltem un altre d'un dels clàssics, dels pares del jazz, Louis Armstrong, aquest Strutting with Some Barbecue, un tema que té història perquè en el fons es tracta de que hi va haver un judici pels drets d'autor d'aquesta peça entre la senyora Armstrong i el mateix Louis.

I després de Stooting with Some Barbecue de Louis Armstrong, el concert de Delivery Jazz Stable Jazz Band celebrat a la Nova Jazzcava el 29 d'abril de 2023, proseguia amb un original del gran Duke Ellington, Creole Love Call, un blues molt ben interpretat amb solos magistrals com els del clarinetista Xavier Figuerola o el trompetista Oriol Vallès, que en aquest cas el tractava amb sordina. Duke Ellington va ser un dels compositors més importants, més influents de la història del jazz, i el concert de Delivery Stables Jazz Band a la Nova Jazzcava va recrear bona part del seu repertori. I és que el 29 d'abril de l'any 1899 naixia a Washington Duke Ellington, que ens deixava al cap de 75 anys l'any 1974, el 24 de maig, a Nova York. Creole Love Call.

Esplèndid solo el tenor d'Artum Zuleyev, capità també de la Liberia Stable Jazz Band, en aquest concert que avui estem oferint-vos al Jazz Club amb motiu de la commemoració del Dia Internacional del Jazz que se celebrava a la nova Jazz Cava de Terrassa el passat 29 d'abril. Aquest tema Dixieland, un tema ràpid, alegre, rítmic, que us proposem tot seguit.

Una secció rítmica molt engreixada amb Federico Mazzanti, el que escoltàvem ara al piano, José López al contrabaix, Olivier Roch a la bateria i els solos del Dem Zuleyev al tenor, Oriol Vallès a la trompeta, Samuel Marte al trombó, Xavier Figuerola al saxo alt, han estat en aquesta peça d'estil Dixieland que sonava en directe a la Nova Jazz Cava amb la Delivery Stables Jazz Band.

El Jungle Style o la Jungle Music, una denominació de l'estil de jazz orquestrat que es va començar a anomenar així cap a l'any 1926 i a qui s'atribueix la creació d'aquest estil, diu Kellington, la recreació dels sons de la jungla tropical amb l'ús especialment de la sordina, la trompeta i el trombó. La Big Band de Duke Ellington va tenir aquest so característic en bona part del seu repertori, les seves composicions, i aquí en aquesta peça, aquest Shove and Out Till de Duke Ellington, apreciarem el trombó, la sordina del trombó de Samuel Martin.

El so guaguà emès per la sordina a la trompeta d'Oriol Vallès obria la segona part d'aquest trepidant concert de la Delivery Stable Jazz Band que avui us oferim en primícia al Jazz Club. Un altre tema de Duke Ellington per títol Is St. Louis Toodle, un tema que tornava a commemorar aquest naixement del gran mestre de la composició, del piano, de la direcció de Big Band, una de les figures més importants de la història del jazz, que què millor per reivindicar i commemorar el Dia Internacional del Jazz en aquest concert a la Nova Jazz Cava. Seguim, doncs, en aquest tema d'obertura de la segona part, amb aquest estil encara jungle que us explicàvem.

Al llarg de tota la vetllada del 29 d'abril a la Nova Jazz Cava, els músics de Delivery Jazz Band van anar fent bromes sobre el repertori i sobre les explicacions que havia de fer el líder de la formació, el saxofonista Artun Zulayek. Ara l'heu escoltat, que ens explicava el motiu del tema i el del seu nom de banda, del Delivery Stables Blues, el primer enregistrament que es considera de l'era del jazz. I ara un tema sorgit en resposta a la popularitat de Rodolfo Valentino en el film The Shake, un tema que després va esdevenir clàssic de les jazz bands de Nova Orleans i convertit en un estàndard, aquest Shake of Araby de 1921.

El concert de la nova Jaskava començava encara la recta final amb una peça que una altra dels grans músics, dels més importants, que també, al igual que Duke Ellington, canviarien la història del jazz. Estem parlant de Sidney Bechet. Aquest tema, Fantasy, era un tema original de Bechet i va ser un dels temes interpretats i celebrats en aquesta nit de commemoració del Dia Internacional del Jazz, el 29 d'abril, a la Nova Jaskava.

Esperit, estil i part del repertori de l'era més genuïna del jazz van sonar a la nova Jazzcava per commemorar el Dia Internacional del Jazz, una interpretació superba de la formació de l'Ivere Stable Jazz Band, amb Artem Zuriev al saxo tenor i al soprano, Oriol Vallès a la trompeta, Samuel Marte al trombó, Xavier Figuerola al clarinet i al saxo alt, Federico Mazzanti al piano, José López al contrabaix i Olivier Roch a la bateria. Agrair també al tècnic d'enregistrament de la nova Jazzcava, el so, a Oriol Bacardit, i el control tècnic i l'edició a Manolo Guerrero. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, amb aquest fantàstic Fantasy, un original de Sidney Bechet.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una paràlisi accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
7: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
8: No, Peyu, tu no hi seràs.
7: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
9: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
10: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
11: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
13: Amb una trajectòria vital que l'ha portat a viure a l'Havana, Karlsruhe i Barcelona, la castellarenca Berta Montilla ha trobat a Sant Cugat el lloc on arrelar. Especialista en màrqueting digital, creadora de contingut i antiga professora universitària, combina la seva vocació comunicativa amb una gran passió per la cuina i la família. Berta, què tal? Com estàs?
14: Genial. Molt contenta d'estar aquí, la veritat.
13: Amb una curta edat, podríem dir que tens... Has tingut unes experiències vitals nombroses, intenses, no?
14: Totalment. La veritat és que crec que he viscut múltiples vides i la veritat és que estic tan agraïda d'haver-ho fet i m'han enriquit tant a ser qui soc avui, que és increïble.
13: La Berta segur que molts la coneixeran més per Berta.kitchen que per Berta Montilla, no?
14: Totalment.
13: Sí?
14: Sí, sí, completament.
13: Quants seguidors? Molts.
14: Ara mateix tinc uns 20.000 seguidors a Instagram i uns 23.000 a TikTok.
13: I justament acabes de publicar el teu primer llibre?
14: Correcte.
13: Sí? Ser tu pròpia chef. Com va néixer aquest projecte? Explica'ns una mica què ha significat completar-ho, perquè avui l'has portat també i el
14: Correcte.
13: Podem veure.
14: El tinc aquí. I la veritat és que el llibre va sortir completament per casualitat. Sempre havia volgut escriure un llibre. És algo que un desig que ni jo mateixa sabia que tenia. No? Algo que anava fent un run-run, però que al final, quan estàs creant contingut, tampoc saps per on començar. Si has de fer el llibre, te l'has de crear tu, vindrà algú a fer-t'ho... Bueno, i era algo que sempre havia deixat com apartat. Fins que un dia se'm van alinear els astres i em va contactar una editorial directament per Instagram perquè havia vist el meu contingut, l'havia agradat i veia un potencial important en el meu contingut. Llavors, quan vaig veure això, va ser un sí rotund.
13: Vaja. I escolta'm una cosa, què hi trobarà el lector en aquest llibre? Que dius que no és només de receptes.
14: El llibre és una carta d'amor a la cuina en si. Perquè per mi la cuina ha sigut una teràpia. Per mi cuinar és bàsicament és un hobby, sí, però és el que faig quan necessito desconnectar, quan necessito connectar amb mi mateixa. Llavors també és el que vull plasmar a través d'aquest llibre i de les meves receptes. A part d'això, no només parlo de receptes, com he comentat, sinó també parlo de com organitzar un sopar, tot el que necessites saber per fer un sopar de pe a pa, perquè, vull dir, no és només cuinar, sinó que també pots fer menús, pots fer degustacions, pots fer cates...
13: I tot això tu ho has fet, ho has experimentat i ho has fet per altres, no?
14: Exacte, sí. Bueno, tot això neix de que per mi cuinar és un llenguatge d'amor. Llavors vaig començar des de la universitat o inclús quan era una mica més petita a cuinar pels altres. Vaig anar fent a poc, fas un plat, fas dos, dius, ostres, això m'agrada, m'agrada veure com la gent disfruta amb algo que jo he fet amb les meves mans. És increïble sentir això, almenys per mi. Llavors, a poc a poc vaig anar incorporant elements, com per exemple, això que comentava, un menú, un maridatge, un postre, una decoració, una temàtica. I tot això també ho he anat publicant a les meves xarxes i és un dels elements que ha fet més reconeixible el meu canal.
13: I d'on surt aquesta passió per la cuina? No sé si hi ha algun antecedent familiar, alguna qüestió arrelada a una part més tradicional. Com sorgeix en tu aquest enamorament?
14: Doncs crec que la meva primera influència culinària, la més gran de totes, és la meva àvia. És la persona que m'ha ensenyat a cuinar, tant la meva àvia com la meva tieta. De fet, el meu llibre està dedicat a totes les dones fortes que han influït la meva vida, sobretot amb elles i la meva mare, perquè són persones que, òbviament, el seu llenguatge d'amor també ha sigut cuina. I des de ben petita, pujada en una cadira, m'ensenyaven a cuinar amb elles. La meva àvia ja no hi és, i a poc a poc vaig anar fent receptes que recordava, que ella feia per connectar i recordar-la. I també és algun molt bonic que m'ha ajudat molt a seguir cuinant i a plasmar en el llibre, que de fet hi ha diverses anècdotes exactament sobre això.
13: M'imagino que, igual que t'agrada

0: Salmó, salmó cru, en sashimi, amb una miqueta de salsa de soja, una miqueta d'oli de sèsam i una mica de pebre negre. És fàcil, però és de restaurant. I admeto que és el meu sopar diversos dies de la setmana.
1: Fa 3 anys que crees contingut a les xarxes. Quan vas adonar-te que allò que havia començat com un hobby s'ha convertit en alguna cosa més?
0: Uf. Doncs crec que em va venir molt de cop, la veritat. Vaig anar creant contingut i veia que les coses anaven bé, però no tirava gaire, però bueno, com que era la meva passió, deia, segueixo endavant perquè això ho estic fent per mi. O sigui, de fet ho estava fent per jo mateixa recordar les meves receptes, perquè molts cops cuines alguna cosa, se t'oblida i dius, ostres, com torno a refer-ho? I dic, doncs ho penjaré tot a les xarxes socials. I a poc a poc va haver-hi just una recepta que va ser una truita de patates que se'n va fer viral. Aquesta recepta va anar
1: La de
0: creixent.
1: trufa?
0: No, va ser una truita de patates tradicional, o sigui, de tota la vida. Que de fet la vaig fer un dia, me'n recordo perfectament, a una casa rural amb uns amics, que estàvem així de bromes, vam dir, vinga, anem a gravar, tal, no sé què. I va començar a créixer i va ser com, uau, no m'ho esperava. I just el dia que ho vaig penjar me'n recordo que jo estava a la platja i el mòbil ping, ping, ping, ping, i deia, ostres, què està passant aquí? I bueno, en aquell moment vaig dir, ui, això... Primer em vaig paniquejar perquè vaig dir, com segueixo jo això? Però després vaig dir, bueno, mira, és xulo també que els esforços...
1: Rebre, no?
0: Exacte, rebre...
1: O sigui, tu dones, però quan reps també és agradable.
0: Exacte.
1: Vas estudiar direcció d'empreses tecnològiques i després un màster en direcció de màrqueting digital. D'on neix el teu interès pel món de l'empresa i de la comunicació?
0: Doncs jo crec que des de que vaig estudiar el batxillerat, vaig estudiar el batxillerat a l'Havana i vaig ser una professora d'economia que era una crack. Llavors, jo crec que quan tens un molt bon professor en alguna cosa et fa enamorar-te perdudament de l'assignatura. I això és el que em va passar. Llavors vaig entrar decididament a direcció d'empreses, vaig estudiar la carrera en anglès, a més, i em va encantar. De fet, bueno, per això he seguit la meva carrera professional en això i el tema de la cuina és més un acompanyament que tinc i una teràpia personal.
1: Actualment treballes en el sector de les eines de construcció i el tema de la cuina és el teu hobby, la teva passió, però que també et requereix molt de temps. Com ho portes? Com ho combines tot això?
0: És molt complicat combinar-ho també a nivell de prioritzar la teva vida, perquè dius, tinc tres fronts oberts, no?, ara mateix. Abans tenia quatre perquè també era professora, però ara tinc tres fronts oberts i és difícil a poc a poc anar prioritzant, perquè si dediques molt a lo personal, igual t'oblides de lo professional. Si dediques molt a les xarxes, igual t'oblides de la teva vida i la teva família. És molt complicat, però crec que a poc a poc he anat arribant a tenir un
1: equilibri.
0: Exacte, un equilibri en el qual a la feina estic a la feina, no penso en cap altra cosa més, perquè necessito anar tancant portes i dir, vale, ara estic completament centrada en això. Jo crec que a poc també això m'ha permès fer un exercici de focus i de priorització de tasques, no?
1: Acabes de parlar de la docència. Durant 4 anys vas ser professora universitària de Política Internacional,
0: sí,
1: a La Salle. Què tal aquesta experiència?
0: Em va encantar. O sigui, de fet, ensenyar crec que és una de les meves vocacions. Ho vaig descobrir molt jove. Vaig tenir l'oportunitat de ser professora a una molt jove edat, ja que vaig fer l'assignatura durant tota la meva carrera i un cop em vaig graduar se'm va oferir ser professorat. I és increïble. O sigui, m'enriqueix tant i crec que també és part del per què m'agrada tant també comunicar a les xarxes socials. O sigui, crec que m'ha enriquit molt a nivell de parlar en públic, d'explicar, de tenir una audiència davant, de no tenir cap por i de també qüestionar una mica l'estatus quo. Per què les classes han de ser avorrides? Això jo crec que és el que més vaig poder aportar a la universitat i bueno, també per un tema del que comentàvem abans, de priorització de tasques, és algo que he tingut que deixar enrere però que no descarto en un futur.
1: Anem a descobrir la part una mica més personal de la Berta, perquè et vas independitzar amb només 17 anys?
0: Sí.
1: Com recordes aquell moment i com es va donar aquesta situació?
0: Doncs, bueno, vaig fer el batxillerat a l'Havana, vaig estar, bueno, 5 anys a l'Havana des del 2012, i allà vaig fer els 18. El problema és que a Cuba quan ets estranger, és molt complicat estudiar en una universitat que estigui

0: convalidada internacionalment. Llavors els meus pares treballaven allà i em vaig veure la necessitat de sortir del país per evolucionar professionalment. Llavors jo mateixa vaig proposar, marxo, em busco la vida, vaig trobar universitats, anava a anar cap als Estats Units, al final vaig venir cap aquí perquè al final la meva terra em cridava, i va ser una època molt caòtica, moltes noves energies venint i anant, però una època amb tanta energia, tan xulo, que ho recordo amb molt carinyo, perquè també vaig mudar-me directament a una residència d'estudiants a viure sola, i va ser veritablement on vaig començar a cuinar per mi.
1: Clar. Quina experiència. I quan tenies aquells somnis de ser pallassa de dia i metgessa de nit? Això com va ser?
0: Això és de quan era molt petita, eh? És de quan era molt petita. No sé per què tenia aquest somni.
1: És curiós.
0: No sé si té que veure amb el fet de voler ajudar els altres i estar pels altres i a la vegada també entretindre'ls, que jo crec que igual també està vinculat amb com sóc ara mateix, no? M'agrada molt donar pels altres i també doncs, tenir aquesta part lúdica, i els meus sopars de fet són aquesta part, no? De metgessa i pallassa. No sé com va venir el somni, jo només me'n recordo que estava al parc del Taulí a Sabadell i vaig dir, això és el que vull fer.
1: Déu-n'hi-do. Hem comentat al principi que tu has viscut a diferents llocs. Ara hem parlat de l'Havana, però també vas estar a Karlsruhe, a Alemanya. Què anaves a fer?
0: Doncs vaig estar fent l'intercanvi allà, a l'Erasmus, vaig estar un any a Alemanya. I va ser una època divertida. Més que res perquè a Alemanya no parlen gaire anglès. I això no ho sabia abans
1: de marxar. No, és que ja parles alemany o no avances.
0: Llavors jo, sense saber una gota d'alemany, vaig dir, endavant. I ara parlo una miqueta, però va ser raptador.
1: Mm-hmm. L'Havana, Karlsruhe, Barcelona, Castellà del Vallès, i ara Sant Cugat. Com arribes? Per què arribes a Sant Cugat?
0: Doncs és molt senzill. Estava a Barcelona estudiant a la universitat, a un pis d'estudiants, i els estudiants vam anar creixent i va haver-hi un punt que cada un va anar agafant la seva trajectòria. En aquell punt vaig dir, ostres, jo no me'n vull anar a Amsterdam, jo no me'n vull anar a Bali, jo vull quedar-me aquí, almenys per el moment. Mm-hmm. No descartem que en un futur rodem més món. Llavors vaig començar a buscar pisos i vaig pensar, ostres, Sant Cugat és un lloc on sempre he tingut amics, sempre que he vingut aquí m'he sentit a casa, no sé, és un sentiment de sentir-me a casa, de veure els nens jugant pel carrer, de veure la plaça del monestir, no sé, era una familiaritat que desconeguda, i vaig dir, ostres, anem a intentar veure si puc trobar algun lloc on viure a Sant Cugat, i vaig tenir la sort de trobar-ho.
1: I tant que vas tenir una sort de trobar-ho, perquè no és fàcil. I castellà? Què passa amb castellà?
0: Doncs, castellà sempre estarà el meu origen, però sento que allà està la meva cuna, no sé com dir-ho.
1: El teu bressol.
0: El meu bressol, uh-huh. I he anat evolucionant. Igualment segueixo tenint molta relació amb persones de castellà, tinc família encara a Castellà del Vallès, i de fet estem planificant una presentació del llibre a castellà dintre de poc.
1: Mira que bé. Ens agrada saber com la gent que arriba a Sant Cugat es vincula amb la ciutat. De quina manera, a través de quines entitats. I tu ho fas a través d'una col·laboració molt especial que fas amb una peixateria del barri on vius.
0: Correcte.
1: Sí, no?
0: Sí. Peix Peixet Sant Cugat, que és una peixateria del barri que porta aquí. Estava abans, també pel barri, però ara es va canviar més a prop meu. I jo era clienta de tota la vida, perquè jo era clienta dels 2 anys que porto a Sant Cugat, que sembla tota la vida.
1: És la familiaritat, no?, que et fa parlar d'aquesta manera.
0: Totalment, és que sembla que siguin molts anys ja. Mm-hmm. Jo era clienta seva des de que vaig arribar a Sant Cugat, i com ja saps, a mi m'agrada menjar bé. Llavors vaig veure que tenia un producte boníssim i li comprava. I un dia vaig veure que tenien Instagram, les vaig etiquetar, i la teva, que és la propietària, em va contactar i em va dir, ostres, he vist el teu perfil. Jo en aquell moment no tenia gaire seguidors, i em va dir, ostres, anem a fer alguna cosa juntes, anem a fer receptes de peix juntes, perquè m'encanta com ho comuniques. I això s'ha transformat en una amistat supermaca que tinc amb la teva, i en una col·laboració en la que cada setmana anem fent receptes de peix a la peixateria del barri.
1: Que bé. Ets més de peix o de carn?
0: Uf, Jo crec que sóc més de peix, eh?
1: Sí?
0: És que m'agrada tot, tinc un problema. Però crec que el peix té un sabor molt sofisticat, sobretot cru. M'encanta tot el tema de sashimis, sushis, crudos... Crec que té molts matisos, però mai li diré que no, un bon entrecot.
1: Mm. Què és el que et permet desconnectar quan disposes de temps lliure? Què fas?
0: Doncs... a cuinar suposo que no és l'opció.
1: Home, cuinar ja ho fas freqüentment.
0: Sí,
1: no?
0: Això és una connexió-desconnexió. Mm. A part d'això, també m'agrada molt fer esport, m'encanta fer ioga, també m'agrada molt els esports d'hivern, o inclús estar a la platja llegint un bon llibre, m'encanta la lectura, i a vegades mai diré que no, d'un dia estàs carxofada al sofà veient una sèrie, perquè això també alimenta l'ànima.
1: Amb amics o sola, en solitari?
0: Doncs abans de posar-me a cuinar, crec que necessitava tenir un acompanyament sempre. No sabia fer les coses sola. De fet, aquest projecte crec que m'ha ensenyat molt a fer les coses sola. Vale? Doncs si em ve de gust anar a ioga, vaig a ioga sola, no cal que vagi ningú a animar-me. I jo crec que ha sigut un procés igual una mica solitari, però que m'ha ensenyat molt a que molts cops també no necessites a ningú més que a tu mateixa.
1: Mm-hmm. Has trobat el teu racó a Sant Cugat? El teu racó favorit per desconnectar, per anar a menjar o...
0: Ui, jo crec que sí.
1: Sí? L'has trobat?
0: Sí. Hi ha un lloc que és molt xulo, que és... no me'n recordo com es diu el parc, al costat de la comissaria de policia, on hi ha un pont.
1: Can Bernet.
0: Pot ser, sí.
1: Sí.
0: Hi ha un pont supermaco que passa el riuet per sota, ara està sec, però abans passava el riuet, i m'agrada molt anar allà, estar allà, sola, portar el gos, i és genial.
1: Tu no va dir, tens gos?
0: Sí.
1: Evidentment, perquè és una zona on hi ha, doncs... molts amos amb gossos.
0: Totalment.
1: Entre les teves habilitats destaquen els idiomes, la capacitat d'ensenyar, que ja ho has explicat, i una gran habilitat per planificar. T'agrada l'ordre, ser endreçada, no? Tenir-ho tot organitzat i controlat. Quin d'aquests talents creus que t'ha estat més útil al llarg de la teva vida?
0: Vale, jo crec que a l'ordre, sóc una Virgo, vull dir, això ve en el nostre ADN, tenir-ho tot posat en Excels. I crec que també m'ha ajudat molt, no? També a estructurar la meva vida, bueno, tot, els viatges, els gastos, bueno. I crec que és algo que es segueix aprenent, no es deixa d'aprendre el fet d'organitzar i estructurar, però jo crec que això. I el tema dels idiomes, òbviament, a l'haver viatjat, a Cuba es parlava castellà, però l'haver viatjat molt també m'ha permès anar millorant en idiomes i també a nivell professional m'ha enriquit moltíssim.
1: Mm. Tu tens un somni pendent que està molt relacionat i molt vinculat amb la gastronomia. I és un viatge gastronòmic al Japó.
0: Correcte.
1: Hi has anat ja alguna vegada?
0: Mai, mai. He estat a Xina. És el més proper que he estat de Japó.
1: Tens data? No encara.
0: No tinc data. M'encantaria anar-hi. De fet, ho imagino com el típic viatge de noces perfecte, però si ets anar sola, aniré sola, cap problema, eh?
1: I escolta'm una cosa, per què el Japó, per què aquesta connexió, que és el que t'atrapa?
0: Doncs sóc una enamorada de la cultura japonesa, per això abans he dit que el meu plat essencial del dia a dia era un sashimi, una mica de salsa de soja, i amb això estic feliç. M'exploten al cap els sabors de la gastronomia japonesa per lo diferents que són el que tenim aquí. I estic segura que allà el que tenim aquí és només una petita part del que podem explorar allà.
1: És a dir, que encara ens queda per descobrir, no?
0: Jo crec que sí.
1: El Japó gastronòmic.
0: Ho he vist a les xarxes socials i és increïble. Uh-huh. Tinc aquest anhelo.
1: Berta, mirant cap al futur i per acabar, què t'agradaria continuar aprenent, aportant o transformant des de la teva feina i des de la teva manera de viure?
0: Doncs el que m'agradaria seguir aprenent... crec que estic en un bon camí, ara mateix, però m'agradaria seguir aprenent a cuinar, seguint aprenent tècniques, perfeccionant el que faig, igual inclús apuntar-me en algun curs en un futur per seguir... No vull professionalitzar-me com a cuinera, perquè crec que perdria el fet de que fos la meva relaxació, la meva teràpia, i això no vull perdre mai, perquè és una connexió i un vincle molt especial que tinc amb la cuina. Però m'agradaria seguir aprenent més sobre això. També sobre vins, per exemple, per fer maridatges... jo crec que això seria el que més m'encantaria seguir aprenent, a part, òbviament, de formacions sobre intel·ligència artificial i què pot fer la intel·ligència artificial en el món de les xarxes socials, per seguir expandint i evolucionant amb el món.
1: I com veus a la Berta d'aquí 15, 20 anys?
0: Ui.
1: Ja més madura?
0: Doncs sí, però el primer que veig quan penso dintre de 15 o 20 anys és una casa amb una cuina més gran. Necessito una cuina més gran perquè entrin tots els meus trastos. Però jo crec que sí, jo crec que dintre de 15 o 20 anys ja estaré establerta, suposo que també tindré els meus fronts oberts més estabilitzats i jo crec que seguiré disfrutant de tot el que disfruto ara mateix.
1: I ja arribarà el futur, no?
0: Exacte, sense presses.
1: A veure què hi ha. Berta, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i que vagi molt bé. Ser tu pròpia xef és la teva primera proposta literària, que no sé si serà l'última.
0: Jo crec que no.
1: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Berta.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: La Sala Rossinyol celebra aquest 2026 40 anys de trajectòria, 4 dècades convertida en un dels referents artístics de Sant Cugat, amb centenars d'exposicions i la voluntat d'acostar l'art a la ciutadania. Per repassar aquesta trajectòria, conèixer els seus orígens i parlar dels reptes de futur, avui ens acompanya l'Ignasi Cabanes. Ell és director i fundador de la Sala Rossinyol. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Sala Rossinyol va obrir portes un maig del 1986.
1: El 13 de maig.
0: 13 de maig del 1986. Com va néixer aquella idea de fer una galeria d'art a Sant Cugat? Perquè si ho tinc ben entès, sí, Ignasi, sí, ja n'hi havia una allà.
1: Sí, aquí està el tema. O sigui, nosaltres, jo vaig néixer al costat de la galeria, per tant, allà mateix, i allà està a casa nostra. I aquesta galeria, que es va fundar en aquell moment, que va donar molt poc, va donar peu de dir, bueno, doncs mira, és una bona idea, no? Llavors, aquesta galeria no va funcionar bé, bueno, és difícil de vegades que els negocis funcionen, que funcionin, i aquest, doncs, van tancar. I al cap d'un temps està tancada, vam parlar a casa, home, això que féssim nosaltres, i vam agafar-ho. Així de fàcil. Has de pensar que a casa meva el tema de la pintura i el tema de tot això ja venia de molt lluny, no?
0: Perquè, una família d'artistes.
1: Home, el tiet Cisco, el Francesc Cabanes Olivau, portava molt temps exposant en galeries, professionalment, un pintor reconegut, vol dir que jo l'acompanyava moltes vegades en la furgoneta a portar els quadres cap aquí, cap allà, vol dir que teníem un contacte. La conversa a casa, doncs, era de pintura, d'art, de tot això, no?
0: De fet, el teu pare, ja en parlarem més endavant, també.
1: El meu pare va començar molt aviat, perquè de molt jovenet va començar a pintar i ja feia coses, però professionalment, realment dedicat de ple, va ser a partir del 64, no? Uh-huh. Llavors, el Tietziso, com et deia, es va avançar una mica, i ell, doncs, des de molt més abans, es dedicava a això. Però vull dir que aquest ambient de pintura, el meu germà també pintor, uh-huh, vol dir que era una cosa que es vivia a casa. Vol dir que agafar aquesta galeria i posar-nos a fer-la funcionar va ser relativament fàcil.
0: Com una mica natural, no?
1: Ah, això mateix, va ser una cosa natural.
0: Tenim la galeria, que està al carrer Santiago Rossinyol, que entre d'altres disciplines artístiques també va cultivar la pintura. Sí. No sé si va adoptar a l'hora de posar-li el nom, o tot va ser una mica de carambola.
1: Home,
0: que anava lligada.
1: A veure, el pintor Santiago Rossinyol per nosaltres era un referent. Sempre havia sigut un pintor a considerar i a tindre'l en compte. Llavors, esclar, estem visquent al carrer Santiago Rossinyol, doncs que més fàcil que posar-li Sala Rossinyol, vull dir, era fàcil de posar, no era massa complicat. Ens va agradar posar-li sala en comptes de galeria, una miqueta copiant una miqueta la Sala Parés, no? Vull dir, nosaltres la Sala Parés ha sigut sempre un referent per nosaltres, i el posar-li Sala Rossinyol, doncs, era una miqueta per aquest motiu.
0: No us va passar pel cap posar-li Sala Cabanes en algun moment?
1: Sí, va entrar el tema aquest, eh? Però vam pensar que, doncs, que no, que era millor Sala Rossinyol. Bueno, no sé.
0: Venia ja mig d'un any,
1: sí,
0: no?
1: Sí, li haguéssim pogut posar Sala Miguel Cabanes, li haguéssim pogut posar. Però el ser davant el carrer i tot, doncs, a més, d'aquesta forma, quan tens el teu nom, amb la referència del nom i el carrer, sempre va molt lligat i és fàcil que el localitzin.
0: Mm-hmm. De fet, quan vau crear la Sala Rossinyol, vau crear també un espai per socis, i tu em corregiràs si m'equivoco, no?
1: Sí.
0: On els socis pagaven una quantitat de diners, que cadascú triava més o menys quina era, per si algun dia volien comprar una, obra, que tinguessin una guardiola. No sé si era molt habitual això a l'època.
1: A veure, no era habitual en totes les galeries, però es feia, eh? Vull dir, una cosa, no la vam inventar nosaltres. El que nosaltres l'hem agafat des del primer moment i l'hem mantingut fins ara, vull dir, això que està vigent, vol dir, és una cosa que és, com has dit tu, eh? Es paga una quota mensual, la quota la tria el mateix soci, o la que vulgui, i a partir d'aquí fa un fons. I amb aquest fons, quan té que comprar un quadro, ja té uns diners adelantats. Bueno, és un sistema que, una miqueta com una venda a crèdit, però al revés, no?
0: Uh-huh.
1: Avançant-te.
0: Després parlarem de com ha evolucionat la ciutat, com ha evolucionat l'art i la mirada, no?, de la ciutadania cap a l'art. Quants socis heu arribat a tenir a la sala?
1: Mira, no t'ho podria dir exactament, perquè no ho sé, però estem a prop dels 1.000.
0: Al llarg de tots aquests 40 anys.
1: Què passa? Que d'aquests socis no estan tots en actiu. Mm. Perquè nosaltres, quan donem un número soci amb un soci, amb un amic que es fa soci, ja no el canviem.
0: Clar.
1: Vol dir que si aquest soci deixa de ser soci o mort o qualsevol cosa, vull dir, ja el número segueix. Per tant, estem arribant als 800 i pico. Jo crec que estem a prop dels 900 ja.
0: Déu-n'hi-do. Ho dèiem, els Cabanes sou una família on l'art d'alguna manera corre per les vostres venes, no?
1: Sí, sí.
0: El teu pare Miquel Cabanes també va ser pintor, sobretot a partir d'un episodi que va tenir, que en tot cas en parlarem més endavant també. Quin paper va tenir ell en tot plegat, en què vosaltres decidíssiu agafar aquesta herència d'aquesta galeria i crear la Sala Rossinyol?
1: Home, jo crec que va ser fonamental. Va ser fonamental perquè vam veure l'oportunitat a través d'aquesta galeria de poder exposar la seva obra. O sigui, ell havia fet exposicions a molts llocs, no? Vull dir, abans d'estar nosaltres a la Caixa Madrid, a la Caixa de Pensions, a la del Gall, una galeria que hi havia aquí a la plaça Monestir, que es deia la Sala del Gall, i havia fet moltes exposicions, però vam dir, bueno, si posem aquesta galeria tindrem més motiu encara per mostrar la seva obra, i va ser un èxit. Va ser un èxit perquè durant totes les exposicions que vam fer, bueno, va tindre una gran acollida. El meu pare es sorprenia de que la gent li comprés els quadres el preu que pagaven per un quadre, o sigui que ell, com que era un home molt senzill i molt humil, doncs deia, com és possible que això paguin aquests diners per un quadre meu? Però sí, doncs ho feien, i habitualment, o sigui, no era una cosa estranya, sinó que hi ha una anècdota que explico aquí en el llibre, i és la de la Sala del Gall, no? Que s'estava acabant l'exposició, va entrar un foraster a la sala, va parlar amb la meva mare i li va dir, senyora, vostè ha vengut tots els quadres? I la meva mare, que era molt viva, li va dir, bueno, tots els quadres no, ens en falten tres. I diu, bueno, me'ls quedo jo, no? Vol dir que es va vendre tota l'exposició. Bueno, doncs això és una cosa que després va anar repetint, i això passava, doncs, gairebé en totes les exposicions.
0: Ara parlaves del teu pare com un home humil, no? Que sorprenia de com la gent valorava els seus quadres. De fet, ell va tenir formació en art i pintura, però durant molt temps va obrir la drogueria va dedicar a l'art decoratiu, per dir-ho d'alguna manera, no? A veure, pintar parets.
1: Aviam, el meu pare era un home que tocava de peus a terra. I quan tocava de peus a terra, doncs va veure que portar una família, mantenir-la i fer créixer i unes aspiracions lògiques i correctes, no? Va veure que sent pintor, doncs, bueno, que aniria una mica cap aquí, cap allà. I en canvi ell, doncs, de fet, va estar a Belles Arts, a Barcelona, a la Llotja, i a Belles Arts va estudiar això. Però també va estar Arts i Oficis, no?, que va aprendre l'ofici de pintor. De pintor, que pintor era un pintor especialista, no? Vull dir, un pintor que, bueno, que en sabia molt, perquè on va estar a l'escola, 3 anys seguits el van anomenar com a primer prèmit tots els pintors que estaven allà, no? Vol dir que era un pintor que destacava i que feia fer les coses, i llavors hi havia el tractament de l'or, les pàtines, les imitacions a fustes, a marbre, vull dir, la rotulació, la cartelleria, o sigui, hi ha tanta cosa tan extensa. I jo penso que va ser una mica de fusió entre el que ell portava dintre i el tocar pinzells i colors, no? I així va estar, doncs, una miqueta, doncs, la seva trajectòria, fins l'any 74. El 74 ve un accident cerebral, té un derrame, i llavors, a partir d'aquest moment, té que deixar rotundament, doncs, les escales, les cuines, els sòcols, les pintures de parets i enfilar-se per les escales. Allò es va acabar, i llavors es va dedicar de ple només a pintar quadres, no?
0: Aquí va néixer una mica, no? O va ser una volta al Miquel Cabanes artista.
1: Sí.
0: Com va canviar també el seu art arran d'aquest accident?
1: Va canviar molt, perquè has de pensar que ell, la seva pintura, era molt i molt figurativa. Vull dir, intentava reflectir el que sortia a la naturalesa, el que ell pintava. Ell no pintava mai d'una fotografia. Pintava sempre el natural, no? Si pintava, doncs, el monestir, doncs, clar, tenia el monestir davant de casa. Si pintava un camp de roselles, doncs era un camp de roselles. Sempre feia pintant sobre el natural. I aquesta forma de treballar, doncs, va canviar, perquè amb aquest accident que va tenir, va tindre un problema de tipus visual, no? I llavors la seva vista no era la mateixa que abans, no podia fer les coses, diguem-ne, perfeccionistes, però jo crec que va ser una cosa bona, perquè a partir d'aquell moment va crear un estil propi, no? Fins ara, el seu estil es podria dir, doncs, que era molt ben fet, molt, molt clàssic, però no hi havia tanta personalitat. En canvi, a través d'aquest punt del 19 de març del 1964, canvia totalment i es dedica a una pintura, doncs, la que podeu veure ara, no? La pintura totalment de color, de petjada, de força de color amb espàtula, amb pinzell. Vull dir que ell va fer un canvi a bé, o sigui que va ser... Ell estava molt content, perquè deia que gràcies a això havia pogut fer el somni de la seva vida. Si no, doncs, hauria estat pintant parets i pujant per les bastides fins que s'hagués mort, no? I cosa que d'aquesta manera, doncs, va poder fer un canvi, un tomb, a el que ell volia fer.
0: No? De fet, l'exposició que teniu per aquest 40è aniversari és del teu pare, és La mirada que perdura.
1: Exacte,
0: justament.
1: Sí.
0: Entenc que aquí hi havia una voluntat clara també de fer-li un homenatge, coincidint la celebració dels 40 anys amb la pintura del pare, no? Què tenen d'especial aquests quadres? Què heu escollit per aquesta exposició?
1: A veure, especial són uns quadres que havien estat guardats en un magatzem a les fosques, que no els havia vist ningú, són totalment inèdits, i llavors vam veure el que teníem d'ell, vam fer una selecció de la pintura que fos representativa de l'any 79 fins al 94. Són 15 anys de pintura, no? I aquests quadres estan posats cronològicament en un llibre que hem fet, un catàleg amb 80 pàgines, i realment doncs, han sigut seleccionats per això, vull dir, perquè fessin la representació de lo que ell havia fet en tot aquest temps. No? Uh-huh. És una associació molt maca, vull dir, jo recomano que la visiteu perquè realment la gent que entra doncs, queda parats i el que sorprèn és que, clar, quan entra una persona que és coneguda, doncs és normal que conegui el meu pare, que conegui la pintura, però quan entra gent nova de fora que no l'havien conegut per res, doncs queden sorpresos, no? I cosa que és molt, molt agradable i molt, molt eficient, vull dir, uh-huh. molt bonic, no?
0: Tornem una mica als orígens de la Sala Rossinyol. Recordes com van ser aquells primers anys? Perquè, clar, família d'artistes sí, però de galeristes encara no.
1: Exacte, no? exacte, sí, sí. Bueno, aviam, nosaltres vam començar una col·lectiva, a veure si recordeu els pintors, que era el Josep... ostres, el de Sant Feliu de Guíxols, home, el Josep Amat. El Josep Amat, el Comerran, el Josep... el Camp Rivera, un altre pintor també català, una escultora que es deia Benavent, i el meu pare, no? Doncs va ser una exposició col·lectiva, però molt representativa de la pintura catalana. I a partir d'aquest moment, doncs, vam començar en contacte, com dius tu, amb els artistes, no? Per a nosaltres va passar una cosa molt, molt bonica i molt, molt important per nosaltres, és que així que vam començar, vam contactar amb en Francesc Galí Dufour, no? Que era un crític d'art que estava molt relacionat amb els pintors. O sigui, coneixia tots els pintors del moment, tenia relació amb ell, el coneixien amb ell, havia escrit moltíssimes crítiques, i va ser el que ens va acompanyar en aquest camí de començament, no? Perquè, és clar, una galeria d'art que no coneix ningú, doncs els pintors pensen, bueno, aquesta galeria, què? Vull dir, ja em pagarà, no? Ja cobraré quan hagi acabat, no tancaran, es portaran bé, en fi, una sèrie d'interrogants que amb en Francesc Galí doncs, estava resolt, no? Perquè ell
0: ens va fer una mica de padrí.
1: Totalment, vull dir, ens apoyava. De fet, Francesc Galí, al cap de poc temps, va viure aquí a Sant Cugat fins que va morir. Vull dir, el carrer Major va estar visquent en una casa que estem pendents de col·locar una placa que posi aquí ha viscut amb Francesc Galí Dufour, no? Que em recorda la seva estància aquí a Sant Cugat. Però es va fer Sant Cugatenc, vull dir, va ser un home que era de Barcelona, però va viure a Sant Cugat i va morir a Sant Cugat.
0: No era la primera galeria que hi havia a la ciutat, tu mateix has esmentat la Sala del Gall, no? Que teníem aquí a plaça d'Octavià. Com va rebre la ciutadania l'obertura de la Sala Rossinyol?
1: Bé, jo penso que molt bé. També motivat perquè estàvem apoyats per el meu pare i la seva pintura i la seva persona doncs era molt coneguda. Vol dir que en aquell moment obrir aquesta galeria d'art va ser una miqueta doncs posar en pràctica el que la gent més o menys coneixia, no? I sí, vam tindre molta acceptació. També és veritat que vam inaugurar el 13 de maig del 86 en una època molt bona per les galeries, perquè passaven coses que no eren normals. O sigui, muntar una exposició i vendre quasi tots els quadres o tots els quadres, això no és natural. Uh-huh. Era una cosa que sortia del pronòstic que poguessis tenir. Però era així. Vull dir, exposicions, també és veritat que gràcies a en Francesc, també gràcies al nostre gust personal, vam estar seleccionant una sèrie de pintors molt bons, molt interessants, vam anar pujant de categoria, o sigui, els pintors cada vegada tenien més anomenada, i això feia doncs, que la gent respongués molt bé i doncs, vingués a veure les posicions i compressin quadros. Vull dir, va ser una època, una arrencada molt bona, vull dir, realment fantàstica.
0: Què és el que ha canviat més en aquests 40 anys de sí. trajectòria? Perquè en deuen haver passat de tots colors, sí. Ha canviat la pintura, han canviat els pintors sí. I ha canviat la ciutadania.
1: Tot també. Tot canvia, no hi ha res que s'estigui per sempre, i és veritat, tot canvia. Llavors, l'estil sí que ha canviat una mica, potser ara és una miqueta més viu, més actual, diguem-ne. Però aquí el que passa, principalment el que s'ha carregat el tarannà de les galeries és la gent. O sigui, les noves generacions no tenen sensibilitat. Vull dir, ens sap greu dir-ho pel que ens estigui sentint, però sí que hi ha un petit tant per cent que manté aquesta sensibilitat, però la gran majoria no la té aquesta sensibilitat. Llavors, arriba, es moren els pares, o es moren els avis, es moren els pares, els fills hereden el pis o la casa, van allà i el primer que fan és treure tots els quadres. O sigui, diuen, no volem quadres a les parets, no? I ni siquiera es pensen, ni siquiera es fiquen a pensar quin pintor és aquest, què és el que ha fet aquest pintor, etc. No pensen res, vull dir, simplement aquests quadres desapareixen, van a parar, doncs, habitualment a subhastes que, per cert, estan molt mal pagades perquè, com que hi ha més quadres dels que es poden observar al mercat, doncs el preu surt molt, molt barat. I també és veritat que, a part d'aquests quadres que surten de col·leccions privades, també hi van a parar culs de sac, o sigui, quadres que els pintors han rebutjat, els porten a la subhasta i llavors, clar, són quadros de molt poc nivell, no? Però aquest és el problema gran, o sigui, les generacions noves els hi fa aquesta sensibilitat. També és veritat que els temps no ajuden, perquè estem en la història de l'internet, de la digital, imatges al moment, vull dir, ara veig una imatge, l'esborro, en veig una altra, canvio l'imatge cada 10 segons o cada 5 segons, vol dir que, esclar, això no ajuda, perquè la pintura és un altre tarannà. La pintura és una cosa que primer vas a la galeria, l'escolleixes, la compres, te l'emportes a casa, la penges, i per tu allò té un significat i té una vida, i tu aquell quadre a casa, si realment el valores, si aquell quadre el despenges, el trobes a faltar, perquè realment forma part de la teva vida. Clar, és un altre sistema diferent, és el que dèiem, una pintura és per sempre, el digital és pel moment i prou. Clar, llavors, hem canviat tant de sistema que tot t'ha ajudat una miqueta a la cosa complicada. Tot i amb això, nosaltres, gràcies a Déu, seguim en peu, seguim funcionant, són 40 anys, seguim planejant exposicions, seguim treballant i, bueno, fins que Déu vulgui, no?
0: Saps quantes exposicions heu fet?
1: No les tinc comptades, però sobre les 300.
0: Perquè, clar, abans, si no m'equivoco, quan repassava la vostra història, en feia una cada 15 dies, ara és una al mes, si ho multipliquem per 40, els números
1: de la lliçó
0: són llargs. Sí, m'he preparat.
1: Sí, començava amb 15 dies, és veritat. 15 dies, i a més, no solament 15 dies, sinó com que la galeria té tres espais, té l'1, el 2 i el 3, de vegades fèiem 1 i 2 una exposició i a la 3 una altra. Vol dir que en més de 15 dies encara amb més exposicions. Esclar, doncs, en un mes eren dues, un any posaran doncs, 12, no, però són 11, unes 22 exposicions a l'any. Clar, això vam veure que era, amb el temps cap aquí, que era massa, massa ràpid, no? I com que era tan ràpid i d'alguna manera no donava temps a que la gent veiés l'exposició, vam canviar a fer les mensuals. Uh-huh. I ara, doncs, cada mes és una exposició.
0: No sé, Ignasi, si tens la sensació o no que a vegades les galeries, no sé ben bé per què, potser hi ha gent que li fa vergonya entrar-hi, sí, o que li sembla que no és el seu espai. Sí. I no sé si això, tu deies, hi ha una falta de sensibilitat. Potser també hi ha una falta d'atreviment a entendre que tothom hi pot entrar i tothom és convidat.
1: Sí, mira, per aquest motiu, des del començament, tenim un criteri que posa entrada lliure, perquè la gent no es cohibeixi a entrar, no? És veritat, la gent té aquesta mica com de por a entrar a una galeria. Jo penso que és una cosa que s'ha de mentalitzar la gent que no és així. Ara cada vegada és menys, vull dir, això passava molt al començament. Uh-huh. Ara la gent s'ha mentalitzat bastant i entrar a una galeria doncs no passa res. Tu entres, veus l'exposició, veus els quadres, si t'agrada o no t'agrada, depèn de tu mateix, perquè això és una cosa personal, tu pots dir aquesta exposició m'agrada o aquesta exposició no m'agrada, això serà una cosa que tu veuràs segons el teu criteri, no? Però no, vull dir, ara això ha canviat una mica, la gent ja no es cohibeix tant i la gent doncs, no té aquest problema.
0: Ho dèiem al principi, 40 anys, són 4 dècades, des d'aquell 13 de maig del 86... Es diu ràpid quan es parla, però jo no sé si teniu detectat quin és el secret perquè la Sala Rossinyol segueixi sumant anys amb portes obertes i treballant.
1: Bé, el secret. Jo crec que el secret, com totes les feines, és fer la feina ben feta. O sigui, es tracta de fer la feina bé, de triar els pintors que siguin interessants, que interessin a la gent, i bueno, també confiar una mica en l'Esperit Sant, també. Vull dir, també això també hi compta. Vull dir que una miqueta, l'Esperit Sant, o digues la sort, o digues el que vulguis, que també ens ajuda una mica, no? Però, vaja, bàsicament jo crec que és fer la feina ben feta.
0: I quan mires cap al futur, perquè els 40 anys els tenim aquí, és el present, no? No sé com t'imagines o com t'agradaria que fos aquest futur de la Sala Rossinyol, si fos amb relleu generacional, si fos amb nou personal, no ho sé. Bé, què projecteu?
1: Sí, això ja ho he dit en una entrevista que em van fer, i és que no tenim una successió generacional, no hi ha cap fill, nosaltres tenim dos nens, dos nois i dues noies, i tenim 6 nets, no? Vol dir que ja tenim descendència, ja podria algú seguir-ho, però de moment, si no esperem que algun net, que són petits, es posin en marxa i es posin al davant de la galeria, doncs de moment la cosa està bastant crua, perquè, clar, nosaltres, la nostra vida, jo tinc 73 anys, vull dir, clar, la meva dona en té 68, vol dir que d'alguna manera doncs ja tenim una edat com per estar jubilats, i en canvi doncs estem al peu del canó, tenim la Carme, que està amb nosaltres des del començament, uh-huh, i per tant això és una gran ajuda per nosaltres, doncs clar, això té que haver-hi continuïtat, i l'única continuïtat seria que hi hagués algú, doncs un fill o un net, que digués, doncs vinga, doncs jo continuo el que han fet els pares, no? I així estem, vull dir que, bueno, esperem que amb això aparegui d'aquí un temps. De moment seguirem nosaltres, si Déu vol.
0: Fa 5 anys que baixava definitivament la persiana de Pintures Cabanes, sí. No? La gent també t'hi ha vist molts anys darrere.
1: Bueno, això és una mica una mentida, eh?
0: Però encara està oberta.
1: Sí, això és una mentida perquè jo fa molts anys que vaig dir que em jubilava, que tancava la drogueria, vaig vindre a la ràdio, em van fer entrevistes, vaig escriure tot arreu i vaig fer la gran mentida, perquè, esclar, vull dir, això no és veritat. O sigui, la galeria, la drogueria no està oberta oficialment al públic, però com que sí està oberta...
0: Oficiosament, sí.
1: Com que està oberta la botiga de joguines, la gent entra per les joguines i diuen, escolta, que voldria aquell desatascador que teniu vosaltres que no ho trobo enlloc més, o aquest producte que és una cosa més especial, també entra.
0: La rere botiga hi és.
1: I ja mateix. I vosaltres, doncs mira, jo a darrere, o la noia que està a la galeria, que és la meva jove, la Bàrbara, o qui sigui, la meva dona, o qui sigui, doncs mira, anem funcionant també. O sigui, també, a veure, això també està motivat. No m'haig d'enganyar res. Nosaltres, si hagués sortit una persona que hagués llogat al local, que ens hagués interessat, probablement haguéssim canviat de l'activitat i haguéssim posat, doncs, l'activitat nova que haguéssim pogut posar, no? Però en tot aquest temps no ha sortit la persona indicada, perquè no ha sortit, vull dir, hi ha coses que no surten. La nostra botiga és veritat que és molt gran per sota, però la part de dalt és petita, i quan els possibles llogaters la veuen, no s'imaginen aquest espai per la seva activitat. I, bueno, no he trobat la persona indicada. I al no trobar-la, doncs mira, doncs continuem amb la drogueria, a mi em fan encàrrecs, porta'm això, porta'm allò, jo ho demano, ho porten, vol dir, o sigui, no solament venc el que tinc, sinó que més encara...
0: Fas demanes. Ah, jo et volia dir, no, si tenies més temps per la galeria, que no hi havia la persiana físicament oberta, però veig que no,
1: perquè
0: que divideixes el temps
1: divideixo
0: igual.
1: Divideixo el temps, i vull dir, gràcies a Déu, he fet tota la vida, i no és cap inconvenient, això.
0: A 40 anys heu fet diverses activitats aquest any per celebrar-los, i l'últim, diríem, la festa final d'aquest 40 aniversari serà aquest divendres, amb una festa oberta a la ciutadania,
1: sí.
0: Amb un sopar de Carmanyola i música en directe. Explica'ns una mica com anirà això.
1: Doncs mira, doncs tu ho has dit, no? És un sopar amb Carmanyola. El del sopar amb Carmanyola és una miqueta una espècie com d'afegit, però realment el que volem fer és una festa, una ens adelantem a les verbenes, o sigui, ho fem el dia 19 de juny, la verbena realment seria el 23, no? La vigília de Sant Joan, per tant ens adelantem uns dies per no coincidir amb les verbenes que es faran en aquell dia, i llavors el que fem doncs és una festa amb música, coca i cava, no? I a més, el del sopar de Carmanyola ha sigut afegit per dir, bueno, doncs la gent que vulgui, la que vulgui, no? Que porti unes croquetes, unes patates, una truita del que sigui, en fi, si ho volen portar, però, a veure, jo des d'aquí animo la gent a que no s'amoïnin, vull dir que no cal que portin res, vull dir que vinguin, que disfrutin de la festa, que prenguin, que mengin de la coca i beguin del cava, que escoltin la música d'aquest conjunt, que és el Cugat Group, que és aquest conjunt tan antic de Sant Cugat, que són els seus músics són molt veterans, ja són més grans que jo, i però tenen una gran marxa, fan un gran ambient, i d'alguna manera els que tenim una certa edat també és bonic perquè tocaran cançons d'aquell temps i d'alguna forma doncs, estem recordant allò que en aquell moment doncs, havia sigut un boom dels anys 60 dels conjunts de Sant Cugat, no? Però això és una continuïtat d'això i jo penso que serà molt bonic que pugueu venir a aquesta festa i que us afegiu en aquesta alegria que tenim nosaltres de poder tancar aquests 40 anys amb aquesta pre-verbena.
0: Eh? Doncs tothom convidat a aquesta gran festa de final de 40 aniversari. Escolta, tant de bon puguem viure i explicar molts més.
1: Estupendo.
0: Gràcies, Cabana. Moltíssimes gràcies per fer aquest breu repàs per aquests 40 anys de trajectòria.
1: Gràcies a vosaltres. Ho hem reunit bastant, però crec que ho has fet molt bé. Vull dir que crec que la gent que ens ha escoltat ha estat una miqueta doncs, ben assabentada del que hem fet i del que som.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana dediquem el like de Valors a l'Alça al llibre Una història que contar, publicat per l'editorial Autografia. S'explica la història de la seva autora, Ekram Zaituni, que pateix trastorn de la bipolaritat. Ella és mestra de primària, mare de dos fills, i relata la seva forma de viure en un text autobiogràfic i molt reflexiu. Avui tenim la sort de poder-ne parlar uns minuts amb ella mateixa. Ekram, benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
2: Gràcies a tu per acceptar i per compartir aquests minuts amb nosaltres. Deixem demanar-te d'entrada per què creies que era important explicar la teva història.
3: Per mi, en el moment que la vaig escriure, era important perquè necessitava buidar, necessitava ordenar les meves idees, necessitava com posar en paraules i tenir molt clar què és el que estava visquent i què és el que m'estava passant. I llavors, en un moment, jo vaig escriure la meva història per mi, per fer teràpia amb mi mateixa, que també la vaig fer amb altres professionals, no? Però que em va servir molt, molt, molt per fer teràpia. I llavors, després d'escriure al cap d'uns anys, jo vaig decidir que podia compartir el que havia escrit, aquesta història, que podia inspirar, ajudar, per reflexionar altres persones que estiguessin passant per un trastorn o algun moment difícil de la seva vida. I bueno, així va ser el procés.
2: De fet, al llibre parles del trastorn de la bipolaritat i també una mica com des de l'experiència, des del dolor fins i tot, tu t'acabes transformant en una versió més segura, més arrelada, més autèntica de tu mateixa. Explica'ns com ha estat aquest procés, perquè just fa uns dies parlàvem també amb una altra autora que ens deia que fins i tot en els moments més complicats de la seva vida és quan la seva creativitat i el seu autoconeixement explosionaven més, no?
3: Sí, a mi, a l'escriure en aquell moment de dolor, d'enfermetat, de no saber què passarà, no? D'incertesa, em servia com per canalitzar i com he dit abans, no, per buidar i sentir com que estava millor i em donava com esperança perquè, a mesura que anava passant el temps, anava veient millores i anava veient que tot allò que havia viscut em servia per enfortir-me, perquè realment els moments difícils, quan passem moments difícils en la nostra vida, sempre ens replantegem, no? Fem com una balança, no? De què és important, què no és important. I jo vaig fer com una super mega introspecció a mi mateixa, perquè en aquell temps estava com molt perduda, molt sentits, sobretot el tema aquest que acabes de dir de la seguretat a mi mateixa, de l'autoestima. Em centrava més en els altres, més en el que jo volia, sentia i necessitava. I llavors, ara des de la perspectiva, ho vaig passar malament, però em va ajudar a fer aquest impàs de ser més autèntica, d'estar més alineada amb mi mateixa, no? Amb els meus valors, amb el que jo vull, amb el que crec, no? I no tant amb el que volen i creuen els altres.
2: De fet, el trastorn de bipolaritat ha condicionat la teva manera de percebre el món. Creus que també ha ampliat la teva capacitat de comprensió, per exemple?
3: Indiscutiblement, perquè el fet d'haver parlat amb altres persones, conviscut amb altres persones, amb ingressos varis que he tingut al llarg dels anys, doncs he pogut veure altres punts de vista, també el dolor de les altres persones, i també m'ha fet també valorar també la meva part personal, perquè sempre tendeixes a comparar, no, amb els altres, dius, bueno, la meva vida no ha sigut tan difícil, o el meu no és tan dolent, o el meu... I llavors empatitzes molt més amb els altres, i doncs, jo sempre he sigut empàtica, però doncs, encara més amb altres persones, no? I les entenc molt millor i crec que tinc més recursos a l'hora de poder acompanyar una persona que estigui passant per alguna situació similar. Sí, per suposats que sí.
2: I creiem, en aquest programa ens agrada molt parlar de valors, com diu el nostre nom. Quins creus que són els valors que es transmeten a través d'una història que contar, o quins esperaves tu poder transmetre als lectors i lectores?
3: Uau, m'encanta aquest nom, que vaig saber que us dèieu valors, diguem-ne, mira que bé, si jo també vaig amb aquesta línia, tot el que escric, ho escric amb valors, com a mínim és la idea, no? I doncs, torno a repetir, sobretot l'autenticitat de ser tu mateix, no? De ser genuí, de ser autèntic, de l'empatia també, la solidaritat, la humanitat, i bueno, molts més valors. Doncs, la veritat, aquests són els principals, però crec que tota la història que s'expliqui, no només la meva, qualsevol persona que expliqui la seva història i aporta inherent uns valors
2: i tant
3: humans.
2: És una molt bona llista i, com tu bé deies, n'hi ha moltíssims més dins d'Una història que contar, el llibre d'Ikram Zaituni, editat per l'editorial Autografia. Ikram, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Ha estat un plaer.
3: Moltes gràcies a vosaltres. El plaer ha sigut meu.
2: Una abraçada.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: d'éssers que...
1: Tot i que la majoria d'éssers vius necessiten oxigen per viure, alguns animals han desenvolupat adaptacions sorprenents per sobreviure sense ell durant llargs períodes de temps. Un exemple és la tortuga d'aigua dolça, que pot passar mesos sota l'aigua durant l'hivern. Quan els llacs estan gelats i gairebé no hi ha oxigen disponible. Ho aconsegueix reduint el seu metabolisme al mínim i utilitzant reaccions químiques alternatives per produir energia. També hi ha peixos, com el peix daurat, capaços de transformar l'àcid làctic en alcohol per evitar danys cel·lulars quan no hi ha oxigen. Aquestes adaptacions són estudiades per científics perquè podrien tenir aplicacions mèdiques, com millorar la conservació d'òrgans o entendre millor com protegir el cervell durant un infart. Aquests animals demostren fins a quin punt l'evolució pot trobar solucions extremes a condicions aparentment impossibles.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
10: Salutacions, som aquí una altra vegada amb Helena Minuesa. Durant totes aquestes setmanes hem estat parlant de diversos espais on la cultura i l'educació treballen de la mà. La literatura, el teatre, el patrimoni, però també l'esplai i el cau. Així hem vist que tots aquests espais ofereixen oportunitats que sovint depassen els murs de l'escola o de l'educació formal. Avui, que és l'últim programa d'aquest curs, l'Helena no sé de què ens ve a parlar. Hola, Helena.
11: Bon dia, Sara. Doncs mira, avui porto, i aprofitant la vinentesa que hi ha s'olora a festa major pels carrers de Sant Cugat, m'agradaria posar el focus en la cultura popular com a escola de vida. És a dir, tot allò que aprenem, els valors que ens eduquen a través del que es considera cultura popular i tradicional.
10: Vols dir que a la festa major també podem aprendre?
11: I tant que s'aprèn, Sara. Sobretot s'aprèn d'educació en ciutadania, tots els valors que tenen a veure amb com ens comportem els uns amb els altres, les unes amb les altres, i també, sobretot, a la festa major hi ha quelcom més profund, que és el sentiment de pertinença, formar part d'una comunitat. Llavors, comencem així repassant, no? Què aprenem o què s'hi aprèn amb la cultura popular? Doncs fixa't, Sara, una cosa tan important com el treball en equip. Has format part alguna vegada d'alguna entitat de cultura popular o coneixes algú que hi hagi format part?
10: Conec gent, evidentment, però la veritat és que no n'he format part. Jo sento treball en equip i penso automàticament en els castellers, no?
11: Correcte.
10: Són com els més...
11: Així és el símbol perfecte per una metàfora que ens parli de la cultura popular com a eina de fer quelcom juntes, no? Un teixit, una torre que creix amb el treball en equip, la responsabilitat i el compromís, perquè al final totes hem de formar-hi part, totes hem de participar, totes anem a la una, l'organització i la participació democràtica. Tothom, qui vulgui, en principi, hauria de poder formar part d'aquesta entitat o d'aquest teixit associatiu. Hi ha una part molt important que hem estat treballant també aquestes últimes setmanes, les competències socials, el saber desenvolupar-te en societat i també aquest punt d'expressió artística i de creativitat. Si ens imaginem, doncs, l'esbart mediterrània o l'esbart de Sant Cugat, per exemple, no?, que vinculen més amb l'àmbit de la dansa, evidentment aquí hi ha un fort component artístic de moviment i de cos. Has parlat tu de la colla castellera, no?, dels castells, i això ens va bé per treballar tots aquests valors que acabo de dir, perquè al final ens convida a confiar els uns amb els altres. Quan alguna persona forma part d'una entitat de cultura popular, se sent partícip d'alguna cosa. Els bastoners s'han de coordinar en una, no, en una sinfonia, en una melodia, han d'anar tots a la una, han de confiar uns amb els altres, perquè si no estarien patint perquè un, que pot passar, evidentment, que un li doni un cop de bastó a l'altre. Però hi ha aquest sentiment també de confiança, no? De tots anem a la una i aconseguirem fer quelcom plegats. I això és purament educatiu, Sara.
10: Molt, molt cool. Què més ens pots explicar? D'on ve tot això?
11: Doncs, clar, si ens rematem al que és estrictament la cultura popular i tradicional, hi ha un fort component també de memòria col·lectiva, no? Uh-huh. Tot això ve d'algun lloc, no ens ho hem inventat ara, el 2026, sinó que ens remeten a unes festes que expliquen la història del nostre poble, no? Fixa't, els geganters, doncs, representen una simbologia, tot el que seria la iconografia d'un poble que ens identifica. Les danses, les cançons, les tradicions transmeten memòria col·lectiva. Però no m'agradaria quedar-me només amb això, sinó que al final la memòria no té sentit, Sara, si no l'aterrem a dia d'avui. La memòria no té sentit si no la projectem més enllà de nosaltres, perquè seria simplement folklore, no? Doncs, ai, mira, que macos aquests gegants que venen del passat. Mm-hmm. No, la memòria col·lectiva per mi té sentit si a dia d'avui Sant Cugat, a la seva festa major, llueix els gegants en un Pagal i Joan com a símbol també de respecte, de companyonisme, de solidaritat. El que vinc a dir és que no es tracta de repetir de forma crítica la tradició, sinó que precisament, i hem estat parlant també del pensament crític aquestes setmanes, m'agrada pensar la tradició també com

0: permeten incorporar doncs, la dona en la seva pràctica quotidiana. Per mi, des d'un punt de vista ja educatiu, aquesta cultura popular i tradicional, d'acord, t'ho puc comprar, que és cultura popular, perquè s'ha fet durant molt, molt de temps, però des d'un punt de vista educatiu, per mi no tindria uns valors suficientment sòlids com per incorporar-los en la nostra perspectiva del segle XXI. No sé si estàs d'acord amb mi.
1: Sí, és que més aviat és el contrari, no? Et transmet uns valors que potser són misògins, que potser són masclistes, que potser són antianimalistes...
0: Totalment d'acord, i si t'hi fixes, tots aquests discursos reaccionaris de l'extrema dreta que estan sortint, malauradament, a dia d'avui, amb molta virulència... En què s'emparen moltes vegades, Sara? En la tradició i en la cultura popular. És que els toros s'han fet tota la vida, per exemple, no? Com sí. Podem treure els toros de les places si és allò que ens fa ser... No? Ens vincula allò amb la nacionalitat, amb la identitat... Per tant, la cultura popular també pot ser molt perversa. He dit abans totes les coses bones en quant a educació, en quant a que facilita també la relació entre generacions, no? Acull persones nouvingudes, ara això no ho hem dit abans, però hi ha molta gent que aprèn el català apuntant-se, per exemple, a una colla gegantera o a una colla de diables, doncs és l'excusa perfecta per aprendre una llengua i generar aquest sentiment de comunitat, no? Però, clar, hi ha moltes coses bones que són les que a mi m'agrada parlar en aquest programa, però a la vegada hi ha aquest perill de convertir la cultura popular en un tòtem que ens digui no, això sempre ha sigut així i sempre serà així. Per tant, les dones no hi cabran en aquests espais. La festa, hi ha festes molt vinculades amb la tradició catòlica, no? La Setmana Santa, etc., que hi ha algunes cofradies que no deixen entrar dones, ha sortit als mitjans de comunicació. Per tant, aquest búnquer de cultura popular per sempre igual, a mi no, per mi no em serveix.
1: S'ha de revisar, no?
0: Correcte. El missatge que a mi m'agradaria doncs, una mica transmetre és que si realment volem que la cultura vagi de la mà de l'educació, i que sigui realment transformadora pels ciutadans i ciutadanes del futur, que tingui un impacte positiu, que ens serveixi per cohesionar aquesta ciutat tan bonica que tenim, que és Sant Cugat, que ens serveixi perquè els carrers s'omplin de diversitat i de tota la gent que a dia d'avui és santcugatenca, hem de pensar que hem de revisar-nos, sempre hem d'estar revisar-nos per lluitar també per la fragmentació social. És a dir, per acabar, les tradicions no només són una herència del passat, Sara, sinó que són una eina per educar el present i construir un futur millor.
1: Doncs acabem així i bona festa major a tothom, esclar.
0: Moltes gràcies, Sara, igualment.

0: La intel·ligència artificial està deixant de ser una eina reservada a les grans corporacions i comença a obrir-se pas en la gestió financera de les petites empreses. Però fins a quin punt és viable i rendible per a una pime? Doncs avui intentarem respondre a aquesta qüestió de la mà de l'Andreu Travé, que és consultor sènior de Secot. Andreu, benvingut.
1: I ben trobada, bon dia.
0: Per on recomanes començar perquè la implantació sigui útil, que sigui assequible?
1: A veure, el primer, hem d'estar convençuts de que ens agradi o no ens agradi, la IA ha vingut, ha arribat i es quedarà. Primer, estar convençuts d'això. Segona, el que hem de fer, d'alguna manera, és veure a on ens pot ajudar. I, sobretot, no tenir por de que ens traurà feina. És a dir, perquè si... hem de començar per les coses que són més repetitives, més senzilles, és a dir, i primer, per exemple, t'has de plantejar on estàs, no?

0: sigui, primer, és dir, quant temps, per exemple, si estem parlant una mica de finances, quant temps dediques setmanalment a la conciliació de dades amb els bancs?
1: Sí.
0: És dir, perquè és una feina que en general no t'aporta cap valor.
1: Sí.
0: No t'aporta cap valor, no? Llavors, per exemple, aquesta, no? O sigui, primer abans de tot, no? Segona, amb les previsions de tresoreria, les encertes, t'equivoques, tens que tenir una pòlissa per si no si t'has equivocat, que no tenir un descobert,
1: i això
0: té un cost que igual no tindries que tenir. Te n'adones de quan hi ha anomalies, és a dir, un intent de frau, algú que et cola una factura falsa, algú que t'envia un correu electrònic que és fraudulent i que sembla que és bo, te n'adones d'això. L'estat del teu negoci, és a dir, tu quan entres cada dia al dematí, aconsegueixes tenir 4 o 5 indicadors claus per saber si hi ha alguna cosa que no va bé i has de reaccionar, o has d'esperar a final de mes a tenir el exercici tancat per veure, ostres, ja
1: fa... Ha anat bé o ha anat malament,
0: sí. Malament, no? Però, és a dir, totes aquestes coses... Llavors, la teva gent, el teu equip, la gent que t'ajuda, és a dir, li encanta les coses rutinàries o, de debò, estan frisant per poder gaudir més del negoci, o sigui, no fer les coses que són de rutina de cada dia i faig sempre el mateix, sinó que de debò puc aplicar la meva manera de pensar, de dir, tinc temps per planificar, per pensar i per millorar una mica el negoci, perquè si el teu equip no ho fa, el del teu competidor sí. El teu amic de la botiguer de davant que ven el mateix que tu, sí que estarà mirant els clients i tu no. I, per tant, és possible que et trobis enredarit d'una manera molt ràpida. Vull dir, per tant, primer és dir, crec que em fa falta...
1: Fer un mapa, no?
0: Fer un mapa.
1: Sí.
0: I llavors, un cop que estàs convençut de que tens... primer, que t'has autoauditat i dius, sí, necessito fer coses, llavors has de fer una mica quines són les coses més repetitives i que t'aporten menys valor. Que les tens que fer perquè les has d'assegurar el negoci, però que, en canvi, no t'ajuden a arribar més al teu client o estar més pendent dels clients o dels proveïdors o del sistema, sinó que simplement són coses que les tens que fer perquè si no et trobaries que no saps com va, no? Llavors has de veure quines coses t'agafen temps i quina rellevància tenen pel negoci. Llavors, un cop que tens, normalment et sortiran, amb una petita empresa, normalment sortirien de l'ordre entre 15 i 20 accions que són rutinàries, no? Llavors, un cop que tens aquestes accions que són rutinàries i que les vas fent d'una manera repetitiva, veure quines són les que aporten menys valor i amb quina relativa rapidesa les pots plantejar substituir-les. I, per tant, engegar-les amb una intel·ligència artificial, etc. Avui m'he fet una promesa, no fer servir cap paraulota tècnica, sinó només és dir què és el que necessites, d'alguna manera, perquè això funcioni, no?
1: Val. Entenc, doncs, que tenint en compte tot això que ens comentes, amb això podem avaluar, no?, la viabilitat del projecte.
0: Exacte. O sigui, saps quins, per exemple, un dels efectes típics és la conciliació bancària. Vull dir que has de comprovar, has de baixar-te les dades del banc o dels 2 o 3 bancs que tinguis, comparar-les amb les factures que tens, que tot estigui quadrat, i això, lo normal és que... O sigui, lo lògic és que estigui bé. Però, en canvi, s'ha de revisar i dediques molt de temps.
1: Però de quina manera pot ajudar la IA a automatitzar tot aquest procés i quins resultats està donant actualment?
0: O sigui, la IA el que fa és que el que et munta és un sistema de manera que recull les dades dels teus 2, 3, 4 bancs que tinguis, les posa totes juntetes, llavors les compara amb les teves. Llavors, si tot quadra, doncs et diu tot això... Ja està. I això t'ho fa en minuts, no en hores. Llavors, normalment, el que passa és que de tot aquest procés de la conciliació bancària, que normalment poden ser, no ho sé, en una empresa, diguem-ne, mitjana alta, poden ser doncs, des de 20 hores setmanals, només et diu quins són els que hi ha discrepàncies. I, per tant, la persona ha d'actuar només amb les discrepàncies i això normalment pot reduir d'una relació de 5 a 1 al temps que s'hi dedica a la conciliació bancària. I, a més, com detectes, pots veure quins són els errors manuals que hi ha hagut i que, per tant, baixen molt i per tant, els podràs reduir per l'any següent. I, com a conseqüència, el tancament comptable, que normalment el pots tenir i pot ser lent, feixuc, no? Pues el fas en un dos dies, el pots tenir llest de final de mes, no?
1: O sigui que ens oblidem ja d'aquells llibres de comptabilitat, no? A la B, al D...
0: El concepte de llibre hi és.
1: Sí.
0: El que passa és que no és el concepte de la persona a mà que va emplenant el llibre, perquè, és a dir, en una empresa tenir un llibre molt bonic amb lletra gòtica no li ajuda a ser més eficaç. En canvi, que aquest procés sigui efectiu i sigui ràpid, això sí que li ajuda.
1: Doncs aquest és un dels casos on es pot intervenir amb la IA, la conciliació bancària. Exacte. També has parlat abans de la previsió de tresoreria.
0: Previsió de tresoreria.
1: Sí?
0: En principi, la tresoreria, el que fas és, tu suposes que t'ingressaràs una sèrie de diners i tens uns pagaments, i el que has de tenir és que et quedi un diner de caixa per poder seguir fent tots els pagaments, no? Llavors, la IA el que et permet és fer unes previsions en funció de la teva història, és a dir, de quan regulars són els teus clients, si et paguen bé, no et paguen bé, si els hi tens que reclamar. És a dir, i, per tant, et pot avisar quins són els clients que normalment has d'avisar, però en comptes d'avisar-los després, quan ja no t'ha pagat a temps, pots fer una trucada, amable trucada, dir hola, què tal, bon dia, recorda que demà és el dia, o d'aquí una setmana, tens aquest venciment, i hi ha hagut algun problema amb la factura, no m'ho diguis després, digue-m'ho ara, i, per tant, avancem les qüestions que puguin haver de problemes, no? Llavors, amb això, normalment el que fins ara és amb un criteri...
1: A veure
0: què et sembla, sí. No? L'altre li posa una mica més de criteri i t'ajuda a reduir aquestes necessitats, no? I per tant, saps amb més certesa o més probabilitat cap a on aniràs aquesta tresoreria. Per tant, les pòlisses que tens obertes no fa falta que siguin de tanta quantitat, sinó que siguin més baixes, i sobretot pots evitar descoberts, que és quan llavors els bancs se n'aprofiten i et carreguen. No?
1: Uh-huh. Anem a una altra de les qüestions que tu has comentat abans, la detecció del frau, que és habitual... que les grans empreses estiguin molt a sobre i preocupades per aquesta qüestió, però, clar, les petites també. Quines solucions basades en la IA ens pot aportar avui a les petites empreses?
0: L'altre dia estava parlant amb una directora financera d'un banc suís, que per un altre motiu estava parlant amb ella, i llavors una de les condicions que han posat ells és que qualsevol correu electrònic que arriba amb un link no deixen que entri al sistema del banc.
1: Uh-huh.
0: És a dir, període que, pel que sigui, no? Que no t'ho mires, no sé què, i cliques en un lloc que no devies. No? Pues per evitar-ho, resulta que han arribat a aquesta conclusió i no els hi deixen que entri ni un sol mail amb un link. O sigui, si s'ha de clicar o s'ha d'enviar, has de primer enviar un mail, que no sé què, què faràs, i després tens tot un sistema per evitar qualsevol tipus de frau, no? La intel·ligència artificial també està ajudant els malfactors, i per tant cada vegada ens arriben mails més creïbles.
1: Sí.
0: És a dir, el que abans... a mi hi ha un que m'arriba redundantment cada 15 dies, i em dic Andreu, doncs diu hola, Pablo, no? I després em diu no sé què.
1: Detectat.
0: Aquest és molt fàcil, no? Però cada vegada el que estan fent, la redacció, l'idioma és més cuidat, inclús en català, comença bé ja amb bona sense faltes d'ortografia de català. Vull dir, per tant, estan entrant molt en rebaixar el teu nivell de defenses, no? I per tant, has de passar cap a un altre, no? Llavors, la intel·ligència artificial, el que d'alguna manera et fa és et permet tenir entrenat el sistema de manera que saps com són els teus proveïdors, típicament quan t'envien els correus electrònics, amb quins horaris, qui el signa, de quina manera, és a dir, t'ajuda És a dir, el que fa és que t'avisa de que hi ha alguns que t'arriben amb molta probabilitat de que no siguin correctes. No?
1: Esperem que en el futur això encara es pugui gestionar, perquè el pas que anem, fins i tot la IA jugarà a favor de...
0: Sí, juga a favor de...
1: dels delinqüents.
0: Juga a favor de tot el que la fa servir. No?
1: Perquè, clar, els delinqüents també, a través de la IA, doncs, poden saber efectivament com són els nostres clients, a quina hora ens envien els d'allò, si són pagadors puntuals, si no... Uh-huh. Vull dir, tota aquesta informació, el mateix que nosaltres li estem requerint a la IA, el defraudador també ho estarà fent.
0: Però per això t'has de muntar la IA amb un sistema que no sigui obert. És a dir, t'has de muntar una IA en un lloc que sigui només informació teva de la pròpia empresa, amb un proveïdor certificat. És a dir, hi ha normes, hi ha proveïdors més fiables que uns altres. Vull dir, això sí que has d'entrar una mica en un proveïdor que sigui fiable, que tingui les normes de qualitat i de servei adequades, de manera que la teva informació la tinguis només a disposició teva i no estigui en xarxa per tothom. És a dir, això que diuen que jo faig servir el xat GPT per fer les meves ofertes i no sé què, resulta que aquestes ofertes, si no estàs treballant amb una IA privada, poden ser públiques. Yeah. I, per tant, la IA les pot fer servir per qualsevol altra. Uh-huh. Llavors, això és una mica el que sí que ens hem de... Aquí sí que hi ha una part una mica més tècnica, és dir que el que estem treballant estigui amb el meu entorn i no pugui sortir d'aquí. I llavors, una de les coses que pots fer és, com se'n diu ara, fer anònimes les teves dades, de manera que no surtin ni DNIs, ni surtin dades concretes de segons quins clients, o no estiguin totes, o sigui, les controlis, però en diversos llocs, de manera que estan privats teus, i no surten en conjunt al públic. Uh-huh. O els pot fer servir la IA per qualsevol altra, no?
1: Clar, estem parlant que tot això va molt ràpid, però tot i així la IA encara doncs, té escletxes. Per tant, fins a quin punt confiar en les decisions o recomanacions que ens fa la IA? I una altra qüestió és el paper que ha de tenir la supervisió humana en aquesta gestió financera.
0: La IA, mentre sigui tal com està ara, és a dir, en el fons, té que ser una eina que ens ajudi a fer les coses, diguem-ne, més rutinàries i més simples. I el que tenim que plantejar-li és que ens avisi de tips d'alerta de les coses que poden no ser adequades i que, per tant, sempre hi té que haver algú a darrere que es dediqui el seu temps a validar aquesta informació, que efectivament està correcta, però no dedicant-li tot el temps que dedicaves abans, sinó una mínima part del temps. Llavors sí, està plantejant de quina manera el teu negoci pot evolucionar i pot seguir d'una manera més propera als teus clients.
1: Mm-hmm. Per garantir doncs, la seguretat i la protecció de dades... el que comentaves abans d'aquest entorn privat de distribuir en el nostre propi entorn inaccessible, diríem, al públic, tenir tota aquesta informació.
0: Llavors hi ha sistemes, si vols podem entrar. Però,
1: podríem, per exemple, citar algunes aplicacions d'IA que es puguin fer servir?
0: Hi ha, des del punt de vista de financer, hi ha una que és la Saga, que és la que s'utilitza més, però en el fons, si tu no has treballat mai amb la intel·ligència artificial, no t'hi poses directe, sinó busca primer algú...
1: Un assessorament.
0: Que d'alguna manera, algú en què confiïs, que et doni una mica l'assessorament i, per tant, et validi la manera que ho estàs fent, com ho fa la IA, perquè llavors la curva d'aprenentatge és molt més ràpida. I llavors, en el fons, el que t'interessa és anar aprenent, o sigui, has d'entrar, has d'aprendre, però amb algú que tingui un cert coneixement expert i que t'ajudi a no cometre els errors habituals. No?
1: Mm-hmm. Per tant, la IA pot ajudar les petites i mitjanes empreses?
0: Ho està fent.
1: I avui hem volgut doncs, a introduir-nos en aquest món per saber quina és la situació a hores d'ara i segurament que això anirà avançant, anirà a
0: segur,
1: més.
0: Segur, segur.
1: I com deies tu al principi, això ha vingut per quedar-se i hem d'aprofitar-ho, no?
0: Efectivament.
1: Andreu Travé, consultor sènior de CECOT, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, que
0: gràcies
1: tingueu un bon estiu.
0: Igualment i bona festa major.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Torna l'Anell al dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català. Avui amb l'Eli, la Xínzia, la Stephanie i l'Alan.

0: Bon dia, som quatre alumnes del curs de català del nivell elemental 3 i avui hem vingut aquí a la ràdio a practicar una mica el nostre català.
1: Sabies que...
0: Començaré jo i us parlaré de les diferències entre el català de Catalunya i el català del País Valencià. Com sabeu, el català de la Catalunya i el català del País Valencià comparteixen la mateixa base gramatical i ortogràfica, però presenten diferències fonètiques. Aquí us posaré alguns exemples. El primer de tot, i és el més llampant, diguem, és el vocalisme àton. A Catalunya tenim vocals com la A i la E, que són, que poden ser vocals àtones. Això, a Catalunya, es pronuncien igual com una vocal neutra. I les vocals O, I, U, àtona, es pronuncien com una U. Llavors, això què vol dir? Per exemple, si volem parlar en català a Catalunya, al pare direm al pare, encara que s'escriu a el pare. En canvi, al País Valencià pronunciarem el pare, exactament com s'escriu. Això és el primer exemple, però tenim més. Per exemple, el verb tornar. Jo ho acabo de pronunciar exactament en català. Però per què? Perquè vaig canviar la O i la vaig transformar, entre cometes, en una U. I no vaig pronunciar la R. En canvi, al País Valencià, què fan? La O es pronuncia tal qual i també pronuncien la R. Així que el verb tornar es converteix en tornar a València. I per últim, tenim unes lletres que sí que són una mica complicada, que són la B alta i la B baixa, que molts catalans, al moment d'escriure, s'equivoquen. Per què? Encara que s'escriuen amb lletres diferents, B alta i B baixa, la pronúncia és exactament la mateixa. Un exemple molt, molt llampant són els verbs veure i veure. En català, veure i veure es pronuncien exactament de la mateixa manera. Llavors, si no coneixes el context, és difícil que puguis escriure-les de la manera correcta. En canvi, al País Valencià, la B baixa sí que es pronuncia veure, marcant com la B baixa amb els llavis. Així que ja ho sabeu, si veniu a Catalunya, la pronúncia va ser una mica diferent.
1: Sentim-la.

Hola, bon dia. Soc la Cinzia. Soc australiana i italiana i porto 15 anys practicant català. Jo vaig triar el cançó que es diu El teu moment i el grup es diu Moments. Vaig conèixer la dona que va crear el grup, va escriure la cançó i també va escriure, va cantar i va formar el grup que, de músics. Es diu la Míriam Aguado Melet i és una dona molt maca i jo la vaig conèixer. És per això que volia triar aquest cançó. I és una dona que està ara mateix escrivent un llibre que és molt important perquè és un llibre que es tracta de com el cervell processa emocions i situacions difícils en la vida i a través de les seves cançons i el llibre es pot apoyar a la gent que necessita aquest suport. I bueno, és per això. És una cançó que dà molta confiança, dà ànima a la gent i és una cançó que m'agrada molt i volia compartir-lo amb vosaltres.

0: Posa't a prova.
1: Bon dia, sóc l'Alan. Tornem a les frases fetes que ens encanten a tots els alumnes. Però abans de fer la prova, poso dos exemples dels que més ens ha agradat aquesta setmana. Una frase que surt moltes vegades a casa nostra, gràcies al meu gendre, és que m'he quedat de pasta de moniato. Vol dir que m'he quedat molt sorprès d'alguna cosa. Tenir la mà foradada vol dir ser una persona que gasta els diners molt fàcilment i no sap estalviar. I per últim, la prova. Què vol dir bufar i fer ampolles?
2: Opció A.
1: És bufar les espelmes del pastís?
2: Opció B.
1: Ser molt fàcil de fer?
2: Opció C.
1: Complicar les coses. I la resposta correcta és la B. Ser molt fàcil de fer.
0: L'hora del lector.

0: Hola a tothom, aquí la Stephanie. Avui els vull recomanar un llibre que no he llegit, però tinc a la llista de pendents. S'anomena Manual de Defensa del Català, de l'autor Òscar Andreu. Aquest llibre, de només 80 pàgines, és una adaptació del seu monòleg. Es diu Crida als ocells de colors lampants. I aquest llibre és una reflexió sobre situacions quotidianes en què difícilment troba persones que parlin el idioma i convida a pensar que Catalunya és una barreja de migrants, tant d'Espanya com d'estranger, i de persones nascudes pròpiament a Catalunya. I, per tant, la llengua no s'hauria de quedar oblidada. Recordem que Òscar és el codirector, copresentador i guionista de la competència de RAC1 i un dels presentadors de L'Esté Passant a TV3. I vosaltres, quin llibre estan llegint ara?
1: No t'equivoquis.
2: I per últim, parlarem de les frases que sempre ens posen les coses més difícils en català. Quan aneu a... quan voleu convidar un company, un amic, una persona a aprendre alguna cosa, a què sempre dieu anem a aprendre alguna cosa? Perquè feu aquí un castellanisme. Sempre, sempre heu de dir anem a aprendre alguna cosa. Així que em compta amb això.
3: Els anglòfons tenim molts problemes amb el dinar i el sopar. El dinar és al migdia, no és dinner, que es fa a la tarda-nit en altres països. I el sopar és a la tarda-nit, i no és supper, que es fa abans d'anar a dormir.
0: Per últim, esmorzar no és almuerzo. Aquest és un castellanisme. L'esmorzar es fa a primera hora. L'esmorzar de mig matí o almorzar es fa abans de dinar.

Fins aquí aquest nou capítol de l'Anell al Dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català, avui corresponent al nivell elemental 3.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat
2: Continguts en xarxa.
3: Segons un estudi d'RSM de l'any 2024, el 64% dels espanyols tenien por a la mort d'un ésser estimat. Sempre ens ha costat afrontar la mort, parlar-ne, passar un dol, sobretot quan ens toca de ben a prop. Tampoc sabem què passa després de morir-nos i sembla que s'ha convertit en un dels grans tabús de la societat. Per enfrontar-s'hi, des de fa un temps s'organitzen unes trobades anomenades Death Coffee, cafè de la mort, li podríem dir, en què es parla precisament d'això, de la mort. Qui ens ho explicarà molt millor és Francesc Coll, que és el president de la Fundació RC d'Arenys de Mar. Francesc, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
4: Hola, ben trobats, eh? Bé, molt bé. Mira, a punt de respondre el que em pregunteu i molt animat en aquest sentit de, pues, per poder fer aquests cafès de la mort que fem cada mes, més o menys.
3: Uh-huh. De fet, comencem per aquí, si li sembla bé. Expliqui'ns una mica en què consisteix un cafè de la mort. Ens hem d'imaginar un grup de persones assegudes en cercle, per exemple?
4: Bé, al començament sí. La gent interessada primer s'ha contactat amb nosaltres perquè fem un anunci mensualment amb un telèfon per WhatsApp i tenen l'interès de, doncs, de participar en aquest cafè de la mort. Aleshores, depèn del nombre, pues, en principi diem el que és i no és el cafè de la mort i depèn del nombre de persones, pues fem taules de 4 o de 5 persones, depèn. Si venen 20 persones, pues fem 4 taules de 5. Eh? Mm-hmm. I llavors hi ha un de nosaltres que més o menys dirigeix per mitjà d'unes preguntes que fem, a veure quines pors hi ha o no hi ha pors, perquè clar, el cafè de la mort sorgeix arran de les pors que genera el tabú de parlar sobre la mort.
3: De fet, a vegades hi ha moltes pors, però també molts interrogants, no? Suposo, molts dubtes, molta incertesa.
4: Sí, efectivament, o sigui, esclar, nosaltres anem amb un propòsit de desmitificar una mica la mort, de la por que se'ns ha infundat, i aleshores que la gent prengui una mica de confiança amb la seva pròpia vida, amb la seva pròpia realitat, amb la seva pròpia existència, no? De dir, la vida, quan naixem, estem supeditats ja a la mort de seguida, no? Llavors, no voler-se mentalitzar que la mort és intrínsecament lligat amb la vida, doncs és de fugir una mica de la realitat que ens toca viure a les persones humanes, no? I treure aquesta por, pues, bé, doncs amb aquests cafès de la mort nosaltres el que volem fer és això, donar un motiu d'esperança i de no tenir por a morir-se.
3: Uh-huh. De fet, aquest concepte, no, de cafès de la mort, a mi em fa pensar molt en una sensació acollidora, amable, no? Quan nosaltres anem a fer un cafè amb algú és perquè ens hi sentim bé, perquè tenim ganes de compartir-hi coses.
4: Exacte, o sigui, la gent que acudeix, en principi és com una mica, entre cometes, misteriós, volem dir, a veure què ens parlaran, què ens diran o no ens diran, i nosaltres amb prou feines diem res, sinó que per mitjà de les preguntes que formulem, pues, si has pensat alguna vegada en la teva mort, si alguna vegada has pensat de la manera que t'han d'enterrar, o si has fet el testament vital, o sigui, són preguntes que nosaltres sempre en projectem 10, però no passem de la segona o tercera perquè tothom té ganes de parlar-ne i té, doncs, a expressar aquelles pors o aquelles confiances que fins i tot algú ja hi ha experimentat i que, pues, té ganes de compartir la seva experiència sobre aquest fet, no?
3: De fet, és important això, no?, de compartir, perquè vostès deixen molt clar que no és un grup terapèutic ni de dol, no?
4: No, el Dead Coffee, o el cafè de la mort, no és un grup terapèutic, no és un grup tampoc d'amistat i tampoc és un grup de dol. O sigui, és un grup, és una trobada puntual, que després hi ha algú que sí, a veure, nosaltres... Esclar, nosaltres després, Fundació Recer, si veiem que algú dels que hi ha necessita un seguiment, o així ens l'hi oferim, m'entens? O sigui, de dir, fem un acompanyament d'un parell de vegades o tres, del que es cregui convenient, per doncs, ajudar-lo a poder valorar diferent aquest sentit de la mort, perquè el que val és la vida, m'entens? I llavors Fundació Recer el que vol és que les persones tornin a ser. I un cafè de la mort, doncs, que ja he dit el que no és, doncs és una reunió puntual i ja després si algú vol venir amb un altre cafè, però no cal perquè sempre fem la mateixa dinàmica, m'entens? O sigui, més o menys aportem algunes coses més, a lo millor, perquè cada persona és diferent i pues, necessita, per exemple, hi ha gent que es planteja si s'ha d'incinerar o no s'ha d'incinerar, si s'ha d'enterrar o no s'ha d'enterrar, si ha de fer les cerimònies laiques o religioses, o sigui, hi ha dubtes de tot plegat.
3: I tant. D'on creu que neix aquesta necessitat de parlar de la mort, encara que a vegades ens costi, o si no, d'on neix aquesta idea de fer aquests cafès de la mort? En quin moment detecten vostès que pot ser interessant?
4: Bé, això va ser a Anglaterra, en el seu moment, no sé si va ser pels anys 70, jo no m'hi he aprofundit. El que sí que sé és que això ho organitzaven des de Fundació Hospital de Mataró i vam veure que era ho fèiem per nosaltres, els voluntaris que anem allà a Fundació Hospital, que fem doncs, seguiment amb gent pal·liativa, i aleshores doncs, Fundació Hospital va organitzar un cafè de la mort i pues, mira, els que hi érem allà vam veure que era una cosa interessant per poder fins i tot projectar-ho a fora de, diguem, el grup de pal·liatius, saps? O sigui, un grup de pal·liatius és aquelles persones que ens cuidem doncs, de que hi hagi un bon acompanyament al final de la vida, m'entens? I de gent que pues, vol morir a casa seva. I aleshores, doncs, des de Fundació Hospital es va oferir aquest cafè de la mort i nosaltres hem seguit.
3: Molt bé. I com ens surt la gent d'aquestes trobades? Com els ajuda, creuen, a parlar obertament de la mort?
4: Bé. La gent, clar, potser pot arribar precisament perquè la gent ve amb un concepte de tabú que no s'han parlat mai, i aquí en parlem distesament, vull dir, amicalment, i la gent surt contenta i amb una altra perspectiva de la vida, eh? Perquè no s'entén la vida sense plantejar-se el fet de morir-se.
3: I tant.
4: O sigui, és una reflexió de dir, és que si tens resolt aquest problema de la manera que ens toca el millor morir o la manera que volem morir, la vida la vius d'una altra manera diferent.
3: Francesc, com podem seguir l'activitat de la Fundació Recer per saber quins són els propers cafès de la mort que feu?
4: Bé, ara resultes d'un cafè que farem aquesta setmana. Aleshores, nosaltres ens plantegem a veure com ha anat, o sigui, ens reunim naturalment, fem plantejaments i llavors més a més anem projectant, o sigui, aquest mes val la pena, quin val la pena que fem un cafè de la soledat o fem un cafè de parlar de l'amor, perquè és clar, tothom també té la definició de l'amor, que es pensen que només és el sexe i hi ha moltes maneres d'estimar, no? I aleshores, doncs, depèn de la gent que ve, nosaltres projectem un cafè a un altre.
3: Molt bé. Doncs seguirem de ben a prop l'activitat de la Fundació Recer d'Arenys de Mar. Avui n'hem pogut parlar amb el seu president, Francesc Coll, sobre aquests death coffees, aquests cafès de la mort, que són espais per poder parlar, precisament, sense cap mena de tabú, de la mort. Francesc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
4: Ah, molt bé, doncs fins la propera, si Déu vol, i gràcies per haver-me donat aquesta possibilitat, de donar-nos aquesta possibilitat de poder-nos expressar i doncs poder fer aquesta manera de poder acollir la gent que tingui ganes doncs, de parlar sobre aquest fet tan natural com és la mort.
3: Un plaer haver conegut aquestes propostes. Una abraçada, Francesc. Fins la propera.
4: Vale, fins la propera. Moltes gràcies.
1: La ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
6: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, vejodoneta, jo d'haver fi fins demà al matí.
5: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
6: Adeu, Embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Ara i aquí, calaix actiu. Avui, amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, A la jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat, però Marilyn va i va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges i la seva infància traumàtica li va servir per arrodonir magníficament alguns dels seus papers, com la cangura assassina de Boira l'ànima o la seva última pel·lícula, El drama dels inadaptats, amb Clark Gable. Un mite amb una gran persona al darrere, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat.